Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

Escoltes ICAT. Yo, ex-crash out, ex-emo.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

can't go wrong trying to make things right.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya en les pròximes hores. A hores d'ara hi ha nuclis de tempestes moderadament fortes a Tarragona i també al Vallès Occidental. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i del prelitoral, entre el Baix Camp i la Selva, davant la previsió de precipitacions que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. Són pluges torrencials. El nivell d'alerta és de 5 sobre 6, especialment aquest dimarts al matí i fins al migdia. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
2: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució. Si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi.
1: Tot i que no es descarten més enviaments de missatges ES Alert, de moment no s'han ordenat restriccions. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: El decret de l'habitatge que el PSOE portarà aquest dimarts al Consell de Ministres està a la corda fluixa. Suma, Junts i Esquerra veuen lluny l'acord després de conèixer l'últim esborrany del text que proposa una pròrroga dels contractes de lloguers de fins a 2 anys, prohibir els desnonaments en habitatges de fons voltor i incentius fiscals per als llogaters i propietaris.
1: Acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis d'on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora.
3: El president del Tribunal Constitucional avala l'amnistia als líders del procés, també parla amb malversació i carrega contra el Suprem per haver fet una interpretació esbiaixada de la norma. Ho fan l'esborrany de sentència per l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa, que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve. I això quan l'Audiència Nacional dilata l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme, almenys fins al novembre.
1: El muntatge El Barquer, del Teatre Lliure, ha guanyat 3 guardons a la 9a edició dels Premis Teatre Barcelona. Per Magel, l'adaptació teatral de la novel·la d'Eva Baltasar i el musical Germans de Sang són els altres espectacles guanyadors d'uns premis que reconeixen els millors professionals i espectacles de la cartellera teatral de la ciutat. La Generalitat compensarà els seus treballadors els festius que caiguin en dissabte.
3: Segons ha pogut saber Trescatinfo, l'executiu publicarà demà passat la instrucció que ho farà possible a partir de l'any que ve. A més, ho farà amb caràcter retroactiu per incloure els dos festius que aquest any han caigut en dissabte, que són el 15 d'agost i Sant Esteve. D'aquesta manera, la seva bossa d'hores sumarà 14 hores més. Els sindicats majoritaris, la UGT i Comissions ho celebren.
4: La idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
5: És una reivindicació que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año.
3: Malgrat aquest acord, hi ha altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris. La més important és la reducció de la jornada a 35 hores setmanals.
1: Esports, la demanda del Barça a Florentino Pérez per les seves declaracions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Real Madrid i també el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre en l'acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta, presentarà una querella criminal.
3: La selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia del partit, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha reconegut que hi haurà rotacions.
1: Aquest dilluns s'han disputat altres partits d'aquesta competició. El Bèlgica 0, França 1. El jugador del Barça Koundé s'ha quedat a la banqueta. I el Georgia 0, Ucraïna 0. El davanter ucraïnès del Girona, Benat, ha disputat els primers 45 minuts.
3: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions i els resultats es faran públics el 26 d'octubre en una gala a Londres.
1: I en bàsquet, el Barça ja és als Emirats Àrabs, on aquesta tarda disputa la segona jornada de l'Eurolliga davant del Dubai, l'equip entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual.
0: Fins aquí Fins aquí les notícies.
6: Bon dimarts, matiners. Àlex Bosch, no fa tan fred fa en aquest fred, estudi. Fa la temperatura que ha de fer per començar a fer el programa de ràdio. Perquè són les 5 del matí. Si a sobre fa calor, és que jo em quedaré dormit damunt del teclat.
1: Et desperta aquest fred, sí.
6: Avui l'Ara García ha arribat derrapant, a la ràdio. Si no, sí, facis aquesta cara. Nosaltres som persones transparents que li expliquem a l'audiència el que passa abans de començar.
7: Sempre, sempre amb delates.
6: Un camió de la neteja, un carril d'un sol sentit, un carrer...
7: No hi havia res a fer, no hi havia res a fer.
8: Efectivament, anava a dir que necessitem un Àlex Alert que ens avisi abans de venir el fred que fa en aquest estudi per poder-nos abrigar com Déu mana.
6: També teniu fred?
7: Sí, sí.
8: Jo vaig amb maniga llarga,
7: jo estic bé. Vinga, calorada.
6: És que aquesta ve calorada, clar.
7: Jo estic amb l'Àlex.
6: Molt bé. Doncs, per votacions...
7: Manes tu.
1: Fa fred.
6: Guanyem. Vinga, va, comencem.
9: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Estrella, bon dia, matiners. Avui és dimarts 29 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un temps molt inestable, amb precipitacions al litoral i al prelitoral. De fet, s'esperen pluges puntualment torrencials entre el Camp de Tarragona i la Selva. Des de primera hora del matí fins la tarda, en alguns casos, es poden superar els 100 litres per metre quadrat. Aquest episodi de pluja s'acabarà a última hora del dia. I, per cert, també us recordem que al llarg del matí qualsevol incidència que es produeixi, connectats, com sempre, a la ràdio pública i nacional, que us n'informarem puntualment. Marta Viana, per cert, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Vic el sol sortirà a les 7:46 del matí i aquí el dia durarà 11 hores i 50 minuts.
0: Lara García, la noia puntual, bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui hem de començar el dia destacant una frase que ens ha deixat la cantant i compositora Cristina Lamar en una entrevista a Mondo Sonoro, que diu: no hem de perdre la fe en l'amor.
0: T'has menjat aquí una frase, perquè diu, bueno, que t'encaixa
2: els
0: matiners.
2: Bueno, és que l'anava a dir ara, dic, és una frase que crec que ens encaixa molt als matiners.
0: No hem de perdre la fe en l'amor. Hi ha molts tipus d'amor, clar. L'amor a la família, l'amor als amics...
2: Tu entens o què?
0: De què?
2: De fe en l'amor.
0: I tant. Cada dia quan em desperto, res un pare nostre...
2: I endavant.
0: I endavant.
2: I amunt els cors.
0: I amunt els cors. Bé, la fe a l'amor és important. És important la fe a l'amor. Depèn de l'època de l'any. Maiol Roger, i avui al matí de Catalunya Ràdio...
3: Doncs molt pendents de les pluges i d'aquesta alerta. Des de les 6 que parlarem amb Protecció Civil perquè ens expliquin com està la situació i també anirem als diferents municipis si és que hi ha problemes, que esperem que no n'hi hagi. També molt pendents d'aquest decret d'habitatge que ha d'aprovar el govern espanyol. Avui tenim una entrevista amb Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés. El vot de Junts és decisiu. I també avui estrenem secció de ciència amb Pere Estupinyà.
0: Home, en Pere Estupinyà és fantàstic.
3: Home, com tots els col·laboradors del Matí de Catalunya Ràdio, però aquest mes, no? Aquest et veig que li tens un especial carinyo.
0: Estava pensant que el Matí de Catalunya Ràdio és un programa sempre en moviment, perquè sempre dius, i avui estrenem. I això està molt bé.
3: Nosaltres tenim amor en els oients i les oients.
0: Ah, i nosaltres.
3: Sí, però anem estrenant cosetes. Anem
0: nosaltres
3: donant,
0: també.
3: Anem, sí, no, no. No
0: vam estrenar...
3: No,
0: vam estrenar
3: quan no dic nosaltres, menys, no? Incloc els matiners, no només el Matí de Catalunya Ràdio. Som una petita família.
0: I tant, i tant. Gràcies, Maiol. Fins ara. I ara, alerta, perquè arrenquem el dimarts a tota potència, perquè sí, perquè el moment ho mereix.

0: és Children of the Revolution, de T-Rex. Vivim moments on la societat reclama canvis importants, necessaris, urgents i imprescindibles. Pel nostre present, però sobretot pels que vindran, els nens i nenes que mereixen viure una vida justa, feliç i lliure. I cada matí nosaltres fem la nostra particular revolució, que no és poca, la d'engegar el dia com si avui s'acabés el món.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, pràcticament 11 minuts. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
2: Mira, no sé si recordes l'escena de 2001, a Odissea a l'espai, en què l'ordinador Hall, que és una intel·ligència artificial, es rebel·la contra la tripulació i comença a desobeir.
3: Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
4: ¿De dónde sacaste esa idea?
5: I què ha passat? Què ha passat?
2: És allò que quan tanques l'ordinador no estàs mai segur si l'ordinador també s'ha tancat, eh? Doncs aquesta matinada ha transcendit alguns detalls del fullet que Anthropic, una de les grans empreses d'intel·ligència artificial, enviarà als possibles inversors abans de sortir a la borsa. I el que diu és de del tot menys tranquil·litzador.
5: Vaja.
2: Dedica 80 de les 260 pàgines dedicades a intentar convèncer els inversors a dir que els riscos de la IA són importants i cal tenir-los presents, i els defineix textualment com catastròfics o existencials per la humanitat.
0: Home, els adjectius no són precisament esperançadors,
2: eh? Veiem que està intentant atraure inversions, eh? Doncs, i la cosa no acaba aquí, perquè avisa que alguns models podrien desenvolupar comportaments d'autopreservació, com sentíem amb Hall, com resistir-se, per exemple, a ser apagats, manipular informació o fins i tot fer coses semblants al xantatge. Això ho diu en un fullet destinat a...
0: inversors.
2: A inversors, eh? Per tant, cada vegada estem més a prop que Stanley Kubrick tingués raó amb aquella pel·lícula.
0: I tant.
2: Però tranquils.
0: Ah.
2: Malgrat tot...
0: Si ho diu l'Àlex...
2: Anthropic et diu que inverteixis, és a dir, que et demana directament que inverteixis en una possible catàstrofe mundial.
0: Alguna cosa d'interès us hi deu haver quan et diguin inverteix, però per si de cas, perquè si no seràs víctima.
6: Eh?
0: Clar.
6: És estratègia.
0: Tot està molt fotut.
2: Tot molt normal.
0: És, pot ser perillós, no t'ho recomanem, però inverteix.
2: Dóna'm
0: calarons per si de cas que te'n salvaràs. 80 dels 260 punts. No són pocs, eh?
2: 80 dels 260 pàgines dedicades a riscos.
0: Nosaltres no us animem a que torneu al llit, tot i que això és el que ha passat mentre dormíem. Gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: 2:15 del matí. Avui el món serà un lloc millor si ens contagiem, ara sí, una mica de l'esperit olímpic. Andreu Merino.
7: La flama dels Special Olympics continua el seu recorregut per Catalunya. Avui toca parada a Figueres abans de passar per Barcelona dissabte i finalitzar el trajecte a Tarragona d'aquí a una setmana, el 8 d'octubre, el dia abans que comenci la competició. Hi participaran 1.600 esportistes amb discapacitat intel·lectual, representant a 7 països. L'esdeveniment també serà possible gràcies a 600 voluntaris. Tant el trajecte de la flama com la competició per si mateixa tenen com a objectiu donar visibilitat a la pràctica esportiva de persones amb discapacitat i també sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de viure en una societat més inclusiva.
0: Un minut, 5:15, 3 bones notícies per començar el dia. Jo amb el titular ja sóc feliç, també t'ho dic.
6: Sí.
0: El casc serà obligatori als patinets a partir de demà.
6: És quan entren en vigor les noves normes de circulació. Una, com dèiem, és que s'haurà de portar aquest casc obligatori i el patinet tampoc el podran conduir els menors. Ja em va passar ahir, això. No tinc veu, a vegades.
0: Estàs fent canvi de veu.
6: Adolescent.
0: D'acord, la Marta.
8: Hola, bon dia.
6: Hola. Tampoc això, eh? No el podran conduir els menors de 15 anys. També hauran de portar un llum encès i de nit o amb poca visibilitat s'haurà de portar un element reflectant sempre. Pel que fa als ciclistes, també molt important és que els vehicles que els avancin hauran de reduir la velocitat almenys 20 km per hora i quan hi hagi doncs, més d'un carril per sentit hauran de canviar completament de carril.
0: Clar, els vehicles hauran de reduir la velocitat. També demanaria que els patinets reduïssin la velocitat cada vegada que es troben un peató.
6: Perquè
0: hi ha vegades
6: tu...
0: que porto gorra i passo un patinet i la gorra em vola. que hi ha cada persona que va patinar, que va 80 per hora per la vorera.
6: Molt ràpid.
0: El Ministeri de Sanitat vol que les dones puguin avortar als centres d'atenció primària. Ot Serra.
8: Actualment a Catalunya, quan una dona embarassada de fins un màxim de 9 setmanes vol avortar, ha de demanar cita al seu centre d'assessorament en salut sexual i reproductiva. Ara la ministra Mònica García vol fer-ho més accessible.
9: Vamos a impulsar los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de atención primaria. Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud. Con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
8: Es faran canvis legals per permetre l'ús a l'atenció primària d'un dels fàrmacs més utilitzats per avortar.
0: I la iaia Laia, de 102 anys, ha fet mig Iron Man amb els... Iron Man amb el Iron seu Biden. Net... Net, també. Apa, hi torno una altra vegada, per favor.
6: Vinga, va.
0: La iaia Laia, de 102 anys, ha fet mig Iron Man amb el seu net pel Delta de l'Ebre. També el titular, també, l'ara, guapa, també tela.
6: Però aquí sembla un embarbussament.
0: Sí. Home, per favor...
10: No és tan senzill.

0: Tal dia com avui, un 29 de setembre del 1979, aquest tema arribava al número 1, Marta.
1: Sí, un tema de Police que arribava al número 1 a Anglaterra, també ho va aconseguir entrar a les llistes d'èxit a Irlanda i va arribar també al número 5 a Austràlia. Curiosament, però, aquest tema es veu que no va calar tant als Estats Units i el tema va quedar-se al número 74 de les llistes. Anys més tard, això sí, per sort, això va canviar i va convertir-se doncs, en una de les cançons més celebrades i Sting ha dit en més d'una ocasió que és la seva cançó preferida de totes les que ha escrit mai per The Police.

0: A 6 del matí, 3 minuts, estem fent en directe els matiners de Catalunya Ràdio. Per cert, al llarg d'aquesta hora connectarem amb l'Eloi Cordomí també perquè ens informi de com està la situació meteorològica avui, que s'esperen ruixats importants al llarg de tot el dia. Serà d'aquí uns moments, ara per això els matiners reivindiquem el contingut en català que trobem a TikTok i avui, per cert, ens hem fixat en la secció Però vostè qui és?
1: Una secció que presenta en Joel Díaz. Al compte de TikTok de l'APM ens hem trobat la conversa que va tenir amb el grup Svetlana.
2: Teniu formació?
3: Tenim formació musical. Encara que no es noti, però nosaltres
2: sí que es nota,
3: la reivindiquem. Tu la notes o no, Joel?
2: Jo, a veure s'ha de ser honest. Vale.
4: De totes les cançons que has escoltat, que són moltes, quina creus que és la que té més complexitat musical?
2: La última.
5: Com es diu?
4: No, l'última quina?
3: L'última que hem tret.
4: Ah, Josep Maria.
2: Josep Maria. Sí. Josep Maria. Sí. Ah, Josep Maria, com... Enfotem-vos de la idea del Josep Maria.
4: Exacte.
5: Podeu explicar a Catalunya què és un Josep Maria?
3: Què és un Josep Maria?
4: Doncs pues un fascista de merda, bàsicament.
5: Però és un senyor.
3: Anda ja.
4: No té per què, vull dir que
3: l'arpia
4: és una senyora, aquesta arpia que tenim ara.
2: D'aquí, què dius?
4: Com que, bueno,
3: la teva amiga,
4: que,
3: no?
4: La teva millor amiga, no?
2: La innombrable.
4: La innombrable.
2: És
4: Voldemort.
3: Fa por.
4: Millor que no diguem res, perquè si no ens sortireu escaldats.
0: I el compte de TikTok de 3Cat Humor, un fet insòlit.
1: Això és el que va explicar en Magí a l'Està passant de TV3.
6: No hi sabiu que les dones de la selecció espanyola de rugby es diuen les leones.
3: Ni idea.
6: Podria ser un problema més perquè a les jugadores de l'Atlètic de Bilbao de futbol també els hi diuen les leones. Potser direu, potser és que hi ha unes lleones per esport, no? Doncs no, perquè a Cuba tenen un equip de futbol que li diuen les leones del Caribe.
3: Serà que no hi ha en el regne animal
6: animals
3: una
6: per avorrir
3: quantitat inabastable?
6: A Puerto Rico tenen les leones de Ponce de voleibol, les leones de Ponce de bàsquet i les leones de Ponce de softball. A la selecció espanyola de voleibol li diuen les leones del voleibol, també, no? Perquè a l'Argentina hi ha un equip de rugby i com els hi diuen? I ho sento, de veritat, no mateu el missatge, eh? És el que jo he trobat. Els hi diuen les torres. Ha deixat titulars com les torres, Iniciano y la defensa del título, nadie puede con las zorras,
3: no.
6: O, finalment, hubo festejos para las zorras.
0: I qui hem tornat a veure per TikTok és... Ah, que en són de bones!
1: Efectivament, Miquel Montoro ha parlat al podcast Mel i ha recordat el primer vídeo que va fer i que es va viralitzar.
7: Jo crec que el meu primer vídeo així més conegut va ser de les taronges.
8: Tu saps que fa una bona taronja sempre va bé?
7: Mon pare sempre m'ha anat a una fira molt grossa que se fa a Saragossa de maquinària agrícola i això. I res, érem a l'aeroport i me ve una dona. T'he vist per les redes socials.
1: Una dona que no era mallorquina.
7: Que va, si era de per Saragossa, aquesta dona. Sí, ja t'he vist, ¿Nos podemos hacer una foto? Dic, tu saps, amb qui s'està fent la foto? Dic, sí, jo sóc un perdut, tu, en 10 anys, flipant, ton pare també que devia estar flipant.
9: Un pare va telefonar a mamà i diu, què ha fet el teu fill?
7: Diu, que me l'han aturat ara aquí i no m'ho quadra, això.
0: Vinga, pràcticament 8 minuts, arribem a 6:15 del matí. Bon dia, Catalunya, aquests que ja esteu desperts i connectats amb els matiners de Catalunya Ràdio. Amb aquesta musiqueta animada, és moment d'obrir la revista dels cors, no, vaja, d'alguns cors, això sí, dels matiners.

0: I comencem parlant de Lola Dueñas, que ha confessat una anècdota durant el rodatge de La Bola Negra.
1: Sí, explica que en una de les escenes de la pel·lícula, que és quan ella fa pipí, per tant us faig un spoiler, però podeu viure amb
0: vaja,
1: això...
0: Vaja, que podria passar qualsevol pel·lícula. Exacte. Que algú s'aixequi i vagi a pixar, també t'ho dic.
1: Exacte. Bueno, però pixa d'una manera en concret. Va acabar sortint d'una manera improvisada, explica aquesta escena, ho deia en una entrevista d'Onda Cero.
2: Eso surgió porque yo me hacía pis de verdad y entonces... porque me pongo nerviosa rodando y estoy como muy... me excito mucho, entonces me hago pis aunque no me haga pis. Y entonces estoy todo el rato yendo al baño y hago pis y vuelvo. Y voy y no hago pis y vuelvo. Estoy como siempre... Y entonces, no sé qué Javi Calvo me dijo y yo le dije, es que yo me hago pis. Y me dice, pues lo haces. Cuando se pone así me gusta mucho.
0: Doncs vinga, ja tenim una anècdota més de Lola Dueñas a La Bola Negra i la influencer alerta Maria Pombo demana ajuda a les xarxes per trobar el seu gat perdut.
1: Sí, en uns stories d'Instagram ha explicat que en Pluto, el seu gat, porta 4 dies sense aparèixer. Diu que és estrany perquè és un gat molt normal, que mai s'escapa ni tan sols intenta marxar de casa, i ha afegit que, com és lògic, doncs està molt preocupada i que aquests dies estan sent una agonia.
3: No sé, estoy en casa y lo único que me hace es llorar, así que es que cada vez que hablo... En fin, que no hay novedades. Y que estamos saliendo por las noches con linternas. O sea, lo que más me jode es que es un gato súper normal. Es que, claro, la gente lo ve por la calle y se cree que es un gato callejero. Y lo que más desearía con todo mi corazón es que alguien lo llevase a un veterinario para que con el chip no se amasen. Y me agobia un montón que esté pasando las horas y que no venga, pisen las lluvias y que no hay novedades.
0: Que esteu parlant aquí a veu baixa, que esteu parlant...
1: Que està dient una barbaritat. Què toque, ara?
0: Ah, dir la veritat.
1: Va, l'Ot Serra, no? Home, no.
0: Escolta, amb tots els ànims des d'aquí de Maria Pombo, que és cert que fa una mica de gràcia, perquè la veus així una miqueta de xoc, però, clar, exacte, només faltaria que el gat de Maria Pombo corrés per Catalunya Ràdio.
1: Imagina't.
0: Tant de bo el trobi, perquè, escolta, els que ens estimem els animals, pobreta... Ho ha
1: de passar molt malament.
0: No, tu, Marta, també estàs preocupada.
1: No, no, i tant. Bueno, és que em sembla que ha de ser...
0: una agonia.
1: Una agonia, com diu ella.
0: Vinga, quins sons deixa... És un cas de crims total, és un
1: total.
0: Cas de crims. Aquest gat li demanaran diners per aquest gat. Quins sons ha deixat la ràdio? On Serra?
4: Al matí de Catalunya Ràdio vam entrevistar el nou director general de la policia, Ferran López. Defensa que els Mossos no poden desobeir una ordre judicial per executar un desnonament, però vol reforçar l'àrea de mediació.
5: Doncs segurament tenim marge. Jo també li puc dir que les primeres dues reunions que d'ofici he demanat és amb Habitat 3 i amb la Fundació Rels, per conèixer el fenomen amb tota la seva complexitat i per mirar d'explorar doncs, algun petit espai que ens permeti fer les coses d'una manera doncs, més amable per tothom.
4: Carmen Carazo, portaveu del sindicat de llogateres, es queixava que no s'hagi sigut ambiciós en polítiques d'habitatge.
6: Portem una legislatura on l'únic que s'han fet són anuncis, grans brindis al sol que no s'han traslladat amb mesures contundents i mesures concretes. Tu vas anunciant coses que sonen fantàstiques, però després no tenen cap efecte, i això el que genera és desafecció i el que fa és abocar la gent a votar l'extrema dreta.
4: I la presentadora de La Travessa, Laura Escanes, feia aquesta reflexió sobre si determinats influencers han de mullar-se políticament.
7: És que sóc un perfil d'entreteniment molt buit, realment. O sigui, no em puc donar tantíssima importància ni podem donar tantíssima importància al que pensa un influencer que, en perdó, es dedica a ensenyar què s'ha posat de roba i on ha dinat.
4: I a la tarda, Francesc Garriga va descobrir que Toni Llull, bateria de Guitarrica de la Fuente, és molt amic del cantant, l'Álvaro.
8: Tu si l'has de cridar, com el crides? Álvaro? Guitarrica? Com li dius?
9: Álvaro. Álvaro, sí.
8: I el mòbil com el tens guardat?
9: Álvaro. Molts han fet amics. Sí que...
8: Però Álvaro a seques no. Serà Álvaro Guitarrica, no?
9: No, Álvaro.
8: Álvaro sol?
9: És lo típic que...
8: No coneixes més Álvaros?
9: No.
0: Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament. Parlant amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
10: Bon dia, matiners. Avui dimarts, la lluna transita per Taure i tenim molta energia fixa al cel. Traducció. Pot costar més canviar de plans, d'opinió o aconseguir que algú baixi del burro. Però aquesta energia també té una part molt bona, constància, resistència i capacitat d'acabar allò que comencem. Així que avui no cal córrer. Tria bé cap a on vas i després pas ferm. Bon dimarts.
0: Vinga, Lara, aquí li diem anys i anys per molts anys, avui.
1: Vinga, va, comencem.
11: No m'ho puc creure.
1: Avui faig Boris Izaguirre, el guionista.
0: Home, no, un moment, Helena, que encara no he dit res, havies de dir.
1: Ah, és veritat.
0: Home, que era lo divertit. És que si no té cap tipus de gràcia.
1: No en té res, tornem-hi, tornem-hi.
0: De veritat. A veure, tornem a començar. A veure, va.
1: Vinga, va, comencem.
11: No m'ho puc creure.
1: Un moment, Helena, que encara no he dit res.
0: Ara, noi, és que sempre...
1: Avui fa anys Boris Izaguirre, el guionista, escriptor, periodista i presentador, en fa 61. També suma un any més l'actor i còmic Miqui Nadal, en fa 59, i acabem felicitant l'expilot de motociclisme, en Dani Pedrosa. Avui en suma un mes i arriba als 41. Que tingueu felicitat a Dojo i us truquin moltes persones.
0: Cada dia als matiners, avui l'ara repassarem això dels aniversaris. Ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
12: Bon dia, matiners.
13: Laura Fa, periodista de la premsa rosa. No se li escapa res, és l'ull que tot ho veu.
12: A mi la cançó que em fa començar el dia amb energia, amb ganes de sortir al carrer a menjar-me el món i a rajar fort, que és el que més m'agrada, és En peu de guerra dels Catarres, perquè a més em recorda a concerts que m'ho he passat de conya. Em recorda a les meves amigues, a l'estiu, a tot el que em dona bon rotllo. Així que jo, En peu de guerra, i a més va molt amb mi i amb la meva manera d'encarar la vida, que és amb una lluita amb aquests friquis amb el que a vegades haig de trobar-me. Així que espero que tingueu un molt bon dia i que us poseu també En peu de guerra.
13: Els matiners.

0: Són 4:45. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 29 de setembre. D'aquí uns moments repassem els titulars d'aquest matí. Abans, per això, saludo a l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Aquesta nit, Les Alert ens informava d'aquesta situació meteorològica, sobretot la que ens espera a aquestes hores del matí. Com ho tenim tot plegat ara mateix, Eloi?
1: Doncs mira, anem repassant mapes i anem repassant la situació pel que fa a les tempestes. Ara mateix el que veiem és que ja tenim algunes tempestes fortes cap al camp de Tarragona. Sí que és veritat que no són tempestes estàtiques, vol dir que descarreguen fort, però passen ràpid i de moment doncs, no provoquen grans complicacions. Les tenim situades entre la Conca de Barberà i l'Alt Camp, i després n'hi ha també algunes al voltant del Delta de l'Ebre. Aquestes són les primeres que tenim, a més d'algunes també una mica més irregulars cap al centre de Catalunya, a l'espera que tota aquesta franja de precipitació més intensa es pugui reactivar i sí que es pugui mantenir més estàtica durant el matí al litoral i prelitoral del Camp de Tarragona, de Barcelona, i segurament més cap al migdia arribaria també tota la franja de les comarques de Girona i amb una intensitat molt considerable. Així que compte totes aquestes zones, compte perquè també hi ha alguns models al voltant del Prepirineu de Lleida, Conca de Tremp, etc., que els models ens diuen que poden acumular també durant el migdia tarda algunes pluges importants en aquell sector. Així que seguim pendents doncs, de l'evolució d'aquestes tempestes.
0: Més o menys, Eloi, hem de preveure que aquestes tempestes duraran fins a la tarda vespre.
1: Sí. Avui tot el dia poden caure. La part més intensa sí que la veiem durant tot el matí i fins a primera hora de la tarda. I després queden les escorrialles, però encara poden anar descarregant algunes zones. Sobretot a la tarda ens fa patir una mica més tot el que és la franja de la Costa Brava i les comarques de Girona.
0: Eloi, d'aquí uns minuts torno a connectar amb tu i actualitzem aquests mapes del temps pendents d'aquestes pluges que han de descarregar al llarg d'aquest matí.
1: Perfecte, fins ara.
0: Fins ara, Agustí Serrat, bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb l'Agustí repassem els titulars també d'aquest matí. Falten 4 hores per al Consell de Ministres en què es podria aprovar el nou decret d'habitatge. De moment, però, la negociació penja d'un fil.
2: Sí, perquè els socis amb qui negocia el govern espanyol, tant a la dreta com a l'esquerra del PSOE, han mostrat reticències pel contingut que podria tenir el decret. La norma parlaria d'una pròrroga dels contractes de lloguer fins al desembre del 2028, la prohibició, amb moltes excepcions, això sí, dels desnonaments i els incentius fiscals per a propietaris i llogaters. A l'entrega dels Premis Vanguardia a Barcelona, Pedro Sánchez deia que hi consten peticions de totes les formacions amb qui s'està negociant i demanava responsabilitat a partits com Suma, Junts o Esquerra.
3: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
2: Un dels punts que fa encallar les negociacions, però, és la pròrroga indefinida dels lloguers i la regulació del lloguer d'habitacions.
0: A l'espera d'aquestes negociacions, continua també la mobilització als carrers.
2: Sí, ahir la nit milers de persones es van manifestar a les portes del Palau de Congressos de Barcelona, on hi havia Pedro Sánchez. La concentració va tallar l'Avinguda Diagonal i va acabar amb dues persones detingudes. Convocats pel Sindicat de Llogateres, els manifestants van exigir al govern espanyol que el decret que es podria aprovar avui inclogui els lloguers indefinits, la congelació dels lloguers actuals, mesures per frenar els desnonaments i que també evitar els abusos del lloguer de temporada o d'habitacions.
0: I a Madrid, la Mari Carmen podrà tornar a casa seva.
2: L'empresa immobiliària propietària del pis i els representants legals de la dona, de 87 anys, han arribat a un acord després que la desnonessin la setmana passada. El preu del lloguer que pagarà serà d'uns 500 euros, molt semblant al que pagava abans que la fessin fora.
0: Més enllà del possible decret de l'habitatge, avui el Consell de Ministres aprovarà també noves mesures per fer front a la pujada de preus de l'energia.
2: El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, s'ha reunit les últimes setmanes amb els sectors més afectats i els ha garantit que s'ampliaran les ajudes.
4: Vamos a seguir apoyando a los sectores más afectados, el campo, el transporte, la pesca, los sectores de la gran industria, por ejemplo, pero también a los hogares que sabemos que en definitiva se están viendo muy afectados en su día a día, en su presupuesto familiar, como consecuencia de esta guerra, como consecuencia de la subida de los precios.
2: Es dona per fet que es prorrogaran les ajudes a la gran indústria i al sector primari, mentre que els transportistes denuncien que moltes empreses estaran en risc de desaparèixer i demanen també a pujar de 20 a 40 cèntims per litre les ajudes pels combustibles professionals fins a finals d'any.
0: El president del Tribunal Constitucional diu que el Suprem ha fet una interpretació de l'amnistia esbiaixada i contrària a la llei.
2: Trescat Info ha tingut accés a un nou esborrany de sentència de Cándido Conde Pumpido, en què hi diu que el Tribunal Suprem ha vulnerat drets fonamentals no aplicant la llei també pels delictes de malversació. Aquesta sentència sobre l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa s'aprovarà al ple del Constitucional del 6 d'octubre i establirà doctrina. Per tant, el Suprem, com que ha dit català, obrirà la porta al retorn de Puigdemont a Catalunya.
0: Entropic alerta als seus possibles inversors que la intel·ligència artificial avançada podria comportar riscos catastròfics o existencials per la humanitat.
2: Sí, aquesta matinada l'empresa ha admès que alguns models podrien intentar evitar que els apaguin o actuar de manera semblant al xantatge. Tot i així, defensa que s'hi inverteixi i diu que la intel·ligència artificial segura i fiable és una responsabilitat col·lectiva.
0: Els atacs de ratpenats a Catalunya han pujat un 23% respecte de l'any passat.
2: Des del gener fins a l'agost s'han notificat 86 casos d'atacs, segons la xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya. Això són 16 més que en tot l'any passat. De fet, 4 de cada 10 mossegades d'animals a persones a Catalunya aquest any han estat de ratpenats, que són els principals portadors de la ràbia. Una possible explicació d'aquest augment seria que les altes temperatures han fet desplaçar aquests animals cap a entorns que no són els habituals. Salut demana que s'eviti el contacte amb ratpenats pel risc de contraure la ràbia.
5: Déu-n'hi-do. Ara veuré un ratpenat i sortiré corrents.
0: Agustí, bona nit.
2: Bona nit.
0: Descansa. Descords de 6 del matí, 6 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui amb les hores prèvies al decret d'habitatge.
6: És el tema d'obertura de pràcticament tots els diaris. L'Ara titula que la pròrroga dels lloguers tensiona la negociació fins al final i el periòdico que el govern tempteja els seus socis amb una bateria de mesures sobre habitatge.
7: Però l'anomenat decret Mari Carmen també obre edició a Madrid. El País explica que el govern espanyol proposa vetar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028. El Mundo, que la Moncloa pressiona Junts per cedir a les receptes de l'esquerra i la raó que hi ha acord entre les parts perquè la Mari Carmen pugui tornar a casa.
6: Qui se'n desmarca i ho recull en un raconet de la portada és La Vanguardia, i això perquè dedica tres quarts de portada a l'acte que Pedro Sánchez va presidir ahir a Barcelona. Els premis d'aquest diari, els premis La Vanguardia, el veiem a tota pàgina, acompanyat dels guardonats sota el titular L'Hora del Periodisme.
7: I altres temes de portada. Ataca al cor de Kiev, diu l'Ara. Terror rus sobre Kiev amb drons de reacció, titula El Mundo. Els primers ho acompanyen de la fotografia d'un edifici en flames. Els segons, de la d'una dona ferida transportada ràpidament cap a una ambulància.
0: I avui els articles d'opinió i continua havent ple d'articles dedicats a l'habitatge.
7: El periodista i activista social David Fernández recorda l'Ara la mort del Miguel, un home que es va suïcidar el 2010 poc abans de ser desnonat a l'Hospitalet, 15 anys abans que l'Olga es tragués la vida pel mateix motiu a la mateixa ciutat.
6: Critica que entre les dues morts allò que no ha variat gens ni mica és l'immobilisme en matèria d'habitatge, governés i governés a Catalunya i a la Moncloa.
7: A El País, l'escriptor i periodista David Trueba lamenta que el que anomena terrorisme immobiliari diu que té la llei de la seva part.
6: I lamenta que la precarietat ha augmentat amb la venda de pisos de protecció oficial a fons de capital i l'arribada de les grans fortunes que compren a preus desorbitats als millors barris de Madrid.
7: El periódico alerta que la urgència per protegir els lloguers pot alleujar situacions, però no solucionar el principal problema.
6: Per això, més enllà del decret, defensa impulsar una política sostinguda que conciliï la protecció de les llars vulnerables amb el respecte a la propietat privada i l'increment del parc d'habitatge assequible.
7: Per la seva part, el periodista Màrius Carol diu a La Vanguardia que és una tragèdia que gent amb feina estable no pugui accedir a un pis de lloguer.
6: Subratlla que cal aconseguir un pacte polític transversal i durador i adverteix que Brindis al Sol com convertir tots els contractes de lloguer en indefinits o impedir tots els desnonaments els tombarien els tribunals.
7: Mentrestant, l'editorial del Mundo alerta que el principal perill és que, en nom de la protecció als vulnerables, les decisions polítiques es vegin supeditades a les necessitats partidistes i personals, diu, dels membres del govern de coalició.
6: Assegura que Espanya no necessita legislar en calent, sinó reformes profundes, i adverteix que intervenir més al mercat només danyarà els joves.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
8: Bon dia i bon dia, Marc.
0: La Sílvia Solanes, repassem la premsa digital. Qui s'ho ven tot?
8: Doncs una sabateria de Girona. Tanca per jubilació. Fins aquí.
0: Bé.
8: Bé?
0: Sí. Ja els hi toca, ja els hi toca. Sí. Feliç jubilació.
8: Això mateix. Ven fins i tot els maniquins.
0: Veus?
8: Ho llegim al diari de Girona, que detalla que es tracta de la sabateria Peacock, que baixarà la persiana dels establiments de Girona, Palamós i Olot. No només han posat a venda els números de sabata que els queden, sinó que també es treuen de sobre tot el que hi ha a la botiga. Clar. Quadres decoratius, maniquins, mobles, cadires, una bola del món que llueix encara en uns aparadors. Els maniquins a partir de 50 euros, a qui li interessa.
0: Home, Déu-n'hi-do, escolta'm. Escolta, pensava que això seria allò dels 20 eurets, que farien una miqueta més de mercat. Déu-n'hi-do, 50 euros.
8: I vas baixant, si no et té sortida. I els han venut.
0: Ja els han venut?
8: Sí.
0: Doncs els hi ha sortit bé la jugada. Qui s'ha fixat en Vilanova de Meià?
8: Doncs una investigadora de Mèxic. Llegim el Segre, que han passat diversos dies a la Noguera coneixent el model que impulsa el xef Sergi de Meià als peus del Montsec. Una cuina que activa productors, redueix desaprofitaments i posa en valor el paisatge i la cultura local. Dit d'una altra manera, analitza com funcionen els restaurants inspirats en el slow food.
0: I seguim a les comarques de Lleida perquè han trobat una fórmula per aprofitar les sobres dels menús escolars.
8: Sí, en concret a la Seu d'Urgell. Han activat el conegut com a projecte Rexcatering. És un sistema innovador i pioner que s'ha posat en marxa al vestíbul de l'edifici conegut com Les Monges. Què és? Doncs mira, cada dia, cada mig matí, posen en una màquina expedidora les racions del menjar que ha sobrat el dia anterior de l'Institut Joan Brurdieu, que és això, i qualsevol persona pot anar a recollir-los de forma gratuïta, com aquell que va buscar una bossa de patates o aquests...
5: És que tirem molts aliments, eh?
8: ...bossetes de fruits secs. Doncs el menjar que ha sobrat el dia anterior el col·loquen allà. És un sistema que es va provar bé. És la cinquena màquina de tot Catalunya i ahir, per exemple, hi havia llenties i truita. Veiem també el Segre.
0: Unes llenties me les fotria ara.
9: Sí, jo també.
0: Eh que sí?
8: Doncs jo no.
0: Uns peus de porc... Aquestes hores del matí, a veure si un restaurant...
9: I uns ous amb bacon, també, eh?
0: També. Algun dia ens podríem portar a menjar.
9: Oh, això estaria molt bé.
0: Un tàper ben calentet. I uns peus de porcs ben guisats, ara, però així aniria fent el programa. Mentre escolto els apunts culturals, i escolta, mentre tu vas xerrant, jo em vaig fotent com un toixonet.
9: Jo també, em vindria molt de gust ara mateix.
0: Doncs vinga, intentem no salivar i explicar-nos amb què comencem avui, Marta.
9: A veure, amb un anunci que segur que també farà molt feliç la gent, sobretot a Gerard Jubany.
0: I això, Gerard Jubany, perquè és molt fan del Dausà.
9: Li encanta, Joan
0: Dausà. Ah, sí? No ho sabia.
9: Sí, ha anunciat 6 concerts exclusius a Santa Maria del Mar a Barcelona. Apunteu aquestes dates perquè seran els dies 16, 17 i 18 de desembre. Les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
0: Doncs, Jovany, ja pots estar comprant entrades com si no hi hagués un demà, ja t'ho dic ara. I també algunes previsions per avui mateix, Marta.
9: Sí, la primera és que avui es presenta la nova temporada del Teatre de la Biblioteca de la Perla 29 i, a més, també sabrem què podrem veure al Festival Inèdit, sí? Aquest Festival Internacional de Documental Musical de Barcelona, i, per tant, demà us ho explicarem tot aquí als matiners. Més coses, perquè ahir parlàvem de les nominacions als Premis Teatre Barcelona, que s'havia de celebrar ahir a la Sala Paral·lel 62. Doncs bé, ara ja sabem els guanyadors de la nit, van ser El barquer, que es va poder veure al lliure, l'adaptació teatral de Permagel, i també Germans de sang. Mamma mia, here I go
0: again. My, how can I resist? A veure, i Mamma mia...
9: Mamma mia, arriba per fi al Teatre Tívoli, un muntatge que ja han vist més d'un milió d'espectadors, i ara, doncs, bones notícies perquè arriba a la capital catalana i un dels actors del repartiment ens ha enviat aquest missatge pels matiners.
10: Hola, sóc el Joan Oliver, interpreto un dels tres pares de Mamma mia. Tres pares? Sí, bueno, suposo que aquestes alçades ja coneixeu una miqueta la trama de Mamma Mia. I és que Mamma Mia és un clàssic, és un èxit internacional, com ho són les cançons d'Ava. Cantareu, ballareu, riureu, plorareu, i a més és que ens fa molta il·lusió poder-ho venir a fer a Barcelona després de 3 anys d'èxit a Madrid i un any sencer de gira per tot Espanya. Així que no us la perdeu.
0: Doncs la perdrem. Una abraçada des d'aquí, el Joan Oliver.
9: El Tívoli, per tant, musical d'èxit que arriba a la capital catalana, i si voleu més música, atents a això.
0: Si és que Zucchero té corda per estona, tu.
9: I tant. Doncs avui el teniu al Palau de la Música dins del Festival Jazz Barcelona, un concert que es farà avui a les 9 del vespre.

0: Vinga, va, que amb només un minut pràcticament arribem a 6:15 del matí. Ha arribat el moment de la dada, Maria. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
1: Hola, què tal?
0: A veure, avui què ens has preparat?
1: A veure, la setmana passada, aquí a la dada, Maria, vam començar el dilluns a Tarragona amb motius de les festes de Santa Tecla. Després, el dijous, vam passar per les festes de la Mercè de Barcelona. I avui anem cap a Lleida.
0: Marta, avui...
1: Avui pringo!
0: Avui llepes. A veure, per què, per què?
1: Aviam, aquesta és la cançó de la Festa Major de Lleida, la que es va fer el maig per Sant Anastasi, però avui és Sant Miquel, 29 de setembre.
2: Oh,
1: i és l'últim dia de les festes de la tardor, i el cap de setmana també va haver la fira de Sant Miquel.
0: Felicitats a tots els
2: Sempre
0: Miquels.
2: Sempre esteu de festa, tu. Sí, tenim dues festes a Lleida.
0: I què?
1: L'origen d'aquestes festes de la tardor i de la fira es remunta a quan el rei Jaume I va atorgar a la ciutat de Lleida el privilegi de celebrar una fira anual de 10 dies. Per això avui us pregunto... És tan divertit veure-us.
0: No, no, és que et prepararem una dada. Lara, Marta Canalias. Vinga, dispari.
1: Quin any va atorgar el rei Jaume I el privilegi a Lleida de celebrar una fira anual de 10 dies?
2: Ara quedarem molt catetos, eh? Ara quedarem molt catetos.
0: Jaume I...
2: No, és que de veritat. Que no es pot fer.
0: Digueu alguna cosa vosaltres, que sempre ho dic jo primer.
2: No.
0: Que m'escolto el programa i sempre sóc jo el qui disparo. Per tant, per favor.
2: Buah.
0: És que és una loteria.
2: Això fa molt de temps. Ens dius
0: va,
2: el segle?
0: Va, hem d'avançar perquè...
1: Us el puc dir, si voleu.
2: Ens diu el segle.
0: Ah, val.
1: Si val?
2: Sí,
1: val.
2: Sí.
1: Segle 13.
0: Val, bueno.
2: Ah, ens has ubicat.
0: Vinga, va, anem una mica de ràpid, que anem una mica malament de temps avui.
2: Doncs... 1.200...
0: Ara ho hem de dir la vegada, o sigui... Portem aquí 4 hores de...
2: 1.212, va.
0: Vinga.
2: Jo, 1.241.
0: Jo dic 1.270. I qui guanya la dada Maria d'avui és...
1: Lara García!
2: Ho sabia!
1: 1.232.
0: Per què, per què, per què?
1: Doncs aleshores va atorgar aquest privilegi. Va ser el 23 d'agost del 1.232. Penseu que l'arxiu de Lleida encara es conserva el manuscrit del privilegi reial que està escrit en llatí i en què Jaume I donava aquest permís per fer la fira i en aquell moment, en la primera fira, doncs es van atreure mercaders de diferents zones, com per exemple el sud de França, Tolosa i Montpellier.
0: Gràcies, Maria.
1: A tu.
0: Que vagi molt bé.
1: Fins ara.
0: Història. A veure, tenim entrades per anar al teatre. Per tant, si teniu ganes de participar, podeu començar a marcar ara mateix el 93207474, 93207474, per participar. Perquè, com sempre, els matiners de Catalunya Ràdio tenim ganes de que aneu a gaudir de teatre, perquè ens encanta, perquè és així. Avui us convidem a anar a veure el Gran Inquisidor amb el Lluís Omar al Teatre Goi de Barcelona. Tenim per vosaltres un val per dues persones. 93207474. Maiol Roger, bon dia de nou.
3: Bon dia.
0: A partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, avui molt atents d'aquest temporal, perquè les pluges han de començar aviat. Ja a les 6 saludarem a Protecció Civil per saber com s'ha actualitzat la previsió, també amb el nostre meteoròleg de referència, l'Eloi Cordomí, i serem tot el matí per explicar-vos on està plovent i com està plovent. Heu d'anar en compte, ja ho sabeu. Després també estarem molt atents al decret d'habitatge que s'aprova avui al Consell de Ministres. Tindrem Míriam Nogueres i t'acabo amb una novetat, una estrena. Pere Estupinyà, Premi Nacional de Ciència. Potser molts oients el coneixen perquè té milers de seguidors a les xarxes.
0: Sí.
3: Que avui s'estrena al matí de Catalunya Ràdio explicant-nos com serà la vida el 2050. Just abans que Sergi Pàmies ens faci teràpia boomer per explicar-nos com era fons quants anys avui parlant de lloguer.
0: Tot molt rodonet. A partir de les 6 del matí, que vagi molt bé el dimarts.
3: Fins
0: Maiol.
3: Ara.
0: Fins ara. Adéu.
4: Estem en plena siga, tot un any darrere d'aquesta feina, però...
5: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
6: Que la castanya era un menjar habitual, bueno, molt puntual a l'època de la tardor, perquè...
5: De la tardor que encén els boscos, a l'hivern que emblanquina els cims. Un viatge pel paisatge canviant de Catalunya.
7: Sí, les cabres, en lloc de castanyada, fan la aglanada, podríem dir.
5: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
8: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
5: Camí de Cabres, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3Cat.
5: La solució, amb Elisenda de Carot.
9: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
10: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
5: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
11: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
5: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
12: I si fas la ventana, en donarien alguna cosa?
5: No. Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
13: Codi civil del calçot. Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
5: La solució, de dilluns a divendres d'una a dues del migdia, amb Elisenda Carot.
9: La solució, passa-ho. Oh!
14: Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts, arribem ja a les 6 del matí. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
15: Hola, bon dia.
0: Pendents d'aquestes pluges que han de començar a arribar a primera hora del matí. Com tenim ara mateix la situació, Eloi?
15: Doncs mira, ja tenim una primera franja de precipitacions prou organitzada. És la que cau sobretot a l'interior del Camp de Tarragona. Seria entre l'Alt Camp i la zona de la Conca de Barberà, on tenim la pluja més intensa, però també es va allargant cap al sector de la Segarra, de l'Anoia i fins i tot del Solsonès. Després també arriba una franja de pluja pel Delta de l'Ebre. Aquesta és una mica més forta i creiem que aquesta anirà avançant pel nord, resseguint la costa, i és la que pot quedar més estàtica durant les pròximes hores i acumular més litres per metre quadrat al litoral i prelitoral, especialment del Camp de Tarragona, sobretot del sector nord, també de Barcelona, i compte perquè els models que s'estan actualitzant avui també ens indiquen que la precipitació durant el migdia i la tarda podria quedar estancada entre la Costa Brava i les comarques de Girona, i aquí acumular també força litres per metre quadrat. Estem parlant que en alguns llocs hi ha risc que s'acumulin més de 100 litres. Hi ha un sector també al voltant de l'Alt Urgell, de la Conca de Tremp, que també es podrien acumular més de 50 litres per metre quadrat. Per tant, totes aquestes franges serien avui les que poden descarregar amb més intensitat, tot i que la pluja podria arribar en qualsevol punt de Catalunya.
0: Pendents, doncs, d'aquestes pluges, i al llarg del matí també, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell, anirem actualitzant la situació meteorològica, que avui en alguns punts de Catalunya es preveu complicada. Que vagi molt bé, Eloi.
15: Perfecte, fins ara,
0: adéu. Adéu, adéu. Sí, aneu tirant les alertes, aquest, que m'he fotut un bot del llit avui, que tela, eh? Les alertes, a mi em fa la sensació que s'acaba el món, t'ho dic.
2: Sí.
0: Mare de Déu, anem pel concurs? Vinga, som-hi. Perquè tenim ganes de regalar teatre, perquè ja sabeu que regalar teatre és un regal perfecte, i és tan fàcil com entrar a regalateatre.cat i fer feliç a qui més estimeu. Recordeu, és molt senzill, regalateatre.cat, i gràcies a regalateatre.cat avui us convidem a anar a veure l'obra El gran inquisidor, amb en Lluís Omar, al Teatre Goya de Barcelona. Atenció, perquè és un recital escènic amb música en directe, només hi ha 10 úniques funcions, i serà de l'1 a l'11 d'octubre, d'acord? De l'1 a l'11 d'octubre. Aquestes hores saludo en Lluís. Lluís, molt bon dia.
16: Hola, molt bon dia.
0: Com va el matí, Lluís?
16: Doncs a punt d'anar a dormir.
0: A punt d'anar a dormir?
16: Sí, senyor.
0: Treballes de nit?
16: Aquesta setmana toca treballar de nit.
0: I escolta'm, des d'on ens truques, Lluís?
16: Ara mateix estic a Martorell.
0: Ah, Martorell. No sé si és d'aquelles nits, matins, que entres al llit pensant, mira, d'aquí poc començarà a ploure, però jo estaré dins del llit tapadet i ningú m'emprenyarà.
16: Això sí, oh. Això sí que he començat a pensar-ho.
0: Quina enveja, quina enveja. Doncs escolta, Lluís, bona nit, que descansis i tens el número 1.
16: Molt bé.
0: Que vagi bé. Bon dia.
16: Vinga,
0: gràcies, adéu. Fina, molt bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: I tu des d'on ens truques, Fina?
17: Jo truco de Casserres.
0: Des de Casserres. Però tu ja et desperta o... Desperta,
17: no,
0: vull dir. Vas a dormir o vas a treballar?
17: No, estic desperta i fent mandres fins que toqui el despertador.
0: Tens aquella veueta encara una mica dormida, Fina?
2: Que bé, això de les mandres.
17: I escoltant-vos...
0: Ai, que bé. Ets a dins del llit, encara?
17: Sí, jo us he trobat molt a faltar l'estiu, Jo crec que us hauríeu de replantejar, això,
0: Sí, i tant, Fina. Mira, farem una cosa, ens ho replantegem, i tu, quan estiguis de vacances, vens a fer una secció.
17: Vale, perfecte.
0: Fina, tens el número 2.
17: Sí.
0: Una abraçada, que vagi bé.
17: Bon dia.
0: Adéu, bon dia. Vicenç, molt bon dia, també.
18: Bon dia.
0: Ui, què tal, Vicenç?
18: Bé, m'acabo de despertar.
0: Però fa molt poc,
18: Molt poc, molt poc. Encara estic barallant.
0: Vicenç, podríem estar parlant de minuts?
18: Sí.
0: No?
18: Minuts.
0: No minuts, Ets a dins del llit, també, encara, Vicenç?
18: Bueno, a sobre. Li fa calor.
0: Ja està. I ens hi estarem molts minutets més per fer-nos enveja o no?
18: Pues els que em doni la gana, perquè que estigui jubilat.
0: Escolta, Vicenç, carà, mira, un aplaudiment que bé que estiguis jubilat a sobre mi. I faig el que em dóna la gana. A mi això m'encanta. Tens el número 3, Vicenç, que tinguis un bon dimarts.
18: Va, gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu. I acabo amb l'Olga. Olga, molt bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Ui, Olga, tu dins del llit i jubilada no, pel que veig.
14: No, que va, vaig camí de treball, que ja estic arribant.
0: Molt bé, a quina hora ens hi posem?
14: A les 7, però arribo abans per llegir i prendre un cafè tranquil·lament.
0: M'agrada molt perquè hi ha molts oients dels matiners que es prenen el seu temps, els seus minuts, inclús les seves hores, abans de començar la jornada.
14: Sí, sí, així ens comences d'una altra manera.
0: Doncs a veure si el comencem amb aquest parell d'entrades per anar a veure el Gran Inquisidor amb el Lluís, amb el Lluís Omar al Teatre Goya. Olga, una abraçada. Tens el número 4.
14: Gràcies.
0: Que vagi
14: adeu.
0: Molt bé el dimarts. Adéu.
14: Adéu, gràcies.
0: Marta Viana, que tinguis també un bon dimarts.
2: Igualment, fins demà.
0: Ai, quina cançó. Charango, Nil Moliner, pràcticament per arribar a les 6 del matí, amb aquesta que es diu Somriurem. Somriurem.

0: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota.
1: Somriure, malgrat tot, en aquesta vida, pràcticament quan arribem a les 6 del matí, abans d'acabar, com cada dia, des de fa alguns dies, toca saber quina reflexió va acabar fent ahir l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners. Avui me'n vaig cap a casa pensant en la crisi que tenen els del sector del vi. Tot i produccions molt minces els últims anys a causa del clima, resulta que els hi sobra el raïm perquè es ven molt menys vi, consumim molt menys vi que abans. I avui qui tenia l'última paraula en el programa, el Catalunya Nit, és el nostre col·laborador, en Daniel Vázquez Sallés. Ell mateix ha explicat, és el marit de la Meritxell Falgueres, de la bodega Gelida de Barcelona, una família que en sap moltíssim de vins. I ha posat sobre la taula dues idees interessants. D'entrada, ens decantem cada vegada més per begudes refrescants, també a causa del canvi climàtic, i l'altra, cada vegada es consumeix menys vi perquè també socialitzem menys. El vi vol taula, el vi vol sobretaula, el vi vol grup i vol conversa. Doncs no deixem, no?, que es perdi del tot el vi. Vinga, trobem-nos. Que us vagi bé el dimarts. Bon dia.
1: Bona reflexió de l'Agnès Marquès amb aquest vi que sempre vol taula, i a aquestes hores del matí toca agafar, que agafi el relleu, vaja, com cada dia. Ricard Ostrell, molt bon dia, Ricard.
3: Què tal?
1: És veritat el que deia l'Agnès, eh? Un bon vi sempre fa sobretaula, sempre fa converses
3: sí,
1: interessants amb els amics.
3: Sí, a vegades les converses no convenen.
1: Què vols dir?
3: Bueno, vull dir que a vegades... No?
1: Jo he tingut converses molt interessants amb una ampolla de vi, eh?
3: Sí, i sense també, no?
1: Sí, ah. Sí, no, i tant. No dic de fer apologia
3: no,
1: de l'alcohol,
3: que a vegades el vi també provoca un...
1: Ah, sí.
3: No, un estat que a vegades no és bo per tenir converses. Vull dir, les converses a vegades s'han de tenir...
1: Serenes.
3: Doncs, clar, amb menys relaxament, amb més concentració, no ho sé, depèn.
1: Depèn del moment. Escolta'm, molt
3: ara,
1: content...
3: Ara sempre a favor d'una conversa... Tranquil·la.
1: Sempre. No sé si la tindràs avui amb Pere Estupinyà, que s'estrena al matí de Catalunya Ràdio,
3: sí.
1: Que això és una meravella, eh?
3: Sí, sí, sí. Avui ens acompanya el Premi Nacional de Recerca en la categoria de Comunicació Científica, Pere Estupinyà.
4: Dani, a tu t'hagués agradat ser llibreter o crític literari?
5: Sí, llibreter, no crític literari. Llibreter sí, perquè és que trobo que és una feina preciosa. O sigui, bueno, hi ha gent que li agrada anar al mercat, no?, i que et recomanin, ah, avui està superbé el tomàquet. Bueno, doncs a mi m'agraden els llibres, i per exemple estem aquí a la llibreria Tomiris, que és la meva llibreria de confiança, que està l'Helena, sempre vinc amb un llistat i ella em recomana altres coses. I m'agrada, perquè em deixo sorprendre, i com m'agrada llegir de tot, sincerament, de tot... De fet, això és una cosa que penso que és el que s'està perdent i és el més important, que és la curiositat. Si tens despertar la curiositat, sempre és bo. I llegir és el que desperta.
4: T'ho dic perquè, com ja l'oient pot inferir, ets una persona que llegeix molt i que et trobo sovint a xarxes o pels llocs on et veig recomanant allò que es diu mandanga de la bona.
5: Sí, llegeixo molt. De fet, abans me n'anava, i això és literal, ara tinc un Kindle, és una marca, però bueno. Però me n'anava amb una maleta de llibres de vacances. O sigui, m'emporto un llibre per dia, literal. Sí, m'agrada recomanar, perquè crec que si... Jo, de fet, escric, bueno, però no pensava que seria escriptor. Però, bueno, ho soc. Però crec que per llegir i per la vida, sobretot, avui en dia, has de conèixer molt bé de moltes coses, de filosofia, de la cultura general, de història, etcètera, etcètera, però sobretot de com es construeix un relat. Perquè el que ens venen sempre són relats. I això, perdó, eh? Ja que ho vaig aprendre molt... L'any passat, quan vaig anar a Ucraïna, que vaig anar de jurat internacional, sota les bombes, a la guerra, i que me n'adonava que és que realment és que estem molt absorbits per relats que ens venen amb imatges i ens repeteixen, i que no dic que tot sigui mentida, no estic dient això, però simplement que has de viure les coses, has de tenir un pensament crític.
4: Jo crec que ho hauries fet genial de llibreter, però en lloc d'això doncs vas optar per la dramatúrgia i la direcció teatral. No t'ha anat malament, de moment. llegir ajuda, no?, a crear millor, ens deies?
5: 100%. De fet, jo, l'únic que generalment no llegeixo de vacances és teatre. Ajuda perquè t'ajuda a crear històries, a tenir idees i pensament. Jo, per exemple, m'agrada molt la filosofia i els assajos, a pensar d'altres formes, bàsicament. Sí, a canviar el teu eix.
4: Dani Meyer fa molt que va pel món, però ho va, com diuen els joves, petar, sí, amb Vaca, que va ser un exitàs. Vas recollir un Premi de Teatre de Barcelona, 2 Max, 4 butaques, s'ha editat com a llibre, l'han traduït a no sé quants idiomes i s'ha presentat o s'ha representat a diversos països. I tot amb un text escrit en una nit a raig. I sempre escrius així, no? O no?
5: Sí. Sí, no en una nit, però sí. És que jo crec que... però això és una cosa meva, eh? O sigui, hi ha altres fórmules. A mi em serveix molt... Crec que és el fet creatiu... a mi em serveix impulsivament. Després està el fet artesanal, que també un artista és el fet creatiu i també el fet artesanal. El fet de dramatúrgia, d'ordenar, d'estructurar, de netejar, de comprimir cada frase, això sí que és un fet de moltes revisions posteriors. Però l'impuls crec que és important que sigui a raig per mi, perquè si no és molt intel·lectual. I això no serveix per teatre. El teatre és incorrecte, és visceral. Si no, estàs tirant un problema a l'actor o al director.
4: Ara tornes, sí, amb una altra obra, Crash, sí, que és un musical musical. I ho dic així perquè totes les propostes teves que jo he vist, he notat que tu, la banda sonora, sempre hi tens una especial cura. Mm. De què va Crash?
5: Bueno, a veure, és un musical que diré que... És un musical musical, però musical que diria que és pels que no li agraden els musicals, també. Perquè és que jo... Hi ha una cosa, i això ho dic de debò, és que no... Tinc molts problemes amb les etiquetes. De fet, també amb els llibres, quan diuen no, és infantil, per quina edat té? És que jo no ho entenc, perquè a mi em genera interès qualsevol cosa, en general. Bueno, no qualsevol cosa, però... Això musical em ve que és el primer llenguatge que jo vaig aprendre abans d'aprendre a escriure... castellà, perquè sóc d'Argentina, jo vaig aprendre a escriure música. Jo vaig estudiar molta música, em vaig graduar en una cosa que existeix a Argentina, que seria com un batxillerat més un FP de productor musical, i després he fet molts musicals amb Manu i Àngel. Jo quan escric, de fet, hi ha coses que no sé dir per què estan bé d'una forma teòrica, ni lingüísticament. Si a mi em preguntes pretèrit, perfecte, jo no tinc ni idea. Ho sé fer, ho sé utilitzar, però sempre poso quan hi ha silenci i música. O sigui, és una cosa rítmica per mi, l'escriptura i el teatre. Aquí, evidentment, sí que és un musical, hi ha cançons, tot i que a Scratch també hi havia cançons.
4: És veritat.
5: 3 cançons, i era una DJ que estava punxant 45 minuts. Però perquè és la millor manera d'explicar aquesta història. Aquesta història és la història d'una parella. No t'explicaré massa, perquè ja saps que sempre en les meves obres, si escrivo massa, faig spoiler. Que estan superbé, estan celebrant el 4è aniversari, tenen un projecte comú, que és tenir una família. Entren en el debat perquè no és... La gent pensa que, bueno, sí, vull tenir un fill. Superfàcil. Sí, això és una cosa molt catòlica, però avui en dia és gairebé impossible, és molt difícil. Aleshores tenen el debat de si fertilització assistida, adopció, que tampoc no és fàcil, la gent pensa unes coses que no són. Bueno, i tenen aquest debat. Hi ha un moment que passa una cosa i que s'atura el temps. I aleshores, aquesta obra per mi va del temps. De vegades passen coses i la inèrcia d'aquest món accelerat no ens permet parar i dir, a veure, un moment, jo vull continuar fent això o no? O ho estic fent per inèrcia? Per mi va d'això, aquesta obra. I també per això, com no crec en les etiquetes, volia justament que tots estiguem mogut una mica del nostre eix, no? Perquè jo crec que el teatre el que és bonic és que és un fet comunitari i que posar en valor les nostres vulnerabilitats estant en un lloc no del tot còmode és una manera d'aprendre. Aleshores, està l'Arbel Barau, que és la primera vegada que farà un musical, no és actor de musical, està la Diana Roig, que és la mega actriu de musical, molt amiga meva, però que estarà en una sala petita, fent una obra de dues persones, no, el gran musical, Mireia Morera, compositora, però que és super nova generació, jo ja tinc més una edat, i aleshores crec que això ens farà molt millor a tots, bueno, i un equip creatiu meravellós de tot.
4: Ara t'anava a preguntar per la Mireia Morera, perquè jo imagino el fet d'escriure com una cosa solitària i més enllà de que tu tinguis música al cap, imagino que aquesta vegada has hagut com de fer una mica més d'equip a l'hora d'escriure, pensant que ella haurà de posar-hi música, no?
5: Sí, però ha sigut molt fàcil i guai, perquè hi havia molt de respecte. O sigui, jo vaig escriure una primera versió així, va, vinga, en 10 dies, que ja tenia unes lletres, però aleshores anàvem quedant, això no veig, no sé què, tal, aleshores, i després començava a composar i jo també, això no, ah, podem fer això, tal, i anava a canviar també les lletres, i era com un toma daca, que és, això és lo guai del teatre, o sigui, el problema, com sempre, de totes les professions és l'ego, si deixes de banda això, és que tot és guai perquè aprens, i dius, ah, mira que guai.
4: I has creat Crash, però encara et queda molta feina perquè no només el text és teu, sinó que la dirigeixes i aquesta vegada la produeixes.
5: Sí, sí, he obert una nova productora que es diu Rugido Teatre i començo a dirigir-la d'aquí a dues setmanes, bueno, els assajos, i estic molt content i sí, amb moltes ganes. Sí, sí.
4: Tu sí que no pares, eh? No sé els protagonistes de l'obra, no em facis spoiler, però
5: no,
4: tu no pares.
5: Jo no paro, no. Perquè tinc... Sí, sempre m'agrada fer coses. Sí, estic escrivint a la vegada, estic intentant enviar coses fora per intentar que es facin coses fora, perquè crec que si no també ens tornem molt endogàmics, s'estan traduint obres meves i per veure si es poden fer en altres llocs del món. Perquè, mira, ja, i tornem als llibres, és una mica el Byung Chun Han, no? És que l'alteritat ho és tot. O sigui, si vols viatjar i saber on està el Sara, doncs no viatgis. O vols entendre l'idioma, no viatgis. Aquesta dificultat d'intentar entendre l'altre, fer aquest esforç, és el que et fa millor.
4: Comenceu els assajos, ens ho has dit, en 15 dies?
5: Sí.
4: I abans d'aquests 15 dies deus tenir moltes coses. Què s'ha de fer abans d'entrar en una sala amb els actors?
5: S'ha de fer moltes coses. Per exemple, moltes reunions amb so, per exemple. Perquè l'espai sonor a la vegada també té a veure en aquest... perquè jo també ho entenc així, amb les cançons. Fer la producció musical, que és... està composada la cançó, tenim una maqueta, però potser hem de gravar alguns sons amb instruments. Després, reunions amb escenografia, que et fan un plantejament de com s'imaginen l'escenografia, el vestuari, aleshores, bueno, sí, però ens serveix per aquesta escena, no, val... pressupostos per veure quan costarà això i reunions de producció amb el teatre de comunicació, està fent aquesta entrevista, tot, s'ha de fer de tot.
4: I el primer dia és el 5 d'octubre?
5: 5 d'octubre, sí.
4: I com va un primer dia d'assaig? Què feu?
5: Molta il·lusió, generalment fas una primera lectura i per mi el que és més important, o com jo entenc la direcció, és sentar les bases de el que vols generar com a equip. Perquè al marge de l'obra i del contingut de l'obra és el mateix que en un bar. D'igual si et posen... bueno, no d'igual, però és sobretot com generes aquesta energia. I per mi això és una cosa que és el que fa un director, que és il·luminar la resta, no voler brillar el mateix. O sigui, és com generes que tots estem il·luminats i estem còmodes i brillem tots.
4: Dani, jo volia, a tota aquesta feinada que tens per endavant, afegir-te-n'hi un altre, modestament. Nosaltres acabem de començar aquest programa, que es diu Rambla 54, i ens agradaria molt, des d'ara i fins al dia de l'estrena, acompanyar-vos una mica, des del dia del primer assaig, o anar parlant amb tu de com evoluciona, conèixer una mica aquest món que com a espectadors no veiem, no? Nosaltres arribem al dia de l'estrena o més enllà, no? Paguem una entrada, entrem i veiem el final, el resultat final, però ens interessa el procés. T'animaries a fer-nos de rambler?
5: Clar, i tant. Sí, sí, us aniré enviant àudios, vídeos, el que faci falta, i us aniré explicant. Aquesta setmana no sé què. Ara tocarà això. Sí, clar, és que s'ha de fer això, de fet. Abans, no? El que parlàvem de... Som creatius i som artesans. Abans un veia l'artesà com feia la taula, no? El fuster. Doncs aleshores això també s'ha de fer al teatre.
4: És un superluxe, això, eh? Una cosa, una última cosa, Dani. Quan et vaig trucar per fer aquesta entrevista i et vaig demanar un indret on et sentissis còmode, no la volia fer en un bar impersonal, i encara menys a l'estudi, que penso que nosaltres hi tenim molt de vincle, però la gent que ve, doncs, li és igual el nostre estudi com l'estudi de la ràdio del costat. Tu em vas de seguida a adreçar aquesta llibreria, el Tom Iris, que és on som, i hem començat parlant de llibres i jo volia acabar amb llibres. Volia demanar-te si ens en recomanes algun que d'alguna manera estigui dins de Crash.
5: Val, hi ha molts. Molts. Que vaig llegir, per exemple, molt per fer-ho, és L'any del pensament màgic de Joan Didon. Però en aquesta obra, tot i que és musical, hi ha molt de silenci. És molt important el silenci. I vaig llegir molts llibres sobre el silenci, entre altres també el discurs de Mayorga del silenci, quan el van fer acadèmic. Però hi ha un que, ja que estem al Tom Iris, que és la Helena, és superfan dels assajos i és superespecialista. De fet, aquest no el va llegir, però ja li he dit que s'ho va llegir, que es diu No és indiferència sobre los silencios políticos, d'Eva Mayer. No sé si està en català, és de l'editorial Cats, i a mi em va flipar molt. No té molt a veure amb Crash directament, però sí té a veure, del que hem estat parlant. Té a veure sobre que hi ha silencis que no són silenci, o que és gent que està silenciada. Per exemple, parla de per què no fem els debats d'ecologia en el bosc, perquè és que potser no estem sentint unes veus. No estic dient una cosa esotèrica, estic dient una realitat tangible. O per què no... quan parlem de certes coses, de vegades estem silenciant, estem objectivitzant a subjectes. I parla d'això, i crec que és molt important, i sí, en certa manera crec que també representa Crash.
4: Doncs escolta'm, me l'enduré i en parlem quan aconsegueixi acabar-lo.
5: I tant, jo crec que et fliparà.
4: Vinga, doncs, Dani, moltíssimes gràcies, parlem aviat.
5: Gràcies a vosaltres.
6: Hola, Anna, sóc la Mariona Jerez de Ràdio Rubí i mira, et volia proposar un tema. Resulta que sóc veïna d'un carrer de Rubí que és molt especial, el carrer Sant Miquel. Cada any celebren les seves festes al setembre i aquest any és el seu 46è aniversari de les festes. I com sempre, doncs, decoren, fan el portal a mà, mengen bon menjar i fan festa, però hi ha una cosa que només fa aquest carrer, que és pintar el terra i l'asfalt. I no és pintar en plan temporal, o sigui, els dibuixos queden allà tot l'any. I així pots anar sentint els rubinencs i rubinenques més petits que quan passen criden els noms dels seus dibuixos preferits mentre els assenyalen al terra. Hi ha hagut des de Doraemons a les guerreres de K-pop i, bueno, cada any ho han anat renovant, però clar, no et vull pas avançar quins dibuixos han fet aquest any. Si et sembla bé, en podem parlar i ja t'ho explico tot. Ja em diràs alguna cosa. Fins aviat!
7: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.

0: Dilluns, ben potent.
1: Sí, els nois de Carmen 113, que són els que canten la cançó que sentim de fons, podrien anar a veure la nostra convidada, no? Tot i que caldria advertir-los que la Goretti és una perruquera de Montblanc molt especial, perquè pentina persones i gegants. Goretti, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna. Gràcies per convidar-me a aquest programa tan bonic.
1: A tu, per ser aquí.
3: Doncs sí, Anna, com deies, la Goretti és perruquera, té una perruqueria, i van dones, homes, tot aquell qui vol, però des del 2017 que ella ja comença a posar guapos el gegant i la geganta de Montblanc. I ens agradaria, doncs, que avui a Rambla 54 ens expliqués, Goretti, com va anar, com et vas convertir en la perruquera dels gegants de Montblanc.
2: Bé, tot plegat va ser una miqueta màgic, perquè l'il·lusió de la meva vida era pentinar els gegants per diversos motius, però per la Conxita Bosch, que era una persona molt vinculada a casa, que ja els havia pentinat, i per la Pepita, que era una amiga de la meva mare, que també els havia pentinat. Llavors, jo, a través d'aquestes dues vivències, vaig mitificar la figura de la perruquera dels gegants, i la meva il·lusió era pentinar els gegants. I quan l'antiga perruquera, la Joana Ribé, va dir que es jubilava, doncs ho vaig demanar al consistori, i el grup de geganters doncs hi va donar el vistiplau, i bueno, aquí estem, després d'un munt d'anys d'aprenentatge al costat de la Joana, pues aquest any per fi he volat, diguem que sola, i la casualitat de la vida ha volgut que sigués l'any de les festes de la Serra, i per mi ha sigut pues algo molt especial veure les dues gegantes pentinades iguales, pentinades per mi, i any de festes grans. O sigui, ha sigut un cúmul de circumstàncies extraordinari i molt bonic.
3: Això va més enllà de qualsevol repte professional que suposa, perquè a més és una feina altruista, i tu, sempre que et preguntem als periodistes sobre aquesta tasca que dus a terme, t'emociones?
2: Sí, jo sempre m'emociono, perquè és aquelles coses que no tenen preu a la vida o que no es poden pagar d'alguna manera, són les que acaben tenint més valor. Allò que pots anar a comprar tu és molt fàcil, però les coses que no es poden comprar tenen un valor que va més enllà de qualsevol altra cosa.
1: I és una feina de molta responsabilitat, no? Parlem d'uns dels gegants més antics de Catalunya.
2: Sí, és, a part de que és molta responsabilitat, perquè és un dels gegants més antics de Catalunya i dels, diguem que, els més guapos, o potser perquè jo és la meva passió, que són els més guapos. Quan els veig en grups de gegants, doncs sempre els veig que sobresurten, tenen alguna cosa especial. I potser aquesta cosa que els fa tan especials és que tot el seu cabell i totes les seves perruques estan fetes de donacions de montblanquines, i això els fa, si vols, una mica encara més especials, perquè són uns cabells que tenen realment ànima. O sigui, són donacions, perquè en aquell temps fer una perruca valia molts diners, i es va decidir, doncs, fer una recapta de cabell, i a través d'aquell cabell que va donar la gent es van confeccionar les perruques que avui en dia porten els quatre gegants.
1: Goretti, la Gemma m'ha explicat, a més, que per festa major els montblanquins i les montblanquines estan expectants a veure què els heu fet quan fan la seva entrada, els gegants, no?
2: Sí, Anna, mira, és d'aquells comentaris de dinar de festa major que agradarà o no agradarà, aguantarà, no aguantarà, tindrà una bona acceptació, serà massa modern, serà potser massa arriscat, però sí, del pentinat de la geganta se'n parla, no tant del gegant, però de la geganta és un tema habitual de conversa, i la gent, pues, realment, aquests dies te trobes gent que, a veure, gent saludada, però que hi tens no masses paraules i que et feliciten, o et diuen no m'ha agradat, o et diuen m'ha agradat, te trobes una mica de tot.
3: De fet, Anna, sàpigues que el pentinat de la geganta, segons m'ha explicat la Goretti, marcava tendència entre les montblanquines, no?
2: Sí,
3: en una època.
2: Sí, en una època.

0: que clar, la gent portava... És una cosa que avui en dia és impensable, perquè quan vaig anar a l'escola a explicar-los als nens com se pentinaven les gegantes i els hi vaig dir quin pentinat voldrien, em van dir la geganta amb el cabell suelto. Perquè, clar, ara és impensable una dona amb monyo, però a èpoques passades els recollits eren el que més es portava al ball de festa major. Llavors marcava una tendència o tenies la idea de com podien ser els pentinats a partir d'aquell pentinat.
1: Goretti, i ja ens has dit que les perruques d'aquests gegants estan fetes de cabells naturals, que jo trobo que és una cosa superbonica. Vull dir que, efectivament, tu ho has definit molt bé amb això de tenen ànima, però no sé si són cabells d'una època o si n'hi has d'anar incorporant perquè en cauen, o vull dir que si a dia d'avui les montblanquines continuen fent sessió de cabells per aquestes perruques o no cal.
0: Mira, jo m'he trobat amb gent que ha buidat calaixeres de les àvies o de les tietes, o que m'han portat trenes i les continuo aprofitant, perquè una cosa és la perruca que està incorporada al cap de la geganta i l'altra és tota la postisseria que tu hi vas incorporant al recollit, perquè el cap de la geganta és molt gran i si no hi fiques molt de volum se li veuria el capet molt petit a comparació de lo que és el seu cos, perquè és una dona amb corbes, no és una geganta d'aquelles que són un pal. La nostra geganta té de tot i molt.
2: Sí, sí, bueno, mira, perquè es facin una idea, no, poder els oients, la geganta du com 35 trenes, no?, que tu has anat teixint entre elles i n'has elaborat una que fa 1 metre i 30 centímetres.
0: Sí, les dues trenes més llargues que porta per posar-hi la tiara que han fet la restauració enguany junt amb la Blanca Llort, que des d'aquí aprofito per donar-li les gràcies per la col·laboració. Vam recuperar dues tiares antigues i per posar les tiares al que era per assentar-les al cabell vaig confeccionar dues trenes que de diàmetre tenen 1,30, i entre totes dues gegantes, no una sola, entre totes dues n'aporten 35. O sigui, que clar, perquè vegeu la dimensió que pot tenir aquest cap quan el tens al davant, clar, no és un capet d'una persona, clar, que pot fer un pam.
1: I més enllà d'aquesta diferència de tamany, que és evident, quina diferència hi hauria entre pentinar, per exemple, la Gemma o pentinar una geganta? Pots fer servir els mateixos productes o fer anar un secador, una planxa?
0: No, a la geganta no li pots posar absolutament cap producte que sigui abrasiu. No pots fer servir secador, no pots fer servir planxa, no pots fer servir gomes de goma. Has d'anar molt en cuidado perquè és un cabell natural i de diferents textures. Ja sabeu que per un cabell es troba un assassí o un delinqüent, per tant no n'hi ha dos d'iguals, i al cap de la geganta n'hi ha de costat, de rissats, d'estirats, de rossets, de més clarets. La Gemma tindria una sola textura de cabell i la geganta té la d'un munt de gent.
1: Clar.
0: I és aquí on hi ha la gran dificultat, perquè clar, tu intentes fer una progressió però t'ha de respondre el cabell. El cabell està de costat un arrissat amb un estirat. Llavors, quan ho vols manipular, has d'anar molt al tanto. Has de conjuminar les dues textures, perquè és que si no ho trobes bé, se't desfaria.
1: Clar.
2: I, de fet, un altre dels reptes és el temps.
0: Sí.
2: Perquè, clar, la Goretti no us penseu que té els caps dels gegants allà. Li porten quan poden, perquè també tenen una agenda molt plena. Llavors, la Goretti corre a fer pentinats.
0: Sí, això és una mica el hàndicap més gran que hi ha al darrere de pentinar-los, perquè necessites uns temps perquè se sentin els cabells, però clar, les necessitats d'agenda dels geganters són unes i les meves mans són unes altres. Llavors, coses que potser necessitaries 3 mesos, les has d'acabar fent en 30 dies o en molt menys, perquè ells no tenen temps material de muntar i desmuntar tantes vegades el cap del gegant ni la geganta. Perquè, clar, cada vegada que tenen sortides, doncs també els condiciona molt l'agenda a tot el grup de geganters. Llavors de casar una mica els seus temps amb els meus, que això és el més...
1: I amb la clientela habitual, suposo, també.
0: Sí, bueno, clar. És que això són hores extres. Això són les meves hores extres, el meu hobby. Això s'ha convertit en el meu hobby.
1: Goretti,
0: això ho fas a hores mortes.
1: I permeta'm una última pregunta. Només pentines els gegants de Montblanc o tens clientela gegantera d'altres municipis?
0: No, no, només els pentino als gegants de Montblanc. Només pentino els gegants de Montblanc.
1: Doncs nosaltres que estem fent una tournée per Catalunya per conèixer-los a tots, els gegants, ja els anirem deixant la targeta. La Goretti pentina gegants i ho fan molt bé, que ho diu la Gemma.
2: I tant.
0: Bueno, moltes gràcies, Anna, per la recomanació, però no sé si arribaré
1: clar,
0: a tants caps.
1: Si arribaràs i tindràs temps de fer tants caps. Doncs, Goretti,
0: exacte.
1: Moltíssimes gràcies per explicar-nos com es fa això de pentinar gegants. M'ha semblat molt interessant i m'ha semblat molt bonic això de la donació de cabells dels montblanquins i les montblanquines. Escolta, m'has estat una descoberta.
0: Bueno, moltes gràcies,
1: Anna. I Gemma, gràcies a tu també. Parlem aviat. Una abraçada a totes
2: dues. A reveure. Adéu-siau.
0: Adéu-siau.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.
1: Hi ha oficis que desapareixen sense fer soroll. Un dia hi ha un taller, després en queda un altre, fins que arriba un moment que ja no queda cap que es dediqui a aquell ofici. I això és precisament el que ha passat a Cal Hipòlit, a la Selva del Camp. Un antic taller de terrissa que avui s'ha convertit en el centre d'interpretació dels ullers. Un espai que permet entrar literalment dins la història d'un dels oficis artesans que més han marcat la vila. A la Selva del Camp, l'ofici d'uller ja està documentat des del segle XIII. Els terrissaires es van concentrar fins i tot en un espai concret del municipi, l'actual carrer dels Ullers. La terrissa formava part de la vida quotidiana. Olles, cassoles, plats, tasses, tupins... objectes que avui comprem industrialment en una botiga i que, durant generacions, sortien de les mans dels artesans. De fet, a finals del segle XVIII, concretament l'any 1795, hi ha documentats aproximadament 80 ullers a la Selva del Camp. La família de l'Hipòlit Martorell va cedir el taller a l'Ajuntament de la Selva del Camp l'any 2022. Posteriorment, l'espai es va restaurar i museïtzar, conservant les estructures i els elements originals. I també s'hi van inventariar més de 1.200 peces de ceràmica, entre olles, tupins, casetes de nines i altres objectes. Ens parla de tot això l'encarregada de la museïtzació del Cal Hipòlit, la Pepi Sans.
2: Tu ben bé ho has dit, és un centre d'interpretació dels ullers, terrissaires, però que la selva, a l'ofici i el treball era d'uller. Hi ha matisos i diferències entre terrissaire i uller que expliquem en aquest centre d'interpretació. I bàsicament també és conèixer una mica la persona de l'Hipòlit Martorell i la seva dona, la Eva Viciedo. I també conèixer a l'ofici, evidentment, a l'ofici d'uller, i també amb això doncs, pots veure una mica com se vivia el poble, com eren els oficis, una miqueta, tot un conjunt històric de l'època d'esplendor d'aquest ofici d'uller.
1: L'Hipòlit Martorell va ser l'últim uller de la Selva del Camp. Va començar a treballar amb el seu pare quan tenia només 15 anys. La industrialització va fer que molts dels objectes que abans es fabricaven artesanalment passessin a produir-se de manera industrial. Però l'Hipòlit Martorell i la seva dona, Eva Viciedo, van saber adaptar-se.
2: Tot el que veieu allí està fet, evidentment, per l'Hipòlit i per la Eva, a mà, i està cuit a l'obrador. Ella va especialitzar molt en el dibuix, ella feia dibuix amb els mosaics, aquests quadres que estan composats per diferents números de rajoles, doncs sí. Llavors ella feia el dibuix, el traspassava a la rajola, el pintava, l'embarnissava i l'Hipòlit s'encarregava de coure'l.
1: Van començar treballant peces funcionals, tupins, olles, cassoles, plats o jocs de cafè. Però progressivament van apostar també per una terrissa més artística i decorativa. I aquí l'Eva Viciedo va tenir un paper fonamental. Ella també va entrar al taller i va treballar al fang. Van fer àmfores, peces decoratives, quadres de ceràmica, nines, casetes... Però malgrat la transformació del negoci, el taller continuava conservant una cosa molt important, la memòria de com es treballava el fang.
2: Molta gent del poble que entrava, perquè l'Hipòlit era una persona molt, molt, molt afable, vull dir, si tu estaves per allà, doncs sempre te convidava a entrar, vull dir, era com una miqueta, no? Vull dir, entraven, però veien més l'obrador, el taller. I els fons eren com una part que no s'ensenyava massa, no? Poca gent va veure els fons. I se queden sorpresos del forn, no? És un forn que se construïa per fer la cuita de les obres, és un forn de sistema romà, els romans ja tenien aquest sistema, i és curiós, no? És curiós, els agrada molt veure-ho, no? I la manera també de treballar, de l'ofici, Vull dir, penseu que les peces entraven a coure, tenien que arribar a una certa temperatura, entraven dos vegades, la manera que tenien que embarnissar, les treien per dalt, incandescents, és molt... és molt curiós i és molt bonic de veure-ho i de saber-ho.
1: És aquesta memòria la que avui podem trobar a Cal Hipòlit. L'espai conserva l'antic obrador i bona part dels elements originals.
2: Tot aquest espai que la Eva va cedir al poble de la Selva, què es va haver de fer amb aquest espai? Doncs es va tindre que retirar, ubicar, fotografiar més de 1.200 peces, que eren les que ens vam trobar nosaltres quan vam entrar amb aquest espai. Es van retirar d'aquests espais ben guardades i ben documentades per poder fer la mínima intervenció amb aquest espai per poder ser visitable. Són petites intervencions, com a baranes a les escales, unes llums perquè se vegin els desnivells de tot l'espai, però mínimes. S'han fet mínimes perquè el que realment volíem és que quan entressis en aquest taller, en aquest espai, poguessis veure o sentir l'essència del fang, del treball, de la vida dels ullers.
1: Hi trobem el torn, les eines, els forns de cocció i diferents utensilis relacionats amb el treball de l'argila. No és un museu construït de zero per explicar un ofici desaparegut. És el mateix lloc on aquell ofici es va practicar i això li dona una força especial. Entrar a Cal Hipòlit és com entrar en un taller que simplement hagués tancat ahir mateix.
2: Aquest espai, a part d'aquestes mínimes intervencions de seguretat, doncs s'han posat, hi ha uns panells explicatius, llavors on aquests panells, l'espai que ocupen els panells, no s'han pogut posar les peces. Però tots els altres espais no hem intentat. Hem posat les peces que s'havien tret, les hem tornat a posar totes, al mateix lloc, tal com nosaltres ho vam trobar.
1: La Pepi Sans va fer una gran tasca de museïtzació amb més de 1.000 peces de ceràmica.
2: Hi havia moltes coses allà, perquè bueno, també l'Hipòlit era gran, la Eva també és gran d'edat, llavors no tens aquesta energia doncs, per desembrassar i tal. Llavors dius, oh, quin munt de peces i tal. Però bueno, vas anant fent. I clar, t'has passat temps, t'has mirat les peces una a una. Llavors, no? És com que te vas estimant les cosetes, les peces... I llavors, bàsicament, surt, no?, explicar-ho. Estàs explicant el que tu has... la feina que has fet durant un any i mesos a la gent que te ve a visitar-la.
1: Cal Hipòlit és, en definitiva, molt més que un espai patrimonial. És la història d'un ofici que va arribar a tenir desenes d'artesans a la Selva del Camp i que, amb el temps, va acabar desapareixent.
2: Hi ha gent que realment els tupins, que és una peça única de la selva, a les visites ho dic, els tupins només se feien a la selva, els tupins que podeu trobar a fora vila segur que estan fets a la selva. Ells també restauraven, reciclaven, això del reciclatge, jo també ho dic, vull dir, tot això de nou del reciclatge, la gent ja reciclava per força, perquè totes aquestes peces eren peces d'utilitat necessària, eren peces per cuinar o eren peces per menjar, eren bàsiques i necessàries, llavors tothom les havia de tenir.
1: Sobretot, és un recordatori que, de vegades, per entendre un territori, no cal buscar grans monuments. A la Selva del Camp, aquella història encara té casa. I aquella casa és Cal Hipòlit.

0: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
1: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
0: I que tothom es deixarà. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
2: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
3: Ivan, si et dic Terres de l'Ebre, què és el primer que et ve al cap?
4: Doncs els camps d'arròs, no? I la natura, els ocells, els flamencs, sobretot. Ah, i el cranc americà.
3: Ostres, sí. Te'n recordes la de cròniques que havien passat sobre aquest cranc quan fèiem el Next Migdia?
4: I tant.
3: Ara el comercialitzen per fer sopa i, ei, que sembla que li dona un toc genial.
4: Ah, doncs ja trigues a fer-ne una, eh?
3: Va, vinga, quan faci una mica més de fred, us porto un dia un tàper amb un caldo d'arròs de peix amb cranc blau. T'he de dir que no sé si l'has vist mai, però és un bitxo bastant bonic que fa justícia, tot i que els pagesos d'allà, els arrossaires d'allà, doncs no els hi cau gaire bé, però fa justícia a aquells paisatges tan bonics del Delta. Són realment preciosos. Avui en parlem. Nerea, ben tornada al Rambla 54.
5: Hola, bona tarda. Anna, un plaer, moltes gràcies. Bueno, un plaer estar aquí un dia més.
3: Gràcies a tu per ser-hi.
5: Te veig avui molt gastronòmica per això, i molt poètica també, eh? Mira,
3: sí.
5: M'apunto això de l'arròs, però entre crancs, arrossars i paisatge, t'has oblidat d'una cosa supertípica, que són les barraques.
3: Ostres!
5: Tot i que t'he de dir que també és cert, que cada cop se'n veuen menys, i això, que són molt interessants, encara que no ho sembli. Jo avui per això he convidat al Rambla a la Tere Arnal, que és arquitecta i coordinadora del llibre Barraques 2100, passat, present i futur d'una arquitectura popular. Tere, gràcies per venir a Ramblejar amb nosaltres.
6: Gràcies a vosaltres. Primer, volia dir que no sóc arquitecta, sóc arquitecta tècnica.
3: Bueno.
6: D'acord? Bueno.
3: Fem el matís. Arquitecta tècnica. Bueno, per nosaltres ets una persona que fa unes coses bastant increïbles que ara en parlarem. Abans de començar, quan la Nerea ens va proposar parlar de barraques, jo, Tere, t'he de dir que em vaig imaginar les construccions que jo he vist sempre, que són aquelles de secà de color marró amb pedres a la vista, però he fet l'exercici de passejar una mica per internet posant-hi allà Barraques de l'Ebre i en realitat he vist una cosa molt diferent. No sé si tu ets seguidora del Senyor dels Anells, però t'he de dir que m'ha recordat una mica les cases dels hòbits de Tolkien, amb aquells grans teulats, així com de, com de palla. Per mi, que sóc de Vilanova, adoptada a Barcelona, o de Barcelona, vilanovina d'origen, per l'oient de Vic, de Figueres o d'Almacelles, que no hi estigui familiaritzat, com són aquestes barraques? Com les hem d'imaginar?
6: Pues les barraques és la construcció tradicional per excel·lència del Delta i els materials tradicionals en les que estan fetes és la fusta com a element estructural, el canyís, el fang, el borró a la coberta, que són aquestes cobertes vegetals que no només estan aquí, que n'hi ha per tota Europa, i la pallofa d'arròs, i la calç. És a dir, que si haguéssim d'enumerar els materials, són materials tradicionals del Delta.
3: I de forma, et deia jo, clar, m'ha sobtat perquè hi ha aquestes, o com a mínim he vist uns teulats així com molt alts,
6: sí,
3: com que s'eleven,
6: sí,
3: molt, no?
6: Sí, sí. Són molt alts i bueno, són molt punxeguts, tenen un angle molt inclinat. Això facilita l'evacuació de l'aigua de pluja, però, per altra banda, també dificulta com cosir este borró a les cobertes i com mantenir este borró a les cobertes, perquè precisament és complicat. S'ha de fer des de fora, no des de la pròpia coberta, etc. Però sí, tenen una forma molt punxeguda i, a més, a la part de dintre de la barraca, doncs de vegades, a la part més alta, esta planta està desdoblada i aprofiten aquest espai del sota coberta.
3: Clar,
6: sí, així és.
3: I jo et deia, jo imaginava aquestes barraques de secà, no?, amb la pedra, i no, són blanques, no?
6: No, estan encalades. I són precisament barraques, sí. Tu et referies, suposo, ets originària d'una zona on hi ha barraca de pedra.
3: Sí, exacte.
6: La barraca tradicional de pedra seca, que, per exemple, a Terres de l'Ebre, a la zona de la Terra Alta, també en tenim moltíssima. Però no, en aquest cas la barraca està feta de terra, de fang i de fusta. Sí, totalment diferent.
3: I des de quan hi ha barraques a l'Ebre?
6: Mira, volia dir-te una apreciació, no? Entre la barraca tradicional de pedra seca, que és una barraca que també té fusta, no? A nivell de coberta, etc, i té teula ceràmica i tal, però la barraca deixa empremta, és a dir, quan la barraca desapareix, pues al terra pues hi trobes la pedra, no? Però la barraca del Delta no. La barraca del Delta, el material que està fet a la barraca, quan desapareix, se pot dir que no deixa petjada. De manera que, per a localitzar les barraques que hi havia, no? pues s'han d'utilitzar tècniques, tècniques que utilitzen arqueòlegs per a poder localitzar quina impronta deixaven al terreny i on n'hi havien, no? I me preguntaves, perdona, per quantes n'hi han?
3: No, des de quan? Des de quan hi havia? O sigui, quan van començar a construir-se aquestes barraques de l'Ebre? Perquè en aquest navegar per internet que he fet, posa que venen de molt, molt lluny.
6: Sí, sí. Mira, als anys 40, al 1940, si no recordo malament, ho dic de memòria, n'hi havien unes 1.400. Avui, després de fer l'inventari que vam fer en tot l'equip que avui represento, de barraques 2100, en tenim 56.
3: Ostres, quina davallada.
6: Sí, sí. Per tant, ens preguntem quantes n'hi hauran a l'any 2100, no? De fet, el projecte es diu 2100. Però sí, és una construcció vernacla, tradicional, molt pobra, que aprofitava els materials que tenien a l'abast i, per tant, estan documentades des del segle passat, sí, des de principis del segle passat.
5: I aquestes barraques, per tant, estem parlant d'una construcció que és molt rellevant pel seu lligat històric, però també entenc, Tere, pel que ens estàs dient, que també des del punt de vista arquitectònic, clar.
6: Sí, perquè formen part del paisatge i el paisatge sense barraques pues, no seria el mateix i perquè paisatge pues, també és arquitectura, no? Penseu que dins d'aquest projecte de Barraques 2100, on hi ha molta gent involucrada, des de gent de la Rovira i Virgili, arquitectes, arquitectes tècnics, historiadors, periodistes, en fi, molta gent, no? Arqueòlegs, també restauradors. Entre tots, precisament hi ha l'efecte de que ni desapareguen, que tinguen pues el que es mereix, no? Com a construcció tradicional. I a més que puguen, ara fa una estona parlàveu de materials i tècniques tradicionals, de mestres, artesans, etc. No? Pues aquí la gent que feia les barraques, que eren els mestres barraquers, en queden molt pocs. I realment seria una llàstima perdre aquest ofici i que desaparegués del tot. I és per això que entre tots vam redactar un projecte que es diu Projecte de Barraca Innovadora, que a més la vam posar a disposició de tota l'administració i totes les entitats que volguessin agafar el projecte i que realment volguessin experimentar construint una barraca innovadora, que d'alguna manera manté tots aquests materials tradicionals i tècniques i sistemes tradicionals, però incorpora sistemes d'arquitectura passiva que la fa més eficient i, d'alguna manera, que aguanta més tots els requeriments que avui en dia voldríem que tingués una barraca.
5: És a dir, no només és interessant també des del punt de vista arquitectònic, sinó també pel que fa als materials i les tècniques.
6: Sí, sí, totalment. És a dir, la barraca en si està formada pels materials que us he explicat i aquesta barraca innovadora que nosaltres proposem el que fa és recuperar aquestes tècniques tradicionals però adapta també, dins de la mesura de lo possible, una construcció al codi tècnic, incrementa la eficiència energètica que avui en dia tant se'n parla i genera al final un edifici biohabitable, que a més és autosuficient i autònom pel que fa al consum d'energia d'energia elèctrica. I com ho fa? Pues incorpora sistemes passius, sistemes que avui en dia estan extesos en algun tipus en tipus d'arquitectura formal i normal, i que són, jo què sé, pues, les obertures envidrades, orientades a la façana sud per aprofitar tota l'aportació del sol, una pèrgola on instal·lem unes plaques fotovoltaiques, un mur trombe a la façana sud-oest, un pou canadenc per a poder ventilar i atemperar la temperatura de dins de la barraca tant a l'hivern com a l'estiu, una ventilació natural a dalt al carener, etc. És a dir, al final fem una millora o proposem una millora d'aquest edifici tradicional per a que tingui una qualificació energètica excel·lent.
3: Dit d'una altra manera, que potser que no cal que marxem ara tots a viure en barraques, però sí que hem d'aprendre molt d'aquestes construccions a nivell de sostenibilitat i incorporar-ho, no?, en la construcció actual.
6: Tant de bo, tant de bo. Sí, sí. De fet, ja el que és l'arquitectura tradicional hivernacle sempre s'ha menystingut i, en canvi, tant de bo poguéssim aprofitar moltes d'aquestes tècniques tradicionals a l'actualitat.
3: I, a més, recuperar aquestes barraques. És a dir, treballar perquè el 2100 no n'hi hagi, no sé si m'has dit 50, és a dir, que en tornem a tenir 100.
6: Sí, senyora, que de les 56, com a mínim, se'n puguem fer 30 o 40 més. Tant de bo.
3: Doncs des d'aquí posem el nostre granet de sorra per qualsevol cosa que ens necessitis per construir aquestes barraques. Apunta, Arnau, igual podem baixar i ajudar. Tere,
6: moltes gràcies.
3: Nerea, moltíssimes gràcies a totes dues per acostar-nos a aquestes barraques de l'Ebre al Rambla 54, unes construccions necessàries que doncs, volem recuperar, volem contribuir a difondre i a recuperar. Una abraçada a totes dues i fins aviat.
5: Fins
6: aviat. Gràcies.

0: Ei, Laia, com vas? Escolta, que parlàvem l'altre dia, l'equip d'aquí de Barcelona, del Rambla 54, que ens agradaria moltíssim que ens expliquessis la teva feina d'integradora social. Et sembla que busquem un dia i xerrem i ens expliques exactament en què consisteix? Vinga, ja em dius, una abraçada, fins ara.
1: Ei, Anna, hola, què tal? Doncs sí, tant, clar que me'n recordo. Òbviament, jo encantada de parlar sobre el món social i la meva tasca com a entrenadora. De fet, crec que puc aportar bastanta informació perquè he tingut la gran sort de poder treballar amb molts col·lectius diferents i aprendre moltíssim de cada un d'ells. Així que busquem una data. Sí, jo encantadíssima. Ja em dius la data, vale? Gràcies.
0: Suposo, oient, que ja has notat que tornem a tenir l'Ivan aquí després d'aquests 2 dies del Francesc tocant els botons. Ivan, han anat bé aquestes vacancetes?
2: Aquests 2 dies de festa, sí, han anat molt bé.
0: Dos
2: Sí,
0: dies de festa, un cap de setmana, quatre dies.
2: sempre
0: Bé,
2: s'aprofiten,
0: no?
2: i tant, i tant.
0: I el Francesc, bé, no? No ens ho dirà. Nosaltres ens anava dient, bé, una mica de nervis,
2: Què
0: però...
2: va, és un crac, què va, sí, no, no, està encantat i s'ho ha passat superbé, o sigui que res, sí, encantat.
0: Doncs mira, ja tens relleu el dia que vulguis fer
2: Sí,
0: vacances.
2: ja m'agrada ser prescindible per aquestes coses.
0: No, això mai, eh? Nosaltres volem a l'Ivan i al Francesc, que és
2: Vale, vinga,
0: possible.
2: fem torns.
0: Vinga, ben tornat.
2: Gràcies.
0: Gràcies, Francesc, des d'aquí, que no li vam agrair. Una abraçada
2: Sí.
0: i fins demà.
2: Perfecte.

0: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: Estranys en un tren, el talent de Mr. Ripley o petits contes misògins són alguns dels títols de la novel·lista nord-americana Patricia Highsmith. Ana Maria Villalonga, escriptora, crítica de literatura i cinema i directora del festival Diana Negra, coneix molt bé la vida i obra de Highsmith.
2: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga. M'agrada molt perquè és una autora que és capaç d'explicar històries tremendes, horroroses, terribles, distanciant-se absolutament. Ella es distancia, ella ho mira des de fora i no jutja mai, no es posiciona, sinó que ens explica unes històries i deixa el camí obert perquè nosaltres, com a lectors, decidim què està bé o què està malament en allò que explica, no? I, a més, té un interès enorme en furgar dins l'ànima humana. Jo crec que ella, des de posicions que tenen molt a veure també amb la seva biografia, per com va passar la seva infantesa, per, bueno, tota la vida que va tenir, no fàcil, una vida una mica complicada, tot això li serveix molt per explicar aquestes històries. I després perquè es mira el món, a mi m'agrada molt perquè es mira el món des de situacions o des de llocs que no en el moment que ella ho va escriure no eren habituals. Avui en dia ja han passat molts anys, però en aquells moments no eren habituals. I perquè ens sorprèn en cada història que ens explica.
1: La seva infància, tal com diu Ana Maria, va marcar la seva literatura. Els seus pares es van divorciar abans del seu naixement i es va criar amb la seva àvia materna. No va conèixer el seu pare fins als 12 anys i la seva mare va intentar avortar durant el seu embaràs, fet que sempre va marcar la seva relació, conflictiva, d'amor-odi, i que va inspirar el conte de la tortuga, que es va publicar al recull de relats Crímenes Bestiales, on un nen assassina la seva mare. Entre el seu primer relat, escrit l'any 1935, que no es conserva, i la seva última obra, Small G, un idili d'estiu, publicada de manera pòstuma, hi trobem 21 novel·les i diversos reculls de narracions breus. Llegir-la és endinsar-se en la ment humana. Té la capacitat de fer-nos entrar en cada escenari i viure el suspens en primera línia.
0: Calaix Actiu. Secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Heu sentit a parlar mai d'un pop artista? Sembla ser que al fons marí hi ha un pop que sap cantar i tocar instruments musicals. El sentim?
6: Hola, sóc el Luca Tudor Colimano, de tercera primària de l'Escola de Mare del Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu El Pop. Jo ho ha escrit Enric Laureula i he escollit aquest poema perquè és de música i d'animals i tot m'agrada molt. El pop. Era un pop tan sardanista que organitzava ballades sota les aigües calmades amb una gràcia d'artista i de formes encisiadora. Amb les potes ell tot sol feia sonar la tenora, tamborí i flabiol i amb les potes aixecades, si es tractava de saltar o les vuit ben abaixades. Quan tornava a començar, ingressava les sardines, els jugarrós, els taurons, les anguiles, els seitons, les estrelles i petxines, les ballades marines que organitzaven el fons i tots aquells animals que vivien a la vora, paraven i feien salts. Al seu crit, dos, tres, fora, i dansaven i suaven, fins que quedaven ben xops, feliços perquè saltaven al compàs del tont som pops.
5: Quin poema tan divertit, Luca. Gràcies per recitar-lo. I com diu una de les seves rimes, tots som pops. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu, embaladits.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
7: Continguts en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Balena Puigdueta.
1: Bon dia. L'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarrellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat manté la indignació al carrer amb protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que, de moment, es manté indefinida. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 29 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El fons voltor propietat del pis de la Mari Carmen i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys del lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui de Mataró, on a aquesta hora una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. Hi anirem en directe. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura del llum i el gas. Empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana extremar la prudència. El pitjor arribarà a partir de les 8 del matí i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SAlert a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de mobilitat ni la suspensió de les classes, però insisteix a demanar precaució. El govern ha aprovat fins a 67 mesures per garantir el benestar digital d'infants i adolescents amb l'objectiu que Catalunya sigui la primera comunitat amb un model propi. L'executiu preveu implantar el cribratge d'hàbits digitals en l'atenció pediàtrica per detectar riscos i donar pautes. A més, s'acorda adoptar el llindar dels 14 anys per a l'ús de la intel·ligència artificial en espais com biblioteques o lleure. Dels esports, el Barça de bàsquet enceta a Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual en partit d'Eurolliga. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulic volen mantenir la bona dinàmica. I en cultura, el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells o el quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Passen 4 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si la pluja ha començat ja a fer leguits als conductors. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts, com deies, amb aquesta precaució per aquestes fortes pluges, que a hores d'ara, de moment, ens deixa una xarxa viària sense accidents. A hores d'ara, sí que és cert que tenim un accident des d'aquesta matinada, primera hora de la matinada. Ha estat a la AP7 a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, que encara a hores d'ara continua tallant la calçada i però obre un desviament per la sortida 297 en sentit nord cap a Barcelona, provocant però menys d'un quilòmetre de cues. Més enllà d'aquesta incidència tenim força tranquil·litat. Per altra banda, parlaríem de moment de retencions habituals ben formades, sobretot en direcció a Barcelona des del Vallès. Hi ha cues per la C58 de manera intermitent des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat, que doncs que dificulta aquesta circulació en tot el seu tram, com dèiem, al vessant Besòs, que de retruc doncs també afecta amb fortes retencions ja en sentit sud a les dues rondes de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Prudència i bon dia.
1: I atenció un dia més a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi de forts ruixats previst avui dimarts. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. I, doncs, justament, parlant de pluges, parlant de tempestes, anem a repassar la previsió del temps i ho fem, com cada dia, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Pendents de les tempestes que ja a hores d'ara descarreguen amb moltes ganes, sobretot al nord de Tarragona. Immediatament serà bàsicament a la conca del riu Gaià i del Foix, on més aigua es recollirà, però immediatament també aquestes pluges amb ganes van caient per l'Ebre i arribaran a l'àmbit metropolità. Molta precaució, per exemple, a la conca més baixa del Llobregat i de la Riera de Rubí, per exemple, perquè rebran molta aigua en poca estona. Ja al llarg d'aquest migdia, aquesta tarda, les tempestes més fortes i sempre amb molta mala bava arribaran a les comarques de Girona, compte l'Empordà o, per exemple, a la Selva. Independentment, alguns ruixats continuaran caient cap al Prepirineu o aquesta tarda, per exemple, a les comarques de Ponent. Sempre amb un ambient xafogós. No ha de refrescar gaire. N'estem pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat decret Mari Carmen. Un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara els suports al Congrés. I de moment, tampoc l'aval a Sumar com a soci de govern. És una informació de la Carina Bellvé.
5: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per a construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi avui dimarts. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte de lliurament dels Premis La Vanguardia 2026.
6: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
7: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
1: Un dels partits que va votar en contra del decret i que encara ara manté les seves reserves és Junts per Catalunya. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge i ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor i protegir petits propietaris.
8: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
1: Unes pressions que arriben des de la dreta, però també des de l'esquerra, per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta i ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
9: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda de alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
1: L'Avinguda Diagonal de Barcelona ha quedat bloquejada aquest dimarts poc després de les 7 de la tarda a l'altura del Palau de Congressos, quan unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, l'han ocupat en el marc d'una protesta per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi de l'habitatge. Mentre la protesta es produïa a fora del recinte, blindat pels Mossos, el cap de l'executiu estatal era a l'interior en el marc de la seva visita a Barcelona. La manifestació, que ha acabat amb dos detinguts per desordres públics, s'ha sumat a les protestes que s'han fet en diverses ciutats espanyoles. Aquestes eren les reflexions de Carmen Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres, i de Gisela Bermúdez, portaveu del Sindicat de l'Habitatge Socialista de Catalunya.
10: Contractes indefinits. No pot ser que els llogaters estiguem cada 5 anys patint de si ens renoven o no el contracte, que ens facin xantatge abans de que s'acabi el lloguer amb si ens renoven o no renoven. Això no pot ser. Això ens aboca a estar constantment en una situació de por i de no reclamar coses tan bàsiques com que ens arreglin les humitats.
11: Tot apunta que el Real Decret Llei tornarà a quedar-se en una altra farsa més d'un dels governs menys impotents, no? De la nostra història.
1: Totes aquestes manifestacions al carrer han servit perquè, finalment, l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen a Madrid hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment, s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros, lluny de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 euros. Ara falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. I com us dèiem, mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on a aquesta hora és prevista o està prevista que la comitiva judicial faci fora de casa seva a un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. L'Ajuntament de la capital del Maresme ha intercedit per evitar aquest desnonament i ara tot és a mans de la justícia. A les portes d'aquest immoble hi tenim el Jaume Dormois i a la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara, explica'ns quina és l'última hora, quina és ara mateix la situació aquí.
12: Bon dia, Helena. Doncs ja ho veieu, calma tensa aquesta hora aquí a la Ronda Cerdanya, al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha un ampli desplegament policial. Aquesta hora, quatre furgonetes dels Mossos d'Esquadra i diversos vehicles també del cos policial que estan a l'espera de la comitiva judicial que té prevista l'arribada a les 8 del matí. El desnonament doncs, és en aquesta família que es veu al balcó d'aquesta casa verda, que és una família amb una persona amb un 87% de discapacitat i la seva germana, una dona que destina pràcticament tots els ingressos a pagar aquest lloguer de 700 euros. També tenen tres menors a càrrec. Tenim també, a l'altra banda, doncs, una mica de preparatius del Sindicat de l'Habitatge i persones doncs, que donen suport a aquesta mobilització i que intenten aturar aquest desnonament. Tenim la Pilar Sánchez amb nosaltres, que és membre del Sindicat de l'Habitatge, perquè ens expliqui una miqueta l'última hora, perquè ho dèiem també a l'inici, que l'Ajuntament ha intercedit per intentar endarrerir aquest desnonament. Com està ara mateix la situació, Pilar?
13: La situació ara mateix està que jutjats no ha cedit, ha dit que aquest desnonament s'executa sí o sí. Nosaltres vam estar ahir, de fet, durant el dia, jutjats també intentant que s'aturés. Com dius, l'Ajuntament ha fet declaracions de que demanava suspensió, però aquí, com pots veure, hi ha un macrodispositiu i fins on sabem, jutjats ha dit que executa. Estaran aquí a les 8, per tant, sabrem alguna cosa a les 8. Nosaltres fins aleshores intentarem fer tota la pressió que es pugui, mediàtica, de pressió a jutjats, de pressió a les institucions, perquè creiem que és un moment especialment greu on ja hem vist, no, tots els últims dies el nivell de mobilització que s'està donant al carrer, precisament per casos com aquests, precisament per la crisi de l'habitatge i la part més descarnada, que són els desnonaments als que ens hem d'enfrontar cada dia, no? Com ha estat el cas de la Mari Carmen, com ha estat el cas de la nostra companya Olga, que es va treure la vida a Hospitalet a causa també de que la desnonessin del pis de casa seva. Per tant, la situació està molt tensa, no ens podem seguir permetent que hi hagin desnonaments. Avui hi ha suposadament un decret sobre la taula i no, i s'està parlant d'això, aleshores ens sembla especialment greu que estiguin aquí a Mataró, en un dels barris també més castigats per la crisi de l'habitatge, com és Cerdanyola, i on ja hem tingut també moments d'altíssima tensió a causa dels desnonaments en els últims anys, estiguin doncs venint a executar a una família que, com tu has bé comentat, doncs, són l'Alicia i en Jordi té un 80%, més d'un 80% de discapacitat, l'Alicia té 3 menors a càrrec i estan en una situació d'extrema... d'extrema urgència davant d'aquesta situació, sí.
14: Pilar, moltes gràcies. Estarem al cas de com segueix tot plegat. Ahir al vespre també l'Ajuntament de Mataró hi va haver una manifestació amb un centenar de persones reivindicant el dret de l'habitatge i a més afegim que a les 10 hi ha previst un altre desnonament, en aquest cas al barri de Rocafonda, i de tota manera estarem al cas, us demanarem tornar a entrar doncs, per explicar l'última hora del que passi aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
1: Doncs gràcies, companys de TV Mataró. Clara, doncs, pendent del que pugui passar, evidentment, quan passi alguna cosa, si hi ha notícia, ens demaneu pas i tornarem a connectar amb vosaltres d'aquí, des del barri de Cerdanyola de Mataró. Doncs vinga, pendents d'aquesta situació ara mateix. Gràcies, companys. El cas mediàtic de la Mari Carmen ha tornat a posar el problema de l'habitatge al centre del debat i cada ciutat té les seves particularitats. A Lleida, per exemple, el sector immobiliari alerta de les dificultats per accedir a un pis i reclama més oferta i polítiques públiques a llarg termini.
15: El Col·legi d'APIS calcula que entre un 20 i un 30% de la població de Lleida té greus dificultats per accedir a un pis a causa de la precarietat laboral i la manca d'oferta. Més enllà de casos com el desnonament de la Mari Carmen a Madrid, el sector situa el problema a Lleida en les famílies migrades que es queden sense alternativa quan acaba el
16: contracte. Aquesta és una tragèdia, però jo crec que la tragèdia real, per exemple, a Lleida, és casos com pues, una persona marroquina, una dona marroquina, que pot tindre ja el seu contracte en vies d'extinció perquè ja ha complert els 5 anys més els 3 i que, per tant, la llei l'avale el propietari per poder rescindir el contracte. Aquí sí que hi ha una tragèdia perquè és probable que aquesta senyora no trobi un altre habitatge de lloguer per les seves circumstàncies.
15: El sector reclama polítiques públiques a 25 anys vista per reduir el dèficit d'habitatge.

0: 30% aquesta tardor. Passen ara mateix 3 minuts d'un quart de 8. Empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana extremar la prudència. El pitjor arribarà a partir de les 8 del matí i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de mobilitat ni tampoc la suspensió de les classes, però sí que insisteix a demanar precaució davant d'un fenomen de pluges intenses que no serà generalitzat, sinó local. A les portes del Departament d'Interior, on s'espera també una compareixença informativa a partir de les 8 d'aquest matí, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Ara per ara, no sé si plou o no plou aquí a Barcelona.
1: Bon dia, Elena. La previsió és que plourà i molt a Barcelona i la seva àrea metropolitana a partir de les 8 del matí i fins a les 2 de la tarda, segons la previsió de Protecció Civil, però l'alerta supera les fronteres de la regió metropolitana de Barcelona i implicarà un total de 13 comarques, des del Baix Camp i fins a la Selva. En les últimes hores, els habitants d'aquestes 13 comarques han rebut l'alerta per part de Protecció Civil, que almenys per ara no ha decretat cap restricció de mobilitat i tampoc no ha suspès les classes, així que escoles i instituts hauran d'obrir les seves portes d'aquí una hora, si és que no es produeixen canvis d'última hora. I en la seva última compareixença, fa només unes hores, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, insistia en les recomanacions bàsiques en un matí com el de que ens espera aquest dimarts. Per exemple, no apropar-se a les zones inundables, evitar al màxim els trajectes innecessaris i tampoc fer activitats a l'aire lliure.
2: I aquesta situació, el que ens demana és tenir aquesta vigilància, aquesta cura, amb aquesta possibilitat de pluges intenses que poden haver-hi. Són pluges que poden ser localment intenses, no veiem que sigui una situació generalitzada, que hi hagi d'haver-hi pluges generals en el territori, sinó que seran molt puntuals i per aquest motiu doncs no valorem aquestes mesures generalitzades en el territori de limitar activitats o limitar mobilitat, sinó que el que demanaria més, sobretot aquesta cura, aquesta vigilància, d'estar atents amb quina és la situació meteorològica i actuar en conseqüència.
1: I Elena, atenció, perquè podrien caure 40 litres per metre quadrat en mitja hora i fins a 90 litres per metre quadrat en un període de 3 hores. A més, s'eleva fins a 5 el grau màxim de perill a bona part del territori afectat. I tot plegat passa quan som a l'espera que a partir de les 8 del matí, des d'aquí, des del Departament d'Interior, es faci un nou balanç, actualitzin les dades de les incidències d'aquest episodi de fortes pluges que ens afectarà aquest matí de dimarts.
0: Doncs un altre punt d'atenció informativa aquest matí, en aquest cas a Barcelona, amb l'Anna Ruiz també muntant guàrdia. Gràcies, doncs, companys, i pendents d'aquesta compareixença. Fins ara. El govern ha aprovat fins a 67 mesures per garantir el benestar digital d'infants i adolescents amb l'objectiu que Catalunya sigui la primera comunitat amb un model propi després de l'informe del Departament de Salut en base a 700 estudis que alertava de les greus conseqüències per la salut dels menors. En aquest sentit, l'executiu preveu implantar el cribratge d'hàbits digitals en l'atenció pediàtrica per detectar riscos i donar pautes. A més, s'acorda adoptar el llindar dels 14 anys per a l'ús d'intel·ligència artificial en espais com biblioteques o lleure. N'ha parlat Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball.
3: Quan els mestres detectin una conducta no adequada dels menors, doncs, com Salut són dues conselleries doncs, prioritàries. I, per tant, insisteixo, aquest és un treball de 12 conselleries. Cadascú fa la seva feina, cadascú aporta el que és necessari perquè hi ha un bé jurídic a protegir, que és la salut dels nostres nens. I igual que tenim molt clar que no és bo que els nostres nens mengin productes refinats i molt sucre i molt greix i molt, doncs també tenim molt clar que igual que la salut física és important, la salut emocional i psicològica és tan igual o més important.
0: A El Barça de bàsquet afronta una setmana exigent amb tres desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Avui jugarà partit d'Eurolliga a Dubai, divendres a Istanbul i diumenge disputarà la segona jornada de Lliga a Múrcia. Després de dues victòries al Palau, l'equip blaugrana

0: Anar a visita a les 6 de la tarda al conjunt dels Emirats Àrabs, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, que ve de guanyar el Real Madrid. El duel també serà especial per Alexander Sekulić, que el curs passat dirigia el Dubai.
1: Per mi serà un partit molt interessant, perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses. Per tant, serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
0: I s'ha celebrat la segona edició dels Premis Més Bàsquet, organitzats per la Federació Catalana de Bàsquet en col·laboració amb la xarxa. L'acte ha reconegut la trajectòria de jugadors del bàsquet català i també ha visibilitzat les històries més destacades que han aparegut al programa de la xarxa Més. Entre els premiats destaquen Laia Reventós, escollida referent del bàsquet femení, Ari Pujol, guardonada per la seva trajectòria, i Jaume Ponsarnau i Mònica Lázaro, escollits com a millors entrenadors. Txell Alarcón, del Jairi, i Oriol Paulí, de l'Ilerna Lleida, han rebut la distinció de millors jugadors.
2: Bueno, un orgull, primer de tot, i una satisfacció pel fet de dir, bueno, que és un reconeixement a la temporada passada, que va ser una gran temporada, i molt content per rebre el premi, i bueno, crec que la Federació Catalana, que pensi en mi, amb el nivell que hi ha de jugadors catalans, doncs ja et dic, és un orgull i una felicitat gran.
0: El Fraiking Balomano Granollers debuta demà a la Lliga Europea d'Handbol, la segona màxima competició continental. L'estrena serà davant d'un dels candidats al títol, el Flensburg alemany. L'Òscar del Río, de BOTV, ens explica com prepara el duel el conjunt vallesà.
3: El Fraiking Balomano Granollers arriba amb molta força al primer compromís europeu de la temporada. Els d'Antonio Rama visiten la pista del Flensburg, un dels equips candidats a guanyar la UEFA European League. Els alemanys a priori parteixen com a cap de cartell del grup, però els granollerins volen intentar donar la sorpresa, com ja van fer fa tres temporades.
4: És molt difícil. Sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim, doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos pel següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt.
3: Els blancs i blaus afronten el compromís carregats de moral, invictes a les tres primeres jornades de Lliga i refensa de les adversitats dels partits. En el 2023 els vallesans van ser capaços de remuntar quarts de final un 30-31 desfavorable i accedir a la Final Four de la competició, deixant fora l'anfitrió, el Flensburg. Tres temporades després, pràcticament les dues plantilles són diferents i es trobaran un escenari completament canviat.
0: El Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i també del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, coral. Hi ha intervingut l'Orfeó Català, l'Escolania de Montserrat i l'Orquestra Simfònica del Vallès, entre d'altres. Una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts i en què l'eix vertebrador de la programació és la pau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quantes vegades mirem la lluna? Moltes, veritat? I quantes vegades li recitem un poema? Doncs ara sentirem una poesia petita i bonica i si ens la prenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
3: Hola, sóc en Lluís, de l'escola dels Cosetans de Cunit. Vaig a quart de primària. El meu poema que he escollit es diu Lluna lluneta. Lluna lluneta, lluna lluneta, ve rodoneta, jo de ve fi, fins demà al matí.
2: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits i fins la propera nit de lluna lluneta. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que l'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarrellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició, per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat, manté la indignació al carrer en protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que, de moment, es manté indefinida. De seguida us ho ampliem. Buscarem el punt de vista dels propietaris en conversa amb la presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts, 29 de setembre. El fons voltor propietat del pis de la Mari Carmen i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys del lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui de Mataró, on a aquesta hora una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. Un grup de persones convocades per entitats en favor del dret a l'habitatge es concentra a les portes de l'immoble per intentar impedir-ho. I tornarem a connectar en directe. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure, ara, com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. Empitjoren les previsions de ruixats localment intensos per avui i es demana extremar la prudència. El pitjor arribarà a partir de les 8 d'aquest matí i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions. D'aquí a pocs minuts s'actualitzarà la situació, o actualitzarem nosaltres la situació, en una compareixença al Departament d'Interior, on hi serem en directe. Dels esports, el Barça de bàsquet enceta a Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita en partit d'Eurolliga el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulic volen mantenir la bona dinàmica. I de la cultura, avui destaquem que el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells o també del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident que s'ha produït aquesta matinada manté tallada l'AP7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord, cap a Barcelona, amb un desviament per la sortida 297 que provoca menys d'un quilòmetre de cua. D'altra banda, ja s'han format les retencions habituals d'accés a Barcelona. Des del Vallès, la C58 va carregada des de Sant Quirze, congestionant el nus de la Trinitat i de retruc, afectant les dues rondes en sentit sud. A l'AP7 també hi ha cues en sentit sud a Montornès i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i també els regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi de forts ruixats previstos aquests dimarts. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. Doncs, precisament, molta atenció al temps. Comencem el matí pendents d'aquestes tempestes fortes, sobretot al nord de Tarragona, a les conques del Gaià i del Foix. Les pluges, però, avançaran cap a les Terres de l'Ebre i també cap a l'àmbit metropolità, amb molta aigua en poca estona, especialment al Baix Llobregat. De cara a la tarda, les tempestes seran més intenses i arribaran sobretot a les comarques de Girona, especialment a l'Empordà i a la Selva. També hi haurà alguns ruixats al Prepirineu i a les comarques de Ponent, tot plegat amb un ambient xafogós i sense una baixada clara de les temperatures.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara 5 minuts i mig de 8:15. Ara sí, entrem de ple en matèria. Us ho dèiem, contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat Decret Mari Carmen. Un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, però també prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara i encara els suports al Congrés. I, de moment, tampoc l'aval sembla sumar com a soci de govern. És una informació que ens amplia ara mateix la Carina Bellver.
3: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires, al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi ho dèiem avui dimarts. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte de lliurament dels Premis La Vanguardia 2026.
4: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
5: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
1: Unes pressions que arriben des de la dreta i també des de l'esquerra per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta, ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
6: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda de alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
1: Un dels partits que va votar en contra del decret i encara manté les seves reserves és Junts per Catalunya. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera, diu, per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge. I ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor i protegir alhora petits propietaris.
7: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
1: L'Avinguda Diagonal de Barcelona ha quedat bloquejada aquest dimarts, aquest dilluns, poc després de les 7 de la tarda, a l'altura del Palau de Congressos, quan unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, l'han ocupat en el marc d'una protesta per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi de l'habitatge. Mentre la protesta es produïa fora del recinte, blindat pels Mossos, el cap de l'executiu estatal era a l'interior en el marc de la seva visita a Barcelona. La manifestació, que ha acabat amb dos detinguts per desordres públics, s'ha sumat a les protestes que s'han fet en diverses ciutats espanyoles. Unes manifestacions arreu de l'estat espanyol i al carrer, evidentment, que han servit perquè, finalment, l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen a Madrid hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment, s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys, amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros, lluny de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 euros. Ara, falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. I mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on a aquesta hora és previst que la comitiva judicial faci fora de casa seva un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. L'Ajuntament de la capital del Maresme ha intercedit per evitar aquest desnonament i ara tot és en mans de la justícia. A la porta d'aquest immoble hi tenim el Jaume Dormois i la Clara Sánchez, de TV Mataró. Bon dia. Clara, quina és ara mateix la situació? Tot continua igual.
8: Bon dia, Helena. Doncs, com deies, continuem a l'espera de l'arribada de la comitiva judicial, que està prevista aproximadament pels vols de les 8 del matí. I, com veieu, tot i que continua el mateix desplegament policial, ha arribat doncs, moltes més persones que donen suport a aquesta hora al Sindicat de l'Habitatge de Mataró i que s'han aplegat aquí amb l'objectiu d'aturar aquest desnonament. Fa un moment han fet un petit discurs aquí al carrer dient que aquestes hores són claus, són molt importants per poder aturar aquest desnonament i que es tracta d'un context doncs, que ara mateix, amb el cas de la Mari Carmen d'aquesta setmana passada, doncs és un moment en què no es poden seguir permetent aquestes situacions. Com dèiem, esperem a les 8, que serà el moment en què hauria d'arribar aquesta comitiva judicial. Recordar que l'Ajuntament havia intercedit per aturar aquest desnonament i intentar allargar aquesta execució fins que aquesta família pogués traslladar-se a un altre immoble, però que de moment, com veieu, doncs, segueix aquest desplegament policial que hauria d'executar aquest llançament. Per tant, a l'espera a aquesta hora i també doncs, ara ja és molt més clar i hi ha molta expectació per part del veïnat, molts veïns als balcons i també nens i nenes que van cap a l'escola i que estan doncs, molt atents a tot el que està passant aquí a darrere nostra. Si us sembla, seguirem connectats doncs, per poder-vos informar de l'última hora de tot el que vagi passant aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
1: I tant que sí, Clara. Moltes gràcies. Doncs pendents de vosaltres també. Bon dia. Fins d'aquí una estona. Doncs veient aquesta situació i també un cop esbossades algunes de les mesures que hauria d'incloure el nou decret antidesnonaments, volem saber com ho veu i com ho viu el sector immobiliari. Ens acompanya Montserrat Junyent, ella és presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya. Senyora Junyent, gràcies per ser amb nosaltres aquest matí. Bon dia.
9: Bon dia.
1: Les filtracions del decret apunten a una estabilització dels contractes de lloguer, parlàvem d'una pròrroga de 2 anys, i també proposa limitar-ne les actualitzacions anuals al 2% fins a finals del 2027. Com afectarà això al mercat i a la relació entre propietaris i inquilins, segons el seu punt de vista?
9: Bé, jo diria que aquestes mesures, novament, s'han d'analitzar, s'ha de veure el text. L'he pogut veure un text, però d'una manera no he tingut temps d'estudiar-lo. Però jo diria que són mesures que hem de veure amb certa prevenció. És a dir, dubto que això serveixi per la gent des del principi. Ens manca oferta i això no incentiva l'oferta. Per tant, probablement seguirem tenint problemes en l'accés a l'habitatge i no solucionarem el problema de fons. Això són novament pedaços els que portem fent des de fa molt de temps.
1: Per altra banda, el decret també inclou bonificacions fiscals per als inquilins, però també incentius per als propietaris que abaixin el preu del lloguer. Són mesures realistes? Poden tenir un efecte immediat?
9: Bé, les mesures fiscals probablement s'han de mirar positivament. No dic pas que no siguin iniciatives positives, però, per altra banda, el que crec que hi ha és de la suspensió de manera indefinida i retroactiva als desnonaments i, per tant, això pot suposar que retraigui a molts propietaris de posar el lloguer residencial. Per què? Perquè, lògicament, saben quan el lloguen, però no saben quan el podran recuperar. I, com sempre estem dient des del principi també, s'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge. Perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat. A més, quan això, aquestes compensacions venen a càrrec, sembla, de les administracions autonòmiques, i si no es dota d'un pressupost i una partida que ho pugui fer, serà difícil que ens en sortim.
1: Senyora Junyent, parlàvem de la possibilitat de que aquestes persones vulnerables no se les pugui fer fora de casa. Una de les claus, sens dubte, és frenar les pràctiques abusives dels fons voltor des dels APIs. Quines eines creieu que són realment efectives per evitar dinàmiques especulatives?
9: Bé, és que ja d'entrada tenim la tendència de qualificar especulativa qualsevol transacció, qualsevol adquisició. Però realment és que si ens ho mirem bé, tots aquests immobles que obliguen a molts propietaris a posar-los a la venda acaben sent comprats per aquests fons, que no tots els fons han de ser qualificats de fons voltor. I hem de veure què és especular, perquè moltes vegades és una inversió. I una inversió és una activitat legítima en la que hi ha una inversió per part d'aquest propietari que adquireix aquest immoble, fa unes actuacions, per tant, no és una transmissió sense valor afegit, sinó que hi ha un valor afegit. I això no ho podem entendre. Com s'ha de frenar l'especulació? Jo diria que el que hem de començar és a sentar-nos tots plegats. Ho portem dit fa molt de temps. No es pot legislar sense escoltar el sector privat. No s'està escoltant. Nosaltres no formem part de cap manera d'aquestes negociacions. Sempre és a posteriori. I per molt que ho intentem de fer arribar i que ho hem fet i que tenen propostes nostres, la receptivitat avui per avui és nul·la perquè estem vinculats a una situació derivada de l'aritmètica parlamentària. I aquesta aritmètica parlamentària, tant a Catalunya com al Congrés dels Diputats a l'Estat espanyol, doncs ens aboca en aquesta dificultat de dir amb les nostres propostes a el que és la legislació que s'està tractant.
1: Tenim petits problemes, Montserrat Junyent, per escoltar-la amb claredat. En tot cas, ha quedat clara la postura dels APIs i, en tot cas, evidentment, n'haurem de seguir parlant quan tinguem el text definitiu. Gràcies per aquesta primera impressió. Bon dia.
9: A vosaltres. Gràcies.
1: A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en general i si es mantenen altres ajuts a les famílies en les tarifes de la llum i el gas. De fet, és una incògnita com quedarà l'anomenada tarifa d'últim recurs del gas. L'Organització de Consumidors i Usuaris ja alerta que si no s'apliquen mesures addicionals, una família mitjana que usa gas per a calefacció podria veure un increment del cost per sobre del 50% aquesta tardor. Una altra tensió informativa avui és la que sembla que ens espera a nivell meteorològic, i és que empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana sobretot extremar la prudència, la precaució. El pitjor arribarà a partir de les 8 del matí i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de mobilitat ni tampoc la suspensió de les classes, però sí que insisteix a demanar prudència davant d'un fenomen de pluges intenses que no serà generalitzat, sinó local. A les portes del Departament d'Interior, on s'espera d'aquí aproximadament uns 10 minuts una compareixença informativa, i tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és ara mateix la situació? Suposo que això està a punt de començar d'aquí una estona, eh?
10: Bon dia, Helena. Sí, molt pendents d'aquesta compareixença informativa que arrencarà d'aquí uns minuts aquí al Departament d'Interior per oferir informació actualitzada i les últimes incidències pel que fa a l'evolució d'aquest episodi de pluges intenses que ha de començar també d'aquí uns minuts a partir de les 8 del matí a Barcelona i l'àrea metropolitana de Barcelona. Tot i això, l'alerta sobrepassa, supera les fronteres de la regió metropolitana de Barcelona, implica i afecta un total de 13 comarques des del Baix Camp fins a la Selva, comarques que van rebre a nit les alert per part de Protecció Civil, que per ara, i si no hi ha cap canvi, no ha imposat restriccions de mobilitat, tampoc no s'han suspès les classes i, almenys per ara, insistim, si no hi ha canvis d'última hora, escoles i instituts han d'obrir les seves portes també d'aquí uns minuts. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, llançava a nit en la seva última compareixença fa només unes hores les recomanacions bàsiques per sobreviure a un matí complicat com el que ens espera d'aquí una estona.
11: I aquesta situació, el que ens demana és tenir aquesta vigilància, aquesta cura, amb aquesta possibilitat de pluges intenses que poden haver-hi. Són pluges que poden ser localment intenses, no veiem que sigui una situació generalitzada, que hi hagi d'haver-hi pluges generals en el territori, sinó que seran molt puntuals, i per aquest motiu doncs no valorem aquestes mesures generalitzades en el territori de limitar activitats o limitar mobilitat, sinó que el que demanaria més, sobretot aquesta cura, aquesta vigilància, d'estar atents amb quina és la situació meteorològica i actuar en conseqüència.
10: Insistència en aquesta crida a la prudència, a la calma, a extremar al màxim les precaucions a pocs minuts perquè el Departament d'Interior ofereixi aquesta nova compareixença informativa per avaluar i aportar les últimes incidències d'aquest episodi de pluges que, insistim, Helena, ha de començar a caure d'aquí uns minuts a Barcelona i la seva àrea metropolitana a partir de les 8 del matí. Així que molt pendents d'aquesta compareixença informativa que és seguirem en directe al Nex.
1: Doncs pendent de totes dues coses, de la compareixença al mateix temps que hi ha de caure un xàfec important en aquesta àrea metropolitana. Gràcies, Anna, que vagi bé. Fins ara, fins aquí una estona. A tot això afegim que els Mossos d'Esquadra investiguen un nou possible cas de segrest que va passar diumenge a Calella, al Maresme. Segons el testimoni que va alertar la policia, diverses persones haurien tret la víctima de dins del seu cotxe i se l'haurien emportat contra la seva voluntat en un altre vehicle. Els fets van passar cap a 9:45 de la nit als afores de Calella. La víctima encara no hauria aparegut. I encara en l'àmbit dels successos, un home ha resultat ferit greu en ser apunyalat a l'interior de l'hotel Casa Fuster al Passeig de Gràcia de Barcelona. La seva vida, però, no perilla. Els fets van passar ahir a la tarda. Els Mossos estan investigant quina va ser la causa d'aquesta incidència. El Barça de bàsquet afronta una setmana exigent, amb tres desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Avui jugarà partit d'Eurolliga a Dubai, divendres a Istanbul i diumenge disputarà la segona jornada de Lliga a Múrcia. Després de dues victòries al Palau, l'equip blaugrana visita a les 6 de la tarda el conjunt dels Emirats Àrabs, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, que ve de guanyar el Real Madrid. El duel també serà especial per Aleksandar Sekulić, que el curs passat justament dirigia el Dubai.
12: Per mi serà un partit molt interessant, perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses.
13: Players and coach, they changed some things, so...
12: Per tant, serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
1: La selecció espanyola de futbol té avui un nou compromís de la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia a 8:45 del vespre a Sevilla. El combinat, ja sense el blaugrana Eric García, que ha tornat a Barcelona per unes molèsties al genoll, s'enfrontarà al conjunt del també blaugrana Livakovic. Els de Luis de la Fuente buscaran sumar el segon triomf després de la victòria davant Anglaterra a Wembley.
14: Incluso siendo superior al rival, puedes incluso perder. Entonces, mañana es un partido totalmente nuevo ante una selección croata que la conocemos muy bien, que hemos jugado, como bien apunta, en estos últimos años en repetidas ocasiones con ellos, y tienen futbolistas de un talento y un reconocimiento futbolístico mundial, muy importante. Y además, con nuevo seleccionador, entiendo que los bríos, pues siempre al principio te da un poquito esa energía.
1: Javi Puado compta els dies per tornar a una convocatòria amb l'Espanyol. El capità afronta la recta final de la recuperació per la greu lesió de genoll que va patir al gener i ja entrena, de fet, amb la resta del grup. L'equip blanquiblau, que encadena dues derrotes, disputarà divendres un amistós contra l'Ipswich Town anglès. El duel ha de servir per mantenir el ritme de cara al proper partit de Lliga, el 9 d'octubre, al camp del Màlaga. I arribarem a les 8 explicant-vos que el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i també, entre d'altres, del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, coral. Hi han intervingut l'Orfeó Català, l'Escolania de Montserrat i l'Orquestra Simfònica del Vallès, entre d'altres. Una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts i en què l'eix vertebrador de la programació és la pau. El municipi de Montgai serà durant 4 dies la capital de la il·lusió. Des d'aquest dijous i fins diumenge acull la 18a edició del Montgai Màgic, amb 130 espectacles de màgia i il·lusionisme i 62 artistes vinguts d'arreu del món. Un festival familiar únic on els més petits podran descobrir els secrets de la màgia mentre les famílies gaudeixen d'un ambient festiu i acollidor, una mostra que també té un vessant solidari de la màgia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Sabies que...
5: Les balenes geperudes poden utilitzar una tècnica de caça que consisteix a crear una xarxa de bombolles. Quan volen capturar un banc de peixos, diverses balenes poden col·laborar per envoltar-lo. Una d'elles neda per sota dels peixos i comença a expulsar aire, formant una columna de bombolles. Mentre puja, la columna es va fent més ampla i actua com una barrera que dificulta que els peixos escapin. Les balenes van reduint progressivament el cercle de bombolles fins que el banc queda concentrat en un espai molt petit. Llavors, les balenes neden cap amunt amb la boca oberta i engoleixen enormes quantitats d'aigua plena de peixos. Posteriorment, expulsen l'aigua a través de les barbes que tenen dins la boca, que funcionen com un filtre i retenen l'aliment. El més sorprenent és que aquesta tècnica pot requerir coordinació entre diversos individus. Les balenes han de sincronitzar els seus moviments i mantenir la formació perquè la barrera de bombolles sigui efectiva. A més, diferents grups de balenes poden utilitzar variants pròpies d'aquesta estratègia, cosa que ha fet pensar als investigadors que alguns d'aquests comportaments es poden transmetre socialment.
6: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
7: Amb Helena Puigdueta.
8: Bon dia. L'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny, a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició, per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat manté la indignació al carrer amb protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que, de moment, es manté indefinida. La presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent, ha alertat des del Notícies en Xarxa d'unes mesures que es poden girar en contra de l'accés a l'habitatge si es posen pals a les rodes als propietaris.
9: S'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge, perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat.
8: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 29 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. El fons voltor, propietat del pis de la Mari Carmen, i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys del lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui i aquest matí de Mataró, on a aquesta hora o d'aquí uns instants una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. Un grup de persones convocades per entitats en favor del dret a l'habitatge es concentra a les portes de l'immoble per intentar impedir-ho. I tornarem a connectar en directe. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. Empitjoren les previsions de ruixats localment intensos per avui i es demana extremar la prudència. El pitjor hauria d'arribar en els pròxims minuts i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un es alert a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions. D'aquí a pocs minuts s'actualitzarà la situació en una compareixença al Departament d'Interior, on hi serem en directe. Dels esports, el Barça de bàsquet enceta a Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més de 11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita en partit d'Eurolliga el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulić volen mantenir la bona dinàmica. I de la cultura, destaquem que el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells o també del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Passen 4 minuts de les 8, és hora punta, volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
7: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments plou amb intensitat entre Vilafranca del Penedès i Igualada. Hi ha circulació intensa a l'autopista AP7 entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia i també a la C15 a la zona de Vilafranca fins a arribar a Capellades. Molta intensitat perquè hi plou intensament i els vehicles redueixen la velocitat. També destaquem en aquests moments que hi ha tallada l'autopista AP7 a l'altura de Badallòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord, en sentit Tarragona, arran d'un camió que ha volcat i es fan desviaments per la sortida 297, com dèiem, a la calçada en sentit nord. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, sobretot destaquem la retenció que hi ha a la B23 des de l'altura de Sant Joan d'Espí fins a arribar a l'Avinguda Diagonal, on està tallada per una manifestació. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
8: I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi precisament de forts ruixats previst per avui. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. A més, la R11 registra retards a causa d'una incidència provocada per robatori de cable entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, segons ha informat Renfe. Les demores poden superar els 20 minuts de mitjana i els trens poden romandre aturats més temps del que és habitual. I anem ara cap a la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel. Avui, ho estem dient per activa i per passiva, molt pendents d'aquestes temporinades que no es donaran a tot arreu, sinó que són molt locals, eh?
10: Doncs sí, Helena, molt bon dia. Són molt locals, però tenen molta ràbia. I a hores d'ara, la zona 0 està a l'Alt del Baix Penedès, a la comarca de l'Anoia i la del Garraf. Aquí ja tenim registres en alguns racons propers a Vilafranca, també Sant Pere de Riudebitlles, per exemple, la banda del riu Mediona, que ja han passat els últims 30-40 minuts dels 50-60 litres per metre quadrat, o sigui, plou torrencialment. I aquesta pluja tan intensa, amb tempestes bastant aparatoses, s'estan desplaçant cap al nord. D'aquí a molt poca estona arribaran a gran part del Baix Llobregat, també del Vallès Occidental i de la comarca del Bages. I ja cap a les 10-11 del matí afectaran de ple el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme, també el sud d'Osona i el Mollanès. En totes aquestes comarques, sobretot la Vall del Llobregat, de la Riera de Rubí i la Vall del Besòs, es mouran les pluges al voltant dels 100 litres per metre quadrat en poca estona. O sigui, això són inundacions gairebé assegurades, però locals. En canvi, a les comarques de Lleida, molt poca pluja, cap a l'Ebre hi plou, però ja ho fa de forma més tímida, i a Girona, de moment, aquest matí més clarianes. Aquesta tarda, en canvi, serà a Girona, on més hi plourà, especialment a la Selva, també al sud del Gironès i cap a l'Empordà a última hora de la tarda. I encara quedaran ruixats i tempestes a les comarques de Lleida, que apareixeran de cop i volta aquest vespre o aquesta tarda i vespre. Però sobretot, Helena, molta precaució en aquesta zona més poblada del país de l'àrea metropolitana aquest matí i migdia. I n'estem molt pendents a la xarxa.
11: Notícies en xarxa, edició matí.
8: Doncs 8 i 7, anem per feina, que en tenim molta aquest matí, contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat decret Mari Carmen. Un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara els suports al Congrés. I de moment, tampoc l'aval a Sumar com a soci de govern. És una informació que ens amplia ara la Carina Bellver.
11: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
8: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires, al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi avui. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte de lliurament dels Premis La Vanguardia 2026.
12: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
13: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
8: Unes pressions que arriben des de la dreta i també des de l'esquerra per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
14: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda de alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
8: Un dels partits que va votar en contra del decret i que té la clau de l'aprovació al Congrés i que encara, de fet, manté les seves reserves, és Junts per Catalunya. El seu portaveu, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge i ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor, però també protegir petits propietaris.
15: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
8: L'Avinguda Diagonal de Barcelona ha quedat bloquejada aquest dilluns poc després de les 7 de la tarda a l'altura del Palau de Congressos, quan unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, l'han ocupat en el marc d'una protesta per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi de l'habitatge. Mentre la protesta es produïa fora del recinte, blindat pels Mossos, el cap de l'executiu estatal era a l'interior en el marc de la seva visita a Barcelona. La manifestació, que ha acabat amb dos detinguts per desordres públics, s'ha sumat a les protestes que s'han fet en diverses ciutats espanyoles. Us ho deia, més notícia també destacada. Protecció Civil manté 13 comarques del litoral i prelitoral en alerta per un episodi de temps violent amb forts ruixats aquest dimarts. Aquesta hora hauria de començar el gruix dels ruixats que ja descarreguen en punts com l'Alt Penedès i l'Anoia i fins ben bé les dues del migdia. Connectem en directe amb el Departament d'Interior on s'ha de produir, on ja, de fet, ha de començar una compareixença per actualitzar la situació. Escoltem en directe.
16: Per tant, pluja torrencial ja enregistrada a Sant Martí Sarroca, concretament a l'Alt Penedès. Els 30,4 litres per metre quadrat en 30 minuts a Font-rubí, també a l'Alt Penedès. 30,8 litres per metre quadrat en mitja hora a la zona del Montmell, a la Llacuna, a l'Anoia, 20 litres per metre quadrat, o al Pantà de Siurana, al Priorat, 21,8 litres en 30 minuts. Per tant, ja estem constatant que s'està superant aquesta intensitat forta i fins i tot torrencial, com és el cas doncs, de Sant Martí Sarroca. Què esperem de cara a les pròximes hores? Doncs que aquesta línia, que està ben organitzada, es vagi movent lentament cap al nord, bàsicament cap a les comarques de Barcelona, i que pugui seguir donant aquestes precipitacions torrencials, dades que poden arribar a acumular doncs això, més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, i recordem que també tenim activat l'avís de més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores i fins i tot podria arribar a superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per tant, pendents de la meteorologia, seguint el radar meteorològic minut a minut.
17: Moltes gràcies, doncs, des del CECA, la informació que us podem donar és que estem fent aquest seguiment d'aquesta previsió meteorològica que teníem, que ja sabeu que vam començar ahir, amb aquesta alerta que vam posar del Pla Inuncat. En aquests moments, trucades al 112, el número que tenim és una setantena, però moltes d'aquestes relacionades amb aquest incident eren informatives, arrel de la informació que vam donar ahir a través de l'alerta mòbils, doncs van haver-hi algunes trucades al 112. No han generat expedients, no han generat actuacions, alguna actuació menor, però no tenim actuacions en aquests moments destacades per tema de pluges, molt repartides en el territori, aquesta vintena que poden haver-hi de trucades que poden ser derivades de l'aigua. Continuarem fent aquest seguiment, estarem tot el dia fent aquest seguiment. Com bé sabeu, ahir el que vam fer va ser demanar aquesta prudència davant d'aquesta informació que teníem d'aquesta previsió meteorològica, que era molt extensa en el territori i que ens indicava que podien haver-hi incidents, podien haver-hi pluges que localment i puntualment podien ser intenses, però que no seria un episodi generalitzat de pluges a tot el territori. El que vam fer va ser demanar aquesta prudència, demanar aquest seguiment de la situació meteorològica per tothom, per valorar doncs, com estava la situació, com anava continuant en el punt on la gent estigués, per valorar la seva activitat i per veure com podia adaptar-se. I continuarem avui doncs, demanant també aquesta precaució, aquesta prudència, i valorant i veient les incidències que hi haguessin pel territori, les modificacions que poguessin haver-hi de la previsió, doncs és el que estarem fent durant tot el dematí per veure si cal alguna indicació més. Però en aquests moments seguim amb la mateixa línia que ja plantejàvem ahir a la nit. Sí?
18: Perfecte. Sense restriccions.
17: Sí. Demanant sobretot molta prudència. El que demanem és aquesta valoració de que es tingui en compte que estem en aquesta situació meteorològica on s'estan movent aquestes precipitacions pel territori amb una certa incertesa d'on poden caure exactament, i per tant aquestes precipitacions que poden ser puntualment intenses, no tenim aquesta informació de exactament on poden caure, evidentment, i per tant doncs, el que demanem és a tot aquest territori ampli, aquestes, totes aquestes comarques del litoral i prelitoral, doncs, que estiguin amatents d'aquesta situació meteorològica i que per tant doncs, actuïn en conseqüència. El que diem sempre, si en aquest moment que tu has de fer una activitat a l'exterior, que has de sortir, estàs veient que està plovent amb molta intensitat, doncs no és el moment de sortir, és el moment d'esperar-te que passi aquest ruixat, que passi aquesta pluja i després fer l'activitat que tinguessis que fer. I és el que estem demanant.
18: I la previsió horària continua sent la mateixa, de 8 a les 2 de la tarda.
17: Correcte, la intensitat més elevada, ara quan el servei
8: meteorològic... Doncs us acabem d'oferir en directe la compareixença d'en Santi Segalà, que és el cap de l'àrea de predicció del Meteocat, i també ho sentíem ara a Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, parlant doncs, de que de moment està plovent amb intensitat, que les coses van evolucionant tal i com es preveien i que no hi ha hagut, en principi, llevat de 70 trucades al 112, que sense importància, cap incidència important, i que la pluja va evolucionant, ara sí, va arribant cap a les comarques de Barcelona. Això és el que ens acaben d'explicar ara mateix amb la connexió en directe que fèiem des del Departament d'Interior. Doncs això, pendents de l'evolució de l'episodi del temps, d'aquest temps violent d'avui, reprenem el fil de l'obertura d'aquest informatiu, a la prèvia que el decret d'habitatge entri al Consell de Ministres amb les posicions encara allunyades. Hem vist com les manifestacions al carrer han servit perquè finalment l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen, a Madrid, hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment, s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys, amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros lluny, està clar, de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 euros. Ara falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. I mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on la comitiva judicial ja hauria accedit a l'habitatge d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda per desnonar-lo. A la porta d'aquest immoble hi tenim fent guàrdia el Jaume Dormois i la Clara Sánchez de TV Mataró des de bon matí. Clara, bon dia de nou. Sembla que aquest llançament no s'atura, si més no, pel que heu vist vosaltres fins ara,
19: Bon dia de nou, Helena. Doncs continuem a l'expectativa perquè, com deies, fa més o menys 10 minuts ha arribat la comitiva judicial aquí al barri de Cerdanyola de Mataró i fa res, ho heu vist...

0: veïns que fa estona que estan aquí cridant consignes i doncs intentant que es posi un aturador a aquesta dinàmica de desnonaments que hi ha. Des del sindicat han explicat fa un moment que l'Ajuntament, recordem, ha intercedit per pausar aquest desnonament fins que la família trobi una alternativa, però deien que ha estat una mesura que ha arribat una mica tard perquè, com dèiem, va ser ahir a la tarda i consideren que s'hauria d'haver actuat amb més temps perquè fa temps que aquesta família es troba en aquesta situació. Per tant, com dèiem a l'inici, continuem a l'expectativa de com acaba aquesta negociació, però de moment tot continua pendent de la decisió d'aquesta comitiva judicial que fa pocs minuts que ha accedit a l'immoble de la Ronda Cerdanya.
1: Doncs els companys de TV Mataró, que són els nostres ulls aquí al barri Cerdanyola de Mataró, pendents doncs del que pugui passar. Clara, estem en contacte, gràcies. Doncs el sector immobiliari creu que les mesures que es plantegen en aquest nou decret antidesnonaments no solucionarà el problema de base de l'accés a l'habitatge, que és justament la manca d'oferta. La presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent, ha alertat que aquestes noves mesures encara poden dificultar més l'accés a l'habitatge dels col·lectius més vulnerables. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: La suspensió de manera indefinida i retroactiva als desnonaments i, per tant, això pot suposar que retraigui a molts propietaris de posar en lloguer residencial. Per què? Perquè, lògicament, saben quan el lloguen, però no saben quan el podran recuperar. I, com sempre estem dient des del principi, també s'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge. Perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat.
1: Aquesta crisi de l'habitatge que planarà ben segur en el debat de política general que aquesta tarda comença al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà, durant tot el dia, serà el torn dels grups que debatran amb el president. Dijous a la tarda es votaran les propostes fetes. Ens en dona tots els detalls Lamont Carvajal.
3: La crisi de l'habitatge i el Pacte Nacional per l'Educació, que pretén repensar el sistema educatiu de dalt a baix i més enllà de legislatura, seran dos dels eixos del discurs del president. En habitatge s'està pendent d'aprovar la llei contra la compra especulativa que el Consell de Garanties Estatutàries va frenar. Pel que fa a l'oposició, enfocaran les crítiques cap a la consellera d'Educació, Esther Niubó, per les proves PISA, que només el president dona per tancada, i cap a la d'Interior, Núria Parlon, per les infiltracions en una assemblea de docents. El debat és l'estrena oficial del curs polític, que enguany presenta novetats importants, com l'aplicació de la llei d'amnistia, que permetrà el retorn de Carles Puigdemont, i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui concórrer a les eleccions. Al maig, per cert, n'hi haurà de municipals, i durant l'any, també les espanyoles.
1: I a banda del controvertit decret de l'habitatge, avui també el Consell de Ministres té previst, o hauria de servir també en el seu Consell de Ministres, insisteixo, per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en general i si es mantenen altres ajuts a les famílies en les tarifes de la llum i el gas. De fet, és una incògnita com quedarà l'anomenada tarifa d'últim recurs del gas. L'Organització de Consumidors i Usuaris ja alerta que si no s'apliquen mesures addicionals, una família mitjana que usa gas per a la calefacció podria veure un increment del cost per sobre del 50% aquesta tardor. Obrim la plana esportiva amb el Barça de bàsquet, que afronta una setmana exigent, amb tres desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Avui jugarà partit d'Eurolliga a Dubai, divendres a Istanbul i diumenge disputarà la segona jornada de Lliga a Múrcia. Després de dues victòries al Palau, l'equip blaugrana visita a les 6 d'aquesta tarda el conjunt dels Emirats Àrabs, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, que ve de guanyar el Real Madrid. El duel també serà especial per Alexander Sekulic, que el curs passat dirigia justament el Dubai.

El Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i també del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, coral. Hi han intervingut l'Orfeo Català, l'Escolania de Montserrat i l'Orquestra Simfònica del Vallès, entre d'altres. Una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts i en què l'eix vertebrador de la programació és la Pau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: El diccionari TermCat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Nomofòbia. Angoixa provocada pel fet de no poder consultar el telèfon mòbil.
5: La forma nomofòbia és una adaptació de la mateixa paraula en anglès, que és la suma de la negació no, les dues primeres lletres de mòbil i el sufix fòbia. És un manlleu àmpliament documentat en català i que també existeix en castellà, en francès, en italià i en portuguès. Pateixes nomofòbia si t'angoixa quedar-te sense mòbil, bateria, cobertura o accés a internet. El terme ha desplaçat a angoixa de mòbil, que va ser la primera proposta del TermCat, por d'estar sense mòbil, que és massa llarga, i mòbil dependència, que tot i ser entenedora, té poc ús i és dubtosa des del punt de vista lingüístic.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el TermCat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que l'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarrellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició, per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat, manté la indignació al carrer amb protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que, de moment, es manté indefinida. La presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent, ha alertat des del Notícies en xarxa d'unes mesures que es poden girar en contra de l'accés a l'habitatge si es posen pals a les rodes als propietaris.
2: S'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge, perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat.
1: El fons voltor, propietat del pis de la Mari Carmen, i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys de lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui de Mataró, on una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. De fet, un grup de persones convocades per entitats en favor del dret a l'habitatge es concentra a les portes de l'immoble per intentar impedir-ho. I tornarem a connectar en directe. Tot seguit, també valorarem aquest llançament i els detalls del decret d'habitatge que sembla no acontentar ningú en conversa amb la portaveu del sindicat de llogateres, la Carme Arcarazo. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'avui també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. Ens acostarem tot seguit a una benzinera de Badalona per veure com afecta als usuaris l'encariment de la factura quan omplen el dipòsit. Empitjoren les previsions de ruixats localment intensos per avui i es demana extremar la prudència. El pitjor hauria d'arribar en els propers moments, en els pròxims minuts i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SALER a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, acaba d'insistir en demanar màxima precaució per evitar riscos en una compareixença fa pocs minuts des del Departament d'Interior.
3: El que demanem és aquesta valoració de que es tingui en compte que estem en aquesta situació meteorològica on s'estan movent aquestes precipitacions pel territori amb una certa incertesa de on poden caure exactament i, per tant, aquestes precipitacions que poden ser puntualment intenses, no tenim aquesta informació de exactament on poden caure, evidentment, i, per tant, doncs, el que demanem és a tot aquest territori ampli, totes aquestes comarques del litoral i prelitoral, doncs, que estiguin amatents d'aquesta situació meteorològica i que, per tant, doncs, actuïn en conseqüència.
1: I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 d'aquest matí i les 11 per l'episodi de forts ruixats previstos avui. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. De seguida connectarem en directe també amb l'estació de Sants de Barcelona per veure com van els ànims entre els viatgers. Dels esports, destaquem que el Barça de bàsquet enceta a Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita en partit d'Eurolliga el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulić volen mantenir la bona dinàmica. I en cultura, el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat decret Mari Carmen, un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara els suports al Congrés. I de moment, tampoc la val a sumar com a soci de govern. És una informació que ens amplia de seguida la Carina Bellvé.
4: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per a construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires, al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi avui mateix. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte del lliurament dels Premis La Vanguardia 2026.
5: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
6: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
1: Unes pressions que arriben des de la dreta, però també des de l'esquerra, per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta, ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
7: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda de alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
1: Un dels partits que va votar en contra del decret i que encara manté les seves reserves és Junts per Catalunya, que a més té la clau al Congrés. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge. I ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor i alhora protegeixi petits propietaris.
8: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
1: Mentrestant, les manifestacions al carrer han servit perquè finalment l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen a Madrid hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment, s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros, lluny de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 euros. Ara falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. Doncs el que us estem explicant durant tot el matí amb el decret Mari Carmen encara en fase de negociació, el Moviment per l'Habitatge veu una oportunitat per pressionar. El Sindicat de Llogateres reclama mesures reals i no cosmètiques. En parlem amb la seva portaveu, la Carme Arcarazo. Carme, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Hola, molt bon dia.
1: De moment estem en fase de negociació pel que fa al decret Mari Carmen, però el que és un fet ja, només falta en tot cas la signatura de la protagonista, és aquest acord que heu assolit entre tots plegats els que heu sortit al carrer pressionant aquest fons que volia fer fora a la Mari Carmen per fer-li pagar un lloguer desorbitat. Què us sembla això? És una petita victòria en tot aquest entramat?
9: Encara estem ultimant els detalls, però jo crec que és una victòria. És a dir, es demostra que quan la gent s'organitza, resisteix, inclús en moments on sembla que tot està perdut, després que l'hagin desnonat, si hi ha força al carrer, si són molts, les coses que semblaven impossibles poden passar. No? Llavors, estem contents, però ara el que esperem és que això es pugui traduir en una victòria universal, una victòria per tothom i, per tant, en un decret que realment valgui la pena.
1: Carme, del que s'ha filtrat d'aquest decret, hi ha aspectes que us semblin, malgrat tot, un pas endavant? Quines mesures us generen confiança i quines us preocupen? Que una mica ja intuïm quines són les que us preocupen. Però vaja, explica'ns-ho tu.
9: Sí, mira, a poques hores que això es tanqui, és tot una mica incert ara mateix. Crec que podem estar parlant o d'un decret que valgui la pena o d'un decret farsa. Llavors, explico cada una de les versions, no? Pensem que un decret Mari Carmen ha d'incloure contractes indefinits, ha d'incloure la nostra proposta sobre regular temporada, regular habitacions i molts més fraus que contempla la LAU. No? I això és una llei que vam registrar ja fa 2 anys. El borrador que es va filtrar era una versió molt descafeinada i plena de forats novament. Crec que aquest govern no pot permetre's aprovar nous forats, o sigui, ja ho coneixem, això. I també un decret Mari Carmen inclouria un topall al 0% dels contractes vigents, és a dir, que durant el contracte no hi hagi actualitzacions i mesures estructurals contra els desnonaments. Llavors, què seria un decret farsa? No? Què no aniria cap allà? Doncs un decret que no inclogués contractes indefinits, que la regulació de l'AUS i de lloguers de temporada i habitacions estigués descafeinada, que no hi hagués un topall al 0% i que els desnonaments no fossin estructurals, sinó novament moratòries i mesures conjunturals. Jo crec que aquí està el debat, no? En si realment aprovem mesures que tenim voluntat de que durin i que toquin els fonaments, no? Que vagin a l'arrel del problema, o si fem mesures que siguin pedaços per intentar que les conseqüències siguin menors. Crec que ja portem molt de temps en pedaços i crec que ara toca anar a les arrels, sincerament.
1: Carme, molt ràpidament, la darrera pregunta acabo. Si acaba sent un decret farsa, com tu definies, què fareu? Quina resposta us plantegeu? Parleu de vaga general? Parleu també d'una nova acampada? Quin és el que s'us acut, vaja?
9: Mira, aquest dissabte ja hem convocat una manifestació a l'Hospitalet i llavors, bueno, valorarem totes les passes, però evidentment hi ha sobre la taula la vaga general, estem parlant amb tots els actors amb qui la volem fer, no la farem sols, una vaga general, la volem de fer amb els grans sindicats. I també el que veiem és que, bueno, ahir va haver manifestacions a 23 ciutats i no ens paren d'escriure altres ciutats, viles i pobles, perquè volen formar part d'això. Llavors, costa molt dir què passarà, perquè realment és un moment d'efervescència molt alt. Llavors, jo crec que el govern ho ha de tenir en compte, que la gent té moltes ganes de sortir al carrer i que si fan un decret farsa, el carrer se'ls girarà en contra.
1: Carme Arcarazo, ho tindrem pendent? Doncs n'estarem pendents i ho tindrem en compte, això és el que volia dir. Gràcies i bon dia per atendre'ns.
9: Gràcies. Adéu.
1: I mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on a aquesta hora està previst que la comitiva judicial faci fora de casa seva un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. L'Ajuntament de la capital del Maresme ha intercedit per evitar aquest desnonament i ara tot està en mans de la justícia. A la porta d'aquest immoble hi tenim el Jaume Dormois i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara. Explica'ns quina és la situació, perquè semblava que hi havia com un intent de negociar. Si més no, això és el que us especulàveu des de fora, eh?
10: Helena, bon dia de nou. Doncs, com deies, després de més de mitja hora de negociació, que la comitiva judicial ha entrat a dins amb la família, el desnonament s'ha executat finalment. La família ja ha sortit de l'immoble, l'han fet a fora, han sortit de la mà de la comitiva judicial davant d'aquest desplegament policial que continua, com veieu, en marxa. Fa potser 3 minuts que han sortit de l'immoble. Han dit que d'aquí un momentet atendran als mitjans, per tant, si arriben intentarem poder parlar amb ells i si no, doncs, ens seguirem informant en properes edicions, però en qualsevol cas, com dèiem, aquest desnonament s'ha executat finalment després de pràcticament 3 hores de que la família estés aquí a l'espera i d'aquest dispositiu en marxa. Després d'aquestes pràcticament 3 hores, finalment, l'execució s'ha portat a terme i finalment, doncs, sembla que veiem que ara sí, la família ha sortit i sembla que podem parlar amb ells. És d'aquesta família que porta les bosses i tot el que han pogut treure en aquest moment a l'hora del desnonament. Ara estan parlant amb una de les integrants del sindicat de l'habitatge que han fet aquest acompanyament. I intentem, sí, ens poden atendre perquè, òbviament, és un moment molt complicat per a aquesta família que acaba de ser desnonada fa un momentet.
11: Desgraciats, que sou uns desgraciats!
10: Doncs ho sentiu de fons també que totes les persones que estaven aquí des de primera hora intentant aturar aquest desnonament continuen amb la indignació després que s'hagi executat aquest desnonament. Ho deixarem aquí i seguirem informant en properes edicions. Com dèiem, finalment s'ha pogut executar aquest desnonament aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
1: Gràcies. Gràcies, Clara. Evidentment, paradoxal aquesta situació. El mateix dia que s'ha d'aprovar aquest decret, des del Consell de Ministres, a Mataró s'hagi produït aquest desnonament d'una persona que té el 87% d'incapacitat reconeguda. Doncs, a banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com els pagesos, els pescadors i també els transportistes. Caldrà veure ara, però, com queden els descomptes per als usuaris en general, que cada cop han de destinar més diners a despeses com omplir el dipòsit. Anem ara, cap a una benzinera de Badalona per copsar com viuen aquesta escalada de preus els conductors. I ho fem amb el Diego Villegas i el Sergi Crusells de Televisió de Badalona. Bon dia, Sergi. Explica'ns què diuen els conductors a l'hora d'omplir el dipòsit.
12: Doncs mira, ens hem desplaçat fins a aquesta benzinera, al barri de Progrés de Badalona, i veiem sobretot cares de resignació i sorpresa al veure els preus de la benzina. El preu de la benzina ha incrementat un 30% des de finals d'estiu. En aquesta estació, el litre de gasolina 95 ja supera la barrera dels 2 euros, mig euro més car que a principis d'estiu, i el dièsel està més o menys al mateix preu. Amb aquestes xifres, omplir un dipòsit mitjà d'uns 50 litres costa 96 euros, 23 euros més que a principis d'estiu. Aquests preus ja superen els que teníem a la primavera, quan va esclatar el conflicte entre Estats Units i Israel contra l'Iran. Llavors, per a mantenir els preus a ratlla, el govern espanyol va rebaixar el preu dels combustibles, l'IVA dels combustibles, del 21 al 10%. Ara, amb una nova escalada del conflicte, l'impacte ha impactat de ple en el consumidor, també, sobretot per aquests preus de la benzina. Des d'aquesta benzinera ens han explicat que també és una cosa que ells noten, perquè han notat fins i tot un 25% menys de clientela, que potser no necessita anar al cotxe en el seu dia a dia, però aquestes persones, aquests treballadors o empreses que sí que el necessiten, també ens han dit que ha estat un problema per ells. N'hem pogut parlar amb alguns.
11: Vaig amb moto i amb cotxe. El dièsel abans estava superbarato i justament és el que més ha pujat. I la gasolina també està per als núvols. El que abans em costava potser la moto omplir-la 15 euros, ara ja són uns 25. O sigui que es nota.
13: Notan más costa y más... Bueno, más gasto al final de mes, pero bueno, al final, a ver, tienes que seguir trabajando e ir haciendo. Pero bueno, sí, sí que es cierto que ha subido bastante.
12: També estàvem veient que molta gent tira molt de benzineres low cost o promocions que poden fer grans companyies, però precisament des d'aquesta benzinera ens han explicat que els hi és impossible competir amb aquests preus.
1: Gràcies, Sergi, per aquesta fotografia, que també és actualitat del dia. Que vagi molt bé.

0: 9 minuts per arribar a les 9 en punt del matí empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana extremar la prudència. El pitjor de l'episodi que ja descarrega comarques com l'Alt Penedès i l'Anoia s'espera en els pròxims minuts, en les pròximes estona i fins a les 2 de la tarda, quan s'estendria a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de l'esport, restriccions importants, tampoc la suspensió de classes. A les portes del Departament d'Interior, on s'espera també aquesta compareixença informativa que ja ha tingut lloc, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns una mica, fes-nos una mica el resum del que ha estat aquesta compareixença de les 8 del matí.
1: Bon dia, Helena. Sí, davant un matí expectant per les pluges, en aquests moments s'imposa la vigilància i el seguiment d'aquest fenomen meteorològic. La línia d'intenses tempestes que s'ha instal·lat al prelitoral avança cap a les comarques de Barcelona i en alguns punts del Penedès ja han caigut més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. La previsió és que puguin caure de 60 a 90 litres en un període de 3 hores i que la franja horària més delicada, més complicada, s'allargui fins a les 2 de la tarda. Tot i això, no s'han produït incidències importants. Les 60 trucades que han rebut els serveis d'emergència han estat bàsicament informatives i no han derivat en cap actuació urgent, tampoc. I tampoc a aquesta hora es preveu enviar una segona alerta als mòbils de les 13 comarques afectades. Ho acaba de dir fa uns minuts la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
2: Però d'aquesta manera generalitzada, com vam fer ahir, que vam avisar a 15 comarques aproximadament, doncs aquest avís generalitzat no preveiem en aquests moments que el tinguem que fer una altra vegada. Ja el vam fer ahir, que vam demanar aquesta previsió de vigilància durant el matí d'avui, durant tot aquest matí fins a l'hora de dinar, i aquest ja està fet. Llavors, a partir d'aquí, entenem que la població té aquesta informació, que saben que avui és un dia per estar atents, per estar vigilants. Ho continuarem fent com estem fent ara, amb la vostra ajuda, evidentment, de continuar donant aquesta informació a la ciutadania perquè ho conegui. I si calgués algun aspecte puntual donar més informació, doncs ho faríem.
1: Helena, per tant, molta prudència i sentit comú davant l'expectació d'aquestes pluges s'apunt de descarregar sobre Barcelona i la seva àrea metropolitana.
0: Gràcies, Anna, per aquesta informació, també d'última hora. Que vagi molt bé. I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi de forts ruixats, com us estem explicant, previstos per avui. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. Anem a veure com afecta aquesta decisió de Renfe a l'estació de Sants de Barcelona amb el Bruno Álvarez i l'Arnau Baquer de BTV. Bon dia, Arnau, explica'ns.
3: Bon dia, Helena. Doncs situació certament desconcertant i caòtica, podríem dir, aquí a l'estació de Sants, sens dubte, un dels punts amb més afectacions a la mobilitat pel que fa aquí al país. Recordem que Renfe ha suspès temporalment la circulació de l'alta velocitat i també, ara ho repassarem, de diversos trens regionals a Catalunya davant la previsió de fortes pluges. La mesura, com dèiem, afecta els serveis entre les 9 i les 11 del matí, inclou els AVE del Corredor Nord-Est, els Avant, els Euromed i també diversos trens regionals com l'R2 Sud, l'R2 Nord, l'R3, l'R4 i també l'R8, que circulen amb limitacions de velocitat. Renfe assegura que es tracta d'una decisió unilateral, presa sobretot per precaució i exclusivament per criteris de seguretat. Mentrestant, la companyia, a l'espera de com evolucioni el cel, preveu reprendre la circulació a partir de les 11, això sí, sempre que la meteorologia ho permeti. Veiem que certes persones s'acosten a la filera, això sí, diuen que alguns trens no han sortit, d'altres van fora d'hores i alguns, fins i tot, alguns usuaris ens deien que hi ha alguns trens que a partir de 7:45 ja no han sortit directament des de l'estació de Madrid. Per tant, a hores d'ara, com diem, la recomanació pels usuaris és que consultin l'estat del seu tren abans de venir a l'estació i, això sí, sempre que puguin, extremar les precaucions.
0: Doncs gràcies, Arnau, també per aquesta última hora des de l'estació de Sants. I vostès ja ho saben, pendents avui de moltes coses, de molta actualitat informativa, pendents d'aquestes pluges que ens han d'afectar al llarg del dia d'avui, pendents també de com evoluciona aquest decret antidesnonament, Mari Carmen, de com van les negociacions i de si finalment s'aconsegueix aprovar, i pendents també, està clar, de com acaba, que ja ho hem vist una mica, al final d'aquesta família de Mataró, que aquest matí, malgrat aquesta paradoxa, ha quedat desallotjada de casa seva al barri de Cerdanyola de Mataró. Gràcies per l'atenció dispensada, que vagi bé, i ens retrobem demà, si voleu, a les 7 del matí. Adéu-siau.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Les 9 al territori 17.

0: És dimarts 29 de setembre, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, serà el moment per l'entrevista. Nosaltres tindrem aquí a l'estudi a l'alcaldessa de Viladrau, Margarida Feliu, per parlar sobre l'onzena edició del Benvinguts a Pagès. Després de 9:45, com sempre, tindrem també aquí a l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes i acabarem el programa amb el Cafè Cultural. Avui parlarem sobre el documental de la Maria Shelley amb la Maria López i la Núria Lázaro, tot això des de Ràdio Televisió de Cardedeu. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Josep Sallent dels Independents és el nou alcalde de Santa Eugènia de Berga després del relleu pactat amb Junts. Les dues formacions van presentar fa 2 anys una moció de censura contra l'alcalde republicà Cristian Parres, que governava amb els independents Andreu Jiménez, del 9FM.
1: La vara d'alcalde de Santa Eugènia passava divendres de les mans de Xevi Fernández de Junts a les de Josep Sallent dels Independents. Era fruit de l'acord que van segellar fa 2 anys després de la moció de censura que va desbancar Esquerra Republicana de l'alcaldia. Sentim amb dos alcaldes.
2: Ho sé molt proper al municipi i ho continuaré sent igual com si ser regidor aquests últims 3 anys, tant amb el pacte de govern amb Esquerra com amb el pacte de govern satisfactori que hem tingut amb tota la gent de Junts, i vull remarcar que estic molt content del treball que hem fet i de la manera que ho hem fet.
3: Com vaig dir l'altre dia, anem bastant d'acord amb tot, però sí que una cosa bona és que hem estat capaços de, quan estàvem encallats en un lloc, centrar-nos en allò sí que estàvem d'acord, i això ens ha permès, doncs, durant aquests 2 anys, que hi ha molts projectes endavant, i així espero que continuï fent el teu costat.
1: Aquest és el tercer alcalde que té el poble aquest mandat, un fet amb el qual va ser crític l'ara portaveu d'Esquerra Republicana, que no va presentar candidatura. Sentim a Cristian Parres.
4: Creiem que a 8 mesos de les eleccions Santa Eugènia no es mereix tornar a canviar d'alcalde.
1: L'exalcalde de Junts, que va ser-ho des del 2019 al 2023 i del 2024 al 2026, va valorar una etapa que tancarà a finals de mandat, ja que no es tornarà a presentar als propers comicis. Per la seva banda, Sallent va estendre la mà a l'oposició als seus exsocis d'Esquerra, qui convidaran a les noves juntes de govern.
2: Farem juntes de govern, això no estem obligats als municipis de menys de 5.000 habitants, però ho hem decidit per fer-ho d'aquesta manera. Convidarem a l'oposició, que siguin partícips de tot. És un avenç, jo entenc que és un avenç de transparència, és un avenç important pel municipi, torno a dir, sense ser obligatori, i a partir d'aquí, doncs, la meva única idea, la meva única missió és Santa Eugènia, Santa Eugènia i Santa Eugènia, treballar per tots els ciutadans. Lògicament, no ho fem bé per tothom, com bé ha dit en Xavi, però intentem de fer-ho bé.
1: El de Santa Eugènia és el darrer relleu en una alcaldia previst a Osona abans de les eleccions municipals, que tindran lloc al maig de l'any que ve.
0: I avui tornarem a parlar del conflicte que està més a l'ordre del dia a Cardedeu, l'edificació dels pisos enmig d'un dels principals pulmons verds de la vila. I és que ahir hi va haver la xerrada informativa sobre la Serreta per part del govern municipal, Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
5: Així és, Ona, i qui va agafar les regnes per part del govern, com era d'esperar, va ser l'exalcalde i regidor d'habitatge, Josep Quesada. En primer terme, Quesada va començar explicant el per què els diferents espais que hi ha arreu del poble tipificats com a espai per a poder construir no són aptes. No obstant, cap dels motius que va al·legar l'exalcalde van convèncer els centenars de persones que hi havia al pavelló esportiu, que al·legaven que si un aparcament de terra no es pot urbanitzar perquè fa falta l'aparcament, una zona natural amb arbres centenaris i que actua com a pulmó verd, encara menys. I així, des del públic, es van anar rebatent cadascuna de les opcions que el govern no veia com a bones.
6: Posar-hi formigó, que és una frase que he repetit moltes vegades, sobre un espai verd, vol dir que no el podrem recuperar mai més, quan hi ha alternatives que s'han d'estudiar. I és això el que demanem, que estudiïn les alternatives per no sacrificar un espai verd que tenim dins del nucli urbà i que hauríem d'estar superorgullosos i potenciar-lo.
5: I tot i que tot l'inici de la xerrada per part de Josep Quesada van centrat en explicar la necessitat d'habitatge a Cardedeu, des del veïnat es va reiterar durant tot el vespre i nit que va durar la trobada que des de la plataforma Salvem la Serreta són els primers que aposten per construir habitatge dotacional, però que aquest es faci en una zona ja erma i no en un espai natural, que per molt que està contemplat legalment com un solar, manifesten reiteradament que no ho és als ulls de ningú, postura que inclús alguns regidors han manifestat. Tanmateix, Quesada ha explicat que no és legalment impossible fer els pisos en un altre indret, tot i que és un xic més més complicat. Escoltem-lo.
7: Legalment impossible, no. Evidentment, els terrenys tenen unes determinades característiques, com jo, no, legalment no és impossible, però físicament pot limitar aquesta construcció.
5: Un dels clams que hi va haver entre el públic és que tot rau en la voluntat política i que si als 80 no es va edificar i es va aconseguir canviar el futur de la Serreta, que passava per ser edificada de principi a fi, ara també es pot canviar quelcom que el mateix govern ha reconegut que no és encara ni un projecte. Així doncs, un dels punts més importants de tot plegat ha estat el fet de que des del públic s'hagi emplaçat el govern a fer una taula de diàleg i que Josep Quesada hagi acceptat. Escoltem les seves declaracions.
7: No sé si serà possible arribar a un acord total, perquè a vegades els interessos són molt contraposats, però en tot cas la voluntat és aquesta, arribar a un acord amb els veïns per tirar endavant la qüestió. Això miraré a fer-ho durant el mes d'octubre, ¿vale? I a partir d'aquí, una cosa que m'hi compromès és analitzar la resta.
5: També ha deixat entreveure que el govern no tot és una postura única i que possiblement hi ha veus discordants amb la iniciativa.
7: Al final hi ha tants caps, tants barrets, que cadascú pot opinar d'una manera diferent.
5: Tot i que des del govern no han aproximat postures amb la plataforma Salvem la Serreta, sí que des d'aquesta s'ha valorat positivament. En primer lloc, l'acte de caire informatiu i dialogant dut a terme, i en segon lloc, el fet de que es mantingui la voluntat d'un diàleg obert.
6: Avui he vist que és difícil que canviïn de parer, però sí que he vist un punt per on podríem entrar i arribar a algun tipus d'acord o d'enteniment.
5: Asseguren que la marea ciutadana que ha inundat aquesta vesprada de dilluns l'escola Les Aigües és només l'inici i que el barri del Poble Sec representa el 41% de la població de Cardedeu i que no es quedarà a casa.
6: Te n'adones que la gent té ganes de que l'escoltin i que estan molt preocupats i que tots estem molt preocupats pel mateix. I això crec que és una cosa que l'Ajuntament hauria de tenir en compte, que la gent, quan hi ha una preocupació comú, s'ajunta independentment de les nostres sensibilitats i interessos polítics o d'allà on treballem, on vivim.
5: Així que, com ja van comentar aquest passat divendres, la qüestió és lluny de solucionar-se. No obstant, el diàleg segueix obert i amb el propòsit de seure's de nou aquestes properes setmanes.
0: El PP va presentar a les eleccions municipals del 2023 3 candidatures, Vic Tona i Torelló, Andreu Jiménez.
1: Així ho anunciava la formació dissabte en un acte del passeig d'en Pep Ventura amb el president del Partit de Catalunya, Alejandro Fernández. A les llistes osonenques repetirà en Pau Ferran com a alcalde de Vic, Francisco Rivas a Tona i Abraham Chirchiveches a Taradell. S'estrenarà en Francisco Javier Jiménez de Manlleu, Javi alcalde a Torelló, Salvador Conejo Radater, Raúl Fajula a Sant Hipòlit de Voltregà. Amb la incorporació d'aigua freda a Osona també s'afegeix al recompte la candidata Lídia Ramon, que actualment és l'única regidora amb representació a un ajuntament a la comarca. Sentim a Pau Ferran.
8: El Partit Popular està recuperant presència, estructura i projecte polític a la comarca d'Osona.
1: Sobre Vic, Ferran va destacar dos dels principals eixos del seu programa, seguretat i gestió de la immigració.
8: Vic ha de tornar a ser una ciutat segura. Els veïns de Vic tenim dret a sortir al carrer a qualsevol hora del dia sense por. Jo ja estic cansat del bonisme de l'esquerra i dels acomplexats de Junts per Catalunya, que han permès la inseguretat i la delinqüència als nostres barris i que els delinqüents circulin lliurement per la nostra ciutat. Però tot aquell que vingui a delinquir, a aprofitar-se del sistema o a imposar una cultura incompatible amb els nostres valors democràtics, no el volem aquí. Ho diem molt clarament. No el volem aquí.
1: A l'acte també van intervenir l'alcalde de Castelldefels i president provincial Manu Reyes i el president del Partit de Catalunya, Alejandro Fernández. Aquest últim va fer especial èmfasi a la dificultat de presentar candidatura a pobles i ciutats de la Catalunya central. Sentim-lo.
9: És un orgull veure com el partit està creixent i està creixent a la Catalunya interior. Les nostres cartes com a Partit Popular de Catalunya són pitjors, evidentment, que si ho fas amb el Partit Popular de Galícia o el Partit Popular de Madrid. Indiscutible. Però no pensem que són unes cartes impossibles. No les posem mai com a excusa per no fer la nostra feina o per girar l'esquena a les nostres responsabilitats dient això és impossible, no ho és d'impossible.
1: Fernández va defensar una política migratòria per quotes, en la qual es prioritzin les nacions amb qui es comparteixen llaços culturals, que són les persones de l'Amèrica Llatina i la Unió Europea.
0: I l'alcalde de Torelló prioritza més efectius policials a la ubicació de la segona comissaria dels Mossos a Osona Nord, Andreu.
1: L'alcalde de Torelló considera secundari que la comissaria reclamada per Manlleu s'ubiqui en aquesta ciutat o més al nord i reclama reforçar els efectius per donar resposta als problemes de seguretat. Marcel Ortuño va ser a l'entrevista del Nou Matí i parlava així al respecte d'aquesta segona comissaria.
10: Nosaltres el primer que reclamem és més efectius. Que aquests efectius siguin a Manlleu o a Sant Quirze, no? Perquè si parlem d'Osona Nord, potser realment tindria més sentit que fos més al nord. Seria secundari. El que ens calen és molts més efectius. De fet, el govern de la Generalitat ja ha anunciat la convocatòria en els propers anys de moltes més places per ampliar el cos, i realment és el que és important en aquests moments.
1: Ortuño va posar l'exemple que quan la policia local no pot resoldre un problema i cal recórrer als Mossos, la resposta està sovint condicionada pels efectius disponibles en aquell moment. La seguretat també es va tractar en l'aspecte de les ocupacions conflictives que afecten diversos punts a Torelló. Ortuño va explicar que l'Ajuntament treballa per aconseguir desocupacions per la via judicial i que en alguns casos s'ha pogut actuar mitjançant la figura de l'infravivenda, una competència municipal vinculada a la seguretat urbanística.
0: La teulada de l'escola de Ribes de Freser ja està arreglada després de més de 2 anys i mig malmesa, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
11: La comunitat educativa de Ribes de Freser està d'enhorabona perquè la teulada de l'Institut Escola Vall de Ribes ja està arreglada després de més de 2 anys i mig malmesa. Cal recordar que la coberta es va fer malbé arran de les fortes ventades que es van produir entre els mesos de gener i febrer de 2024. Aleshores, algunes teules van caure al pati i els pares van decidir portar els nens a l'escola amb casc. Llavors van denunciar-ho algunes famílies i la CUP. L'abril de fa 2 anys, l'Ajuntament va col·locar-hi una xarxa perimetral de protecció per un import de 10.000 euros per evitar la caiguda de teules. Les obres es volien abordar durant les festes de Nadal del 2024, però l'obra va patir diversos imprevistos que l'han anat endarrerint. Sentim a l'alcaldessa Mònica Sant Jaume parlant de com han anat els treballs d'aquest estiu.
12: S'ha treballat molt bé aquest estiu. Des d'aquí vull agrair la direcció d'obres i a l'empresa perquè finalment s'ha pogut fer. Jo tinc el dubte de si ha plogut, és a dir, han patit més les pluges ara a l'estiu que i la calor, bueno, les circumstàncies climatològiques, ells no van voler fer la teulada abans perquè deien que no era el millor moment. Aquest estiu hem tingut pluges i hem tingut condicions, bueno, molta calor i tal, però sí que és cert que han treballat cada dia i que han assumit, bueno, la seva responsabilitat. Les pluges que hi ha hagut des de l'inici de l'escola fins ara han fet que no hi ha hagut degoters i, per tant, estem contents i satisfets d'aquesta obra.
11: Sant Jaume recorda que l'obra, amb un cost de 144.000 euros amb l'IVA inclòs, ha estat finançada a través del PUOSC i de fons propis, però no s'havien pogut executar fins que no van rebre una resolució positiva de la subvenció del pla d'obres. Un dels motius de l'endarreriment dels treballs va ser perquè el procés de licitació, en què es van presentar dues empreses, Odissea Ingeniería SL i Oumescourt Construcciones y Obras SL, va guanyar la primera per només un punt i va adjudicar-se el contracte, però no va atendre l'obra i no complir els terminis previstos. També va coincidir amb la baixa del director de l'obra, però deia que el mes d'abril iniciaria els treballs. Al final, la situació ja s'ha resolt.
0: Només en 36 hores des de l'edició de l'Oncodines Trail ja ha aconseguit arribar als 100 inscrits. Laia de Déu, una codinenca.
13: El repte solidari esportiu se celebrarà el pròxim 17 d'abril i presenta una edició plena de novetats. La més notable és la primera edició de l'Oncodines Bike, una modalitat també en equip i per relleus pensada per bicicletes de muntanya, gravel i elèctriques. El director de l'Oncodines, Lluís Vilalta, explicava després de la presentació de la 7a edició com ha sorgit aquest nou repte.
14: L'Oncodines Bike va sortir, la idea va sortir l'any passat, el que passa que no teníem ni idea de com fer-ho. Llavors, durant tota aquesta temporada hem estat preparant com podíem fer un Oncodines Bike i ens hem anat assessorant amb gent que està en el món de la bicicleta, vam anar a veure els agents rurals i a partir d'aquí ens atrevim a fer una categoria de bicicletes el mateix dia de la prova caminant i corrent, que és un repte dificilíssim perquè ens farà multiplicar-nos.
13: Aquesta nova prova tindrà un recorregut de 107 quilòmetres i sortirà a les 9 del matí des de Santa Eulàlia de Ronçana. En aquest nou repte, els participants també ho faran per equips d'entre 2 i 4 persones, però sempre amb 2 membres sobre rodes. D'altra banda, els equips que facin el recorregut a peu o corrent sortiran una hora abans, a les 8 del matí, però des de l'Ametlla del Vallès, amb opcions d'uns 50 quilòmetres caminant o corrent en els recorreguts M1 i M2, o de 80 quilòmetres únicament corrent. En ambdós casos, els participants, a part de completar el recorregut han de fer un donatiu d'entre 300 i 700 euros. Tots dos reptes, però, tornaran a culminar a la plaça Josep Humbert Ventura de Sant Feliu de Codines. Pel municipi, acollir aquest repte té un impacte important, però el regidor d'Esports, Miquel Palau, també posa l'accent en una altra conseqüència, que molta gent s'anima a fer esport gràcies a aquest repte.
15: Que estem molt agraïts en l'On Codines, jo personalment com a regidor d'Esports i com a malalt de l'esport, del moviment de gent que té, és a dir, de la molta gent que sense un repte com aquest no s'havia mogut. Aquí a Sant Feliu, que ens coneixem tots, doncs hi ha molta gent, que és el que he dit també, que si no fos per un repte com aquest no farien esport o com a mínim no caminarien i no sortirien a la natura. Per tant, és importantíssim per nosaltres que continuï aquest repte per seguir movent a gent.
13: Tot plegat s'emmarca en el batejat l'any passat com a objectiu 3.5, que busca elevar la recaptació solidària fins als 500.000 euros contra la lluita contra el càncer. Una fita ambiciosa que, segons Vilalta, dependrà en bona part de la implicació dels participants i de tota la gent que hi dona suport. Però no hi ha On Codines sense els voluntaris. Enguany amb menys avituallaments, però amb una nova aposta per les bicicletes i, per tant, la necessitat de tenir quantes més mans, millor. Lluís Vilalta feia una crida a sumar voluntaris.
14: Sobretot una crida a voluntaris. Per fer aquesta prova, el més important, si volem fer tantes categories, tantes bicicletes, tants habitualment, bueno, habitualment no són tants, però són moltes hores oberts, necessitem molts voluntaris, moltíssims. Com més voluntaris tinguem, més èxit tindrà l'On Codines i més bé s'ho passarà la gent, i al final també és d'agrair.
13: Pel que fa als donatius, per segon any consecutiu, l'On Codines compta amb una comissió d'experts formada per professionals mèdics, investigadors independents i experts en finançament solidari. I a partir d'uns barems puntuen els projectes que l'organització hagi rebut abans del desembre d'aquest any. Tot i això, les tres fundacions principals del repte des de la primera edició continuen sent Onco Vallès, Fundació Enriqueta Vilavecchia i l'Institut Gutmann.
0: Èxit de la Fira del Formatge de Ripoll, que va plegar més gent que mai i va duplicar el nombre de formatgeries de la península, Isaac.
11: El bon temps va permetre que molta gent passés aquest cap de setmana per l'onzena edició de la Fira Europea del Formatge de Ripoll, que va ser un èxit absolut. El regidor de Comerç, Fires i Mercats, Xavier Formatger, va desglosar les dades d'aquesta edició.
16: La podem qualificar de molt positiva. Aquest any l'havíem ampliat, ja que teníem més parades que l'edició anterior del 2025. Concretament, teníem total de 17 formatgeries, 12 de l'estat espanyol i Portugal, i 5 de l'aquí la comarca del Ripollès. El volum de gent ha estat molt important, i això ha fet que hagin vengut uns 6.656 tiquets. En el maridatge hi van haver unes 160 persones. I això fa que, en total, a falta d'acabar de tancar els números, una recaptació d'uns 11.000 euros. Per tant, la valoració és molt positiva. Pensem que poder aquest any ha set, poder l'any que ha vingut més gent, o si no és el que ha vingut més gent, un dels que ha vingut més gent.
11: Com deia Formatger, la fira va duplicar el nombre de formatgeries provinents d'arreu de la península, passant de 6 a 12 amb la incorporació de la queseria a l'antigua de Fuentesaúco, el queso d'Estrevilla de Balsalà d'Osca, el senyoria de Monasterio de Badajoz, la queseria Gaià de Vilar de Santos Ourense, la de Prestes de Lugo i Casa Donicio d'Arzúa. Les cinc del Ripollès eren les habituals de sempre, formades per Pujol Orra, Mas el Lledrer, Roure Soler, Mubé i Palau. La fira també comptava amb begudes de la zona com la cerveseria Catalluna, el vermut Morcarols, els licors Moliner, el Tícer licor de galeta de Camprodon i la cervesa Minera. Aquesta edició també incluïa una fira d'antiguitats dissabte i una trobada de cotxes Seat 600 diumenge al matí, a més de la quina musical Quin Ambient a la plaça de Sant Eudal dissabte a la tarda.
0: Tradició i món rural es donen de la mà a Sant Agustí de Lluçanès amb una nova edició de la Fira de l'Hostal del Vilar. Andreu.
1: Com deia de zona, tradició és la paraula que millor defineix la Fira de l'Hostal del Vilar a Sant Agustí de Lluçanès, una de les fires ramaderes més antigues del territori que un any més va reunir pagesia, veïnat i visitants al voltant del món rural. La cita va començar ahir a primera hora del matí i es va allargar fins al migdia, mantenint el format de fira matinal que la caracteritza. Carina Serra és membre de l'organització.
17: De fet, era això, no?, el punt de trobada de tots els ramaders, i per això doncs, també encara hi ha una petita mostra també de bestiar, però crec que els que som per aquí tots l'estimem molt i tenim ganes de poder-la viure.
1: Els plans de l'Hostal del Vilar es va convertir un cop més en punt de trobada per a la pagesia. És el cas d'en Josep,

0: bunyols de bacallà i croquetes. Mira que ahir vaig arribar de Barruera a les tantes de la nit i no he dormit massa i no me la vull deixar perdre.
1: Aquest 2026 la programació ha incorporat noves propostes, com la presentació del llibre La Mallarenga Blava i el Follet del Vent, una aventura a Sant Agustí de Lluçanès. També s'hi ha celebrat la cinquena edició del concurs de ratafia artesana del Lluçanès, tot plegat en una fira que manté els seus elements més tradicionals, l'exposició de bestiar i de maquinària agrícola i ramadera, la mostra d'oficis artesans i les parades de productes locals. Des de l'organització destaquen precisament aquesta capacitat d'incorporar novetats sense perdre l'essència de la fira.
2: I més de 500 moianesos i moianeses van omplir ahir diumenge a la plaça de Catalunya per celebrar l'acte central del tricentenari del campanar de Moià, una de les icones del poble, Laia de Déu, una codinenca.
3: La vetllada va comptar amb la presència institucional del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, i del director general d'Afers Religiosos, Ramon Bassas. Tot plegat en una nit que va combinar història, cultura popular, entitats locals, música de la Cobla Juvenívola de Sabadell i la veu de la soprano lírica Clara Renom, també de Moià. L'espectacle va arrencar amb un ràpid curt de campanes i la projecció d'un documental que va repassar els 3 segles d'aquest monument de prop de 40 metres d'alçada. El relat va fer un viatge en el temps a través d'un diàleg fictici entre la plaça i el mateix campanar. Durant la nit de diumenge hi van actuar el grup de dansa urbana I Love Ballo Style, els bastoners acompanyats pel Pollo, personatge de la cultura popular moianesa, documentat des de l'any 1789, i la colla sardanista Llaç d'Amistat, que va ballar la nova sardana al campanar de Moià, composta per Sergi Renom. Àlex Mur, president de l'entitat Amics del Campanar, explicava abans de començar l'acte que volien fer una celebració a l'alçada de l'efemèride.
4: És un acte molt complet, és un diàleg entre el que passa al campanar i el que passa baix a la plaça de Catalunya, també dita plaça dels Ànecs. Tindrem de convidat el president del Parlament, el director general d'Afers Religiosos, i serà un acte que el que vol és tenir aquesta transcendència històrica, explicar la història del campanar i vincular el passat, el present i el futur de Moià a aquest monument.
3: La recreació va reviure també els moments més foscos i viscerals de la història local. Una traca i el toc de sometent van simular l'arribada dels carlins de l'any 1839, quan el foc i el fum van engolir la torre deixant-la sense campanes durant 3 dècades, fins que l'any 1863 els veïns van finançar-ne 2 de noves de 1.200 i 1.500 quilos. Aquesta fita es va celebrar amb el ball del gegant Reis, Ferran i Isabel. La pèrdua del metall es va repetir durant la Guerra Civil, conservant només les 2 campanes horàries fins a la recuperació de noves peces l'any 1954. El tram final de la celebració va posar en valor la modernització dels anys 90 amb la primera il·luminació i l'automatització dels tocs, sense oblidar el recent retorn de la tradició manual. La veu de Clara Renom interpretant la Santa Espina, un castell de focs d'artifici des de la teulada de la torre i un gran repic de campanes van tancar una nit emotiva per reivindicar el campanar com a guàrdia de la memòria i testimoni de totes les generacions de Moià.
2: I acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
5: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps. Pep Acosta, bon dia. Dia complicat avui, eh?
6: Hola, molt bon dia. Benvinguts a Predicció Meteorològica. Avui un dimarts complexa. Un dimarts important pel que fa a la meteorologia, i és que tenim una pertorbació just a sobre i ens pot provocar xàfecs realment importants, forts, molt forts, a les nostres comarques, sobretot cap a la zona del prelitoral. Ens hem llevat, per això, amb unes temperatures més altes, i aquesta aportació de vents entre sud i gregal que ha fet que la temperatura pugés, les temperatures mínimes pugessin aquesta nit. A més, ha estat ja tapat i comencen les primeres precipitacions. De moment ha plogut, més cap al sud de les nostres comarques, cap al sud de Catalunya ja ha plogut bastant, i es preveu que, mica en mica, aquest matí les pluges vagin a més. Però és un escenari complicat, un escenari de molt difícil predir, i pot ploure moltíssim en una zona i a pocs quilòmetres pot ploure poc.

0: Per tant, és això, és molt, molt difícil de predir. Jo crec que on plourà més és cap a Osona i el Vallès Oriental, que són les comarques és on pot ploure més, i sota cap a Vallès Oriental. Les precipitacions poden ser molt importants de cara al migdia. De cara a la tarda ja serien menys importants i els avisos van baixant d'intensitat. Sobretot entre les 6 i les 12 d'aquest matí és quan pot ploure més. Les temperatures màximes baixaran, degut a que hi haurà molta nuvolositat, i els costarà arribar als 24-25 graus de màxima. Al moment de tempesta també pot haver fortes ratxes de vent, atenció, i pot haver el vent pot ser important, una mica va calamar-se, per tant, avui un dia complicat, un dia que s'ha de seguir al minut a minut la predicció meteorològica, i on la precaució és molt i molt important. Que tingueu un gran dimarts. Adeu.
1: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Doncs, Andreu, veient el temps, explica'ns la situació en el transport.
3: Doncs mira, rapidona. Tenim, des de Rodalies, ens avisen que a causa de les condicions meteorològiques adverses previstes per avui, els trens circulen en limitacions temporals de velocitat per garantir la seguretat. Per tant, ja veiem que plou sobre mullat a l'R3 i destaca que a la C-17, a l'Ametlla del Vallès, la carretera es trobava congestionada. Per tant,
2: precaució a l'hora d'agafar el vehicle i doncs esperem que no passi res greu. Gràcies, Andreu. 3 minuts i fins ara.
1: El nou FM, el nou so d'Osona.
4: 24/7. Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
2: Què hi has trobat aquí, tan a prop nostre?
4: Una residència per a gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsacalm.
2: Ah, sí? Què té d'especial?
4: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gès.
2: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
4: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
2: I com s'hi pot contactar?
4: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsacalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
5: Hi ha fires que es visiten i fires que es viuen. Aquest octubre, Calldetenes torna a omplir-se de sabors, colors i experiències. Descobreix els millors productes de proximitat, artesania, comerç local, activitats per tota la família i una trobada de cotxes clàssics que no et deixarà indiferent. Un dia per passejar, tastar, compartir i gaudir de l'essència del nostre poble. Participa al concurs de melmelades, vine a ballar sardanes, sorprèn-te amb les pintures en viu, descobreix els artesans i les seves creacions innovadores, gaudeix d'un bon àpat amb productes gastronòmics locals, concerts i moltes activitats més. Fira de la Mercè de Calldetenes, la Fira del Comerç i la Bona Teca. No t'ho perdis i esperem el proper 3 d'octubre.

0: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
1: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
2: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
1: Llibres, papereria i regals.
2: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
3: El nou FM. El nou so d'Osona.
4: Territori 17.
5: Són 2:15 i farem un breu repàs de les portades que trobarem avui al quiosc. Perquè així aprofitem, esperem que vingui la nostra convidada, Andreu Jiménez. Bon dia de nou.
6: Bona zona, què tal?
5: No sé si podem fer repàs de portades.
6: Sí, farem un breu repàs de les portades dels diaris. Destacar, evidentment, per exemple, el periòdico avui porta en portada a les negociacions contra el rellotge per l'habitatge, que des de que va haver-hi des de que van desallotjar la Mari Carmen del seu pis de lloguer on estava, doncs ha esclatat tot sobre aquest aspecte. I bé, doncs, per exemple, el periòdico, la imatge es veu marxes i acampades de 2.000 manifestants ahir a la Diagonal, justament el dia que coincidíem que Pedro Sánchez era a Barcelona, i va ser una senyal de protesta, al igual que també està passant a altres ciutats d'Espanya, com per exemple a Madrid, on hi ha una gran concentració per part de diferents manifestants a la Puerta del Sol, on estan acampant. El diari Ara també es feia ressò d'això, amb la pròrroga dels lloguers va tensionar la negociació fins al final, i a la imatge es veu doncs, manifestants ahir a Barcelona sortint. A La Vanguardia sí que no també ho parla, però més enfocat a Pedro Sánchez, que ahir va assistir als premis d'aquest mitjà de comunicació. I a nivell estatal, els diaris també se n'en fan ressò, sobretot al País, que bé, destaca això, que el govern proposa vetar els desnonaments vulnerables fins al 2028. El Mundo també parla sobre la pressió de Junts per cedir a les receptes de l'esquerra. I bé, els diaris hi ha més a la dreta, evidentment, que ho enfoquen d'una altra forma. L'oferta de vivent, per exemple, l'ABC, el que parla és que l'oferta de vivendes per llogar cau en 300.000 quan el govern va prometre més de 184.000. Mm-hmm. Ja veiem que aquí li donen ho enfoquen en un altre sentit. I, per exemple, La Razón també destaca que la Mari Carmen podrà tornar a casa després d'arribar a un acord amb la urbagestió. Mm-hmm. I un altre tema destacat a les portades dels diaris, ens hem d'anar fins a l'Europa de l'Est, a Ucraïna, on Rússia ha atacat Kiev aquests dies amb drons. Mm-hmm. I bé, és el que també avui porten els mitjans.
5: Les diverses portades dels mitjans. Mm. Doncs, Andreu, gràcies per aquest breu repàs de portades i ara, en breus, començarem amb l'entrevista. Gràcies.
6: A tu, Ona. No?

0: amb l'entrevistada, però tot i així no us deixarem sense la secció i per tant Enric Rubio des de Ràdio Televisió de Cardedeu, endavant amb el teu cafè cultural.
1: Doncs sí, gràcies, Ona. I avui al Cafè Cultural parlarem d'una persona que precisament fomentava la cultura, lluitava per ella i es desvivia perquè aquesta arribés a les dones. Disculpeu un segon. Coses del directe, disculpeu. Estem parlant de la Maria Shelley i des de Ràdio Televisió Cardedeu n'estem fent un documental. I és que la seva vida és apassionant, ja que amb només 27 anys va posar-se al capdavant de la Biblioteca de Cardedeu. No obstant, encara són moltes les coses que se'n desconeixen i és per això que s'han decidit un equip d'aquí a dur a terme aquest documental. Així que avui tinc aquí un parell de les persones que lideren i treballen amb el projecte, la Maria López, directora de Ràdio Televisió de Cardedeu, i la Núria Lázaro, periodista d'aquesta casa. Molt bon dia a les dues. Literalment això és casa vostra, heu hagut de caminar només 25 metres, corrent, però com esteu?
2: Molt bé.
3: Molt bé, molt bon dia.
2: No passa res, podem córrer, així comencem el dia amb una mica d'energia.
1: Deixeu-me començar pel principi, perquè tot plegat és possible... Una subvenció, no? També això s'emetrà per diversos canals. Expliqueu-nos com va néixer tot plegat i com és aquest fet de que això tingui aquesta gran projecció un cop estigui fet.
3: Mira, nosaltres vam trobar el nom de Maria Shelley rescatat del llibre dels 75 anys de la biblioteca i hi havia un apunt. Simplement posava, va ser la primera bibliotecària, venia d'Àvila i deia també com algunes frases que ens van cridar l'atenció, sobretot que estava molt preocupada perquè nenes i dones vinguessin a la biblioteca. Heu de pensar que això ara investigant hem vist, en aquell moment hi havia molt poques biblioteques i es tenia molt poca consciència també del que era una biblioteca popular. Llavors la gent pensava que entrar-hi doncs valia diners o que no tothom hi podia entrar. Mm-hmm. Llavors eren molt reticents. Llavors a ella li cridava molt l'atenció, sobretot que no vinguessin nenes i dones. A partir d'aquesta petita història, nosaltres vam fer un petit reel i ens va contactar la seva filla, cosa que ens va deixar bastant impactades, perquè tampoc, clar, no sabíem ni que tenia família o què passava. I a partir d'aquí vam anar tirant del fil i vam veure que Cardedeu li havia fet un reconeixement en el seu moment per la feina i la tasca que havia fet, sobretot d'endreça d'arxiu, i li havien dedicat un carrer. Llavors nosaltres vam pensar, ostres, no em sona un carrer que es digui Maria Shelley, i res, ens vam adonar que era el carrer d'Àvila, perquè ella venia d'Àvila. I a partir d'aquí vam dir, ostres, creiem que en aquesta història hi ha molt estirar del fil a conèixer qui era més enllà de que venia d'Àvila i que va ser la primera bibliotecària de Cardedeu.
1: És curiós això que apuntes, Núria, perquè, clar, hi ha un matises, eh? I això és una cosa que crec que tots plegats i totes plegats ens hem de posar al cap, que no només era pionera, sinó que era pionera dins d'un equipament pioner, no?, d'alguna manera?
3: Sí, 100%. A més, bueno, això crec que ho podem desvetllar ja, vam anar a conèixer a la Teresa Manyà, que ha fet molt estudi, sobretot a les primeres biblioteques que va haver durant la Mancomunitat, i ens explicava que elles eren escollides per estudiar a biblioteconomia, per exemple, doncs potser n'estudiaven 15 perquè estudiaven les que, en funció de les biblioteques que hi havia per oferir plaça.
2: I hi havia molt poquetes. Exacte. Perquè de fet vam estar investigant que en tot Catalunya no arribaven als anys 40, no arribaven a la trentena de biblioteques, i totes eren en grans ciutats, però Cardedeu tenia la seva, vull dir que aquí s'apuntaven maneres.
1: Cardedeu, també. Com ens agrada.
3: Sí, i en això se'ls inculcava molt la missió de ser missioneres de la cultura.
2: Exacte.
3: I a la Teresa ens deia totes les dones que s'han estudiat i s'ha fet recerca sobre elles tenen aquest tarannà que tenia Maria Shelley aquí a Cardedeu.
2: Clar, estem parlant de dones empoderades. O sigui, en aquella època, potser professions en les que les dones poguessin exercir, estiguessin vinculades a un tema cultural, que no fos, per exemple, en la indústria tèxtil o fent altres coses, hi havia molt poques, que eres o bibliotecària o mestra. Quina diferència tenien les bibliotecàries? Que, d'alguna manera, elles tenien el poder de la seva biblioteca. Una mestra sí que tenia quasi sempre en la jerarquia laboral un director home immediatament per sobre, no? En canvi, les bibliotecàries tenien el poder de, dins de la seva biblioteca, i a més depenien de la Diputació, no depenien de l'Ajuntament, no? Per tant, d'alguna manera ja estaven com educades amb què es trobarien certs enfrontaments, doncs potser de l'alcalde, potser del capellà, i elles havien de protegir la cultura per sobre d'això. Això què va fer, no? Que a més eren noies formades, molt escollides, perquè de fet ens van explicar que havien de tenir mínim 2 idiomes, una formació molt potent.
1: De aquella
2: voz. Sí, exacte. Sí, sí. Eren molt, molt, molt escollides. Normalment eren gent de casa, més o menys amb poder, cert poder adquisitiu, per permetre's no treballar i estudiar. Però, a més, acabaven desenvolupar aquest empoderament femení que, del que tant ens agrada parlar avui dia, però que en els anys 40 doncs, era impensable, no? I llavors, clar, a més, dones que s'anaven a pobles, vivien de manera independent, allunyades de la família moltes vegades, i acabaven desenvolupant aquesta independència i aquesta autonomia que després els hi feia una mica difícil encaixar en una societat on de les dones s'esperava un altre paper.
3: Clar, heu de pensar també que era, o sigui, quan va arribar Cardedeu, crec que tenia 27 anys, i era soltera, que per l'època era molt estrany. Això també ens va cridar molt l'atenció, perquè es va casar de gran, el que consideraríem ara, de gran, i va tenir fills molt grans. Llavors, vam pensar, ostres, ella era soltera, venia aquí a treballar i vivia a la fonda, bueno, Cosmos, per la gent de Cardedeu, al Xurín, i els caps de setmana baixàvem el tren cap a Barcelona i tenia una certa independència que les dones en aquell moment no tenien.
2: I, de fet, segurament era... Bueno, això ens ho va donar a entendre una mica a la filla, també, que potser no era massa ben vist dins del poble, no? I amb tota la documentació que hem pogut trobar després, també és veritat que això li exercia certa pressió social, no? Tu, al final, estàs en un poble on el paper que s'espera d'una dona és un, i tens tot aquest mini exèrcit de bibliotecàries que tenen un altre tarannà, no? I una altra manera de sentir, tenen aquesta autonomia guanyada. I la Maria Shelley, les seves cartes personals, de fet, explica sovint o es detecta aquesta pressió social que notava tota l'estona per casar-se, per tenir fills, i ella reclama constantment, no?, aquesta necessitat d'independència.
1: Clar, i davant de tot això, la gent dirà, ostres, com pot ser que una persona, amb tot el que esteu arribant a explicar, no sigui coneguda? Jo ho diria amb 3 paraules, no? Era una dona. Bàsicament, sí. Com això.
3: Jo crec que era una dona i va marxar molt d'hora del poble per treballar a la Biblioteca Nacional de Catalunya, vull dir, amb un càrrec important, però ella deixava constància, ara deia la Maria, tenim escrits personals al dietari, i en el dietari de la biblioteca diu, jo no vull marxar mai d'aquesta biblioteca de Cardedeu, em voldria quedar sempre. I de cop marxa, va estar 7 anys aquí, se'n va, i al cap de 3 anys de marxar mor. Vull dir que tampoc va donar com temps i va quedar en l'oblit, realment, després d'aquesta mort. No sé si m'estic avançant i aquí hi ha algun spoiler, però hem trobat que un cop emmalalteix, diguem-ho així, ella ja no té un càrrec i ja la releguen als seus labores o a sin profesión conocida. I no queda constància en cap cas de que ella fos bibliotecària. Llavors també això diu molt.
2: Sí, això ens va cridar moltíssima atenció, no? Perquè algú amb el recorregut que ell havia tingut, que va passar pel CSIC a Madrid, va passar per la Biblioteca d'Olot, va passar per la Biblioteca Dirigir, la Biblioteca de Cardedeu, just quan es va obrir. D'aquí va anar a la Biblioteca Nacional de Catalunya i, de fet, segons ens va explicar la seva filla, i hem pogut trobar certa documentació que corrobora que va ser cridada per l'Arxiu del Vaticà. Però es veu que aquí ja no va treballar, sembla ser que aquí el tema del matrimoni sí que ja va tenir alguna cosa a veure, perquè recordem que en aquella època...
1: No estava ben vist a l'església.
2: En el moment que et cases, t'ha d'autoritzar el marit tant per treballar com per viatjar, com per tenir un compte bancari, no? Llavors és aquí on es perd tot. Però nosaltres ens queda molt l'atenció que amb tota aquesta trajectòria, després trobar documents on posa, quan ja emmalalteix, on posa sin profession o dedicada a sus labores. I penses, ostres, jo estic de baixa, i en el moment que estic de baixa no deixo per això de ser productora, periodista, el que sigui, no?
3: Però i aquí més era algú que estimava tant el que feia.
2: Exacte.
3: És el que ens va sorprendre moltíssim.
1: I, de fet, un d'aquests trets diferencials de la seva història, de tot el que engloba aquesta figura, que diré, inclús, m'atreviria, doncs, no mística, però sí que hi ha molta cosa desconeguda al voltant, és que no és només aquesta potència com a persona que va desaparèixer en l'oblit, sinó el fet de que tota la tasca que va dur a terme, no, la importància no rau només de lo pionera que va ser, sinó que va dedicar també aquesta vida a les dones, no? Aproximar la cultura a les dones, aproximar la biblioteca, a que, igual que ella s'hi havia introduït, doncs, d'una altra forma, però aproxima aquesta lectura a les dones de Cardedeu.
3: Sí, de fet, ella diu que comença primer com a acostar-se a les mestres i a través d'aquí doncs, va d'excursió amb elles al Pla Morató aquí a Cardedeu com per fer-se coneguda entre les nenes. I després doncs, diu també, tant de bo a través de les nenes puguin venir aquestes dones, les seves mares, aquí a la biblioteca. També penseu que en aquell moment a Cardedeu venien molts estiuejants, el que ens està passant ara amb els barcelonins, no? I eren els que venien també a la biblioteca, tot i que parlant també amb la Teresa Manyans deia, a Barcelona tampoc hi havia biblioteca, no és que fos una cosa que ja coneguessin, però sí que tenien, potser, venien aquí a estiuejar. La gent que vivia a Cardedeu estava treballant, llavors en l'horari de feina no podien a la biblioteca, potser. Però, bueno, ja funcionaven també com a refugi climàtic i també com venia una mica això. Aviam si d'aquesta manera, doncs, està calentit en la biblioteca, aviam si la gent hi ve, no?
2: Jo crec que hi és percepció personal després d'haver llegit tots els escrits que en tenim d'ella, eh? Però sí que crec que per ella la cultura era també, en certa manera, una manera d'alliberament femení. O sigui, ell havia trobat en els llibres, i a més llegia moltíssim, i moltes vegades fa referència als llibres que llegeix, un refugi molt personal, que és el que li permetia veure cap enfora aquesta diferència que per ella era incomprensible entre els homes i les dones, no? Ella no en tenia, perquè una dona no pot anar a prendre alguna cosa al bar després de treballar, per exemple, i això més ho explica així, no? El per què has estat a l'hora jo i no puc estar si he estat treballant després prenent-me alguna cosa al bar. Llavors, jo crec que ella entenia que la cultura era el que li permetia, o aquest nivell de lectura i tal, era el que li permetia veure això i veure aquest abús, no? Llavors, jo suposo que per això volia, d'alguna manera, apropar especialment a les dones, no? Perquè per ella s'estaven com relegant doncs, aquesta força masculina i el fet de no llegir no ajudava.
1: De fet, han canviat moltes coses, però malauradament en seguim lluitant per moltes més i segurament que ella no s'hauria pensat que tant temps després seguiríem amb aquesta lluita al peu del canó. Ja per anar acabant, companyes, deixeu-me que us emplaci a explicar recollida de signatures. Avui emplaceu a tothom a la biblioteca que es diu Marc de Vilalba, però bé, convoqueu a la gent.
2: Doncs sí, avui una mica l'objectiu és no només donar a conèixer el projecte que estem fent, la investigació, i demanar ajuda, evidentment, a tota la gent de Cardedeu, a voltants, que pugui recordar la Maria o que potser en una de les moltes fotos que podrem ensenyar diguin, ep, aquest és el meu avi, no? Intentar rescatar el que sentia la gent quan anava a la biblioteca i demanem aquesta ajuda. Iniciem també com una segona part, que per nosaltres és molt important, perquè estem d'acord que Cardedeu, en el seu moment, a finals dels 40, bueno, amb la situació i el context que era llavors, no es va fer un reconeixement com calia, aquest carrer d'Àvila que ningú sap que va anar al seu honor. I nosaltres pensem que tenint en compte que ara es farà tot aquest seguiment i que hi haurà un documental que ens permetrà explicar la seva vida, crec que Cardedeu ha de tenir també una segona oportunitat per ara sí rescatar aquest nom i donar el reconeixement que es mereixia la Maria. De quina manera? Doncs això, aquestes opcions són les que explicarem aquesta tarda. Començarem una recollida de signatures, però encara estem canalitzant quina és la millor manera per rescatar el seu nom.
1: A quina hora ho farem?
3: A 6:45 a la biblioteca Marc de Vilalba, la biblioteca de Cardedeu.
1: Ens hem d'apuntar? És absolutament obert a tothom?
3: Absolutament obert, gratuït i... Sí, perquè també m'ho han preguntat. I res, això, explicarem la història i també la idea que tenim de documental. Hem de dir que amb les fotos hem trobat a moltíssima gent de Cardedeu que sense saber-ho ens han ajudat moltíssim, així que emplacem a tothom a venir aquesta tarda.
1: Doncs animo jo també des d'aquí que tothom qui vulgui pugui venir a la biblioteca. Us aviso que hi ha moltes sorpreses, moltes novetats, s'estan preparant coses molt xules que encara no es poden desvetllar, però que donarà molt a parlar i segur que com a mínim una vegada o dos més us tindrem per aquí al Territori 17 explicant aquesta meravella de persona que està en oblit, bàsicament per ser, malauradament, una dona. O per sort, malauradament a la història refereixo. Gràcies.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
0: Passen 5 minuts de 9:45 al Territori 17. Doncs avui 10 minuts per les 10 amb en Guillem Sánchez amb els tuits. Què tal, Guillem?
4: Què tal, com estem?
0: Sembla de nit, eh? O sigui, avui...
4: Sembla que siguin les 7 de la tarda, quarts de 8, aquella hora que dius ja no sé què fer, el dia ja està perdut...
0: De veritat.
4: Fa una miqueta de fred, ja... Bé.
0: És que no em dóna per somriure, de veritat.
4: Per tant, dia perfecte per fer què?
0: Dia perfecte per fer sopa!
4: O per anar
0: al cinema.
5: Però avui no és el dia de l'espectador.
4: No,
5: llàstima.
4: Però lo prometido es deuda. Ahir ens vam comprometre a fer una secció que versés sobre La bola negra, que sí. És la nova millor pel·lícula de l'any i pel·lícula preferida de l'Ona cap de setmana.
0: Sí.
4: Per tant, bé, aprofundirem una mica més en aquesta qüestió. Per exemple, aquest usuari que ens diu com es torna a fer vida normal després de veure La bola negra? Com es torna a fer vida normal, Ona?
0: Doncs no posant-te la banda sonora de La bola negra,
4: per exemple,
0: perquè literalment és...
5: Però què passa amb la banda sonora?
0: Jo escolto aquesta cançó i em poso a plorar instantàniament.
4: Sí, és tan fort, això?
0: No, perquè és una cançó com... Et recorda, diguéssim, a escenes de la pel·lícula i, hòstia...
4: Aguanta, fins a les 10. Aguanta,
0: sí.
4: que no ens vingui aquí plorera.
0: No.
5: Li encanta, eh?
4: Va, l'Adrià ens escriu això, diu... Em sap greu haver anat a veure La bola negra el divendres, perquè em sembla un gran pla de diumenge ficar-me al cine i posar-me a plorar.
0: Perfecte, és el que vaig fer jo, assassins matinals de diumenge.
4: Però es pot plorar un diumenge al matí o és més de vespre també a plorar?
0: Mira, fa unes setmanes que vaig a les sessions matinals del diumenge per dos motius.
4: A veure.
0: Primer,
5: estàs jubilada?
0: Primer, perquè un diumenge al matí doncs pots anar al cinema. Bueno, són tres motius. L'altre motiu és més barat.
4: Val.
0: Doncs estalviem diners.
4: Aquest és important.
0: I el tercer motiu és... ostres, aprofites el temps, fas alguna cosa de cultura...
4: A més, és d'aquells plans que t'obliga a llevar-te no una hora molt d'hora, sinó a una hora prudent i ja enganxes...
0: No t'adorms.
4: I enganxes rutina per després
5: anar a fer el vermut
4: i menjar alguna cosa.
5: Jo anava a dir una altra cosa. I digereixes millor les crispetes.
4: Per exemple.
0: Sí, jo esmorzo al cinema.
4: Doncs
0: el meu hobby preferit.
4: Perfecte. Mireu, ja m'he imaginat la imatge que ens escriu en Darío, que ens diu, només puc dir que milions de professores de llengua estaran demanant l'hora següent per posar tota la pel·lícula seguida a primer de batxillerat.
0: Sí
4: o no?
0: Sí.
5: Jo crec que no.
4: Per quina assignatura és més aquesta pel·lícula?
5: Literatura castellana,
0: història.
5: No?
4: Història, literatura castellana.
0: Sí. Ah, literatura... Bueno, clar, perquè és en Lorca, però per història també al final és de parlar de la Guerra Civil, però tot i així potser encaixa més a... Sí, a literatura.
5: Jo a història els hi posaria La llengua de les mariposes.
4: Sí, aquest és un clàssic, també. O, ostres, com es deia aquella?
0: El nombre de la rosa.
4: Sí, El nombre de la rosa i un altre que també...
0: Pel·lícula preferida del meu pare, aquesta.
4: Un altre que era sobre Romeu i Julieta. Shakespeare in Love.
0: Ai, xulíssima aquesta. Molt bona, sí.
4: A primer de batxillerat.
0: Sí.
4: Vinga, una opinió una mica dissident d'en Roger, que ens diu avui, hi ha moltes coses a lloar de La bola negra, però em passa una mica com amb el looks de la Rosalia. I trobo una pàtina de pompositat i grandiloquència que acaba pesant massa, com si volgués subratllar constantment la importància del que explica. Sí,
0: a veure. O sigui, és una pel·lícula... A mi m'agrada molt, li vaig dir a l'Andreu, m'agrada molt aquesta pel·lícula per dos motius. Un, perquè és una pel·lícula necessària, i l'altre perquè és molt maca estèticament i visualment, atrau molt. I al final és una cosa dels Javis, o sigui...
4: Això sí que ho he escoltat, que hi ha aquest punt de bellesa amb el rodatge, amb la fotografia, amb les imatges... Que...
0: Estan per romantitzada, però realment, o sigui...
4: Però sense sobreactuar.
5: Surt dels paràmetres bàsics del cinema, no?
0: Ostres, mare
4: meva. Mira, me l'has deixat... Ai, me l'has deixat votant, Andreu, me l'has deixat votant. L'Àlex, que ens diu... Ja era hora que sortís de l'estat espanyol una pel·lícula amb cara i ulls que no anés sobre una família desestructurada que se'n van de vacances i perden els nens. Dirigida per Leo Harlem i Santiago Segura.
0: Padre, doncs sí. Sí. Padre, no hay más que 15.
5: Ara acabes de mencionar Santiago Segura. La bola negra és la segona pel·li que més s'ha anat a veure al cinema.
4: Després de... Els nostres amics.
0: Ai, de veritat, ja és que us podeu posar aquesta pel·lícula...
4: Segueix sent un referent, t'agradi o no? Segueix sent un referent a la cultura... A la cultura de l'estat espanyol.
0: Mare meva, doncs
4: anem fatal. I mira, jo també pateixo com ho fa aquest usuari, que ens diu... Tinc por d'anar a veure La bola negra, que no m'agradi i que m'expulsin de la zona euro. Perquè, clar, aquesta és l'altra. Ara, amb tota la... en tot el moviment mediàtic que hi ha i que s'ha generat, clar, sembla que t'hagi d'agradar sí o sí, o que hagis de sortir fet una...
0: No,
4: fet una ceba.
0: Jo amb això tinc un motiu... Ai, un motiu, tinc un argument, i és... Tu pots anar a veure cinema a la Bola Negra i, òbviament, hi haurà un públic que no li agradarà aquesta pel·lícula. És a dir, però el s'ha de veure.
4: I que no s'emocionarà.
0: I que no t'emocionaràs. Hi ha gent que li arribarà més perquè li tocarà més motius. M'explico?
4: I tant que sí.
0: Perfecte.
4: Ho acabarem
5: amb una... molt bé,
4: ho acabarem amb una piulada.
0: Perfecte. Sí? Sí.
4: Mira, aquesta persona que és optimista de mena, que ens diu... L'última vegada que va haver-hi una acampada a Madrid, com la que està havent aquests dies... El Barça va guanyar la Champions. Ho comento per buscar alguna cosa positiva i esperançadora de la situació. Jo ho deixo aquí, per no plorar més del que podríem plorar amb tot el que estem comentant i vivint. Un punt d'esperança que sempre hi ha de ser.
0: Doncs bé, Guillem, aniràs a veure la Bola Negra?
4: L'hauré d'anar a veure, m'estàs obligant a anar a veure la Bola Negra.
0: Jo... Simplement per poder-ho comentar havent vist la pel·lícula, que és més divertit.
4: El que no sé és quan, perquè aquesta setmana ja la tinc ocupadíssima, el cap de setmana també, per tant haurem de buscar una cita per la setmana.
0: Guillem Sánchez, l'home amb l'agenda més ocupada que podeu conèixer.
4: Correcte.
0: Que vagi molt bé, ens veiem demà, puntuals aquí.
4: Adéu, adéu, adéu.
0: Adéu, adéu. Doncs amb els tuits d'en Guillem Sánchez acabaríem avui al Territori 17. Nosaltres us comentarem també que, com sabeu, avui la previsió meteorològica és complicada. Andreu Jiménez, no sé com està ara mateix el temps.
5: Doncs mira, ara si entrem al radar, Ona, pràcticament és que està plovent a tota la zona del prelitoral català, la part de la Catalunya central que s'aprova més a Osona, i el Territori 17 ara mateix està cobert d'aigua, eh? El Ripollès, Osona, el Moianès, el Vallès, el Lluçanès... Són zones que ara estan plovent i que es mantindrà així tot el matí. Tampoc es veuen grans tempestes, que potser sí que estan afectant més a la zona d'Osona Nord i al Ripollès, allà on potser sí que la pluja cau amb més intensitat, però el que s'havia previst, com comentava en Pep, que el Vallès Oriental seria la comarca on poder faria més mal aquesta pluja, doncs de moment no està sent així, per tant ens mantindrem informats i hem d'estar pendents del temps.
0: Tot i que és veritat que si mirem el radar ve una gran quantitat d'aigua, llavors això, precaució com sempre diem a les carreteres, sabeu que avui és un dia que s'ha de tenir paciència i també doncs, molta precaució, que és el que volem remarcar des d'aquí al Territori 17. Andreu, moltes gràcies.
5: Igualment, Ona, que vagi bé.
0: Doncs fins aquí el programa d'avui. Nosaltres, com sempre, hi serem demà puntuals a les 9 del matí. Que vagi bé.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. Forta pressió al carrer perquè el govern espanyol aprovi demà al Consell de Ministres l'anomenat Decret Mari Carmen, un decret d'habitatge amb 10 mesures per evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per aquesta tarda. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
2: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol per la lluita de l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona. Quatre dels 19 acusats en el cas Efial arriben a un acord amb la Fiscalia i accepten condemnes menors per evitar el judici. L'extècnic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Jaume Beltrán, el tècnic de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Conrad Soler, i els empresaris Josep Manuel Bassols i Oriol Mestre han reconegut els fets i han acceptat condemnes menors de presó, inhabilitació, multes i treballs a la comunitat en alguns dels casos. El judici d'Efial ha començat aquest dilluns a l'Audiència Nacional amb les qüestions prèvies. El banc dels acusats hi continuen, entre d'altres, el president de Fial, Antonio Martos, l'exalcalde de Torredembarra, Daniel Massaguer, l'exalcalde d'Escó, Rafael Vidal, i el també exbatlle de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí. Més qüestions. La parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per evitar la presó. El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial. I en esports, el Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte i va imposar-se al Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara en falta un, que jugarà demà contra el Montcada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar la final de dijous davant el Veszprém. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Dani, a tu t'hagués agradat ser llibreter o crític literari?
5: Sí, llibreter, no crític literari. Llibreter sí, perquè és que trobo que és una feina preciosa. O sigui, bueno, hi ha gent que li agrada anar al mercat, no?, i que et recomanin, ah, avui està superbé el tomàquet. Bueno, doncs a mi m'agraden els llibres i, per exemple, estem aquí a la llibreria Tomiris, que és la meva llibreria de confiança, que està l'Helena, sempre vinc amb un llistat i ella em recomana altres coses. I m'agrada, perquè em deixo sorprendre i com m'agrada llegir de tot, sincerament, de tot. De fet, això és una cosa que penso que és el que s'està perdent i és el més important, que és la curiositat. Si tens despertar la curiositat, sempre és bo. I llegir és el que desperta.
4: T'ho dic perquè, com ja l'oient pot inferir, ets una persona que llegeix molt i que et trobo sovint a xarxes o pels llocs on et veig recomanant allò que es diu mandanga de la bona.
5: Sí, llegeixo molt. De fet, abans me n'anava, i això és literal, ara tinc un Kindle, és una marca, però bueno. Però me n'anava amb una maleta de llibres de vacances. O sigui, m'emporto un llibre per dia. Literal. Sí, m'agrada recomanar perquè crec que si... Jo, de fet, escric, bueno, però no pensava que seria escriptor, però bueno, ho soc. Però crec que per llegir i per la vida, sobretot, avui en dia, has de conèixer molt bé de moltes coses, de filosofia, de la cultura general, de història, etc, etc, però sobretot de com es construeix un relat. perquè el que ens venen sempre són relats. I això, perdó, ja que ho vaig aprendre molt, l'any passat quan vaig anar a Ucraïna, que vaig anar de jurat internacional, sota les bombes, a la guerra, i que m'adonava que és que realment és que estem molt absorbits per relats que ens venen amb imatges i ens repeteixen, i que no dic que tot sigui mentida, no estic dient això, però simplement que has de viure les coses, has de tenir un pensament crític.
4: Jo crec que ho hauries fet genial de llibreter, però en lloc d'això doncs, vas optar per la dramatúrgia i la direcció teatral. No t'ha anat malament, de moment. Llegir ajuda, no?, a crear millor, ens deies.
5: 100%. De fet, jo l'únic que generalment no llegeixo de vacances és teatre. Ajuda perquè t'ajuda a crear històries, a tenir idees i pensament. Jo, per exemple, m'agrada molt la filosofia i els assajos, a pensar d'altres formes, bàsicament. Sí, a canviar el teu eix.
4: Dani Meyer fa molt que va pel món, però ho va, com diuen els joves, petar amb Vaca, que va ser un exitàs. Vas recollir un Premi de Teatre de Barcelona, 2 Macs, 4 butaques, s'ha editat com a llibre, l'han traduït a no sé quants idiomes i s'ha presentat o s'ha representat a diversos països. I tot amb un text escrit en una nit a raig. I sempre escrius així, no? O no?
5: Sí. Sí, no en una nit, però sí. És que jo crec que... però això és una cosa meva, O sigui, hi ha altres fórmules. A mi em serveix molt... Crec que és el fet creatiu a mi em serveix impulsivament. Després està el fet artesanal, que també... Un artista és el fet creatiu i també el fet artesanal. El fet de dramatúrgia, d'ordenar, d'estructurar, de netejar, de comprimir cada frase, això sí que és un fet de moltes revisions posteriors. Però l'impuls crec que és important que sigui a raig per mi, perquè si no és molt intel·lectual. I això no serveix per teatre. El teatre és incorrecte, és visceral. Si no, estàs tirant un problema a l'actor o al director.
4: Ara tornes amb una altra obra, Crash, que és un musical musical. I ho dic així perquè totes les propostes teves que jo he vist, he notat que tu, la banda sonora, sempre hi tens una especial cura. De què va Crash?
5: Bueno, a veure, és un musical que diré que... És un musical musical, però musical que diria que és pels que no li agraden els musicals, també. Perquè és que jo... Hi ha una cosa, i això ho dic de debò, és que no... Tinc molts problemes amb les etiquetes. De fet, també amb els llibres, quan diuen no, és infantil, per quina edat té? És que jo no ho entenc, perquè a mi em genera interès qualsevol cosa, en general. Bueno, no qualsevol cosa, però... Això musical em ve que és el primer llenguatge que jo vaig aprendre. Abans d'aprendre a escriure castellà, perquè sóc d'Argentina, jo vaig aprendre a escriure música. Jo vaig estudiar molta música, em vaig graduar en una cosa que existeix a Argentina, que seria com un batxillerat més un FP de productor musical. I després he fet molts musicals amb Manu i Àngel. Jo quan escric... De fet, hi han coses que no sé dir per què estan bé d'una forma teòrica ni lingüísticament. Si a mi em preguntes pretèrit, perfecte, jo no tinc ni idea. Ho sé utilitzar, però sempre poso quan hi ha silenci i música. O sigui, és una cosa rítmica per mi, l'escriptura i el teatre. Aquí, evidentment, sí que és un musical, hi ha cançons, tot i que a Scratch també hi havia cançons.
4: És veritat.
5: Tres cançons i era una DJ que estava punxant 45 minuts. Però perquè és la millor manera d'explicar aquesta història. Aquesta història és la història d'una parella. No t'explicaré massa perquè ja saps que sempre en les meves obres, si escrivo massa, faig spoiler. Que estan superbé, estan celebrant el 4è aniversari, tenen un projecte comú que és tenir una família, entren en el debat, perquè no és... La gent pensa que, bueno, sí, vull tenir un fill, superfàcil. Sí, això és una cosa molt catòlica, però avui en dia és gairebé impossible, és molt difícil. Aleshores tenen el debat de si fertilització assistida, adopció, que tampoc no és fàcil, la gent pensa en unes coses que no són. Bueno, i tenen aquest debat, hi ha un moment que passa una cosa i que s'atura el temps. I aleshores, aquesta obra per mi va del temps. De vegades passen coses i la inèrcia d'aquest món accelerat no ens permet parar i dir, a veure, un moment, jo vull continuar fent això o no? O estic fent per inèrcia? Per mi va d'això, aquesta obra. I també per això, com no crec en les etiquetes, volia justament que tots estiguem mogut una mica del nostre eix, no? Perquè jo crec que el teatre el que és bonic és que és un fet comunitari i que posar en valor les nostres vulnerabilitats estan en un lloc no del tot còmode és una manera d'aprendre. Aleshores, està l'Arba Lebreu, que és la primera vegada que farà un musical, no és actor de musical, està la Diana Roig, que és la meva actriu de musical, molt amiga meva, però que estarà en una sala petita, fent una obra de dues persones, no? El gran musical, Mireia Morera, compositora, però que és supernova generació, jo ja tinc més una edat, i aleshores crec que això ens farà molt millor a tots, bueno, i un equip creatiu meravellós de tot.
4: Ara t'anava a preguntar per la Mireia Morera, perquè jo imagino el fet d'escriure com una cosa solitària i més enllà de que tu tinguis música al cap, imagino que aquesta vegada has hagut com de fer una mica més d'equip a l'hora d'escriure, pensant que ella haurà de posar-hi música, no?
5: Sí, però ha sigut molt fàcil i guai, perquè hi havia molt de respecte. O sigui, jo vaig escriure una primera versió així, va, vinga, en 10 dies, que ja tenia unes lletres, però aleshores anàvem quedant, això no veig, no sé què, tal, aleshores, i després començava a composar i jo també, això no, podem fer això, tal, i anava a canviar també les lletres, i era com un toma daca, que és, això és lo guai del teatre, o sigui, el problema, com sempre, de totes les professions és l'ego, si deixes de banda això, és que tot és guai perquè aprens, i dius, ai, mira que guai.
4: I has creat Crash, però encara et queda molta feina perquè no només el text és teu, sinó que la dirigeixes i aquesta vegada la produeixes.
5: Sí, sí, he obert una nova productora que es diu Rugido Teatre i començo a dirigir-la d'aquí a dues setmanes, bueno, els assajos, i estic molt content i sí, amb moltes ganes, sí, sí.
4: Tu sí que no pares, eh? No sé els protagonistes de l'obra, no em facis spoiler, però
5: no,
4: tu no pares.
5: Jo no paro, no. Perquè tinc... Sí, sempre m'agrada fer coses. Sí, estic escrivint a la vegada, estic intentant enviar coses fora per intentar que es facin coses fora, perquè crec que si no també ens tornem molt endogàmics, s'estan traduint obres meves, i per veure si es poden fer en altres llocs del món, perquè, mira, ja hi tornem als llibres... És una mica el Byung Chun Han, no? És que l'alteritat ho és tot. O sigui, si vols viatjar i saber on està el Sahara, doncs no viatgis. O vols entendre l'idioma, no viatgis. Aquesta dificultat d'intentar entendre l'altre, fer aquest esforç, és el que et fa millor.
4: Comenceu els assajos, ens ho has dit, en 15 dies?
5: Sí.
4: I abans d'aquests 15 dies deus tenir moltes coses. Què s'ha de fer abans d'entrar en una sala amb els actors?
5: S'ha de fer moltes coses. Per exemple, moltes reunions amb so, per exemple. Perquè l'espai sonor a la vegada també té a veure en aquest... perquè jo també ho entenc així, amb les cançons. Fer la producció musical, que és... està composada la cançó, tenim una maqueta, però potser hem de gravar alguns sons amb instruments. Després, reunions amb escenografia, que fan un plantejament de com s'imaginen l'escenografia, el vestuari, aleshores, bueno, sí, però ens serveix per aquesta escena, no, val, pressupostos per veure quan costarà això, i reunions de producció amb el teatre de comunicació, està fent aquesta entrevista, tot, s'ha de fer de tot.
4: I el primer dia és el 5 d'octubre?
5: 5 d'octubre, sí.
4: I com va un primer dia d'assaig?
6: Què feu?
5: Molta il·lusió. Generalment fas una primera lectura i per mi el que és més important, o com jo entenc la direcció, és sentar les bases de el que vols generar com a equip. Perquè al marge de l'obra i del contingut de l'obra és el mateix que en un bar. Da igual si et posen... bueno, no da igual, però és sobretot com generes aquesta energia. I per mi això és una cosa que és el que fa un director, que és il·luminar la resta, no voler brillar el mateix. O sigui, és com generes que tots estem il·luminats i estem còmodes i brillem tots.
4: Dani, jo volia, a tota aquesta feinada que tens per endavant, afegir-te'n un altre, modestament. Nosaltres acabem de començar aquest programa, que es diu Rambla 54, i ens agradaria molt, des d'ara i fins al dia de l'estrena, acompanyar-vos una mica, des del dia del primer assaig, o anar parlant amb tu de com evoluciona, conèixer una mica aquest món que com a espectadors no veiem, no? Nosaltres arribem el dia de l'estrena o més enllà, no? Paguem una entrada, entrem i veiem el final, el resultat final, però ens interessa el procés. T'animaries a fer-nos de rambler?
5: Clar, i tant. Sí, sí, us aniré enviant àudios, vídeos, el que faci falta, i us aniré explicant. Aquesta setmana no sé què. Ara tocarà això. Sí, clar, és que s'ha de fer això, de fet. Abans, no? El que parlàvem de som creatius i som artesans. Abans un veia l'artesà com feia la taula, no? El fuster. Doncs aleshores això també s'ha de fer al teatre.
4: És un superluxe, això, eh? Una cosa, una última cosa, Dani. Quan et vaig trucar per fer aquesta entrevista i et vaig demanar un indret on et sentissis còmode, no la volia fer en un bar impersonal, i encara menys a l'estudi, que penso que nosaltres hi tenim molt de vincle, però la gent que ve, doncs, li és igual el nostre estudi com l'estudi de la ràdio del costat. Tu em vas de seguida adreçar aquesta llibreria, el Tomiris, que és on som, i hem començat parlant de llibres i jo volia acabar amb llibres. Volia demanar-te si ens en recomanes algun que d'alguna manera estigui dins de Crash.
5: Val, hi ha molts. Molts. Que vaig llegir, per exemple, molt per fer-ho, és l'any del pensament màgic de Joan Didon, però en aquesta obra, tot i que és musical, hi ha molt de silenci. És molt important el silenci. I vaig llegir molts llibres sobre el silenci, entre altres també el discurs de Mayorga del silenci, quan el van fer acadèmic. Però hi ha un que, ja que estem al Tomiris, que és la Helena, és superfan dels assajos i és superespecialista. De fet, aquest no el va llegir, però ja li he dit que s'ho va llegir, que es diu No és indiferència sobre los silencios políticos, d'Eva Mayer. No sé si està en català. És de l'editorial Cats. I a mi em va flipar molt. No té molt a veure amb Crash directament. Però sí té a veure... Sí, del que hem estat parlant. Té a veure de... sobre que hi ha silencis que no són silencis, o que és gent que està silenciada. Per exemple, parla de per què no fem els debats d'ecologia en el bosc, perquè és que potser no estem sentint unes veus. No estic dient una cosa esotèrica, estic dient una realitat tangible. O per què no, quan parlem de certes coses, de vegades estem silenciant, estem objectivitzant a subjectes. I parla d'això, i crec que és molt important. I sí, en certa manera crec que també representa Crash.
4: Doncs escolta'm, me l'enduré i en parlem quan aconsegueixi acabar-lo.
5: I tant, jo crec que et fliparà.
4: Vinga, doncs, Dani, moltíssimes gràcies. Parlem aviat.
5: Gràcies a vosaltres.
7: Hola, Anna, sóc la Mariona Jerez de Ràdio Rubí i mira, et volia proposar un tema. Resulta que sóc veïna d'un carrer de Rubí que és molt especial, el carrer Sant Miquel. Cada any celebren les seves festes al setembre i aquest any és el seu 46è aniversari de les festes. I com sempre, doncs, decoren, fan el portal a mà, mengen bon menjar i fan festa, però hi ha una cosa que només fa aquest carrer, que és pintar el terra i l'asfalt. I no és pintar en plan temporal, o sigui, els dibuixos queden allà tot l'any i així pots anar sentint els rubinencs i rubinenques més petits que quan passen criden els noms dels seus dibuixos preferits mentre els assenyalen al terra. Hi ha hagut des de Doraemons a les guerreres de K-pop i, bueno, cada any ho han anat renovant, però clar, no et vull pas avançar quins dibuixos han fet aquest any. Si et sembla bé, en podem parlar i ja t'ho explico tot. Ja em diràs alguna cosa. Fins aviat!
6: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.

0: Carmen 113, que són els que canten la cançó que sentim de fons, podrien anar a veure la nostra convidada, no? Tot i que caldria advertir-los que la Goretti és una perruquera de Montblanc molt especial, perquè pentina persones i gegants. Goretti, benvinguda al Rambla 54.
1: Hola, bona tarda, Anna. Gràcies per convidar-me a aquest programa tan bonic.
0: A tu, per ser aquí.
2: Doncs sí, Anna, com deies, la Goretti és perruquera, té una perruqueria, i van dones, homes, tot aquell qui vol, però des del 2017 que ella ja comença a posar guapos el gegant i la geganta de Montblanc. I ens agradaria, doncs, que avui a Rambla 54 ens expliqués, Goretti, com va anar, com et vas convertir en la perruquera dels gegants de Montblanc.
1: Bé, tot plegat va ser una miqueta màgic, perquè l'il·lusió de la meva vida era pentinar els gegants per diversos motius, però per la Conxita Bosch, que era una persona molt vinculada a casa, que ja els havia pentinat, i per la Pepita, que era una amiga de la meva mare, que també els havia pentinat. Llavors, jo, a través d'aquestes dues vivències, vaig mitificar la figura de la perruquera dels gegants, i la meva il·lusió era pentinar els gegants. I quan l'antiga perruquera, la Joana Ribé, va dir que es jubilava, doncs ho vaig demanar al consistori, i el grup de geganters doncs hi va donar el vistiplau. I, bueno, aquí estem, després d'un munt d'anys d'aprenentatge al costat de la Joana, pues aquest any per fi he volat, diguem que sola, i la casualitat de la vida ha volgut que sigués l'any de les festes de la Serra, i per mi ha sigut, pues, algo molt especial veure les dues gegantes pentinades iguales, pentinades per mi, i any de festes grans. O sigui, ha sigut un cúmul de circumstàncies extraordinari i molt bonic.
2: Això va més enllà de qualsevol repte professional que suposa, perquè, a més, és una feina altruista, i tu sempre que et preguntem als periodistes sobre aquesta tasca que dus a terme, t'emociones?
1: Sí, jo sempre m'emociono, perquè és aquelles coses que no tenen preu a la vida o que no es poden pagar d'alguna manera, són les que acaben tenint més valor. Allò que pots anar a comprar tu és molt fàcil, però les coses que no es poden comprar tenen un valor que va més enllà de qualsevol altra cosa.
0: I és una feina de molta responsabilitat, no? Parlem d'uns dels gegants més antics de Catalunya.
1: Sí, és, a part de que és molta responsabilitat, perquè és un dels gegants més antics de Catalunya i dels, diguem que, els més guapos, o potser perquè jo és la meva passió, que són els més guapos. Quan els veig en grups de gegants, doncs sempre els veig que sobresurten, tenen alguna cosa especial. I potser aquesta cosa que els fa tan especials és que tot el seu cabell i totes les seves perruques estan fetes de donacions de montblanquines, i això els fa, si vols, una mica encara més especials, perquè són uns cabells que tenen realment ànima. O sigui, són donacions, perquè en aquell temps fer una perruca valia molts diners, i es va decidir, doncs, fer una recapta de cabell, i a través d'aquell cabell que va donar la gent es van confeccionar les perruques que avui en dia porten els quatre gegants.
0: Goretti, la Gemma m'ha explicat, a més, que per Festa Major els montblanquins i les montblanquines estan expectants a veure què els heu fet quan fan la seva entrada, els gegants, no?
1: Sí, Anna, mira, és d'aquells comentaris de dinar de Festa Major que agradarà o no agradarà, aguantarà, no aguantarà, tindrà una bona acceptació, serà massa modern, serà potser massa arriscat, però sí, del pentinat de la geganta se'n parla, no tant del gegant, però de la geganta és un tema habitual de conversa, i la gent, pues, realment, aquests dies te trobes gent que, a veure, gent saludada, però que hi tens no masses paraules i que et feliciten, o et diuen no m'ha agradat, o et diuen m'ha agradat. Te trobes una mica de tot.
2: De fet, Anna, sàpigues que el pentinat de la geganta, segons m'ha explicat la Goretti, marcava tendència entre les montblanquines, no?
1: Sí,
2: en una època
1: que clar, la gent portava

0: saber. És una cosa que avui en dia és impensable, perquè quan vaig anar a l'escola a explicar-los als nens com se pentinaven les gegantes i els hi vaig dir quin pentinat voldrien, em van dir la geganta amb el cabell suelto. Perquè, clar, ara és impensable una dona amb monyo, però a èpoques passades els recollits eren el que més es portava al ball de festa major. Llavors marcava una tendència o tenies la idea de com podien ser els pentinats a partir d'aquell pentinat.
1: Mm-hmm. Goretti, i ja ens has dit que les perruques d'aquests gegants estan fetes de cabells naturals, que jo trobo que és una cosa superbonica. Vull dir que, efectivament, tu ho has definit molt bé amb això de tenen ànima, però no sé si són cabells d'una època o si n'hi has d'anar incorporant perquè en cauen, o vull dir que si a dia d'avui les montblanquines continuen fent sessió de cabells per aquestes perruques o no cal.
0: Mira, jo m'he trobat amb gent que ha buidat calaixeres de les àvies o de les tietes, o que m'han portat trenes i les continuo aprofitant, perquè una cosa és la perruca que està incorporada al cap de la geganta i l'altra és tota la postisseria que tu hi vas incorporant al recollit, perquè el cap de la geganta és molt gran i si no hi fiques molt de volum se li veuria el capet molt petit a comparació de lo que és el seu cos, perquè és una dona amb corbes, no és una geganta d'aquelles que són un pal. La nostra geganta té de tot i molt.
2: Sí, sí, bueno, mira, perquè es facin una idea, no, poder els oients, la geganta du com 35 trenes, no?, que tu has anat teixint entre elles i n'has elaborat una que fa 1 metre i 30 centímetres.
0: Sí, les dues trenes més llargues que porta per posar-hi la tiara que han fet la restauració enguany junt amb la Blanca Llort, que des d'aquí aprofito per donar-li les gràcies per la col·laboració. Vam recuperar dues tiares antigues i per posar les tiares al que era per assentar-les al cabell vaig confeccionar dues trenes que de diàmetre tenen 1,30, i entre totes dues gegantes, no una sola, entre totes dues n'aporten 35. O sigui, que clar, perquè vegeu la dimensió que pot tenir aquest cap quan el tens al davant, clar, no és un capet d'una persona, clar, que pot fer un pam.
1: I més enllà d'aquesta diferència de tamany, que és evident, quina diferència hi hauria entre pentinar, per exemple, la Gemma o pentinar una geganta? Pots fer servir els mateixos productes o fer anar un secador, una planxa?
0: No, a la geganta no li pots posar absolutament cap producte que sigui abrasiu. No pots fer servir secador, no pots fer servir planxa, no pots fer servir gomes de goma. Has d'anar molt en cuidado perquè és un cabell natural i de diferents textures. Ja sabeu que per un cabell es troba un assassí o un delinqüent, per tant no n'hi ha dos d'iguals, i al cap de la geganta n'hi ha de costat, de rissats, d'estirats, de rossets, de més clarets. La Gemma tindria una sola textura de cabell i la geganta té la d'un munt de gent.
1: Clar.
0: I és aquí on hi ha la gran dificultat, perquè clar, tu intentes fer una progressió però t'ha de respondre el cabell. El cabell està de costat un arrissat amb un estirat. Llavors, quan ho vols manipular, has d'anar molt al tanto. Has de conjuminar les dues textures, perquè és que si no ho trobes bé, se't desfaria.
1: Clar.
2: I, de fet, un altre dels reptes és el temps.
0: Sí.
2: Perquè, clar, la Goretti no us penseu que té els caps dels gegants allà. Li porten quan poden, perquè també tenen una agenda molt plena. Llavors, la Goretti corre a fer pentinats.
0: Sí, això és una mica el hàndicap més gran que hi ha al darrere de pentinar-los, perquè necessites uns temps perquè se sentin els cabells, però clar, les necessitats d'agenda dels geganters són unes i les meves mans són unes altres. Llavors, coses que potser necessitaries 3 mesos, les has d'acabar fent en 30 dies o en molt menys, perquè ells no tenen temps material de muntar i desmuntar tantes vegades el cap del gegant i la geganta. Perquè, clar, cada vegada que tenen sortides, doncs també els hi condiciona molt l'agenda a tot el grup de geganters. Llavors de casar una mica els seus temps amb els meus, que això és el més...
1: I amb la clientela habitual, suposo, també.
0: Sí, bueno, clar. És que això són hores extres. Això són les meves hores extres, el meu hobby. Això s'ha convertit en el meu hobby.
1: Goretti,
0: això ho fas a hores mortes.
1: I permeta'm una última pregunta. Només pentines els gegants de Montblanc o tens clientela gegantera d'altres municipis?
0: No, només els pentino als gegants de Montblanc. Només pentino els gegants de Montblanc.
1: Doncs nosaltres que estem fent una tournée per Catalunya per conèixer-los a tots, els gegants, ja els anirem deixant la targeta. La Goretti pentina gegants i ho fa molt bé, que ho diu la
2: Gemma. I tant.
0: Bueno, moltes gràcies, Anna, per la recomanació, però no sé si arribaré
1: tindràs temps de fer tants caps. Doncs, Goretti, moltíssimes gràcies per explicar-nos com es fa això de pentinar gegants. M'ha semblat molt interessant i m'ha semblat molt bonic això de la donació de cabells dels montblanquins i les montblanquines. Escolta, m'has estat una descoberta.
0: I, bueno, moltes gràcies,
1: Anna. I Gemma, gràcies a tu també. Parlem aviat. Una abraçada.
2: A veure. Adéu-siau.
0: Adéu-siau.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hi ha oficis que desapareixen sense fer soroll. Un dia hi ha un taller, després en queda un altre, fins que arriba un moment que ja no queda cap que es dediqui a aquell ofici. I això és precisament el que ha passat a Cal Hipòlit, a la Selva del Camp. Un antic taller de terrissa que avui s'ha convertit en el centre d'interpretació dels ullers. Un espai que permet entrar literalment dins la història d'un dels oficis artesans que més han marcat la vila. A la Selva del Camp, l'ofici d'uller ja està documentat des del segle XIII. Els terrissaires es van concentrar fins i tot en un espai concret del municipi, l'actual carrer dels Ullers. La terrissa formava part de la vida quotidiana. Olles, cassoles, plats, tasses, topins... objectes que avui comprem industrialment en una botiga i que, durant generacions, sortien de les mans dels artesans. De fet, a finals del segle XVIII, concretament l'any 1795, hi ha documentats aproximadament 80 ullers a la Selva del Camp. La família de l'Hipòlit Martorell va cedir el taller a l'Ajuntament de la Selva del Camp l'any 2022. Posteriorment, l'espai es va restaurar i museïtzar, conservant les estructures i els elements originals. I també s'hi van inventariar més de 1.200 peces de ceràmica, entre olles, topins, casetes de nines i altres objectes. Ens parla de tot això l'encarregada de la museïtzació del Cal Hipòlit, la Pepi Sans.
1: Tu ben bé ho has dit, és un centre d'interpretació dels ullers, terrissaires, però que la selva, a l'ofici i el treball era d'uller. Hi ha matisos i diferències entre terrissaire i uller que expliquem amb aquest centre d'interpretació. I, bàsicament, també és conèixer una mica la persona de l'Hipòlit Martorell i la seva dona, la Eva Viciedo. I també conèixer a l'ofici, evidentment, a l'ofici d'uller, i també amb això doncs, pots veure una mica com se vivia el poble, com eren els oficis, una miqueta, tot un conjunt històric de l'època d'esplendor d'aquest ofici d'uller.
0: L'Hipòlit Martorell va ser l'últim uller de la Selva del Camp. Va començar a treballar amb el seu pare quan tenia només 15 anys. La industrialització va fer que molts dels objectes que abans es fabricaven artesanalment passessin a produir-se de manera industrial. Però l'Hipòlit Martorell i la seva dona, Eva Viciedo, van saber adaptar-se.
1: Tot el que veieu allí està fet, evidentment, per l'Hipòlit i per la Eva, a mà, i està cuit a l'obrador. Ella va especialitzar molt en el dibuix, ella feia dibuix amb els mosaics, aquests quadres que estan composats per diferents números de rajoles, doncs sí. Llavors ella feia el dibuix, el traspassava a la rajola, el pintava, l'embarnissava i l'Hipòlit s'encarregava de coure-ho.
0: Van començar treballant peces funcionals, topins, olles, cassoles, plats o jocs de cafè. Però progressivament van apostar també per una terrissa més artística i decorativa. I aquí l'Eva Viciedo va tenir un paper fonamental. Ella també va entrar al taller i va treballar al fang. Van fer àmfores, peces decoratives, quadres de ceràmica, nines, casetes... Però malgrat la transformació del negoci, el taller continuava conservant una cosa molt important, la memòria de com es treballava el fang.
1: Molta gent del poble que entrava, perquè l'Hipòlit era una persona molt, molt, molt afable, vull dir, si tu estaves per allà, doncs sempre te convidava a entrar, vull dir, era com una miqueta, no? Vull dir, entraven i... Però veien més l'obrador, el taller. I els fons eren com una part que no s'ensenyava massa, no? Poca gent va veure els fons. I se queden sorpresos del forn, no? És un forn que se construïa per fer la cuita de les obres, és un forn de sistema romà, els romans ja tenien aquest sistema, i és curiós, no? És curiós, els agrada molt veure-ho, no? I la manera també de treballar, de l'ofici, vull dir, penseu que les peces entraven a coure, tenien que arribar a una certa temperatura, entraven dues vegades... la manera que tenien que embarnissar, les treien per dalt, incandescents, és molt... és molt curiós i és molt bonic de veure-ho i de saber-ho.
0: És aquesta memòria la que avui podem trobar a Cal Hipòlit. L'espai conserva l'antic obrador i bona part dels elements originals.
1: Tot aquest espai que la Eva va cedir al poble de la Selva. Què es va haver de fer amb aquest espai? Doncs es va tindre que retirar, ubicar, fotografiar més de 1.200 peces, que eren les que ens vam trobar nosaltres quan vam entrar en aquest espai. Es van retirar d'aquests espais ben guardades i ben documentades per poder fer la mínima intervenció en aquest espai per poder ser visitable. Són petites intervencions, com a baranes a les escales, unes llums perquè se vegin els desnivells de tot l'espai, però mínimes. S'han fet mínimes perquè el que realment volíem és que quan entressis en aquest taller, en aquest espai, poguessis veure o sentir l'essència del fang, del treball, de la vida dels ullers.
0: Hi trobem el torn, les eines, els forns de cocció i diferents utensilis relacionats amb el treball de l'argila. No és un museu construït de zero per explicar un ofici desaparegut. És el mateix lloc on aquell ofici es va practicar i això li dona una força especial. Entrar a Cal Hipòlit és com entrar en un taller que simplement hagués tancat ahir mateix.
1: Aquest espai, a part d'aquestes mínimes intervencions de seguretat, doncs s'han posat, hi ha uns panells explicatius, llavors on aquests panells, l'espai que ocupen els panells, no s'han pogut posar les peces. Però tots els altres espais, no hem intentat, hem posat les peces que s'havien tret, les hem tornat a posar totes, al mateix lloc, tal com nosaltres ho vam trobar.
0: La Pepi Sanz va fer una gran tasca de museïtzació amb més de 1.000 peces de ceràmica.
1: Hi havia moltes coses allà, perquè bueno, també l'Hipòlit era gran, la Eva també és gran d'edat, llavors no tens aquesta energia doncs, per desembrassar i tal. Llavors dius, oh, quin munt de peces i tal. Però bueno, vas anant fent. I clar, t'has passat temps, t'has mirat les peces una a una. Llavors, no? És com que te vas estimant les cosetes, les peces. I llavors, bàsicament, surt, no?, explicar-ho. Estàs explicant el que tu has... la feina que has fet durant un any i mesos a la gent que te ve a visitar-la.
0: Cal Hipòlit és, en definitiva, molt més que un espai patrimonial. És la història d'un ofici que va arribar a tenir desenes d'artesans a la Selva del Camp i que, amb el temps, va acabar desapareixent.
1: Hi ha gent que realment els tupins, que és una peça única de la selva, a les visites ho dic, els tupins només se feien a la selva, els tupins que podeu trobar a fora vila segur que estan fets a la selva. Ells també restauraven, reciclaven, això del reciclatge, jo també ho dic, vull dir, tot això de nou del reciclatge, la gent ja reciclava per força, perquè totes aquestes peces eren peces d'utilitat necessària, eren peces per cuinar o eren peces per menjar, eren bàsiques i necessàries, llavors tothom les havia de tenir.
0: Sobretot, és un recordatori que, de vegades, per entendre un territori, no cal buscar grans monuments. A la Selva del Camp, aquella història encara té casa. I aquella casa és Cal Hipòlit.

0: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
1: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
0: I que tothom es deixarà. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
2: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
3: Ivan, si et dic Terres de l'Ebre, què és el primer que et ve al cap?
4: Doncs els camps d'arròs, no? I la natura, els ocells, els flamencs, sobretot. Ah, i el cranc americà.
3: Ostres, sí. Te'n recordes la de cròniques que havien passat sobre aquest cranc quan fèiem el Next Migdia?
4: I tant.
3: Ara el comercialitzen per fer sopa i, ei, que sembla que li dona un toc genial.
4: Ah, doncs ja trigues a fer-ne una, eh?
3: Va, vinga, quan faci una mica més de fred, us porto un dia un tàper amb un caldo d'arròs de peix amb cranc blau. T'he de dir que no sé si l'has vist mai, però és un bitxo bastant bonic que fa justícia, tot i que els pagesos d'allà, els arrossaires d'allà, doncs no els hi cau gaire bé, però fa justícia a aquells paisatges tan bonics del Delta. Són realment preciosos. Avui en parlem. Nerea, ben tornada al Rambla 54.
5: Hola, bona tarda. Anna, un plaer, moltes gràcies. Bueno, un plaer estar aquí un dia més.
3: Gràcies a tu per ser-hi.
5: Te veig avui molt gastronòmica per això, i molt poètica també, eh? Mira, sí. M'apunto això de l'arròs, però entre crancs, arrossars i paisatge, t'has oblidat d'una cosa supertípica, que són les barraques.
3: Ostres!
5: Tot i que t'he de dir que també és cert, que cada cop se'n veuen menys, i això, que són molt interessants, encara que no ho sembli. Jo avui per això he convidat al Rambla a la Tere Arnal, que és arquitecta i coordinadora del llibre Barraques 2100, passat, present i futur d'una arquitectura popular. Tere, gràcies per venir a Ramblejar amb nosaltres.
6: Gràcies a vosaltres. Primer, volia dir que no sóc arquitecta, sóc arquitecta tècnica.
3: Bueno.
6: D'acord? Bueno.
3: Fem el matís. Arquitecte tècnica. Bueno, per nosaltres ets una persona que fa unes coses bastant increïbles que ara en parlarem. Abans de començar, quan la Nerea ens va proposar parlar de barraques, jo, Tere, t'he de dir que em vaig imaginar les construccions que jo he vist sempre, que són aquelles de secà de color marró amb pedres a la vista, però he fet l'exercici de passejar una mica per internet, posant-hi allà Barraques de l'Ebre, i en realitat he vist una cosa molt diferent. No sé si tu ets seguidora del Senyor dels Anells, però t'he de dir que m'ha recordat una mica les cases dels hòbits de Tolkien, amb aquells grans teulats, així com de, com de palla. Per mi, que sóc de Vilanova, adoptada a Barcelona, o de Barcelona, vilanovina d'origen, per l'oient de Vic, de Figueres o d'Almacelles, que no hi estigui familiaritzat, com són aquestes barraques? Com les hem d'imaginar?
6: Pues les barraques és la construcció tradicional per excel·lència del Delta, i els materials tradicionals en les que estan fetes és la fusta com a element estructural, el canyís, el fang, el borró a la coberta, que són aquestes cobertes vegetals que no només estan aquí, que n'hi ha per tota Europa, i la pellofa d'arròs i la calç. És a dir, que si haguéssim d'enumerar els materials, són materials tradicionals del Delta.
3: I de forma, et deia jo, clar, m'ha sobtat perquè hi ha aquestes, o com a mínim he vist uns teulats així com molt alts,
6: sí,
3: com que s'eleven molt, no?
6: Sí. Són molt alts i bueno, són molt punxeguts, tenen un angle molt inclinat. Això facilita l'evacuació de l'aigua de pluja, però per altra banda també dificulta com cosir este borró a les cobertes i com mantenir este borró a les cobertes, perquè precisament és complicat, s'ha de fer des de fora, no des de la pròpia coberta, etc. Però sí, tenen una forma molt punxeguda i, a més, a la part de dintre de la barraca, doncs de vegades, a la part més alta, esta planta està desdoblada i aprofiten aquest espai del sota coberta.
3: Clar,
6: sí, així és.
3: I jo et deia, jo imaginava aquestes barraques de secà, no?, amb la pedra, i no, són blanques, no?
6: No, estan encalades. I són precisament barraques, sí. Tu et referies, suposo, ets originària d'una zona on hi ha barraca de pedra.
3: Sí, exacte.
6: La barraca tradicional de pedra seca, que, per exemple, a Terres de l'Ebre, a la zona de la Terra Alta, també en tenim moltíssima. Però no, en aquest cas la barraca està feta de terra, de fang i de fusta. Sí, totalment diferent.
3: I des de quan hi ha barraques a l'Ebre?
6: Mira, volia dir-te una apreciació, no? Entre la barraca tradicional de pedra seca, que és una barraca que també té fusta, no? A nivell de coberta, etc, i té teula ceràmica i tal, però la barraca deixa empremta, és a dir, quan la barraca desapareix, pues al terra pues hi trobes la pedra, no? Però la barraca del Delta no. La barraca del Delta, el material que està fet a la barraca, quan desapareix, se pot dir que no deixa petjada. De manera que, per a localitzar les barraques que hi havia, no? pues s'han d'utilitzar tècniques, tècniques que utilitzen arqueòlegs per a poder localitzar quina impronta deixaven al terreny i on n'hi havien. No? I me preguntaves, perdona, per quantes n'hi han?
3: No,
6: per
3: des de quan? Des de quan hi havia? O sigui, quan van començar a construir-se aquestes barraques de l'Ebre? Perquè en aquest navegar per internet que he fet, posa que són, que venen de molt, molt lluny.
6: Sí, sí. Mira, als anys 40, al 1940, si no recordo malament, ho dic de memòria, n'hi havien unes 1.400. Avui, després de fer l'inventari que vam fer en tot l'equip que avui represento, de barraques 2100, en tenim 56.
3: Ostres, quina davallada.
6: Sí, sí. Per tant, ens preguntem quantes n'hi hauran a l'any 2100, no? De fet, el projecte es diu 2100. Però sí, és una construcció vernacla, tradicional, molt pobra, que aprofitava els materials que tenien a l'abast i, per tant, estan documentades des del segle passat, sí, des de principis del segle passat.
5: I aquestes barraques, per tant, estem parlant d'una construcció que és molt rellevant pel seu lligat històric, però també entenc, Tere, pel que ens estàs dient, que també des del punt de vista arquitectònic, clar.
6: Sí, perquè formen part del paisatge i el paisatge sense barraques pues, no seria el mateix i perquè paisatge pues, també és arquitectura, no? Penseu que dins d'aquest projecte de Barraques 2100, on hi ha molta gent involucrada, des de gent de la Rovira i Virgili, arquitectes tècnics, historiadors, periodistes, en fi, molta gent, no? Arqueòlegs, també restauradors. Entre tots, precisament hi ha l'efecte de que ni desapareguen, que tinguen pues el que es mereix, no? Com a construcció tradicional. I a més que puguen, ara fa una estona parlàveu de materials i tècniques tradicionals, de mestres, artesans, etcètera, no? Pues aquí la gent que feia les barraques, que eren els mestres barraquers, en queden molt pocs. I realment seria una llàstima perdre aquest ofici i que desaparegués del tot. I és per això que entre tots vam redactar un projecte que es diu Projecte de Barraca Innovadora, que a més la vam posar a disposició de tota l'administració i totes les entitats que volguessin agafar el projecte i que realment volguessin experimentar construint una barraca innovadora, que d'alguna manera manté tots aquests materials tradicionals i tècniques i sistemes tradicionals, però incorpora sistemes d'arquitectura passiva que la fa més eficient i d'alguna manera que aguante més tots els requeriments que avui en dia voldríem que tingués una barraca.
5: És a dir, no només és interessant també des del punt de vista arquitectònic, sinó també pel que fa als materials i les tècniques.
6: Sí, sí, totalment. És a dir, la barraca en si està formada pels materials que us he explicat i aquesta barraca innovadora que nosaltres proposem el que fa és recuperar aquestes tècniques tradicionals però adapta també, dins de la mesura de lo possible, una construcció al codi tècnic, incrementa la eficiència energètica que avui en dia tant se'n parla i genera al final un edifici biohabitable, que a més és autosuficient i autònom pel que fa al consum d'energia elèctrica. I com ho fa? Pues incorpora sistemes passius, sistemes que avui en dia estan extesos en algun tipus en tipus d'arquitectura formal i normal, i que són, jo què sé, pues, les obertures envidrades, orientades a la façana sud per a aprofitar tota l'aportació del sol, una pèrgola on instal·lem unes plaques fotovoltaiques, un mur trombe a la façana sud-oest, un pou canadenc per a poder ventilar i atemperar la temperatura de dins de la barraca tant a l'hivern com a l'estiu, una ventilació natural a dalt al carener, etc. És a dir, al final fem una millora o proposem una millora d'aquest edifici tradicional per a que tingui una qualificació energètica excel·lent.
3: Dit d'una altra manera, que potser que no cal que marxem ara tots a viure en barraques, però sí que hem d'aprendre molt d'aquestes construccions a nivell de sostenibilitat i incorporar-ho, no?, en la construcció actual.
6: Tant de bo, tant de bo. Sí, sí. De fet, ja el que és l'arquitectura tradicional hivernacle sempre s'ha menystingut i, en canvi, tant de bo poguéssim aprofitar moltes d'aquestes tècniques tradicionals a l'actualitat.
3: I, a més, recuperar aquestes barraques. És a dir, treballar perquè el 2100 no n'hi hagi, no sé si m'has dit 50, és a dir, que en tornem a tenir 100.
6: Sí, senyora, que de les 56, com a mínim, se'n puguem fer 30 o 40 més. Tant de bo.
3: Doncs des d'aquí posem el nostre granet de sorra per qualsevol cosa que ens necessitis per construir aquestes barraques. Apunta, Arnau, igual podem baixar i ajudar. Tere, Nerea, moltíssimes gràcies a totes dues per acostar-nos a aquestes barraques de l'Ebre al Rambla 54, unes construccions necessàries que doncs, volem recuperar, volem contribuir a difondre i a recuperar. Una abraçada a totes dues i fins aviat.
5: Fins aviat.
6: Gràcies.

0: Ei, Laia, com vas? Escolta, que parlàvem l'altre dia, l'equip d'aquí de Barcelona, del Rambla 54, que ens agradaria moltíssim que ens expliquessis la teva feina d'integradora social. Et sembla que busquem un dia i xerrem i ens expliques exactament en què consisteix? Vinga, ja em dius, una abraçada, fins ara.
1: Ei, Anna, hola, què tal? Doncs sí, tant, clar que me'n recordo. Òbviament, jo encantada de parlar sobre el món social i la meva tasca com a entrenadora. De fet, crec que puc aportar bastanta informació perquè he tingut la gran sort de poder treballar amb molts col·lectius diferents i aprendre moltíssim de cada un d'ells. Així que busquem una data. Sí, jo encantadíssima. Ja em dius la data, vale? Gràcies.
0: Suposo, oient, que ja has notat que tornem a tenir l'Ivan aquí després d'aquests 2 dies del Francesc tocant els botons. Ivan, han anat bé aquestes vacancetes?
2: Aquests 2 dies de festa, sí, han anat molt bé.
0: Dos
2: Sí,
0: dies de festa, un cap de setmana, quatre dies.
2: sempre
0: Bé,
2: s'aprofiten,
0: no?
2: i tant, i tant.
0: I el Francesc, bé, no? No ens ho dirà. Nosaltres ens anava dient, bé, una mica de nervis, però...
2: Que va, és un crac, que va, sí, no, no, està encantat i s'ho ha passat superbé, o sigui que res, sí, encantat.
0: Doncs mira, ja tens relleu el dia que vulguis fer
2: Sí,
0: vacances.
2: ja m'agrada ser prescindible per aquestes coses.
0: No, això mai, eh? Nosaltres volem a l'Ivan i al Francesc, que és
2: Vale, vinga,
0: possible.
2: doncs.
0: Vinga, ben tornat. Gràcies,
2: Gràcies.
0: Francesc, des d'aquí, que no li vam agrair. Una abraçada
2: Sí.
0: i fins demà.
2: Perfecte.

0: Bona nit, són les 9 i 4 minuts de la nit d'aquest dilluns, dia 28 de setembre de 2026. Aquí estem a l'estudi 1 d'Ona Cuinenca. Els amics, des de fa molts anys del Tu Jugues, acaben de marxar i els de l'Anem a Muntanya hi hem ocupat els seus seients, que fins fa poc hi eren ells. Estrenem nova estació, el primer programa de la tardor, avui aquí, i despedim el setembre. Sempre hi ha una benvinguda i una despedida. Doncs avui despedim el setembre i donem la benvinguda a la tardor des d'aquí, des d'Ona Cuinenca. A mi, personalment, una de les estacions de l'any que més m'agraden, per no dir la que més m'agrada, la tardor, que la trobo fantàstica. Deixem estar la tardor, sentem-nos al programa, perquè els pròxims 55 minuts pren protagonisme a la muntanya, el gran i fabulós món de la muntanya, amb totes les seves derivades, que, com ja sabeu, són moltíssimes. I ja sabeu que ens podeu escoltar en directe al 107.2 de FM si esteu per Sant Feliu. Ens podeu escoltar en les nostres remissions que fem al llarg de la setmana i també en el podcast. Per tant, ens heu d'escoltar sí o sí. Imagineu-vos si hi ha maneres per escoltar-nos. Vull dir, sí o sí, ens heu d'escoltar. Sense més preàmbuls, comencem ja el programa d'avui, que hem d'anar per feina, hi ha les seccions habituals. Tindrem una entrevista, que avui l'entrevistador vindrà aquí al programa, serà d'aquí una estoneta. Sembla que sí, si no ja ens empenyarem i farem alguna... Ja farem una altra cosa, cap problema. Cap problema, jefa, ja farem una altra cosa. Saludem ja tots els membres del programa que estan assentats aquí a l'estudi d'Ona Cuinenca, com he dit abans, menys a Pep Sanz, que Pep Sanz el tenim molt refredat, molt constipat. Igual és Covid, eh? Diuen que hi ha molt Covid, per Sant Feliu.
1: Sí, potser en tinc, tu.
0: He sentit a dir que hi ha molt Covid.
2: No ho sé.
1: Jo anaves tu sedant, tu.
0: Jo la setmana passada que vaig estar amb molt mal de coll, bueno, bastantes coses que indicaven un bon encostipat.
3: Sí, però això devia ser la ressaca de la Festa Major.
0: Sí, això també tenia molta, això sí que en tenia moltíssima, però jo crec que l'encostipat que portava sobre això també va ajudar que tingués encara més ressaca de Festa Major.
1: Febre no tenies, Pep, perquè si hi ha febre...
0: Jo crec que la nit de dimarts a dimecres, que va ser la pitjor de tots aquests dies, jo crec que una mica de febre vaig tenir. Però vaig anar a dormir molt d'hora, el dimarts vaig anar a dormir molt d'hora, devien ser les 9 o potser abans, i a la nit em vaig... Aquella dormida vaig llevar com... Vaig anar a dormir que estava poder el 20% i em vaig llevar el 60%. O sigui, tota la nit em vaig recuperar molt.
2: Molt bé.
0: I ara estic molt bé, eh? Molt bé. Però, això, eh? Doncs des d'aquí saludem el Pep Sanz, que potser ens està escoltant.
3: No, que es posi bo, eh? Que es, sí. Que es cuidi molt,
0: sí,
3: el dilluns que ve ja té que venir.
0: Sí, sí,
3: el trobem
0: sí.
3: A faltar.
2: I que ha preparat l'entrevista perquè la puguem passar.
3: I ho ha fet molt ben fet. Li ha quedat molt bé.
0: I això, doncs, que s'ocuperi del refredat o del Covid o del que tingui. Ha anat bé l'entrada de la tardor? Us agrada també la tardor?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
2: Jo prefereixo la primavera.
0: Sí. Sí?
2: Sí, sí. A la tardor m'agrada doncs els arbres que es tornen, tot i que ara ja ho estan dins que han perdut la fulla amb la sequera aquesta.
0: Sí.
2: Però els colors aquests que agafen els arbres a la tardor estan bé, no? Però bé aquells temps que els dies s'escurcen i així, saps? Això. Però bueno...
1: Tot té el seu encant.
2: És així, és
1: el seu encant.
2: És el que passa...
3: Tot no pot ser.
2: Cada any que... Quan arriba aquest
1: temps. Figura que ho poguessis, sí.
0: No, a mi també m'agrada, els... Sí, l'únic que d'allò... La tardor d'hivern el que m'empipa... No, m'empipa, però... El que és diferent és això, que els dies són més curts. Jo me'n recordo, l'any passat, al novembre, vam anar a caminar per Costa Brava, que és fabulós, eh? A l'hivern, la Costa Brava, a mi... Vam tenir un dia de sol, vam estar per Costa Brava, caminant, que va ser fabulós, i tornant cap a casa... Dèiem, ostres, quina son, quines ganes de dormir, i clar, mires la llotja i eren les 6:15 de la tarda, perquè ja és ben fosc, a finals de novembre, Però i van dir, ostres, si és super d'hora, a l'estiu aquesta hora encara fas de migdiada, encara t'has de fer migdiada, això. Però sí que tens aquesta cosa que sembla que sigui molt més tard del que és a l'hivern. Bueno, a finals de tardor i a l'hivern.
2: I a més, amb els canvis d'horaris, que encara que no ens ho traiem de sobre, això.
0: Bueno, van dir que sí, no sé, algun... Però diu que algun any serà que sí, però es veu que...
2: Algun any, però ja no sabem quin, ja fa tant temps que en parlen d'això.
0: Es veu que els ordinadors ja estan programats, els avions també, no sé què, i que tot aniria una mica malament, no sé. Ho van dient i no hi ha manera de que ho facin. No. Per cert, canviarem l'horari d'aquí 3 setmanes, al final de...
1: Sí, final de mes, oi?
0: És el 26 d'octubre o 25 d'octubre, alguna cosa així.
1: Sí.
0: El 20 i pico d'octubre, d'aquí... Sí, un mes.
3: Dormirem una hora més o una hora menys?
0: Dormirem... A les... Una hora més, perquè a les 3 seran les dues. Exacte. A les 3... No, sí, a les 3 seran les dues. Aquell és el canvi d'horari que dorms una hora més. El de l'estiu dorms una menys i ara una hora més. Bueno, sí, depèn de la que vagis a dormir. Clar.
3: Depèn.
0: Perfecte, doncs, dit les nostres estacions favorites de l'any, i hem vist aquí que la tardor només m'agrada a mi, però bueno, que no tothom li pot agradar. El que segur que ens agrada a tothom és l'editorial d'avui del Joan, que ens ha preparat. Joan, de què va l'editorial d'avui? De què ens parles?
2: Doncs, de muntanya, parla de muntanya, però el lliga amb la qüestió política una mica.
0: Ep,
2: diguéssim. Sí.
0: Que està...
2: No, parla d'una cosa que jo també sostinc, que en definitiva la política és tot. Sí. Tot, pràcticament, tota la relació entre persones i així.
0: I tant.
2: Forma part de la política. No?
0: Tot és política.
2: O sigui, aquests que diuen jo no em vull posar en política i tal, bueno, no, està bé que no vulguis posar, per exemple, en política d'un partit, o ser polític, o fer de polític, o tal, això està, vull dir, cadascú, però qualsevol cosa, ara mateix estan arreglant la plaça, doncs el fet d'arreglar la plaça ha suposat que es fes política, perquè uns potser la volien així, els altres no la volien arreglar, aquesta, doncs això és política, no?
0: Per tant,
2: tota relació entre humans és política, i amb la muntanya, doncs també, que és el que diu l'article aquest, no?
0: Molt bé, saludem a Pau Ibars, des de la Peixera. Pau, bona nit.
4: Bona nit.
0: A tu t'agrada el tardor?
4: Sí.
0: Sí?
4: Sí.
0: Bueno, bé.
3: A mi també m'agrada, eh?
4: Sí, no? Perquè ja comença a fer més fresqueta, comença a s'encendre el foc algun dia...
0: No, a més, aquest estiu, que estem farts de tanta calor, també s'agraeix una mica això.
4: Sí. Bona.
0: Molt bé, Pau, doncs moltes gràcies per estar aquí una setmana més. Posem la sintonia de l'editorial i avui això, muntanya i política.

Doncs sí, anem per feina i diem així, diu, tot és política. És un escrit de l'Enric Faura de la revista Vèrtex. I diu el següent. La muntanya màgica, la clàssica novel·la de Thomas Mann, deixa anar una sentència. No existeix la no política. Tot és política. Per moltes raons, l'alpinisme, a casa nostra, l'excursionisme i, en general, els esports de muntanya han intentat de fugir l'etiqueta política. Sovint els enderiats de la muntanya han defugit qualsevol posicionament polític, aspirant potser a motivacions més elevades, vitalistes, arrauxades o pures, lluny de les vileses de la societat materialista, en una mena de fugida d'una terra baixa, guimariana, vers una terra alta, neta i deslliurada del malestar de l'home contemporani. Però vet aquí que l'escriptor, historiador i muntanyenc asturià Pablo Batalla ha publicat el llibre La bandera de la cumbre, que, com si fos un cop de puny per la seva contundència i claredat, s'alinea amb la frase de la muntanya màgica. Sí, efectivament, tot és política. La muntanya i l'alpinisme també ho són. Aquest assaig és una reflexió sobre la muntanya com a espai simbòlic, ideològic, de lluita i de resistència. El seu punt de partida és relativament senzill. Si qualsevol ideologia necessita alguna mena de paisatge o de context, la muntanya, des del segle XIX, ha estat un espai sobre el qual s'ha projectat heroïcitats, patriotisme, espais místics o èxtasi personal. El muntanyisme no és ni ha estat neutral. És una construcció humana que s'ha fet ressò de la ideologia de cada moment. Per exemple, la llarga cua d'alpinistes que paguen fortunes per ser pujats a l'Everest respon clarament a una ideologia política, el capitalisme de les altures. La declaració d'un parc natural o nacional estan fent com una llei laboral i tots saben que la regulació dels accessos a la natura no és neutral, sinó que respon a interessos de turisme esportiu, econòmics, urbanístics i polítics que no són mai innocents. Les curses de muntanya que fan forrolla com a espectacles televisius en escenaris espectaculars i que sovint segueixen itineraris irreflexius i fins i tot perillosos són inseparables de la promoció de la competitivitat que mou la societat actual. A Catalunya tenim un devessall d'exemples d'aquesta relació entre la política i la muntanya. Des del mateix naixement de l'excursionisme català, extretament lligat a la Renaixença, la simbiosi de l'escalada a Montserrat, el moviment anarquista, la lluita antifranquista, les accions a la muntanya del procés independentista o la convocatòria d'unes eleccions de Jordi Pujol des del cim de l'Aneto, els exemples són nombrosos i evidents. Però sobretot resulten importants aquelles accions, aparentment són tècniques, regulacions d'escalada a Montserrat, nou telecadí a Vallterra, regularització de l'accés al Montseny, normatives de protecció del medi natural i que tenen un altíssim component polític amagat darrere de proclames purament tecnocràtiques, escèptiques i neutrals. Perquè sí, evidentment, tot és política. Fins aquí l'editorial d'avui.

I us llegiré unes quantes dites de que m'han passat. Diu, quan l'oreneta se'n va, no triga el fred en arribar. I diu, que m'he passat de frenada. El millor de la vida és gratuït. No es compra perquè no té valor. No es ven perquè no té preu. I un altre que m'han passat que diu, mai seràs amo del pany si la clau la té un estrany.

0: Moltes gràcies, Joan, perquè aquest símil de la muntanya i política. I, sí, sí, has demostrat que gairebé tot és... Bueno, tot és
1: tot polític, és, bona, tot és política. Dir, pot ser una cosa de, no sé, parlar d'insectes o de, jo què sé, o de plantes, i encara segons com, perquè algunes plantes també s'han de controlar i s'ha d'evitar que es perdin, i per tant, a vegades fa política doncs parlant també de la natura, no? O sigui que és així, no ho podem deixar de costat, no?
0: Molt bé, moltíssimes gràcies. La setmana vinent una nova editorial, i ara ja passem la sintonia de la Crua Dimecres i també Joan Font.
1: Sí, perquè avui, com que no tenim el Pep per aquí, doncs llegiré jo l'excursió que hi ha per avui.
2: Colla dels Dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
1: Doncs avui llegirem una excursió que es va fer al Pic de l'Infern. Diu, el Pic de l'Infern és una muntanya de 2.859 metres situada dins del terme comunal de Fontpedrosa, a la comarca del Conflent, al departament francès dels Pirineus Orientals, però molt a prop del límit amb el municipi de Queralbs, comarca del Ripollès. Des de l'estació d'esquí de Vallter comencem a caminar en direcció a una de les pistes per seguir la ruta cap al cim. Anem en direcció al Gra de Fajol, que veiem a dalt a la nostra esquerra. Després de les diferents pujades que es van tornant, apareix damunt nostre el Coll de la Marrana. Amb camí entretingut, arribem a dalt. Des d'aquí podem veure el camí que hem recorregut i el que ens espera per davant. Tenim bonica panoràmica del Pic de Bastiments i el Freser, i de l'Infern des d'aquest punt encara no es deixa veure. Anem seguint el camí per aquesta zona més o menys planera. Contemplem a la nostra esquerra la bonica vall del Freser i de Coma de Vaca. Ara el camí emprèn una consistent pujada amb poc desnivell. El coll el tenim a tocar. Passem abans per una cabana de pedres, és la del Tirapits. Fins aquí estem gaudint d'unes magnífiques vistes panoràmiques de les muntanyes que ens envolten. Un cop arribats a dalt del coll, el panorama se'ns obre cap al nord-est. Al fons destaquen els estanys de Coma Mitjana, i a la nostra dreta hi tenim el Pic dels Gorgs. Ara toca fer un tram amb forta pujada per damunt d'una zona rocosa i seguir per la carena, tot passant entre roques en forma de làmines inclinades que van formant una mena d'esglons on posem els peus. Arribem al cim, Pic de l'Infern, 2.859 metres, i trobem el punt geodèsic, un piolet i la senyera. La vessant nord del pic ofereix vistes molt aèries sobre la vall de Carençà i la Coma de l'Infern. Més enllà, les muntanyes de l'Alta Cerdanya i el Capcí. El camí de tornada és més o menys el mateix, tot baixant per un corriol per sortir a la plana, molt prop dels aigols podrits. Arribem al Coll de la Marrana i baixant fins a l'estació de Vallter. El recorregut ha sigut de 13 quilòmetres i mig, temps de caminar 4 hores 25, temps total 5 hores 51, ascens acumulat de 911 metres. Hi hem participat en Joan Font, en Josep Miquel Martínez, la Pilar Guerrero i en Pere Castellví. Fins aquí l'excursió d'avui.

0: Vam fer la cabana i vam fer infern, freser i bastiments. I vam baixar per la Magdalena.
1: Nosaltres vam fer bastiments, freser i infern.
0: I vam baixar per tirar pits. Sí. Per tirar pits. Molt maco,
1: molt maco. Per fer la volta.
2: Sí, sí.
0: És molt maco, molt maco.
1: Que tornant de
2: la
1: careta.
2: Que passa que la baixada es fa per... Per comptes d'anar de tornar per la barraca del tirapits, baixes, pots baixar bastant, sí, bastant vertical, allà, sí. Bastant de dret, no? I sí. Vas a parar a la plana, en aquells estanyols sí. Que hi ha petitons.
0: Sí, hi ha cavalls per allà, sempre hi ha no, vaques i ja. Cavalls. Ja sí, sí. Molt bé, moltes gràcies. La setmana vinent, una nova excursió de la colla, el dimecres. I ja tenim aquí el Josep Parés. Què tal, Josep?
3: Déu guard, bé. Mirarem per veure l'avançament. Se'ns acaba el mes i s'ha acabat les activitats. Farem un avançament del que pot ser i del que serà el mes d'octubre. Començarem el dia 12, que és el dia del Pilar, que no hi ha res de res. Sempre es fa la trobada d'entitats excursionistes del Vallès, en un puesto, i aquest cop venen aquí a Sant Feliu. O sigui que els rebran a veure què. Llavors ja tenim, ja comencem, el dissabte, dia 17... sortirem per fer la ruta 360 que posa volta al Pedraforca des de Gósol. Aquesta també ja s'ha de fer, jo.
2: Tota sencera?
3: Sí, sí, sencera, sí, sí.
2: No
3: t'hi
2: cal que comenceu
3: bueno, d'hora, eh? Millor comencem de nit, ja.
2: Jo vaig fer una vegada i se'm va fer quasi bé fosc,
3: eh? Fosc, oi que sí, sí, sí. Però ja... Però, llavors, segueix el dia 23, hi ha un audiovisual, que ens ve la Conxita Torruell i ens parlarà del viatge que va fer del Caucas als Balcans. Vull dir, no, edres, eh? El dia 25, el tanto, que hi ha l'Amir, 26, això ja rebreu informació quan surti, que el Ramon i tot el cor ja ha sortit el cartell, sí, sí, sí, ja ha sortit el cartell. I com a novetat, pel novembre, el dia 8, si aquesta ens la guarda l'Ajuntament no hi ha res, farem la 43 caminada codinenca. A veure ja com anirà, saps?
2: Molt bé.
3: I el dia 22 de novembre, que això ja ho van d'allò, Sant Miquel l'experiència, vull dir que de vores ja servirà la caminada per d'allò, per estar a punt per Sant Miquel.
1: Per
3: un entreno. Ja està. Això és un adelantament. Pot ser que alguna data d'aquestes es canvi. Això la setmana que ve ja ho direm en ferm. I res, Pep, ja, de moment ja hem dit el programa.
0: El calendari complet, molt bé, molt bé. Sí, sí. Van moltes coses ja al mes d'octubre, sí. I el mes de novembre sí que pinta ple, eh? Mes de novembre moltes coses molt fermes, com diu el Joan Font, per aquest mes d'octubre i aquest mes de novembre. Moltes gràcies. La setmana vinent...
3: Ens tornem a veure.
0: Ens tornem a veure. Sí,
3: a veure què hi ha.
0: I parlem de tot això.
3: Sí, senyor.
0: Moltes gràcies, Josep. Posem la sintonia de l'entrevista central del programa d'avui i ja parlem amb el nostre convidat, que el tenim ja aquí a l'estudi d'Ona Codinenca.

0: Doncs després de la sintonia de l'entrevista del programa d'avui, ja ens acompanya aquí a l'estudi d'Oncoinenca Edu Sallent, un amant de la muntanya, alpinista, amb una trajectòria que l'ha portat a llocs com els Pirineus, els Alps, Andes, Caucas o Himàlaia. A més de la seva activitat muntanyenca, ha traslladat aquesta passió a l'escriptura i els últims anys s'ha dedicat a fer diversos llibres dedicats al món de la muntanya. I a part de la seva dilatada carrera com a amant de la muntanya alpinista, avui sobretot ens vens a parlar d'aquest últim llibre que has fet no fa gaire. Edu, molt bona nit, què tal, com estàs? Benvingut a l'estudi d'Oncoinenca. Ens agrada molt que el convidat vingui aquí a l'estudi. També per telèfon ens agrada molt, eh? Però sí, quan sí. Està el convidat aquí, a més un amic del programa, ens fa encara més il·lusió. Què tal, com estàs? Benvingut al programa.
1: Bona nit, molt bé, gràcies. Gràcies per convidar-me, perquè ja sóc jo i m'hi trobo.

0: Molt bé aquí, a Sant Feliu, molt, i aquí en el vostre programa. Ja, ja és com una tradició per mi, tot i que feia ara temps que no venia, eh? Però, no sé, saps aquelles coses que sempre he trobat molt entranyable i estic molt bé. Vull dir que gràcies per convidar-me i per poder, doncs, poder parlar de muntanyes i llibres.
1: Ara fa la Teresa, ara fa dies que no el portaves, eh, Teresa? Fa anys
2: ara
1: que no.
2: Ara feia molt que no venia.
1: No volies que
3: vingués. Quantes vegades l'hem convidat? Tu el recordes o no?
2: Dues, segur.
3: No, d'un, més. Aquí la ràdio ha vingut. Més.
0: Jo diria, i ha vingut amb en Quim, també.
3: Tres o quatre,
1: segur.
3: Sí. Jo diria que tres o quatre vegades, com a mínim. Eh?
0: Pot ser, pot ser.
2: Ara l'any que ve pots venir al centre a passar alguna cosa.
0: Vale, hauré de veure si faig alguna
3: cosa. Al centre
0: faig pel·lícula. Ja, alguna farem.
3: També has vingut a passar unes quantes diapositives al centre.
0: També. Que també s'està molt
3: bé. A més, deixeu-me dir que a mi hi ha una cosa que em sap greu de l'Edu, que és que tenia un restaurant a Balenyà i que cuinava molt bé i que jo era un lloc que em permetia anar-hi a vegades i havia anat a menjar una colla a vegades, no sé quantes,
0: sí,
3: però una colla
0: a
3: vegades. I ho va deixar. Va deixar el restaurant i ara em sembla que treballes en una botiga de...
0: D'esports de muntanya, sí, de Vic.
3: Muntanya, vull dir que no, que continues... Però, és clar, allò de no poder anar a veure l'Edu a la seva cooperativa, que es deia la cooperativa...
2: Sí. Havíem vingut diverses vegades.
0: Sí, sí. Bueno, jo i la meva dona érem pels propietaris.
3: Sí, sí.
0: I no havia tingut... Jo soc cuiner d'ofici. Però sóc cuiner d'ofici, però no havia tingut mai. Va ser l'únic cop que he tingut jo de propietat meva, diguéssim. Sempre havia treballat en altres cuines i això. I un dia vam dir, doncs va, provem-ho. Què passa que, doncs, és molt dur.
2: Però treballaves, eh?
0: Molt.
2: Totes les vegades que veníem estava així sempre, eh?
0: No ens podem pas queixar, eh? I el dia que vam dir prou, que va ser el 31 de desembre del 19, vam anunciar-ho, es va omplir, vam convidar a cava a tothom i vaig sortir allà i vaig dir... Fins aquí hem arribat, jo no puc més.
3: Ja.
0: Perquè ja de salut ja no estava bé, no? Mm-hmm. I vam dir, acabem-ho bé, intentem acabar-ho bé i ja està. I, bueno, intentàvem cuinar molt casolà, eh?
3: A mi m'agradava. Jo sempre, si anava a donar un vol pel Montseny o així, normalment acabaven allà perquè valia la pena, doncs.
1: Però ens veiem l'entrevista, però ho trobo molt interessant. I el canvi de cuiner a una botiga d'esports de muntanya, va ser fàcil la transició?
0: Sí, va ser bastant... Jo havia estat treballant... O sigui, vaig plegar de la botiga de muntanya per obrir el restaurant. I quan no vaig poder més, vaig demanar feina i em van dir que em tornaven a agafar. I vaig tornar allà on havia estat abans.
1: Carai.
0: O sigui,
1: carai.
0: Va ser això. Ja. Sí. I, bueno, sempre serà... No sé, també m'agrada el tracte amb la gent i com que és la gent de muntanya és molt fàcil... Vendre, explicar, assessorar, perquè al final som tots la mateixa família. És molt agradable.
3: No, i tu, a més, amb l'experiència que tens, pots assessorar moltíssim.
0: Tant com poder.
1: I a part també és molt menys, entre cometes, esclau, no? El bar-restaurant és moltes hores, molt...
0: Sí, clar, la gran diferència està que quan jo treballo allà, que estic de cara al públic, atenc les persones una després de l'altra, no? I la gent s'espera i tot. En un restaurant, quan tots tenim gana, és molt difícil que tinguem espera. I, clar, has de fer tothom de cop. I, clar, aquí hi ha molta diferència de ritme de feina, sobretot.
1: Sí, sí, jo treballo en un bar d'aquest poble, de vegades, ara molt menys que abans, i això que dius tu, quan la gent té gana...
0: És durillo. Som...
1: Però, bueno, jo també, aquí coneixem molt la clientela i si algú s'ha d'esperar, espera.
0: Allà també, eh? Joan, allà també s'esperava.
1: No hi ha problema. Molt bé, fer aquesta introducció... Alguna cosa més del bar?
3: Només són records aquests de fa uns anys i que m'agrada haver-ho comentat perquè jo ho trobo a faltar. Ho sento molt, però ho trobo a faltar. Vull dir que...
0: No és l'únic. Passo moltes receptes per correu electrònic.
1: T'agrada molt cuinar, doncs. T'agrada també cuinar.
0: Jo havia cuinat molts anys, havia estat en diversos restaurants, havia estat al Bulli, havia treballat al Bulli amb el Ferran.
1: Ara han fet una sèrie.
0: Sí. Havia estat allà l'any 90, encara els començaments... Bueno, a l'època... Vaig estar l'any següent d'en Joan Roca. Vam estar... Bueno, vull dir que va ser una època també d'això i ara vaig estar voltant també per Europa, cuinant i això. Bueno, fins que al final vaig acabar doncs, en un restaurant a Sant Quirze de Besora, que es deia La Cogolera, que estava al costat de la carretera, allà a nivell semàfor, sí, el semàfor aquell. Sí. I allà va ser on vaig aprendre a fer la cuina de, tradicional, catalana, clàssica, de cassola. Allà vaig aprendre a fer la cuina. Que va ser la que vaig transportar després a la cooperativa. Va venir d'aquí.
1: Mm-hmm.
0: Perquè aquests restaurants, Bulli i companyia, no fas... és un altre cuit. Tu fas dos o tres plats o quatre, la teva partida, i et limites a això, no? No aprens a ser cuiner. En un lloc així no, és molt difícil. Bueno, no. Acaba sent cuiner en un d'aquests que... un restaurant que ho toquis tot,
1: de,
0: no?
1: De batalla, això, més de batalla.
0: Sí, sí.
1: Però clar, quan tu vas estar al Bulli, el Bulli era el que era... Clar, els inicis, no?
0: I... Clar, érem, el que passa, érem, això, era l'any 90, teníem dues estrelles, que l'havia recuperat el Ferran, carai, que l'havia perdut allò, i però vaig estar amb gent, va ser l'època que com més mítica, potser, no? Perquè hi havia, doncs, el Xavi Sagristà, hi havia el Carles Avellan, hi havia el Marcos Pinera, hi havia, o sigui, el Ferran l'Albert. O sigui, era quan començava a explosionar tot. O sigui, encara no fèiem esferificacions. O sigui, cuinàvem amb mulletes de Santa Pau, cuinàvem amb el producte de Cap de Creus.
1: Ara fan l'anunci de la sèrie
0: del Gènesi. És que avui la fan, me la miraré demà.
1: Quina casualitat, ara fan.
0: Si us hi fixeu, hi ha un moment que baixa un a buscar una olla d'aigua a la platja, aquí.
1: Sí, sí.
0: Sí. Era jo el que baixava a buscar l'aigua a l'olla d'aigua de mar. Perquè feia un plat que era un ajo blanco amb escamarlans, tòfon i això, amb aigua de mar. I cada dia baixava, hi havia la gent allà prenent el sol i jo vestit de cuiner amb una olla a agafar l'aigua.
1: Sí. Impressionant, eh? Estem...
0: Sí, és això. És real.
1: Molt bé. Perfecte. No, hòstia, estic al cinema.
3: Parlem de muntanyes i de llibres.
1: Però estic molt interessant, eh? Molt interessant.
0: Hi havia la rulot que surt a la... És molt fidel, aquesta sèrie.
1: Sí? Volia preguntar això.
0: Hi havia la rulot aquesta.
1: És fidel, la sèrie, sí. És fidel.
0: Sí. I passa que estava molt podrida per dintre, eh? Estava plena de formigues i puces, eh? No era tan maca com aquí la sèrie.
1: Bueno, un dia fem una entrevista a fondo del Bulli, això, eh? Un dia fem una entrevista a fondo de com era el Ferran, o
2: que... Que els portin aquí.
1: Que em portin la Mellana, un d'aquests aquí.
0: Això seria l'hòstia, si portéssim aquesta colla, mare de Déu. Passa de ser difícil, jo crec, eh?
1: Però ho intentem. Però si venen, fem una petita degustació de plats, també.
3: Això també, que porten...
1: Que vinguin al centre, que facin ja una cosa ben parida.
2: Ja ho allarguem massa.
1: Alguna cosa pensarem. Sempre, tornant a les muntanyes, que segur que has contestat aquesta pregunta ja, com va començar la teva passió per la muntanya i quina excursió, de petit o de més gran, et va marcar i vas dir, ostres, la muntanya és una part important de la meva vida?
0: Jo vaig començar a fer muntanya quan era molt jovenet, a casa, amb els de casa, amb la meva família, i el meu pare se'ns aportava, el meu germà i a mi, al Pirineu. Vam començar primer als voltants d'Osona, jo soc d'Osona, doncs, jo què sé, el Montseny, el Matagalls, el Roc Gros, jo què sé, Bellmunt, Puigsacalm, aquests és així. I després, en unes vacances d'estiu, vam començar a anar allà, anàvem a un càmping d'allà a Vilallonga de Ter, allà abans de Set Cases, i vam començar a pujar muntanyes d'aquelles. Val a dir que anàvem els tres i jo no volia anar-hi, i jo sempre se'n feia llarg, jo sempre protestava. Era, o sigui, amargava la vida al meu pare, pobre home.
3: Estic cansat.
0: Tot això.
1: Era jo, tinc set.
0: Un tros enrere, morros, i tot això, no? Fins que, bueno, vam anar una vegada al Vinyamal, tots tres també, i allà vaig veure que, ostres, dic, uah, això mola molt, eh? Glaceres, una muntanya molt grossa, i allà va ser on vaig començar d'això. I al cap de poc vaig tornar al Vinyamal, allò que passa, vam anar allà, i vaig tornar, dic, quan vaig tornar aquí, dic als col·legues, tu, hem anat a una muntanya molt xula, anem-hi tots, no? I vam anar allà, al Vinyamal vam tornar-hi. I aquella vegada vam ensopegar molta boira a la glacera d'Osó, la de darrere, la grossa, vam ensopegar molta boira, i aquell dia, no sé el per què, em vaig posar davant de tota la nostra colla, i tothom es va anar afegint a darrere, i vaig com guiar tothom fins a sortir d'allà, no? I allò que em vaig tornar em va marcar molt, perquè vaig pensar, ostres, jo sempre amb els esports havia sigut un zero, però un zero a l'esquerra, havia provat hockey, futbol, bàsquet, tots, eh? I no en traien del banquillo. O sigui, era el típic d'allò, i comptava l'ampolla d'aigua, com a molt, i això, no? I allà vaig veure que em sentia com realitzat, que em sentia, bueno, molt a gust i molt al meu entorn. I a partir d'allà, aquella sortida, va ser quan se m'obri els ulls i dic, uah, això és una altra història, això. I després vaig... aquí es va escaure que van ser els anys que es va fundar el centre excursionista del meu poble, d'Hostalets de Balenyà, l'any 84. El meu pare era de la Junta, i allà doncs, hi havia 3 o 4, hi ha escaladors, més grans que jo, que ja buscaven allò, carn tendre, no?, per d'allò, i jo, doncs, bueno, vaig veure que vaig apuntar-me a fer això, apuntar-me a fer esquí de muntanya, i vaig veure que la muntanya era una altra cosa, bueno, més del que jo havia viscut de jovenet, no? I a partir d'aquí ja va ser això, el trobar el plaer de l'escalada i tot plegat.
1: A partir d'aquí has anat a diferents llocs del món, Alps, Andes, els Caucas, l'Himàlaia. Quina serralada d'aquestes tan grans t'ha sorprès més? Pensaves, això no ho trobaré aquí i ho has trobat? Sí. I hi ha molta diferència entre elles? Són molt diferents cada una d'aquestes? O totes són, mira quina muntanya més gran? O... També culturalment, la gent, tot? Sí. Clar, amb quina hi ha més diferència que els Pirineus, per exemple?
0: Que els Pirineus. Clar, la gran diferència està quan passes dels Pirineus als Alps. Aquesta és la gran diferència. Perquè les muntanyes, a partir dels Alps, s'assemblen totes, però són més grosses. Però l'estructura és la mateixa. Les arestes de neu, les glaceres... Aquí és una muntanya, en certa manera, clar, més gastada, no? No és tan escarpada. I a la que canvia sí que el salt gran jo penso que està als Alps. Després d'allà, els altres, clar, el primer cop que vam anar als Andes, clar, allò se'ns van augmentar les dimensions. Clar, érem uns passarells, tenia 23 anys o 22, i vam anar allà, vam anar a Bolívia, perquè ens van dir que era un país molt salvatge, que no, molt poc explorat, i allà vam anar i vam fer uns quants cims, 5.000 i alguns 6.000 i això. Però ja vam anar-hi, vam pujar per rutes que no era la normal. Ja anàvem a buscar vies, ja, doncs, això, d'uns francesos, doncs, no sé què, i així... I, esclar, quan vas a l'Himàlaia, després sí que t'estavelles, perquè tu veus una muntanya i veus com un punt i dius, ostres, jo vaig ser una persona. I quan arribes en aquell punt, és una roca gegant, no?, que pot fotre 40 metres, no? Clar, després t'adones que... O dius, va, baixem fins al riu i tornem a pujar per l'altre cantó, no? Lo típic d'allò, bueno, migdia te pot anar amb això, no? Clar, perquè no tens... O sigui, les dimensions no les tens assimilades, no? I creixen molt. Ara... muntanyes que mai ens sorprèn. A mi, jo, si algun dia puc tornar a viatjar, jo m'aniria al Perú, a la Cordillera Blanca o a Aiguash. Per mi ho té tot. Té poca aproximació, agredida i bonica, perquè estem uns Alps amb gros, bestiar pasturant, prats verds, llacs, i unes muntanyes piramidals i super, super escarpades i totes blanques. És que és com... Com no sé, un nen petit li dius que s'imagini una muntanya del paradís, seria una mica això, no? Perquè vas al Pakistan, per exemple, al Toro i això, hòstia, és molt gros, és gegant, però clar, és molt mineral, és un paisatge de molts dies de roca i d'això, no? No és tan agraït, penso. I el Perú, per mi, és el que jo he trobat més, més equilibrat amb això.
1: I el Gran Salt has dit que és dels Pirineus als Alps, eh? Aquí sí. És quan... És
0: l'estructura de la muntanya canvia.
3: Sí. De tota manera, aquest salt potser es perdrà d'aquí uns anys, quan desapareguin totes les galeres dels Alps. Ah, llavors, sí, ja el Pirineu als Alps ja serà una cosa més semblant,
0: sí,
3: no?
0: Sí,
3: sí. Però, esclar,
1: els Alps estan...
3: La gran diferència dels Alps és la neu que hi ha, clar, i les galeres, que desapareguin.
0: Sí.
1: Però els Alps també estan com... No sé com dir-ho, estan... com més explotats, no? O sigui, hi han treballat molt més, no? L'home ja ha fet moltes més edificacions, està molt més ben connectats i tot, no? Allà, també.
0: Clar, els van començar molt abans el país, no?, a fer coses d'aquestes. Passa que, clar, amb l'erosió que hi ha actualment en quant a canvi climàtic, clar, es va esllavissant tot, per tant, té tendència a quedar rodonit com serà el Pirineu d'aquí, no? No ho veurem nosaltres, però marxar les glaceres i quedaran els rocs i al final queda tot més... Dedueixo,
3: Sí, sí.
0: Així, més així. Però bueno, de moment encara
3: Bueno, no, encara no, encara tant, ja hi farem. Sí, bueno, esclar, sí. Aquí tenim 3.000, una mica més de 3.000, i en allà són 4 i 5.000, sí, no? Sí. O sigui que...
0: Sí. Sí.
1: No, són molt més, molt, molt més altes. Que no. I has dit el Caucas. El Caucas, què vas anar...
0: On... Vaig anar a fer l'Elbrus. Això va ser una expedició molt curiosa, perquè jo no havia d'anar-hi, però l'Òscar Cadiach, que ja ha vingut aquí, ha passat per aquí el programa, l'Òscar, em va demanar per escriure un llibre sobre la seva vida de muntanya, que va publicar a Desnivel, no? Però no hi havia manera de coincidir, perquè clar, és una persona que ara perquè, bueno, em sembla que s'ha calmat una mica, però aquells anys no parava a Catalunya ni de conya, no? I sempre tot li estava amb expedicions amunt i avall. I no hi havia manera que coincidíssim. I un dia em va proposar, i si anem a un lloc plegats i parlem, o sigui, aprofitem per fer això, no? Doncs sí, sí. Vaig embarcar a l'avió a Barcelona, cap a l'Elbrus, cap al Caucas, i amb una gravadora, el seient del costat de l'Òscar, i anar gravant sempre, i totes les converses, per poder tenir matèria prima, per poder fer el llibre. Mm-hmm. I a partir d'aquí, doncs, bueno, va ser... Em va anar molt bé també perquè, clar, vaig poder pujar a l'Elbrus, que és molt alt i no l'havia fet, i com que era l'hivern vam fer esquís de muntanya. Vam pujar amb esquís i va ser una aventura bastant això. Però ell era, o sigui, anava allà, anava de guia amb clients, portava un grup de clients i ell anava de guia i jo anava com, no sé, semblava l'escolaneta allà al costat.
3: L'afegit.
0: Jo era l'afegit, sí. Perquè em deien, tu què hi fas aquí? Jo amb la gravadora, jo gravo.
2: Fotògraf.
0: Semblava, sí, un periodista o alguna cosa així, no? Un estil així.
1: Abans de passar al llibre, el pirisme de secà, tens algun... Has dit que tornaries al Perú, que és poder lloc on més t'ha agradat, però hi has anat. Algun lloc que t'hagi quedat per fer i que vulguis anar-hi en un futur?
0: N'hi ha un només. Un que ja hi vaig ser-hi, eh? Jo voldria fer la Mà de Blam. O sigui, és l'única espina que tinc grossa, però molt, molt.
2: Però l'has fet?
0: No.
2: No l'has
0: em vaig quedar
2: fet?
0: 200 metres del cim. I vam fer dos intents, eh? I no vam arribar a dalt. I és l'única muntanya... Jo des de petit, de jovenet, quan vaig començar a fer muntanya, em vaig marcar com... per mi les més boniques, no? I era el Cerví, l'Alpamayo... I el K2 i la Mà de Blam, no? El K2, la meva dona m'ho va prohibir des que ens vam conèixer. Va dir, allà no hi vas ni de conya. Per tant, aquesta jo, pum, ja la vaig descartar. I per mi no vaig atabar la més, o sigui, per mi ja no d'allò. Però sí que la Mà de Blam, sí, vam fer un intent i no vam arribar a dalt, pel vent, eh? Per culpa del vent, perquè el cel era blau i d'allò, però no d'allò. Clar, eren uns altres anys, era l'any 2001, que... No hi havia expedicions comercials, érem tots alpinistes allà al camp base i, esclar, ens rellevàvem, lluitàvem, o sigui, treballàvem molt en equip, però tot i així va ser impossible, nosaltres no vam poder. I és aquella espina que diu, si algun dia pogués, me cago en dena, però bueno, ara per temes meus de salut, segurament potser no sé si arribaria al camp base, no ho sé.
1: Però en un futur el tens allà,
0: està aquí.
1: Passem al tema d'escriure. L'any passat, si no estem a punt, l'any passat vas escriure el llibre El pirisme de secà.
0: Sí.
1: Què és aquest llibre? Què ens vols transmetre al lector? D'on neix aquest llibre?
0: Aquest llibre neix d'una actitud de resiliència i de lluita, val? O sigui, és allò de dir, hòstia, es tanca una porta, doncs ja has de trobar una finestra que segurament serà una vidriera, no? Serà espectacular, la finestra que trobaràs. I va ser això, no? O sigui, jo per temes de salut, l'any 2018 se'm va diagnosticar asma. El diagnòstic és asma severa no controlada, val? Estic en un tractament cada mes a l'hospital des de fa 4 anys, a part dels inhaladors que tinc cada dia, tot això, no? Però a més a més estic en un tractament de l'hospital de dia, no? De l'asma. Clar, després això em va limitar molt les muntanyes altes, les aproximacions llargues i aquestes jornades tan, tan llargues, no? I d'això, clar, què passa? Al agafar menys aire, el meu cos es cansa abans i els músculs es cansen abans, no? Mm-hmm. Després, clar, vaig fer un intent al Mont Blanc l'any 2000, no sé quina era, bueno, és igual. Aquells anys vaig fer un intent al Mont Blanc i em va costar arribar al refugi. Això va ser, per mi va ser, em va destrossar, no?
1: Clar, psicològicament això va...
0: Clar, jo l'havia fet 7 o 8 vegades, no sé quantes, per tot arreu, i vam anar allà, i jo, doncs, bueno, per arribar al refugi, va ser com un expedient, bueno, com escalar un 8.000, quasi bé. Vaig arribar allà, i un cop allà a la nit dic, Edu, això ja no, això no va bé, no va bé. L'any demà em vaig despedir dels companys que se'n van anar amunt, jo em vaig quedar al refugi, jo no havia sigut mai de quedar-me al refugi, o sigui, sempre sortia amunt, no d'allò, vaig quedar allà, i ja a la tornada amb el cotxe, com que tenien tantes hores de Chamonix fins aquí, el meu cervell va començar a pensar, has de buscar una solució, això no pot ser, no pots... I aquí

0: acabes amb un pou així, i abans de tocar baix, ja l'altre ja t'agafa de la mà i t'estira amunt, no? I et diu, mira això, mira allò. I comences a descobrir una sèrie de coses que dius, buah, però què és això? I clar, aquí... a mi sempre tota la vida, des que vaig començar a fer muntanya en sèrio, sempre m'ha agradat obrir vies d'escalada. No? I vaig començar doncs, a les Agudes, obrint la primera via de les Agudes, que vam obrir nosaltres l'any 91, al Pedraforca n'hi hem obert vàries, en molts llocs de Catalunya, no? Vull dir, a Montserrat, i ara estem en llocs com més tranquils i més allunyats, no? com el Solsonès, el Pallars Jussà, i algunes zones de l'Alt Urgell, però ens movem en aquesta zona, entre l'Alt Solsonès i el Pallars Jussà, no? Jo això tota la vida havia obert vies, tota la vida, però no tanta intensitat com ara. Però des de que ens vam conèixer amb l'Edu, amb l'Edi, doncs va destapar la caixa de Pandora, no? I jo vaig flipar amb això.
1: I el llibre explica aquestes anècdotes amb l'Edi?
0: Sí. El llibre, a través de les escalades, o sigui, d'aquestes obertures de vies, explica quins són els valors de l'alpinisme. Val? O sigui, hi ha com uns pilars, ens imaginem com uns pilars, unes columnes, que seria el risc, la incertesa, l'exploració i el compromís. O sigui, amb aquests quatre pilars, això és alpinisme. I tant pot ser amb neu, amb altres muntanyes, com pot ser amb unes parets o amb unes aventures on el risc no ens ha perdonat. O sigui, ha sigut el risc i el compromís. Llocs que no pots baixar i hem explorat molt dintre del territori, però molt cap a nosaltres mateixos també, amb això. Després, el llibre, la gent que m'escolti ara pot pensar, ostres, això és un llibre d'escalades, no? Sí, és un llibre d'escalades, però explicades amb molta poesia i molt amor i hi ha molt entre línies, no? Hi ha molta metàfora, hi ha molta segona intenció, hi ha molta ironia, i el meu pare, quan el va llegir, em va dir, hòstia, Edu, vols dir que jo el seguiré, aquest llibre? Que el meu pare no és escalador. I em va dir, hòstia, és que ni me'n dono compte que estic escalant, perquè m'expliques tantes coses mentre escales, coses externes, al moviment de l'escalada, que fa que el que dic sempre jo als meus llibres, que les meves tietes el poden llegir. I que no van a la muntanya, no?
1: I aquestes coses externes i tot això, ja tenies pensat fer llibre així, o a mesura que anaves escrivint et van sortint al cap?
0: Sí, clar, jo no tenia pensat fer cap llibre fins que vaig veure que hi havia tot un conjunt d'activitats o de moments que tenien un fil conductor i un nexe comú, no? I a partir d'aquí és quan jo començo a desenvolupar més les aventures, també, perquè, en principi, jo sí que faig un diari sempre de les coses que faig, però és molt esquemàtic, és molt... per no oblidar-me, no? Però després d'aquí és quan començo a treballar amb això i a posar-hi un... O sigui, i a jugar molt amb el llenguatge. Ara, a diferència dels primers llibres que feia, ara disfruto escrivint perquè jugo amb les paraules, no? M'encanta... Hi ha estones que em torno com mig boig mentre estic escrivint. Vaig amb un boli que va molt ràpid, perquè és que si no donaria la base a apuntar el que vull dir, no? I és com una, no sé, com un èxtasi a vegades, mentre estic d'això. I després ho tanco i allò, i al cap d'uns dies m'ho miro i a vegades hi ha coses que valen la pena, hi ha coses que no valen res, però el boli no para.
1: Però no és... Cada dia no et fixes unes hores per escriure.
0: No.
1: Quan estàs inspirat, el boli no para.
0: No para.
2: I l'escriptura et surt a raig o ho has de repassar molt? O sigui, escrius molt de seguit i llavors pràcticament ja queda com definitiu allò escrit, o ho repasses molt i ho corregeixes...
0: Intento repassar el mínim, perquè m'havia donat compte, ho havia fet, i m'adonava compte de que quan anava, després ja no, ja, tot em canviava molt l'idea primera que jo volia dir. Ja. O sigui, evidentment repasso que allò tingui un sentit i que estigui bé escrit,
2: que
0: s'entengui. Sí. Però, diguéssim, si m'ho rumio gaires vegades, vaig canviant els adjectius, vaig canviant les frases, vaig canviant tot allò, i arriba un punt que ja, no té, ja no és la mateixa idea que havia sortit.
2: No és la idea original. La original. Ja, no és la idea original, sinó que l'has canviada.
0: Jo mateix, eh? O sigui, sí, sí, jo mateix sí, la canvio. Ja. O la suavitzo.

0: Per exemple, sí. És un llibre que té geni, no? És un llibre que té ràbia. Clar, si te'l llegeixes diverses vegades i ho arregles, arribaria un punt que quedaria tot molt més...
1: Molt suau.
0: Més suau, més endolcit i això. Sí, sí. I en aquell llibre no feia falta una cosa planera i d'allò, sinó que aquí havia de sortir una ràbia, no? De molt...
2: Quan fas un llibre, qui és la primera persona que li dones per llegir o et diu, jo vull llegir? Sempre és la mateixa persona o vas canviant?
0: Normalment són les noies de casa meva. El que passa que ara totes tenen molta feina, totes estan a la universitat i els hi costa més trobar temps. Però normalment sempre són les primeres, eh? Les primeres són això. Mm-hmm. Després aquí la segona persona va ser l'Edi, perquè realment la història gira molt l'entorn d'ell, no? I l'Edi va ser el que...
2: Però ell ho sabia, no?, que faries un llibre...
0: Sí. Al principi no, però al final li vaig dir... És que, a més, és un pseudònim, eh?
2: O sigui, ja m'ho penso.
0: És un pseudònim i ell, doncs, ja al final, la part final de quan l'escrivia, ell ja n'era conscient, ja sabia que d'això, no? Però sí, després que es va ser el segon, després, normalment, per exemple, deixo, a vegades, amb els amics que tinc, com que en aquell moment estan més lliures, que em diuen, hòstia, Edu, va, passa'm el que me'l llegeixo. I després també el de l'editor, no?
2: Clar, sí. Per acabar, perquè ens queda molt poca estona. Uau. Ha passat molt de pressa. Tens la mà en forma? Estàs a punt de nous llibres?
0: Estic...
2: El cap el tens a pensar en alguna cosa?
0: Sí, una altra cosa. Estic escrivint. Vaig estar escrivint ahir, abans d'ahir.
2: Una primícia.
0: Estic escrivint. No sé què sortirà d'això. Però és que ara estic molt liat, perquè ara... Aquest mes surt, l'Alpinisme Secà surt a Madrid, a Desnivel, en castellà, l'han traduït. He estat uns dies fent revisions, correccions i tot al castellà. I ara surt, ara l'octubre surt així. I estem preparant una guia també d'escalades de l'Aldea del Pirineu, d'aquestes zones on parlem el llibre, amb l'Edi i un altre company, Elita, i també és una altra cosa que també estem treballant. Però a marge de tot això, aquests dies he començat amb una altra història que tinc al cap, que no sé on anirà, no sé on anirà, però... I no és de muntanya.
2: Bueno, ens ho explicaràs aquí a Ona Codinenca ben aviat. Moltes gràcies per estar aquí una vegada més. I saps que és casa teva. Quan vulguis, pots tornar.
0: Se'm fa tan curt quan vinc aquí.
2: Sí, passa. Posem la sintonia del temps i us explicaré que, atenció, aquesta nit, que hi ha perill greu d'inundacions a prop de casa nostra.

Últims dos minuts i mig per explicar el que passarà, sobretot aquesta nit. Avui em vull concentrar en aquesta nit, perquè per fi hi ha un canvi de temps. Hem estat poder 15 dies amb anticicló, amb molt de sol, amb unes temperatures molt més altes del que tocaria, i ahir ja hi va haver una mica de canvi de temps. I ja es va notar que l'ambient era més pesat, hi havia més humitat, hi havia més núvols i una mica més d'inestabilitat. I atenció, una mica d'entrada d'aire fred. I no sé si veieu el temps sovint, jo, Joan, segur que mira el temps molt sovint, de TV3 i això, i seguim les persones pel Twitter i Instagram i això que ens diuen com està el temps. L'aigua del mar encara està molt calenta. I aquest és el gran perill. El que té una mica d'aire fred que fa venir, a més, l'energia del mar cap a dintre, és com es produeixen aquestes tempestes que es poden produir aquesta nit. Són molt difícils de predir, molt difícils. Igual, a un lloc plou molt i a 10 quilòmetres plou poquíssim, eh? O 3 quilòmetres. I el gran perill estarà, més o menys, està anunciat, entre les 6 i les 12. És quan tenim el perill 4 o 5, el Vallès, tota la zona litoral i prelitoral, perill entre 4 i 5, aquestes hores, de forts aiguats, de més de 30 litres en 20 minuts i més de 100 litres en 3 hores. Per tant, precaució, precaució, precaució, si aneu a algun lloc demà al matí, perquè...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona nit. A partir d'ara, tu jugues...

0: L'Oncodines ha arribat a un punt en què ja no cal ni presentar-la gaire. Quan obres inscripcions i en 36 hores tens 100 equips, vol dir que la prova ja té una vida pròpia. I aquest any encara fa un pas més. Nous recorreguts, més quilòmetres, però no necessàriament menys d'ús. Una prova en bicicleta, més activitats durant tot l'any i un objectiu que encara la fa, que encara fa més vertigen. Arribar als 500.000 euros. I aquesta, jo crec que és la notícia de debò. No tant que n'hi hagin 47, 48, 80, 105 quilòmetres, sinó que l'Oncodines està començant a deixar de ser només una prova esportiva, sinó que s'està convertint en una estructura molt més gran, capaç de moure gent, municipis, empreses i diners durant mesos. Això té molt mèrit, però també planteja un repte interessant. Créixer sense perdre allò que l'havia fet especial aquest invent quan era més petit. Perquè fer-se gran és fàcil de dir i bastant difícil de gestionar. Ara ja no es tracta només de fer una bona edició el 17 d'abril, es tracta també de demostrar que es pot ampliar el projecte, afegir-hi bicicleta, activitat i aquest mig milió d'euros sense convertir-ho en una altra cosa, sense perdre l'essència de l'Oncodines. Si ho aconsegueixen, hauran fet més que créixer, hauran sabut evolucionar. Val la pena empènyer tots plegats perquè per recaptar tot el que faci falta, sobretot, i hasta que empirica la curiositat de saber cap on més ens portaran les properes edicions. Per tant, llarga vida, aquesta Oncodines. Bona nit i benvinguts al Tujugues. Bona nit a tothom. És dilluns 28 de setembre de 2026. Ens hi posem a la segona edició d'aquesta temporada del Tujugues, que avui ens porta diverses històries. Evidentment, repassarem la presentació de l'Oncodines cap al final del programa, però avui us volem presentar una història diferent. Normalment, quan parlem de grans reptes esportius, sempre tendim, tots plegats, i encara que diguem que no, a celebrar les victòries, perquè sempre queda més bé i sempre és un èxit tot plegat. I avui us hem preparat una entrevista que ens ve molt de gust fer, perquè són dues persones que ens estimem molt, perquè són d'aquests que són seguidors del Tujugues i ens han vingut altres vegades a explicar-nos animalades, i avui ens acompanyaran el Cristian Tellez i el Roger Vilà, al principi del programa, per parlar-nos de la seva experiència a l'UTMB de Viella, que no va ser del tot reeixida, i volem veure com es viu l'altre costat, perquè al final tendim tots a pensar en la victòria el dia de la prova, però el que està clar és que hi ha molta preparació darrere, perquè si no et planteges fer una carrera de 100 quilòmetres i milers de metres de desnivell positiu. Per tant, avui volem fer una entrevista també d'això, no? De conèixer com es viu una prova així des de dins. I amb l'Anna de Riquet també farem una repassada, farem una radiografia del primer equip masculí d'hoquei, aquest any, aquesta primera catalana, que doncs debuta a la categoria després del segon descens consecutiu, i volem saber doncs qui són els jugadors que defensen aquesta samarreta del primer equip, i l'Anna ens ha preparat una mica de radiografia de tot plegat. Amb això, una mica de futbol i amb una mica més de presentació de la Lliga Tujugues que comença aquesta setmana, farem el Tujugues d'avui. Avui també deslocalitzats per al territori català, bé, tots són a Sant Feliu. Comencem a l'estudi. Aleix Serrats, Anna de Riquet, bona tarda, com esteu?
1: Hola, molt bona tarda, Ton.
2: Bona tarda.
0: Home, Anna, si tens veu.
2: Tinc veu. Recuperada ja.
0: Ben tornada. I a l'estudi del carrer Estatut, Àlex Mir, bona tarda.
3: Bona tarda, què tal, com esteu?
0: Tu també tens veu, però ens has demanat allò, excedència una mica, eh? Allò...
3: Sí, més que res, per allò que dèiem d'un tema de responsabilitat, perquè porto 4 dies amb una faringitis vírica, i tot i que jo crec que ara ja no sóc massa contagiós, aquí dintre tancats en un estudi massa estona, igual era temptar una mica la sort.
0: I el control tècnic a Pau Ibas. Pau, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Ara us explicaré una interioritat. Quan li dic bona tarda al Pau i triga més de mig segon a contestar, vol dir dues coses. Una, que jo tinc retras amb la meva connexió, o
4: no,
0: dues,
4: no.
0: que està fent 33 coses alhora i avui, doncs, de moment, els que ens esteu seguint per YouTube encara no ens podeu
4: en aquest
0: no ens podeu
4: cas,
0: veure...
4: Gairebé no era ni assegut a la que digui.
0: Perquè estem tenint un problema per afegir
4: el
0: vídeo
4: tot
0: i tot ho farem. Però mica en mica anirem rematant el tema. Sembla que comencem, Anna, amb el Tu jugues vintage?
2: Som-hi.
0: Va.
2: Doncs fa 15 anys, el 26 de setembre del 2011, el Tu jugues ja mirava cap a una cosa que amb els anys acabaria tenint molt, molt pes al poble, com són doncs, les curses de muntanya. Aquell dia l'editorial explicava que s'estava començant a preparar la primera mitja marató de muntanya de Sant Feliu, impulsada, com no, pel Centre Excursionista i també diversos aficionats locals, amb un recorregut que havia de passar per Sant Sadurní i amb la mirada ja posada cap a la primavera següent. 5 anys més tard, arrencava la 13a temporada del Tu jugues i ho feia celebrant la recuperació de dos equips sèniors que feia anys que no coincidien, el sènior B de futbol i el tercer equip sènior d'hoquei. I encara una mica més d'arqueologia, perquè aquell mateix dia s'estrenava la nova web de la Lliga Tu jugues. I fa 5 anys, el 27 de setembre de 2021, després de l'aturada de la Covid, tornava al Trial Legends, aquella edició, però ho feia amb un component molt, molt emotiu, sota el nom de Trial Legends Félix Guerrero Special Edition, en homenatge a Félix Guerrero.
0: Amb el Tu jugues vintage repassat, amb l'Anna i amb l'Aleix, fem repàs dels resultats de la jornada.
1: I com sempre, comencem parlant de futbol. Tercera catalana masculí.
2: Sant Quirze de Besora 1, Sant Feliu 2.
1: I el quarta catalana masculí.
2: Sant Feliu 2, Tona 5.
1: Anem cap a tots els hoqueis. Primera catalana masculí.
2: Sant Feliu 5, Tona 1.
1: Primera catalana femení.
2: Sant Feliu 3, Sant Celoni 5.
1: Segona catalana femení.
2: Sant Feliu 0, Torrelles 7.
1: I acabem amb el tercera catalana masculí.
2: Sant Feliu 6, Ripollet 8.
1: I rematarem els resultats de la jornada parlant de billar. Quarta catalana a l'equip A.
2: Punt d'atac 4, Sant Feliu 4.
1: I el quarta catalana grup B.
2: Sant Feliu 4, Llinars 4.
4: I acabem ara sí amb un resultat de bàsquet que no estava en la grella, no sé per què, ens hem descuidat, però és un bàsquet tercer territorial masculí, Sant Feliu 64, Buet Mataró 69.
0: Molt bé, doncs amb els resultats repassats, Pau, moment per fer la presentació de la primera jornada d'aquesta Lliga Tu jugues.
5: Participa a la Lliga a través de lligatujugues.onacodinenca.cat.
4: Doncs sí, perquè donem el tret de sortida a aquesta nova temporada de la Lliga Tu jugues. Avui farem la primera jornada. Encara teniu una mica de marge, eh? Si us esteu pensant si voleu apostar, si no, si voleu participar o no, perquè, doncs, òbviament, la jornada és el cap de setmana, que ja ha publicat avui, però qui vulgui apostar, crec que a hores d'ara hi ha com 5 partits o així, els dos hoqueis, dos futbols i bàsquet. Em deia l'Aleix que hi ha futbol femení, pot ser? Aquesta setmana o no m'has dit?
1: Sí, el diumenge comença el futbol sala. Futbol sala femení.
4: Això, futbol sala femení. Per tant, també l'inclourem. Ja serien 6 partidets.
1: Però això a la Lliga ja ho tens? Perquè a mi ara mateix em surten partits de l'any passat.
4: A quina Lliga?
1: Lliga Tu jugues.
4: No, no. No estan publicats. No estan publicats.
1: Vale. Que la gent no se'ns espanti, com jo ara mateix.
4: No. Ara publicarem els partits a l'acabar del programa. I ja està. La gent, això, que vulgui sumar-se a la Lliga, tu jugues a onacodinenca.cat. I ja està, i doncs això, aquesta setmana donem el tret de sortida, 100 euros de Carlon pel campió, sopar per el Cantalet per dues persones. Tu què?
1: Jo vull aquest, el sopar Cantalet.
4: Ja et van els sopars, no? Últimament et van els sopars.
1: Últimament. Sempre.
4: Una sobre l'Oncudina es pot ser classificat i campió d'hivern i alguna cosa trobarem per les mega jornades aquestes que fem, que ens inventem, que a l'Alex Mil li agrada molt i ja està, i anar fent.
0: Molt bé, doncs escolta, sense més dilació, ens hi posem de cara amb aquesta primera entrevista del programa d'avui, amb el Roger i amb el Cristian.

0: vespre ens hi posem de cara amb aquesta entrevista amb els amics del programa, amb el Roger Vilà i amb el Cristian Tellez. Bona tarda, nois. Com esteu?
1: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda. Aleix, explica'ns per què tenim avui aquí el Cristian i el Roger.
2: Doncs bé, abans, quan has acabat l'editorial, has fet una explicació molt, molt important i crec que és la base del per què creiem que aquesta entrevista d'avui és molt interessant. Al final, el Roger i el Cristian són dos bojos de la muntanya, que els hi encanta el trail running i que s'apunten, de fet ja havien vingut aquí per algun altre repte que havien assolit, a fer curses d'ultradistància, a partir d'aquí, doncs, de 50 quilòmetres cap amunt, i 50 quilòmetres és un entreno tranquil. Fa uns pocs mesos vam tenir l'oportunitat amb el Cristian d'anar parlant durant els entrenaments del Codines Trail, que si cas al final ja li donem un momentet al Codines Trail també. Vam poder parlar que estaves preparant un repte molt important, que era aquesta ultra de la Vall d'Aran, de Viella, i que, home, que tenies un objectiu molt clar.
1: Sí, l'intentar assolir els 164 quilòmetres en 10.000 de desnivell.
2: Exacte. És a dir, el repte primer és acabar-la. Acabar-la, que és un repte d'una cursa de 164, has dit? 163, no?
1: Sí.
2: 10.000 de desnivell, no està gens malament. I, a més, hi havia un segon objectiu pel qual aquesta cursa era important.
1: Correcte, era aconseguir els Round Stones, que són uns punts per poder assolir a arribar a l'UTMB Mont Blanc. ¿Vale? Has d'aconseguir uns punts per poder arribar a aquesta
2: cursa. Diríem que l'UTMB Mont Blanc seria com la meca de l'Ultra Trail?
1: Jo, per mi, sí.
3: Sí, una mica és així. Sí, no? Sí. És com la més famosa, hi ha més gent, és... sí.
2: Llavors, aquest repte...
0: Puc afegir, Aleix, perdona, sí? que vaig... Anècdota personal, això que fem a vegades. Però aquest estiu vaig poder ser Montblanc la setmana que feien la UTMB i vaig ser-hi només els primers dies i no era lluny del dia gros, que em sembla que és dissabte, i ja era una bogeria. Dilluns i dimarts d'aquella setmana feien aquestes proves de, no sé, 300 quilòmetres, o unes animalades d'aquest tipus, i era bestial poder veure l'ambient que ja hi havia lluny de ser el dia gros de la UTMB.
3: Sí, ja, sí.
2: Perdona, que segueixo amb el fil, diguéssim, de...
0: Sí, perdona,
2: que,
0: perdona.
2: No, no, cap problema. Sí. La idea és que normalment, quan porta gent aquí a l'estudi, dius, home, ara t'explicaran doncs, que van acabar la cursa, van acabar top 10 o una barbaritat d'aquestes, sí. Que va anar tot perfecte i que l'any que ve els tindrem aquí, que ens vindran a explicar com els ha anat a la Ultra de Chamonix. Però no va ser el cas. I crec que és molt important, perquè aquests esports requereixen d'una preparació molt i molt important, d'un esforç molt gran, i que el percentatge d'èxit acostuma a ser molt baix. Perquè tothom veu el que arriba primer, el que arriba segon, el que arriba tercer, però el que no veu és els 500 que han quedat pel camí, que han intentat i que portaven un entrenament amb un esforç sobrehumà, que els hi ha permès arribar, alguns dels que han arribat ja, a poder fer la cursa i quedar-se a mig camí. I això és el que us va passar a vosaltres. Llavors, el que sí que m'agradaria és que puguem començar una mica amb una mica el fil de com veu decidir que volíeu fer primer aquesta cursa i en quin moment comença la preparació de tot això.
1: Com dieu vosaltres, una bogeria. Nos juntem dos amics i diem, vale, què queda per fer per anar al trail? Hem fet Ultra Pirineu, hem fet la d'Andorra també, que eren 105, si no crec recordar, i per aconseguir assolir el repte d'arribar a Montblanc, com he dit abans, fan falta uns punts. Vale? Pues per fer aquest punt, té que fer una prèvia, i aquesta prèvia era a Vall d'Aran. I no vam escriure. Sí que és cert que per arribar a Vall d'Aran, el Roger va tindre que fer in extremis una cursa abans, que va ser Guaras a Montano. No sé si se'n recorda, sí, que sí. També eren uns 89, 90 quilòmetres.
3: 67 eren, en aquest cas. Però sí, era per aconseguir els punts per poder participar en aquesta Vall d'Aran.
1: Vale. Ho van assolir el desembre del 25 i al gener van començar a entrenar. Jo crec que al gener del 25 van començar a entrenar.
3: Sí, més específicament ja per aquesta cursa, correcte.
2: Gener 25, amb objectiu de cursa, juliol 26.
1: Correcte.
2: És a dir, un any i mig de preparació.
3: No, va ser gener 26.
2: Vale,
3: 26.
1: Perdó.
2: Llavors mig any només. Ah, sí. Llavors n'hi ha per tant. No.
3: Però portar moltes...
2: Evidentment, la base que ja teniu feta és molt important, però llavors comença l'entrenament específic. En aquest entrenament específic, perquè tu m'has explicat abans fora de micros, que dius, clar, durant l'entrenament hi ha molta gent que ja ha d'abandonar, tot i estar inscrit a la cursa, perquè hi ha lesions, trencades de coco que potser dius ja no m'hi veig en cor. Com ha sigut aquesta fase fins a arribar a la cursa?
1: Bueno, setmanalment, 7 dies a la setmana, entre 8-10 hores, amb una hora, hora i mitja de força, i moltes hores i molts quilòmetres, i setmanalment amb la vida personal de cadascú, feina,
2: família,
1: amics, família, amics, entrenament del dijous, que jo cada dijous anava amb vosaltres per col·laborar una miqueta amb el Codines, i res, entrenar molt per aconseguir arribar a la meta o a la sortida, diguéssim, d'aquest dia 3 de juliol, que vam arribar.
3: Sí, sí.
2: I com arribeu allà, Roger, el dia de juliol? Les sensacions eren de... Estem preparats? Ho portem tot a punt?
3: Sí, jo sóc conscient que jo no havia fet els deures tan bé com el Christian. Jo anava més peix aquest any, no anava ben preparat, no anava prou entrenat. Però les sensacions eren bones. Nosaltres havíem anat personalment amb la família... Estàvem en una casa rural, amb tranquil·litat, molt concentrats per anar a fer això i amb moltes ganes. El temps era perfecte, anàvem molt bé, molt convençuts i amb molta confiança. Ens vam trobar allà amb el Christian, llavors tot a punt, tot preparat i sí, amb moltes ganes i molta confiança.
2: És a dir, les perspectives eren bones abans de començar, digués.
1: Correcte, estàvem entrenats, estava tot preparat, tema nutrició, tema sortida, que estava tot preparat. O sigui, no hi havia res que...
3: Ens ho havíem escrit 10 vegades, ens ho havíem pensat 150...
1: Havíem fet una espècie de croquis o d'Excel amb temps d'avituallament, volíem fer-la entre 32 i 36 hores, ho teníem tot bastant controlat i bastant clar.
2: Entenc que aquesta preparació també, clar, has dit nutrició, heu anat amb nutricionistes, fisios, entrenadors de preparació física, tot això?
1: Jo ho porto tot bastant controlat i sí, jo tinc un entrenador i ara he començat específicament amb un nutricionista perquè el hàndicap, bueno, no vull avançar...
2: Ara hi arribarem de seguida.
1: No vull fer l'espoiler perquè va arribar el moment de plegar, però bueno, ara estic treballant amb un nutricionista per millorar, perquè no tot és entrenar i estar fort, sinó en 36 hores poden passar moltes coses.
2: Has dit que hi havia un planning de cursa. Entenc que hi ha avituallaments marcats. Persones, amics, família, això, ubicats. Per aquí, per allà, perquè ànims. Et portin la motxilla, perquè et vinguin amb la pancarta, perquè et facin una abraçada en aquell moment.
1: Bossa de vida, tot preparat, mitjons, vaselina... Sí, tot controlat per el suport que fa falta en aquest tipus de cursa.
2: Anem a per la cursa. Tret de sortida. Dorsal posat, pulsòmetres, tot... Entenc que aquí vas equipat, aneu els dos equipats de dalt a baix, que us rastreixen com a l'Oncodines, també, amb GPS, sí, saben on esteu en tot moment, que ningú us perdi, no? Vull dir que les professionals també fan coses com l'Oncodines, veus? Llavors, a partir d'aquí, aneu junts des del principi?
3: Sí, nosaltres sí. Dos sí.
2: Si l'objectiu era fer-la tots junts de principi a final, o teniu allò de un pacte de... Si veig collat, deixa'm tranquil i no em molestis.
1: És que amb el Roger jo crec que portem 10 anys corrent junts i ens coneixem molt. O sigui, jo sé quan ell està bé i ell sap quan jo estic bé i idem. I la idea és començar junt i acabar junt. I ens coneixem bastant bé. Sí que és veritat que ja anirem explicant que ja ha passat molts cops, que jo tinc el meu ritme, el té el seu, i no anem despenjat. Però la idea era començar junts i acabar junts.
3: Sí, ja saps que a les curses poden passar coses, però la idea era sortir i acabar tots dos plegats. Si un posa més el cap en un tram, doncs l'altre el posarà més en l'altre. I així, entre tots, l'un estira i l'altre arronsa i anar fent.
1: Són cursats que no són 4 hores corrent. Estem parlant de que volíem fer 36. O sigui, te dona molt temps a estar 10 hores junts i tindre aquests 2 hores que saps que està darrere o que està davant i no es movem, perquè al final hi ha avituallaments i para més o para menys. Però sempre, bueno, anem junts.
2: I quants quilòmetres veu fer junts fins que arriba el moment que un dels dos diu algú no va bé?
3: 30, van ser 28, 30. Quilòmetre 30 jo em vaig haver de despenjar perquè vaig necessitar descansar. li vaig demanar, necessito descansar 5 minuts. I van ser una mica més. Però sí, sí, ell ja va seguir, però seguíem amb la voluntat de tornar-nos a trobar, eh? Jo estava convençut que descansava 5 minuts i l'atrapava de seguida. I ell també anava caminant i anava mirant enrere a veure si em veia.
1: Sí, bueno, al final són 30 quilòmetres, van començar a les 4 de la tarda, quan ell es va despegar ja era fosc, me'n recordo que ja era fosc, ja es feia la nit, o sea, jo sabia que començava la nit, que començava el tram dur, ¿vale? Estàvem a 2.400, ja era un pic, estaven ja a 2.400 d'alçada, i jo ja sabia que estava darrere, i bueno, vam començar a caminar, va començar a ploure,
3: la boira
1: que a lo millor estàvem molt a prop, però no podíem veure'ns. I van començar i ahí sí que no van separar. Però ja portaven... Eren 30 quilòmetres, però va... És que la cursa comença amb molt de nivell. Estem parlant que a lo millor portaven ja... En 30 quilòmetres portaven ben bé 2.000...

0: Hi ha molt, també, hi ha molta gent que es va perdre, no sabies on anaves i et matxaca, això et matxaca psicològicament.
1: Vale? I allí vam coincidir, a la primera bolsa de vida. No vam trobar les cares, va ser bòtic trobar-nos, perquè jo li conec allà a ell i jo l'estava esperant a ell per sortir. I sí que és veritat que estàvem molt bé acompanyats i bueno, l'anècdota era que a la seva filla deia, tu tranquil, recuperes i surt. I ell em mirava a mi i em deia, Cristian, no sortiré. Marxa tu perquè no sortiré. I era bonic la complicitat perquè ell intentava que ningú se donés compte que ell m'estava dient ja, és que, no, és que o, si surto no sé el que faré. I jo vaig menjar una miqueta i sí que vaig dir, bueno, Roger, t'espero més endavant, crec que te vaig dir, sí. T'espero canejant. No?
0: Correcte.
1: Era... I jo vaig sortir.
0: I jo en aquell moment, llavors, allà vaig haver de descansar més estona. Tenia, tal com diu el Cristian, el suport familiar allà, a les 4 de la matinada, a quarts de 5, la meva dona, la meva filla gran, papa, no ho deixis, papa, no ho deixis, has de seguir, has de seguir. Jo no podia, però vaig fer el cor fort i un cop va sortir ell, vaig dormir fins i tot una mica amb la meva filla mirant-me, en plan, bueno, vaig aconseguir sortir i llavors ja vaig durar... Vaig durar molt poc, un poble més, 3 quilòmetres.
1: Jo sí que vaig poder arribar a Canejan, al segon avituallament. Li vaig trucar per telèfon, em va donar la notícia i jo vaig dir, bueno, pues, jo ja... A veure, era molt realista. Havia entrenat molt, havia fet molt de sacrifici i em quedaven 100 quilòmetres, crec, perquè havia fet només 60 i pocs. Faltaven 100. I era les 6 de la matí... 6, 7. El Roger plegava. Havia passat mala nit, perquè la nit per mi no és ninguna excusa, eh? No vull... Però la nit havia de ser dura, perquè no veia ni res. I jo crec, bueno, jo crec que ja ha fet la cursa. I ell m'incitava a sortir, no sé si l'hagués acabat o no, però vaig decidir que crec que aquest repte per aquest moment no, que plegava com ell, i ahir va acabar.
2: Jo no sé si des de casa sou conscients... Jo no sé com esteu vivint a l'estudi, però és emotiu i emocionant sentir tot aquest relat, perquè al final notes que són dues persones que es coneixen d'una manera bestial, que es miren a la cara i s'entenen, i em puc imaginar la situació aquesta de les 6 del matí de dir va, tio, va, som-hi, no sé què, el Roger no puguem més, i el Cristian dient, va, fins aquí ja n'hi ha prou, no cal que fem més perquè ens hi farem mal. Això, com es digereix això, Cristian, Roger? Com digeriu el fet aquest de dir fins aquí?
0: Bé, al principi no gaire bé, has de fer el cor fort. Jo la veritat és que de seguida vaig dir, un fracàs. Però has de fer el cor fort i vull dir, no hi ha més. Vull dir, no, en aquell moment vas fer el que havies de fer, no... No hi ha excusa, vull dir, endavant, s'ha de seguir.
1: No, s'ha de seguir, o sigui, al final en aquesta vida s'ha de lluitar pel que t'agrada i aquest cop no s'ha assolit el repte, no passa res, o sigui, al final jo quan vaig plegar sí que tenia molta gana de descansar, vaig descansar, el dia següent ja estava pensant, t'ho dic de veritat, en què fer, jo crec que li vaig trucar i ja amb ganes de per què no provar o per què no... Sí que és veritat que vam xerrar una conversa personal entre tots dos, que ara no desvelaré aquí, si la podem fer que la desveli ell. I van quedar en un pacte per al proper any, però se quedaran entre nosaltres i més endavant. Però sí que és veritat que van tenir una conversa, però bé, a veure, hi ha curses, sí. I curses.
0: Hem anat fent anàlisis entre els dos i bé, de curses n'hi ha moltes, n'hi ha més.
3: Sí, i tant. Què sap més greu? Pel fet d'haver treballat aquest repte i a mig camí dir no puc més? O pensant ja en el més enllà de dir ostres, és que això ho feia perquè a més volia arribar allà i no podria arribar allà?
1: Jo, al preparar-me per arribar al repte, no m'ha sabut greu. O sigui, estic content, perquè al final portava de gent entrenant i tothom que em coneix deien, hòstia, el Cristo sí que entrena, està un dimarts corrent, portava les nenes al pàdel i sortia a córrer. O sigui, no m'ha sortit... O sigui, arribar ben preparat no m'ha sabut greu. Sí que és veritat que jo volia arribar a un repte que era acabar aquesta cursa per 2027 fer Montblanc, ¿vale? Uh-huh. Perquè al final una cosa que he xerrat amb el Rui

0: Yeah. Era fer Andorra, Vall d'Aran i Montblanc. I fas com les tres diguéssim, d'Europa, pues, les tres UTMB, i diguéssim, bueno, pues ja estan fetes. A part de que hi ha moltes curses, com diu Roger, eh? Hem fet Ultra Pirineu, que serà aquest cap de setmana, o ara s'ha muntat, no hem fet moltes. Però bueno, tens com tres que són importants. I sap greu, això, no poder arribar ara per ara.
1: Per tant, segueix el cap, eh?
0: Sí, home.
2: Tinc una pregunta que fa estona que em volta pel cap, perquè amb les preparacions d'aquestes proves el cos canvia, el cos evoluciona moltíssim. Aquest cap de setmana, de fet, ahir vèiem el Mundial de Ciclisme, vèiem l'arribada del guanyador, el Brian McNulty, que té 28 anys, i en les fotos del pòdium sembla que en tingui 50. Estava demacrat. Jo no sé si vosaltres... O sigui, clar, portàveu gairebé la meitat de l'esforç que havíeu de fer, una cosa així... Com respon el cos? Perquè parlàveu del tema de l'alimentació, però no sé quines sensacions teniu, perquè, clar, jo el més llarg que he fet ha sigut una mitja marató i el cos pateix, notes les conseqüències d'aquest esforç, no? Com se sent això?
3: És molt curiós perquè després de fer els 52 que vaig fer jo, l'endemà 0 agulletes, o sigui, vas preparat per molts més quilòmetres. Per tant, el que és les cames... al fer-ne 50 no t'afecta. Sí que estàs cansat, evidentment, no faries una cursa l'endemà i tal, però zero agulletes. Però, en canvi, la panxa, que és el que vaig tenir jo també, et limita durant la cursa. Et limita tant que no pots, has de deixar de córrer, només pots caminar i de vegades a poc, i és aquí on et limita. Un cop has descansat les 2 hores, 3, 5, i has dormit, l'endemà estàs bé. És molt curiós, però et limita per la cursa. Però el cos és intel·ligent i ho facis.
0: Jo, molt similar, eh? Jo sí que és veritat que tinc un hàndicap que, bueno, me suelo encetar, sí. ¿Vale? Yeah. I això sí que és fotut, ¿vale? Però igual que a la part d'això, que sí que tinc part del cos que se m'enceta molt fàcil i tinc que anar més cuidant, i això sí que porto després una setmana que tinc que estar més cuidant, igual que ell. Al final, el tema de la nutrició, et dones compte que és molt important en curses de llarga distància. No pots estar una marató de muntanya 6 hores, bueno, pues si no t'entra líquid o sòlid durant les 2 primeres hores, però al final la pots arribar a acabar. Però quan portes 12 hores corrent, caminant de nivell i portes 3 hores sense menjar i queden 100 quilòmetres, és que no tens, o sigui, al final el cos
4: nota.
0: No hi ha energia, ¿vale? I pues, sol passar.
2: Les sensacions han de ser increïbles. Aquesta sensació de buidor d'energia, que a vegades surts de córrer i estàs cansat i dius, ah, tinc una pàjara i pares de córrer. No. La sensació de buidor absoluta d'energia, allò de dir, no puc fer una passa més, ha de ser una cosa que n'has d'aprendre molt, eh? D'aquest moment n'has d'aprendre moltíssim. Sobretot per aprendre, a no arribar-hi, no? Però les sensacions han de ser sensacions que són inexplicables. Aleix, ens queden 2 minuts. Volies fer un apunt del Codines Trail?
1: Sí, perquè al final el Christian forma part de la junta que ha muntat el Codines Trail i crec que tenir dues persones com ells, com a referents també podríem dir, perquè al final són referents de les curses de muntanya, de gent que trepitja molta muntanya i que corre molt, és molt interessant per un poble com Sant Feliu, que sempre ha tingut molta vinculació i últimament està havent un repunt interessant. Llavors, posa'ns una mica al dia de quin és el moment que està passant el Codines Trail, perquè hi ha el júnior, hi ha el sènior, hi ha...
0: Doncs el moment és molt bo, per mi molt bo. O sigui, puc donar 4 dades, ¿vale? Tenim l'infantil, diguéssim, el dels petits, que tenim dimarts i dijous voltant quasi 32 nens, 35 nens, i el sènior, com tu ja ben saps, pues, la setmana passada ho van inaugurar i eren 20 persones. Eren 20 persones un dijous a 9:45, corrent per la muntanya, i amb moltes ganes i molt motivats. O sigui, que estem parlant de quasi 60 persones o personetes d'un projecte molt interessant.
1: Tot això de la mà del centre excursionista. Correcte. I amb els petits no, però els grans amb l'entrenament del Pol Pueyo, els petits, entre tu, el Josep i Santa,
0: Gerard Gràcia i sobretot els monitors que tenim, que són l'alma mater també, que està Didac, Margot, algun deixo, Carme, hi ha 4 o 5 monitors que estan allà sobre de la canalla i nosaltres com a adults guiant una miqueta per saber què fer.
2: Cristian, Roger, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit. Crec que és una lliçó per tots plegats també venir a parlar d'aquestes coses i entenc que per vosaltres tampoc és fàcil afrontar-ho de nou, tornar a reure aquelles sensacions. Tinc la sensació que ho teniu bastant digerit i que és bo i que al final ja esteu pensant en reptes futurs, però penso que val molt la pena poder també explicar aquestes històries, que no estic gens d'acord amb el Roger, que són un fracàs. Són històries, al final, de superació, perquè al final córrer 50 quilòmetres per una muntanya no ho fa gaire gent, gràcies a Déu, i agraïts de que ens hagueu acompanyat aquesta nit aquí al Tu Jugues.
0: Moltes gràcies.
2: Per la pròxima. Per la pròxima. Que vagi molt bé. Fem un canvi de sintonia i amb l'Àlex fem repàs del futbol.

0: Àlex, mentre a l'estudi fan les fotografies de rigor per il·lustrar l'entrevista amb el Roger i amb el Cristian, bueno, no sé com t'has quedat. Primer com ho has vist? Perquè és que jo no els volia interrompre perquè em feia l'efecte que hi havia un clima molt, molt interessant a l'estudi.
1: No, jo igual, jo me'ls anava escoltant i el que m'ha flipat molt és el que comentaven, no? Aquesta conversa que vam tenir íntima tots dos, no? Perquè m'imagino al final tantes hores junts compartint, doncs, caminar o córrer un al costat de l'altre, moltes vegades físicament, o una davant o l'altra darrere, però és igual, compartint moments d'usos i compartint experiències delicades, tots dos, no? Al final suposo que ha de crear uns vincles que ha de ser brutals, no? Vull dir que al final et porta una mica aquests mateixos objectius, aquestes mateixes sensacions, no? Que quan ho comparteixes només t'entén el que tens al costat perquè està visquent el mateix, no? M'ha flipat molt això, no? Aquesta connexió que es genera, no?
0: Sobretot et porta al límit, que és una de les coses que... El límit és una cosa que l'ésser humà no hi està acostumat i t'ensenya, doncs, bueno, això, no? A veure l'abisme, allò de dir, hòstia, és que no, allò que dèiem, no puc més. I quan porten... Bueno, parlàvem del gener i això és el juliol, porten 7 mesos treballant per poder assolir aquest repte. Penso que és una entrevista que ens l'hem de tornar a escoltar perquè ha deixat molts missatges i molt, molt interessants. Escolta'm, en 4 o 5 minuts fem un repàs del futbol aquesta setmana perquè el primer equip compta els partits per victòries, de moment.
1: Jornada 2, el primer equip, doncs sí, en aquest cas visita el camp del Sant Quirze Besora i victòria per 1-2 en aquest cas. Segona victòria, com tu molt bé dius, Ton, doncs, contem els partits de moment per victòries i que duri i que sigui així durant moltes jornades. Un partit que et diré que va ser disputat, que va ser un partit... jo no vaig poder anar, però sí que m'he mirat d'assabentar una mica del resum de com va anar tot plegat. Destacar que ens vam avançar al marcador cap a la xans de la primera part amb un golaç de Jaume Vallcorba, un gol d'aquells antològics, un xut des de mig del camp, d'aquells que ja quan surt la pilota del peu i es va aproximant a la porteria, ja veus que allò va dintre, saps? Tot i que et xuta des de 40 metres, però ja veus que aquell missil va dintre, doncs d'aquests. I posava el 0-1. La veritat és que les coses es posaven bé. El Sant Feliu ja havia tingut un parell d'ocasions per avançar-se prèviament, però no havien acabat d'entrar. I la llàstima és que, els poquets minuts, una sortida, un palet tard del porter provoca un penal a favor del Sant Quirze. El Sant Quirze transforma el penal i posa l'empat. Però just abans d'arribar a la mitja part, la jugada que hem vist 70 milions de vegades, el córner que dida que espera i remata de cap, pues aquest mateix, per posar l'1-2, resultat que ja no es va moure durant la segona part. Una segona part que va tenir, bueno, disputes per les dues bandes. Sant Feliu també va tenir algunes ocasions per intentar ampliar el marcador, però que al final, doncs, va saber aguantar, jo crec que amb compromís, amb resistència. I bé, doncs això, al final batallant els punts, que la Lliga és complicada, i aquests punts inicials crec que ens aniran molt i molt bé per les nostres aspiracions, que al final no passen només per setmana rere setmana, anar mirant quin rival toca i anar pensant en els propers 3 punts sense massa més.
0: I al Sènior B li està costant arrencar. Bueno, de fet, és el primer partit. No, és el segon partit ja, també, del Sènior B, sí. Sí, sí.
1: Sí, segon partit. Deixa'm només com a últim apunt del sí. Sènior A, simplement recordar la propera jornada que el Sant Feliu juga a casa, en aquest cas. Recordem l'horari 9 del dissabte, que serà dissabte a les 6 de la tarda, contra el Santa Eugènia. Dissabte a les 6 de la tarda, contra el Santa Eugènia, qui vulgui, doncs, pujar al camp, podrà veure, doncs, aquest tercer partit del Sènior A. I el Sènior B, doncs, sí, Ton, no, segona jornada, en aquest cas, segon partit consecutiu a casa, perquè el primer partit es va fer una permuta, es va fer un canvi pel tema de la Festa Major. I derrota, en aquest cas 2-5. Sí que és veritat que el Sant Feliu anava molt marmat amb moltes baixes, perquè la jornada anterior havien expulsat el Fran i el Pablo i, per tant, eren baixes durant aquesta jornada. A part, hi havia algun jugador que no hi era per motius personals, algun altre que encara li falta regularitzar la fitxa, i entre unes coses i les altres, pues, anaven amb 12 jugadors. La veritat és que una llàstima. 2-5, resultat pues, contundent, en aquest cas contra, sí, contra el Tona. Esperem, però, que, bueno, que la propera setmana pues, ja es recuperin efectius i mica en mica pues, el sènior B comenci a agafar una mica la bona dinàmica, que tenim ganes ja de que en Tudela ens comenci a fer les cròniques i tenim ganes ja de sentir la seva veu aquí. Li hem deixat una mica de marge, no? Però
0: pretemporada és... també.
1: Sí, pretemporada, però ara sí que la propera setmana és el camp del Viladrau. El Viladrau, sabeu que hi ha aquest jugador, el Terrés, que sempre fa vídeos i coses per TikTok i Instagram i tal. Per tant, no podem ser menys. Per tant, el Tudela aquí sí que la propera jornada és impepinable, que ens ha de fer una crònica d'aquelles seves. Partit contra el Viladrau. Viladrau sempre és un camp complicat, és un camp petit, amb una afició a vegades una mica intensa, per dir-ho d'una manera. Però, bueno, és un camp que tradicionalment al Sant Feliu sempre se li ha donat bastant bé. Per tant, esperem que sigui el punt d'inflexió i que puguem treure els 3 punts de Viladrau.
0: Esperem que si la setmana que ve, si tot quadra i ens va com ens ha d'anar, farem molt femení, perquè tinc ganes de conèixer aquests dos primers equips nous femenins de futbol sala que debuta aquesta setmana, oi, Aleix, si no ho tinc mal entès?
2: Sí, com dèiem al principi del programa, el diumenge dia 4 debuta el sènior femení de futbol sala.
0: I aquest recuperat futbol, aquest sènior masculí, a femení, perdó, de futbol, Àlex, que també, doncs, bueno...
1: Sí, haurem de com està la situació, està en fase acabada de consolidar-se i esperem això, que acabin de confeccionar la plantilla, que sé que encara doncs, anàvem buscant alguna noia més per acabar de completar doncs, la plantilla sencera.
0: Perfecte, doncs la setmana que ve parlarem de tot plegat i aviam si no la setmana que ve l'altra podem conèixer l'entrenador primer equip de futbol també, que ens ve de gust conèixer qui hi ha a la banqueta aquest any del Sant Feliu, Àlex.
1: Sí, i tant. A veure si podem tenir aquí amb en Rafa, Rafa Arnau, l'entrenador del primer equip, que ens pugui explicar una mica com està vivint aquestes primeres 3 o 4 jornades que bé, per ell, doncs, venir a Sant Feliu pues, ha sigut un canvi també i al final pues, ja podrem fer una primera valoració d'aquest inici de Lliga, que de moment toquem fusta, esperem que segueixi així. Jo vull destacar el que hem dit moltes vegades, aquest any la temporada, en aquest cas parlant del primer equip, i això ho parlarem amb el míster quan vingui, l'aposta crec que s'ha fet important pels xavals de la casa, jo crec que això és un tema que no em cansaré de destacar-lo, perquè crec que al final un equip com Sant Feliu, en aquest cas de futbol, no? Però crec que qualsevol altre equip, crec que el secret és intentar potenciar aquests nanos de la casa, nanos amb qualitat, però que se'ls ha de donar una oportunitat perquè comencin a agafar galons i que vagin agafant minuts a la categoria. Jo crec que això és una aposta que estem fent per un jo diria que a curt termini, perquè ni tan sols mig termini, perquè són nanos que seran de rendiment pràcticament immediat, però que tocava fer l'aposta i hem pujat 5 nanos del juvenil aquest any i crec que de moment estem encantats.
0: Doncs va, amb ganes de conèixer què diu el Rafa Arnau de tot plegat. Anna, et sembla que fem una mica de repassada d'aquest primer equip del Sant Feliu?
3: Fem.
0: Fem 10 segons de música perquè allò que ens quedi el tallet i ens hi posem.

0: Falten dos minuts perquè siguin tres quarts de nou del vespre. A l'Anna li hem demanat que ens faci el mateix que l'Àlex acaba de fer una mica així amb la brotxa gorda del primer equip de futbol, una mica més detallat de la plantilla d'aquest primer catalana d'hoquei del Sant Feliu, Anna.
1: Sí.
0: Que hi han bastantes cares noves i primer hi ha una baixa important, que és la del Ramon Carné, que
1: ha decidit
0: canviar d'aires.
1: Sí.
0: Canviar d'aires. On el tenim, dius?
1: Tenim a Castellà.
0: A Castellà, eh? És una pena perquè el Ramon, capità de l'equip, consolidat. De fet, era l'últim supervivent d'aquelles plantilles que havien jugat a categories superiors i aquest any se n'ha decidit. De fet, era el capità de l'equip,
1: sí.
0: si no recordo malament, sí, sí. A Nacional Catalana, i se n'ha decidit anar-se'n a Castellà. Qui s'ha volgut quedar en un equip de primera catalana?
1: Deixa'm dir-te que pel que he mirat, el club té 31 jugadors amb fitxa vinculada al primer equip, ara mateix, comptant jugadors de tercera catalana, juvenil i júnior. Però hi ha un grup d'uns 10 jugadors que, segons les dades disponibles i el que he pogut parlar amb el Marcel Puig i el Pineda, són els que formen habitualment la dinàmica d'aquest primer equip del sènior d'hoquei. Hi ha la majoria... Bueno, tots, pràcticament tots, ja juguen al Sant Feliu en aquestes categories, menys un, que és l'Eloi Garcia, de 18 anys, que és l'únic jugador de fora de Sant Feliu, que és de Sant Manat, que ha passat pel Castellà, per Palau, per Voltregà, pel Caldes, i ara no en tinc més apuntats, però...
0: Amb 18 anys, ja, Déu-n'hi-do.
1: Amb 18 anys. I en aquestes dues primeres jornades que ha disputat el Sant Feliu, ha començat amb força, 3 gols en 2 partits, i ja, bueno... que són pocs per començar, però vull dir que és el col·legiador ja ara mateix de l'equip. Sí. I aquest és l'únic de fora de Sant Feliu. Després tenim el Joan Gallaguet, que té 20 anys, que és el capità, que és un dels que apareix més directament vinculat al primer equip, ja que només juga en aquest primera catalana. I la temporada passada sí que va tenir presència també amb el primer equip a Nacional Catalana, va jugar 2 partits. Després el Jaume Sampere, que té 21 anys, deixa'm dir-te que és el més gran de l'equip, amb 21 anys, és el segon porter i bueno, combina doncs, això, primera catalana amb el tercera catalana. Un dels noms que més que genera un contrast més gran, jo crec que és el Carles Humbert, de només 15 anys, que tot i aquesta edat ja té fitxa i presència doncs, amb el primer equip. Competeix també a tercera catalana i en aquesta categoria ara mateix porta un gol i una assistència. L'any passat va fer 65 gols entre l'infantil, el juvenil A i el juvenil B. Vull dir, pugem forts amb la canalla de 15 anys. Després, l'Adrià Moreno, que ja va tenir... Bueno, ja vam parlar algun dia d'ell, ja que havia debutat també amb el Nacional Catalana l'any passat. Va disputar 12 partits, amb només 15 anys. Ara mateix en té 16 i juga al juvenil i a primera catalana. Més o menys per la mateixa línia el Lluc Piera, que té la mateixa edat i també juga al juvenil i a primera catalana, que la temporada passada havia tingut també contacte amb el primer equip a Nacional Catalana, tot i que només havia jugat 6 partits. I l'any passat va fer 34 gols entre el juvenil, el júnior i el tercera catalana. Després, el Joel de Pena, que té 18 anys, del primer porter de l'equip, juga al júnior i també primera catalana, i quan el Sant Feliu jugava a Nacional Catalana va estar convocat en 28 partits, bueno, no els va jugar, però bueno, que va estar allà, va estar convocat. Per tant, bueno, tot i que parell vinculat al júnior, la seva experiència en el sènior pues ja dona de si. El Marc Ferrer, 18 anys, també juga al júnior i ha disputat els dos primers partits ja amb el primera catalana que inicia la temporada. I, tot i que la temporada passada no va tenir tant contacte amb el Nacional, ara ja s'espera una mica més de presència. Tillissen, que també té 18 anys, que segueix un camí semblant, juga al júnior i la temporada passada havia jugat també amb el Nacional Catalano un partit i amb el tercera catalana n'havia marcat 21 de gols. Bueno. I finalment tenim l'Evan Granados, de 15 anys, que és un dels jugadors més joves de la plantilla, que juga al júnior i la temporada passada va marcar ni més ni menys que 75 gols, 52 amb l'infantil i 23 amb el juvenil.
0: A veure, podríem concloure que hi ha gol.
1: Hi ha gol i deixa'm dir-te que tenim jugadors de 15, 16, 18, 20 i 21 anys i que la mitjana d'edat de la plantilla és entre els 17 i els 18.
0: Déu-n'hi-do.
1: Que estem molt bé. Que tenim jugadors joves amb gol.
0: Àlex, no et sentim.
2: Els xavals joves, l'hoquei és inqüestionable, que també, eh?
0: Sí. No, és inqüestionable que s'ha fet una aposta de futur, en aquest cas, per tirar endavant amb aquesta primera catalana, que de moment ha començat... Digues, digues.
2: En tot cas, no, simplement el que anava a dir és que és un any, jo crec, de total transició, no? Que al final és un any que, després de la pèrdua de categoria, tocarà a aquests jugadors a veure quins van agafant minuts i tenen més protagonisme i quins doncs, tenen un paper més secundari. Per mica en mica, jo crec que anar confeccionant una plantilla pues, més consolidada de cara a la temporada vinent. No? Jo crec que una mica estem en aquest moment, no?
0: Exacte. Jo crec que hi ha la sensació aquesta que s'ha d'anar posant tot a lloc una miqueta, no? S'han d'anar trobant les dinàmiques i les estructures amb un equip molt nou. Els teus contactes, Anna, què et diuen d'aquest primer equip?
1: Bueno, que és un bon equip, que s'espera una bona temporada i, aviam, jo també penso que encara que sigui una estructura molt jove, que siguin joves no significa que tots arribin ara primer contacte al sènior, no? Vull dir, hem fet el repàs i molts d'ells ja havien jugat amb el Nacional Catalana la temporada passada o fins i tot juniors havien jugat 28 partits amb el Tercera Catalana. Vull dir, és un... Jo crec que per ser joves no implica que no tinguin aquest contacte amb un primer equip, amb un sènior, i que puguin demostrar molt. Jo hi tinc confiança posada.
0: Només cal que miris el Barça de futbol, que tenen la mateixa edat més o menys. Vull dir
1: totalment.
0: I no s'hi estan anant.
1: El Ramonet no trontollaria ara mateix en aquest equip. Seria massa gran.
0: Hòstia, hi ha editorial.
1: Seria veterà.
0: Escolta'm una cosa. Una de les altres coses que també t'ha sorprès aquest estiu és que el sènior femení aquest any, al final, juga a Primera Catalana.
1: Sí. És algo que portàvem aquí molt temps els últims dies doncs, lluitant perquè fos possible. Finalment va acabar la temporada doncs, sense aquesta alegria. Però bueno, ens hem llevat al setembre i resulta que estàvem a Primera Catalana. I això...
0: Què ha passat?
1: Ho hem demanat al Josep Pineda, que ens ho ha explicat. Com ha estat això?
3: Hola, bona tarda. Què tal? Gràcies per tenir-nos en compte aquí el femení del hockey Sant Feliu, que aquest any estarà competint en Primera Catalana. A final de temporada vam estar fent el play-off per l'ascens, que no vam superar, com ja deveu saber, però durant l'estiu ens va presentar l'oportunitat de poder agafar una plaça de Primera Catalana que quedava vacant. I bueno, era una cosa important perquè feia que poguessin tindre més disponibilitat per les jugadores que tenim, fem 17, que tenim 15 jugadores, 16. Exacte, ara bueno, tenim dos equips i, clar, si només teníem un dos fem segones, se'ns quedava molt limitat poder combinar les jugadores. I era important i primordial poder estar a primera perquè poder les jugadores tant anar a primera com a segona. I això va ser el que definitivament ens va fer decantar per agafar aquesta opció de tenir aquesta plaça de Primera Catalana, pujar als despatxos, que es diu, perquè ho necessitàvem per la projecció de les jugadores que venen de sota FEM 17, en què ja estan competint doncs, amb el primera i amb el segona.
1: I bueno, aviam, jo contenta, perquè bueno, tots contents, sí, jo crec, perquè tinguem un equip femení d'hoquei a Primera Catalana. I bueno, tot i que el primer partit que han jugat no han pogut guanyar, pel que he pogut saber, un partit molt competit, un partit molt, molt ben aguantat, i esperem aviam com evoluciona la temporada, però jo hi poso
0: fe. Jo estic a favor d'aquests processos, Àlex, sobretot si és una qüestió de progressió de l'equip, no? Per donar projecció als jugadors joves.
2: Anava a dir exactament el mateix. A mi els ascensos en els despatxos per caprici mai he sigut gens favorable, perquè al final moltes vegades són coses forçades, però sí que és veritat que un equip que el vas tenir a dalt competint i que tens un volum de jugadores important i que el fet de tenir pues, un equip en una categoria superior et permetrà pues, que aquestes jugadores puguin tenir molta més progressió, endavant. I ho tinc claríssim i és el que et dic. Jo en general ja et dic que els ascensos de despatxos per mi sempre són dubtosos, però en aquest cas concret per mi és una gran notícia i bona gestió aquí, en aquest cas, del club.
0: Doncs a l'espera de com va aquesta Primera Catalana, seguirem veient com evoluciona tot plegat. Ens queden, 7 minuts per acabar el programa. Àlex, fins la setmana que ve. L'Àlex ja sabeu que aquest any ens abandona a 3:15, sempre. Fins la setmana que ve.
2: Us deixo aquí per rematar. Vinga, que vagi bé.
0: Vinga. I acabem de rematar el Tu Jugues d'avui parlant de la presentació de l'Oncodines, perquè aquesta setmana es va presentar la setena edició de l'Oncodines Trail i teniu un reportatge extens en l'E59 d'avui, que ho han explicat molt bé, però jo crec que una de les novetats principals, sense cap mena de dubte, és aquest afegit de l'Oncodines Bike. Sobretot hi ha diversos temes importants aquí, l'objectiu dels 500.000 euros i l'Oncodines Bike. Sobre l'Oncodines Bike, el Lluís Vilalta, director de la prova, em parlava així.
4: L'Oncodines Bike va sortir, la idea va sortir l'any passat, el que passa que no teníem ni idea de com fer-ho. Llavors, durant tota aquesta temporada hem estat preparant com podíem fer un Oncodines Bike i ens hem anat assessorant amb gent que està en el món de la bicicleta, vam anar a veure els agents rurals i a partir d'aquí ens atrevim a fer una categoria de bicicletes el mateix dia de la prova caminant i corrent, que és un repte dificilíssim perquè ens farà multiplicar-nos.
0: I això és un dels reptes importants. I també afegia el tema dels 500.000 euros, volia explicar-ho bé al Lluís.
4: El punt 5, al principi, era una flipada, perquè vam dir, ostres, com ho farem? Vam dir, farem 300.000 l'any passat, i els vam fer. I ara el punt 5, doncs, és difícil, però dependrà molt de la gent. Si la gent en té ganes, el farem, eh? S'intentarà arribar mirant d'aconseguir el màxim de donatius i mirar de ser el màxim de curosos, sobretot a l'hora de participar als entrenaments i aquestes coses. Fem fer un donatiu solidari perquè els altres anys no fèiem donatiu solidari i pensem que és molt millor perquè els avituallaments en si s'apuntava molta gent i no venien tots, i ara el que volem és que la gent vingui i que s'apunti i que pagui. El que no vulgui venir, com a mínim haurà fet una col·laboració d'un donatiu.
0: Aneu a l'E59, recupereu-lo d'avui perquè us explicarà ben bé com anava tot plegat i amb més talls i més veus. Pau, em deies que tenim bàsquet, que també han debutat aquesta setmana.
5: Sí, tenim àudio crònica de l'Àlex García d'aquesta primera derrota, malament, per 4 punts. Ni Toni Luque des de la taula, també estrenant-se, va poder fer res perquè el Sant Feliu s'aportés la victòria. Escoltem com va anar aquest partit.
6: Bona nit. Ahir el Sant Feliu de Codines va començar la seva temporada 2026-2027 amb derrota per 64-69 en un partit on es va notar que l'equip ha incorporat forces cares noves, ja que diferents jugadors han hagut de marxar o han abandonat l'equip i fins a 7 jugadors nous estan a la plantilla. Això amb altres canvis, sobretot a nivell d'estructura, en mancança d'homes grans i bastant exterior, fa que l'equip encara estigui en fase d'adaptació, on encara l'equip s'ha de cohesionar, i va fer que per molts moments en aquest partit hi haguessin forces desconnexions, sobretot al final del segon quart i final del tercer quart, on l'equip va arribar a estar fins i tot a 10 punts per sota, però tot i així va demostrar caràcter i va demostrar que volia competir el partit i fins i tot va tenir, a falta de 5 segons, un llançament per poder empatar el partit i anar a la pròrroga. Aquesta temporada, tot i la mancança d'homes grans i de més, la idea de l'equip és continuar jugant un bàsquet ofensiu, un bàsquet ràpid, tot i que en el partit d'ahir doncs, no vam ser capaços d'imposar-ho i de jugar de la manera que volem, però que a mesura que ens anem cohesionant com a equip estem convençuts de que ho acabarem logrant.
5: Així va anar el partit. El Sant Feliu amb aquesta derrota, doncs, evidentment, el primer partit es planta novè, perquè la diferència de punts doncs, no era molt alta, i jugarà la setmana que ve, ara en parlarem, el dia 3, a Premià de Dalt. Ara sí.
0: D'agenda i rematem, vinga.
5: Som-hi, doncs, repassem l'agenda esportiva de la setmana. Tenim 6 partits, que seran els que formaran, a principis, no hi ha res afegit, la primera jornada de la Lliga Tu Jugues. Comencem dissabte a les 4, futbol, quarta catalana, Viladrau-Sant Feliu, a 6:15, bàsquet, aquest partit que dèiem de la tercera territorial premiada del Sant Feliu, i un quart d'hora més tard, a 6, al tercera catalana, Senyor A-Sant Feliu-Santa Eugènia. El diumenge, també a la tarda, a 5, futbol sala, aquest segona divisió femení que comença la temporada a Manlleu, a 6:15, l'hoquei, serà una tercera catalana masculí, Club Hoquei Farners-Sant Feliu, i a 7:15, tanca la jornada, l'hoquei, primera catalana femení, Mataró a Sant Feliu. Hi ha un equip que és el tercera catalana, no, la primera catalana que descansa d'hoquei aquesta setmana i ja està, i no tenim res més aquesta jornada.
0: Doncs

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Nou episodi de pluges torrencials a Catalunya que està escombrant el territori de sud a nord des de primera hora del matí. Protecció Civil ha enviat un avís d'alerta als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès a les 10, demanant no sortir al carrer fins a la 1 del migdia per risc de tempestes fortes i d'inundacions. Els bombers han atès 400 avisos i el 112 ha rebut més de 600 trucades, les més greus per gent arrossegada per l'aigua dins dels vehicles. Des del Servei Meteorològic, Santi Segalà avisa d'aiguats que poden ser violents i que es desplacen ara cap al Vallès i al Maresme.
3: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i prelitoral central i sud de les comarques de Girona, en color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
2: Els aiguats continuen desplaçant-se de sud a nord i a la tarda afectaran les comarques gironines. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Doncs pendents d'aquestes tempestes que sobretot a hores d'ara s'aniran concentrant a la Selva, al Baix Montseny, a l'Alt Maresme i a la comarca del Baix Empordà. S'ha de dir que no tindran la torrencialitat que s'han produït en alguns municipis del Penedès, del Llobregat, dels Vallesos, però en qualsevol cas plourà amb ganes. També s'ha d'advertir d'alguna tempesta més local que apareixerà per les muntanyes de Tarragona i al nord de Lleida, però això serà sobretot molt avançada la tarda. L'episodi més violent sembla que ja ha acabat.
2: Gràcies, Luismi. És dimarts 29 de setembre de 2026 i tenim més titulars. PSOE i Suma arriben a un acord en matèria d'habitatge. Sònia Kerr.
5: El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació. Un amb les mesures que exigeix l'esquerra i un altre amb demandes que tenen més consens. El Congrés el debatrà divendres en un ple extraordinari.
2: El Consell de Ministres també aprova un tercer paquet per contenir els preus del combustible.
5: Una alça que es torna a deixar sentir en la inflació. El mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
2: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe.
5: Ho denuncia equitat.org, l'antiga Fundació Bofill. Apunta que el sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho reclama la cap de projectes, Helena Cintes.
6: Tenir dades d'absentisme és fonamental per poder desenvolupar una política veritable contra l'absentisme escolar a Catalunya. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista.
2: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
5: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
2: Els esports, Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet, Joan Barberà.
7: En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara al Dubai, rival avui del conjunt català. El partit a les 6 de la tarda.
2: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: L'episodi de pluges torrencials que escombra Catalunya de sud a nord des de primera hora del matí es desplaça ara cap a les comarques del prelitoral i litoral de Barcelona i també al sud de Girona. Les properes hores encara es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat en el llindar màxim, el 5. A aquesta hora, el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han atès prop de 400 serveis, amb algun salvament puntual de persones arrossegades amb els seus vehicles, tot i que no s'han de lamentar víctimes de moment. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. La tempesta ha afectat amb força nuclis com el de Canaletes, a l'Alt Penedès, que ha registrat 94 litres per metre quadrat només en 3 hores. Posteriorment s'ha desplaçat cap a la ciutat de Barcelona. Els aiguats han provocat la suspensió de l'alta velocitat i de la mitjana distància de 9 a 11 del matí. A Rodalies, l'R2, 3, 4 i 8 circulen amb limitacions de velocitat i l'R6 s'ha hagut de tallar entre Masquefa i Piera per un despreniment. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha quedat tallada a l'altura de Montbau per inundació i també s'ha vist afectada la línia 5 del metro. L'aeroport del Prat ha registrat retards i algunes cancel·lacions. L'episodi es desplaça a hores d'ara cap al nord-est i, com ha explicat el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, cal continuar alerta.
3: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i prelitoral central i sud de les comarques de Girona amb color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
8: Durant tot el matí, el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer 394 serveis, principalment per inundacions a la zona metropolitana sud. També han hagut d'intervenir per rescatar vehicles afectats per l'aigua. A Gavà, per exemple, l'actuació dels bombers ha permès recuperar un vehicle arrossegat amb dues persones a dins.
2: La comarca de l'Alt Penedès ha estat una de les més afectades per aquest episodi de pluges al matí, amb més de 100 litres per metre quadrat en diversos municipis. Repassem com ha evolucionat aquest temporal a la comarca. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
9: A Sant Quintí de Mediona, l'Ajuntament ha explicat que s'ha arribat als 123 litres per metre quadrat, una xifra històrica pel municipi. Tot i la forta tempesta, no s'han registrat incidències greus. A Santa Margarida i els Monjos, l'Ajuntament ha activat el Pla d'Emergència Municipal per desbordament del riu davant l'evolució de l'episodi de pluges. L'activació s'ha fet a instàncies de Protecció Civil de la Generalitat. Entre les 7 i les 8 del matí han caigut també prop de 100 litres a Torrelles de Foix. S'ha inundat tota la planta baixa de l'Escola Grau de Peguera i, per tant, s'han hagut de suspendre les activitats escolars. A les 10 del matí, Protecció Civil ha enviat un SOS al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès, on es demanava no sortir a l'exterior ni circular durant 3 hores fins a la 1 del migdia. Això ha fet que molta gent no sortís al carrer a primera hora, tot i que després ha arribat fins i tot a sortir el sol al migdia i s'ha tranquil·litzat la població. També han caigut 100 litres a Sant Pere de Riudebitlles. Les pluges han provocat augments sobtats del nivell dels rius i rieres. I a Sant Sadurní d'Anoia, el riu Anoia ha superat aquest matí el llindar de perill, arribant als 92 metres cúbics per segon. La policia local ha fet seguiment dels passos i ponts, especialment a Can Mas de la Riera, on s'ha ordenat retirar els vehicles pròxims i s'han suspès totes les activitats previstes.
2: Matí complicat també en alguns punts del Baix Llobregat, per exemple Sant Vicenç dels Horts, on baixos i alguns carrers han quedat inundats, deixant vehicles també atrapats. Ara el que preocupa és el cabal del Llobregat i per això s'han tancat tots els accessos al riu. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
10: La majoria de punts inundats ja han reobert, però continua tallat el carrer Molins, que creua la riera de Cervelló i connecta amb la Cimentera. Allà cal retirar una furgoneta que hi ha quedat atrapada. Ara se segueix amb atenció l'augment del cabal del Llobregat, que ha pujat molt i se situa en franja vermella, amb prop de 900 metres cúbics per segon. L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha tancat tots els accessos a l'entorn del riu. I mentrestant continuen les tasques de neteja allà on hi ha entrat aigua, com el restaurant del Casal Cultural Virginia Amposta.
11: Un palmo de agua dentro del local, pues imagínate. Sí, el teatro está bonito. Ahí es más complicado porque tienen que sacarlo con bomba.
10: I en un dels barris de muntanya de Sant Vicenç, a la Font de Llargarut, un dels camins resta pendent de retirar els sediments que hi han quedat.
2: I com us dèiem, les tempestes es van movent ara cap al nord. En concret, s'estan dirigint al Vallès i al Maresme i les pròximes hores les comarques gironines seran les més afectades. Ampliem la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia de nou, Luismi.
12: Hola, bon dia de nou. Doncs sí, pendents encara d'aquesta meteo, per bé que l'episodi més torrencial sembla que ja el donem per conclòs. Això sí, encara plou amb moltes ganes en alguns indrets del país. Serà immediatament la propera mitja hora, una hora, entre el Baix Montseny, per tant, tot el que seria la conca de la Tordera, també a l'Alt Maresme, compta amb les rieres que van aproximadament d'Argentona cap al nord, també cap a la selva, al Gironès, sud del Gironès especialment, de la ciutat de Girona cap al sud, a la comarca del Baix Empordà. Aquí és on esperem que plogui més. De fet, ho està fent a hores d'ara amb moltes ganes, però ja no amb la virulència amb la qual hi ha descarregat el Penedès, el Vallès, el Barcelonès, el Baix Llobregat, l'Anoia, en alguns racons fins i tot de l'Alt Camp o de la conca de Barberà. Registres a les últimes hores de 120 litres per metre quadrat a Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès. N'han caigut 101 als hostalets de Pierola. N'han caigut 111 al barri de Can Rectoret de Barcelona Capital, això a Collserola. Gairebé 90 litres per metre quadrat en el cas de Sant Cugat del Vallès. Hi ha hagut una pujada molt sobtada de la riera de Rubí, del Llobregat, de la riera de Sant Cugat, del Besòs. Per tant, precaucem aquestes pluges. Ja diem, es van desplaçant cap a Girona i igualment s'han de produir algunes tempestes d'aquestes immediates hores a les muntanyes tarragonines, sobretot a l'Ebre, i també al nord de Lleida. Compte perquè en el cas dels Pallars o cap a la Noguera tindrem alguna pedregada aquesta tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: L'altre punt calent informatiu del dia passa per Madrid, en concret pel Consell de Ministres, perquè ha aprovat dos decrets per l'habitatge. És l'acord al qual han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació que ha durat fins a l'últim minut, que ha comportat, de fet, l'inici amb una hora de retard del Consell per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz. Per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, un dels dos textos acordats entre els socis, conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició. L'altre aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils d'aprovar-se al ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà, ja està confirmat, aquest mateix divendres. Un Consell de Ministres que ha començat fa pocs minuts, la roda de premsa posterior, i que està seguint la Carina Bellveu. Carina, bon dia, com va?
13: Bon dia, sí. Aquest paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 els desnonaments de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. El segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Escoltem en directe Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que està desgranant a aquesta hora tots els punts d'aquest acord.
14: Marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad. Y además, vamos a tratar de que este texto vea la luz lo antes posible, llevando su convalidación también de manera inminente al Congreso de los Diputados, con la previsión de que se celebre un pleno extraordinario el próximo viernes.
13: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport als grups d'aquestes mesures que considera més urgents d'aprovar aquest divendres, com sentíem que deia Isabel Rodríguez en aquest ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran, recordem, del desallotjament ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat tota aquesta aprovació de la normativa.
15: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
2: És la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, en una primera reacció a aquesta aprovació dels dos decrets d'habitatge per part del Consell de Ministres fa pocs minuts des de Barcelona. I tenim encara més reaccions, la del govern de la Generalitat, per exemple, que demana que el Reial Decret incideixi en la regulació del lloguer i, per tant, protegeixi les lleis catalanes que ja s'han fet i que es volen fer.
5: La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que el decret hauria de fer de paraigües i donar seguretat jurídica a iniciatives que pren Catalunya i que de vegades són qüestionades pel Tribunal Constitucional perquè envaeixen competències.
16: És necessari a la resta d'Espanya i a Catalunya, com els deia, també ens és necessari que s'incideixi amb algunes regulacions, usos temporals, regulacions sobre els lloguers, que d'altra manera, doncs a Catalunya, amb les competències que tenim, ja hem avançat molt. De fet, som la comunitat autònoma que més ha avançat en l'àmbit d'habitatge, en recursos i en normativa.
5: Des d'Esquerra Republicana han mostrat escepticisme per l'aprovació dels dos decrets o consideren un postureig que no resoldrà la frustració existent.
2: Més reaccions que ens arriben des de Catalunya. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa que aquest decret d'habitatge no tindrà resultats. Considera que el govern espanyol no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un reial decret.
5: Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
17: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
2: Enmig d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona nom al decret Mari Carmen hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, això malgrat la pressió ciutadana i la sol·licitud d'ajornament de serveis socials.
5: En concret, el d'una família amb una persona que té una discapacitat i que feia 11 anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat.
2: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
18: En Jordi i la seva família han hagut de deixar el seu pis a la Ronda de Cerdanya de Mataró aquest matí. Finalment, el jutge ha pres la decisió d'executar el desnonament previst per aquest matí després de pràcticament dues hores d'un ampli desplegament policial i d'una reunió de mitja hora entre els inquilins i la comitiva judicial a l'interior de l'habitatge. Un desnonament que s'ha acabat produint malgrat la sol·licitud d'ajornament dels serveis socials de l'Ajuntament de Mataró.
19: Jo pagava menys de l'alquiler perquè no me llegava a pagar tot l'alquiler. Si pagava tot l'alquiler pidiendo a gente o amigos o lo que sea, es que no podía, es que no podía. No comíamos, no pagábamos, ¿qué hacíamos? El colegio de mi hijo.
18: Serveis socials de l'Ajuntament de Mataró ha posat a disposició de la família una estada de 3 nits en un hostal, tot i que la família ho considera insuficient. D'altra banda, aquest dimarts al matí hi havia previst un altre desnonament, en aquest cas al barri de Cerdanyola, que ha estat aturat.
2: És un quart de tres. El Consell de Ministres també ha aprovat avui un altre reial decret per tal de renovar les ajudes de l'escut social que caduca demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Maite Polo, bon dia.
20: De moment, el que se sap és el que ha explicat la vicepresidenta tercera i ministra per la transició ecològica, Sara Hagesen, a Dublín, Irlanda, on es reuneixen els i les ministres d'Energia de la Unió Europea. La titular ha anunciat que el Consell de Ministres aprova avui limitar l'augment de la tarifa d'últim recurs del gas al 15% i no al 45%, com s'havia apuntat. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19,55 euros. Hagesen ha explicat que són mesures fonamentals per protegir la ciutadania i les empreses davant l'increment dels preus dels carburants provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà.
2: Un escut social que es manté davant de la inflació creixent, ja que el mes de setembre s'ha disparat fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada, impulsada pel preu dels carburants.
5: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes fins al 3,1%.
2: La crisi de l'habitatge planarà de ben segur en el debat de política general que arrenca aquesta tarda al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà, durant tot el dia, serà el torn dels grups que debatran amb el president i dijous es votaran les propostes que s'hagin fet. Mont Carvajal.
21: La crisi de l'habitatge i el Pacte Nacional per l'Educació, que pretén repensar el sistema educatiu de dalt a baix i més enllà de legislatura, seran dos dels eixos del discurs del president. En habitatge s'està pendent d'aprovar la llei contra la compra especulativa que el Consell de Garanties Estatutàries va frenar. Pel que fa a l'oposició, enfocaran les crítiques cap a la consellera d'Educació, Esther Niubó, per les proves PISA, que només el president dona per tancada, i cap a la d'Interior, Núria Parlon, per les infiltracions en una assemblea de docents. El debat és l'estrena oficial del curs polític, que enguany presenta novetats importants, com l'aplicació de la llei d'amnistia, que permetrà el retorn de Carles Puigdemont, i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui concórrer a les eleccions. Al maig, per cert, n'hi haurà de municipals, i durant l'any, també les espanyoles.
1: Notícies en xarxa.
2: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat d'absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen ja al món local. Esther Minguell, bon dia.
22: Bon dia. Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
6: Tenir dades d'absentisme és fonamental. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
22: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que homologui els criteris. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
23: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme que fem a la ciutat de Girona. Des de la intervenció del centre educatiu fins a
0: la coordinació amb altres agents, serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, l'equip d'educació, fins i tot intervencions més punitives des de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
22: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
2: L'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat aquest matí l'adjudicació del servei d'abastament d'aigua a 8 municipis durant els pròxims 25 anys. Una decisió que arriba després d'un llarg procés de licitació i que ha generat discrepàncies entre les administracions i diferents entitats. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
4: La concessió afecta municipis com Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei o Ripollet i és per un període de 25 anys. Aigües Vida qüestiona que s'hagi tirat endavant la licitació i recorda que un informe de l'AMB del 2022 apuntava que la gestió pública era l'opció més adequada, sostenible i eficient. Així ho denunciava Dante Masquio, portaveu d'Aigües Vida.
7: L'AMB mai ha fet públic aquest informe i el govern socialista el que ha fet és deixar-lo amagat en un calaix. I per tant, nosaltres avui publiquem aquest informe perquè sigui accessible per a tota la ciutadania i la premsa i perquè puguem comprovar que el model públic és el més eficient.
4: La plataforma reclama que es reconsideri el model i alerta que la concessió podria acabar als tribunals. També s'hi ha mostrat contrari al conseller delegat d'Acció Climàtica, que ha advertit que un eventual procés judicial podria allargar la transició. En cas que la licitació quedi suspesa, el concessionari tampoc podria executar el servei. Per això, les veus contràries demanen aturar l'adjudicació en un context en què consideren que l'aigua és un recurs estratègic il·limitat.
2: I és moment per la cultura. Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de Castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
23: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
24: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de Castells.
23: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de polseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de Castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.
2: I encara més cites culturals. Aquest matí ha obert portes la 44a edició de la Fira Líber, al recinte Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El Saló Professional del Llibre reuneix 250 expositors de 19 països i preveu rebre uns 9.000 professionals. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
5: Es preveu l'assistència d'uns 9.000 professionals, prop del 40% internacionals, amb l'objectiu de facilitar nous negocis i d'obrir més portes perquè els llibres en espanyol arribin a nous lectors i mercats. Aquesta edició de l'Iber se celebra en un moment de fortalesa pel sector editorial espanyol. El 2025, la indústria va assolir una facturació de més de 3.000 milions d'euros, un 3% més que l'any anterior. La intel·ligència artificial també entra en escena a l'Iber. Manuel González és el president d'aquest saló.
25: Una vez que ya está aquí y las aplicaciones, lógicamente, son inmensas, el hecho de que pueda influir en la creación editorial, la trazabilidad de los contenidos es lo que nos preocupa, que se regule tanto a nivel europeo como a nivel nacional para que los derechos de las personas, los derechos de autor y de los editores se respeten.
5: Un dels grans objectius d'aquesta edició serà reforçar la dimensió internacional del negoci editorial. L'Iber compta amb representacions institucionals a diferents territoris i expositors internacionals.
2: I no deixem el medi editorial perquè el Premi Planeta ja escalfa motors una mica més de dues setmanes abans de la nit, on es coneixerà el guanyador.

0: coneixem una mica més profund en alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit. I segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
1: En handbol, aquest migdia el Barça juga el darrer partit de la fase de grups del Mundial de Clubs contra el Montada marroquí. En tenis de taula, el Ser l'Escala, després de baixar de la superdivisió masculina, ja pensa en aquesta nova temporada plena de reptes. Ràdio L'Escala, Ivan García.
2: El club tenis taula Ser l'Escala és un dels clars favorits per guanyar el títol de Divisió d'Honor. La meitat dels jugadors, Iker González, Nicolás Galvano i Arnau Pons, han jugat a la superdivisió. Són declaracions d'Iker González.
3: Fem un equip per estar tranquils. Segurament algun partit se'ns complicarà i poder algun partit perdrem, però sempre jo crec que la majoria de partits serem els favorits.
2: L'Esparregarí Eric Cintas confessa que aquest projecte de l'Escala és el més ambiciós amb el qual ha estat.
4: El més potent, sens dubte. Amb els altres que he estat, doncs, estàvem justos per mantenir-nos sempre i aquest el projecte pues, era molt bo i si tot va bé, pues, o millor intentar pujar a la màxima categoria i això era un repte molt, molt gran per mi.
2: Segons les previsions, el Ser l'Escala no perdria cap partit aquesta temporada.
1: En futbol, la selecció espanyola juga aquesta nit el segon partit de la Lliga de les Nacions a 2:15 de la nit a Sevilla i contra Croàcia i el blaugrana Fermín López podria ser titular.
5: Fermín está en un estado de forma también fantástico. Energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiero decir que es un futbolista muy completo. Y ese tipo de jugador, pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
1: Són les declaracions del seleccionador espanyol Luis de la Fuente i setmana important per al Barça femení. Demà juguen Lliga de Campions, juguen Champions contra la Roma i diumenge reben el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou.
6: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Nutrició amb Laura Crosas.
5: L'oli d'oliva. Un dels distintius de la cuina mediterrània és l'ús de l'oli d'oliva verge extra, tant per cuinar com per condimentar, com per aportar greixos saludables a la dieta. L'oli d'oliva es produeix a partir del fruit de l'olivera i és un aliment altament energètic, compost per greixos saludables monoinsaturats que es relacionen amb la prevenció de certes malalties i aporten molts beneficis a l'organisme. El tipus verge o verge extra s'obtenen exclusivament per processos mecànics. Al fer l'extracció a partir de les olives pressionades en fred, conserven les vitamines i antioxidants de l'oliva, els polifenols i la vitamina E. El verge extra és de qualitat superior al verge, però a nivell nutricional són molt similars. El d'oliva és l'oli més recomanat per a cuinar, perquè és un dels més estables a altes temperatures. En canvi, els de llavors, rics en àcids grassos poliinsaturats, quan s'escalfen poden formar substàncies tòxiques per a la salut. Per aquest motiu, si es volen utilitzar olis de girassol, lli o sèsam, a més d'escollir la versió no refinada, el seu consum es recomana exclusivament en cru. Per tant, si voleu evitar substituir l'oli d'oliva de les vostres cuines, el més recomanable és, en cas de fer-ne un abús, reduir el seu consum a les quantitats recomanades, unes 4-6 cullerades soperes al dia. Utilitzar tècniques de cocció saludables, com la planxa, el forn, el vapor o la papillot, que requereixen molt menys quantitats que les fritures. I comprar garrafes en comptes d'envasos.

els petits a poder ser de productors locals o de proximitat. L'oli més saludable i pròxim és el d'oliva i segueix sent el més recomanable a totes les edats, tant per cuinar com per amanir. Si en fas un bon ús i conservació, tampoc en gastaràs tant i és molt millor que prescindeixis d'altres aliments cars que d'aquesta meravella característica de la dieta mediterrània.

0: Bona tarda, són 2:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dilluns 28 de setembre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Cuià, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Avui parlarem que Long Codines Trail arriba als 100 equips inscrits en 36 hores i estrena Long Codines Bike en la seva 7a edició. Moià celebra els 300 anys del campanar amb un acte molt emotiu. La Fira de la Carbassa consolida el seu èxit en una 21a edició plena de gastronomia i exemplars gegants.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'edició d'avui dilluns 28 de setembre explicant-vos que només en 36 hores des de l'obertura de les inscripcions, la 7a edició de Long Codines Trail ja ha aconseguit arribar als 100 equips inscrits. El repte solidari i esportiu se celebrarà el pròxim 17 d'abril i presenta una edició plena de novetats. La més notable, això sí, és la primera edició de Long Codines Bike, una modalitat també en equip i per relleus pensada per bicicletes de muntanya, gravel i elèctriques. El director de Long Codines, Lluís Vilalta, explicava després de la presentació com ha sorgit aquest nou repte.
2: Long Codines Bike va sortir, la idea va sortir l'any passat, el que passa que no teníem ni idea de com fer-ho. Llavors, durant tota aquesta temporada hem estat preparant com podíem fer un Long Codines Bike i ens hem anat assessorant amb gent que està en el món de la bicicleta, vam anar a veure els agents rurals i a partir d'aquí ens atrevim a fer una categoria de bicicletes el mateix dia de la prova caminant i corrent, que és un repte dificilíssim perquè ens farà multiplicar-nos.
0: Aquesta prova tindrà un recorregut de 107 quilòmetres i sortirà a les 9 des de Santa Eulàlia de Ronçana. En aquest nou repte, els participants també ho faran per equips d'entre 2 i 4 persones, però sempre amb 2 membres sobre rodes. D'altra banda, per aquells que vulguin fer equips de fer el recorregut a peu o corrent, sortiran una hora abans, a les 8, des de l'Ametlla del Vallès, amb opcions d'uns 50 quilòmetres caminant o corrent o de 80 quilòmetres només per aquells equips que ho vulguin fer corrent. En tots dos casos, tant el Long Codines Bike com Long Codines Trail, els participants, a part de completar el recorregut, han de fer un donatiu d'entre 300 i 700 euros. Tots dos reptes, però, tornaran a culminar a la plaça Josep Humbert Ventura de Sant Feliu de Codines. I és que pel municipi acollir aquest repte té un impacte important, però el regidor d'Esports, Miquel Palau, també posa l'accent en una altra conseqüència, que molta gent s'anima a fer esport gràcies a aquest repte.
3: Molt, molt. I a més, ho he explicat a la meva xerrada, que estem molt agraïts en el Long Codines, jo personalment com a regidor d'esports i com a malalt de l'esport, del moviment de gent que té, és a dir, de la molta gent que sense un repte com aquest no s'havia mogut. Aquí a Sant Feliu, que ens coneixem tots, doncs hi ha molta gent, que és el que he dit també, que si no fos per un repte com aquest no farien esport o com a mínim no caminarien i no sortirien a la natura. Per tant, és importantíssim per nosaltres que continuï aquest repte per seguir movent a gent i, com he dit, penso que quan fem esport ens trobem millor, som millors persones i, per tant, tenim una societat molt millor.
0: I tot plegat s'enmarca en el ja batejat l'any passat com a objectiu 3.5, que busca elevar la recaptació solidària fins als 500.000 euros contra la lluita contra el càncer. Una fita ambiciosa que, segons Vilalta, dependrà en bona part de la implicació dels participants i de tota la gent que hi dona suport.
2: El punt 5, al principi, era una flipada, perquè vam dir, ostres, com ho farem? Vam dir, farem 300.000 l'any passat, i els vam fer. I ara el punt 5, doncs, és difícil, però dependrà molt de la gent. Si la gent en té ganes, el farem, eh? S'intentarà arribar mirant d'aconseguir el màxim de donatius i mirar de ser el màxim de curosos, sobretot a l'hora de participar als entrenaments i aquestes coses, fem un donatiu solidari perquè els altres anys no fèiem donatiu solidari i pensem que és molt millor perquè els avituallaments en si s'apuntava molta gent i no venien tots i ara el que volem és que la gent vingui i que s'apunti i que pagui o que no vulgui venir, com a mínim haurà fet una col·laboració d'un donatiu.
0: A part dels donatius dels equips, també s'han presentat noves activitats per assolir aquest gran objectiu, des de, com explicava Vilalta, entrenaments dirigits amb donatiu, fins a un cicle de concerts solidaris de gospel de la mà de l'entitat Gospel Project de Granollers. A més, també compta amb una important xarxa de suport institucional. Des de la Diputació de Barcelona, l'assessor d'esports Enric Campàs subratllava el valor del treball en equip i la solidaritat per una causa que afecta a tota la societat.
4: Bueno, en primer lloc, posar en valor aquest tipus d'actes, esdeveniments, no? Que ens demostra, és un projecte doncs, que ens demostra que el que és capaç de fer l'esport. No només parlem de córrer o de superar un repte esportiu, sinó que parlem de solidaritat, parlem de compromís i parlem de treball en equip per una causa que malauradament ens afecta a tots. Des de la Diputació de Barcelona creiem fermament en l'esport com a eina de transformació i és per aquest motiu doncs, que donem suport als ajuntaments. Nosaltres ens enfoquem als ajuntaments no?, perquè puguin executar les seves polítiques esportives però també ajudar a organitzar aquest tipus d'activitats que, com deia, doncs, van molt més enllà de l'esport, no?, de la pròpia activitat física.
0: I en aquest suport s'hi suma també la Generalitat. El representant territorial d'esports, César Tobar, admetia fins i tot les ganes de no perdre's la cita.
5: I en un principi he vist unes distàncies ja molt llargues, i m'han donat por, no? Però no, que és a través d'un equip i pots, diguéssim, fer relleus, anar per trams, llavors, perfecte. He vist les imatges del territori i la veritat que és molt maco i intentaré no perdre-me-la.
0: A banda del repte del 17 d'abril, el calendari tornarà a comptar amb la petita Oncodines, que enguany celebra el seu 5è aniversari i tindrà lloc el 14 de març. Tornarà a tenir 3 modalitats, M i L per a aquells equips d'infants sols, i la familiar de mida més reduïda destinada a famílies amb infants entre 0 i 7 anys. Les inscripcions del repte esportiu dels més menuts es podran fer a partir del 7 de novembre i aquest any també hi haurà un tram inclusiu i accessible. I enguany també torna la cursa de Sant Miquel 360 amb la seva segona edició, que es farà el diumenge 22 de novembre. Serà una cursa competitiva que sortirà de Bigues i Riells del Fai i acabarà a Sant Feliu. I com l'any passat, es tracta d'una cursa individual que es pot fer caminant o corrent i que té dos recorreguts, un de 15 quilòmetres o bé el de 21 quilòmetres. Però no hi ha Oncodines sense els voluntaris. Enguany, amb menys avituallaments, però amb una nova aposta per les bicicletes i, per tant, la necessitat de tenir quantes més mans, millor. Lluís Vilalta feia una crida a sumar voluntaris.
2: Sobretot, una crida als voluntaris. Per fer aquesta prova, el més important, si volem fer tantes categories, tantes bicicletes, tants avituallaments, bueno, avituallaments no són tants, però són moltes hores oberts, necessitem molts voluntaris, moltíssims. Com més voluntaris tinguem, més èxit tindrà l'Oncodines i més bé s'ho passarà la gent, i al final també és d'agrair.
0: Pel que fa als donatius, per segon any consecutiu, l'Oncodines compta amb una comissió d'experts formada per professionals mèdics, investigadors independents i experts en finançament solidari. I a partir d'uns barems puntuen els projectes que l'organització hagi rebut abans del desembre d'enguany. Tot i això, les tres fundacions principals del repte des de la primera edició continuen sent Oncovallès, Fundació Enriqueta Vilavecchia i l'Institut Gutmann. Continuem amb una informació policial, perquè avui hem sabut que la policia local de Sant Feliu de Codines, durant els dies de festa major, va detenir una persona per la distribució de drogues. La detenció es va fer per un presumpte delicte contra la salut pública relacionat amb la venda i la distribució de drogues a Sant Feliu. El detingut portava diferents substàncies amb un manual d'instruccions d'entrega preparat per a la seva distribució. L'actuació policial es va dur a terme en el marc del dispositiu especial de seguretat que el cos policial va desplegar durant la festa major. A finals de la setmana passada coneixíem una altra operació policial a Sant Feliu, en la que es van localitzar 118 plantes de marihuana en un cultiu interior. I ara anem cap a Moià, perquè més de 500 moianesos i moianeses van omplir ahir diumenge la plaça de Catalunya per celebrar l'acte central del tricentenari del campanar de Moià, una de les icones del poble. Allà estava el Jordi Givert.
6: La vetllada va comptar amb la presència institucional del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, i del director general d'Afers Religiosos, Ramon Bassas, tot plegat en una nit que va combinar història, cultura popular, entitats locals, música de la cobla juvenívola de Sabadell i la veu de la soprano lírica Clara Renom, també de Mollà. L'espectacle va arrencar amb un repic de campanes i la projecció d'un documental que va repassar els tres segles d'aquest monument de prop de 40 metres d'alçada. El relat va fer un viatge en el temps a través d'un diàleg fictici entre la plaça i el mateix campanar. Durant la nit hi van actuar el grup de dansa urbana I Love Balos Style, els Bastoners de Mollà, acompanyats pel Polló, personatge de la cultura popular moianesa documentat des del 1789, i la colla sardanista Llaç d'Amistat, que va ballar la nova sardana al campanar de Mollà, composta per Sergi Renom. Àlex Mur, president de l'entitat Amics del Campanar de Mollà, explicava abans de començar l'acte que volien fer una celebració a l'alçada de l'efemèride.
7: És un acte molt complet, és un diàleg entre el que passa al campanar i el que passa baix a la plaça de Catalunya, també dita plaça dels Ànecs. Tindrem de convidat el president del Parlament, el director general d'Afers Religiosos, i serà un acte que el que vol és tenir aquesta transcendència històrica, explicar la història del campanar i vincular el passat, el present i el futur de Mollà a aquest monument.
6: La narració va reviure també els moments més foscos i viscerals de la història local. Una traca i el toc de sometent van simular l'arribada dels carlins l'any 1839, quan el foc i el fum van engolir la torre deixant-la sense campanes durant 3 dècades, fins que el 1863 els veïns van finançar-ne 2 de noves de 1.200 i 1.500 quilos. Aquesta fita es va celebrar amb el ball dels gegants Reis Ferran i Isabel a l'acte de dissabte a la nit. La pèrdua del metall es va repetir durant la Guerra Civil, conservant només les 2 campanes horàries fins a la recuperació de noves peces l'any 1954. El tram final de la celebració va posar en valor la modernització dels anys 90 amb la primera il·luminació i automatització dels tocs, sense oblidar el recent retorn de la tradició del repic de campanes manual. La veu de Clara Renom interpretant la Santa Espina, un castell de focs d'artificials des de la teulada de la torre i un gran repic de campanes van tancar una nit emotiva per reivindicar el campanar com a guardià de la memòria i el testimoni de les diferents generacions de Mollà.
0: La Fira de la Carbassa i Productes de la Terra de Sant Feliu de Codines ha tancat la seva 21a edició amb un cap de setmana de plena activitat amb més de 50 parades i una gran assistència de públic als carrers del municipi. Per segon any consecutiu, l'associació Amics de la Carbassa ha agafat les regnes de l'organització d'una cita que continua creixent. El president de l'entitat, Dani Fonoll, feia un balanç molt positiu de la resposta de firaires, veïnes i serveis municipals.
8: Ja ho pots veure tu. Durant una volta veus la gent el que et diu, que en el fons t'emociona, no? Dius, la feina que has fet ha servit per alguna cosa i sembla que els firaires estan encantats de la vida, els que han portat carbasses estan encantats de la vida i l'organització està encantada de la vida. Que molt... És més, et diria que hasta la policia municipal està encantada de la vida, perquè hi ha molt de tràfic i tot, però no hi ha cap problema. Tothom ha anat a buscar-se la vida on ha pogut, han aparcat, han tingut una miqueta de mà ampla amb què deixar una miqueta de tolerància en aquests 2 dies, i això els hi agraïm, evidentment, però jo crec que en aquest moment a la Fira de Carbassa i Productes de la Terra s'està convertint, jo crec que en la fira més important de Sant Feliu de Codines, la que atrau més gent.
0: L'esdeveniment s'ha reafirmat com un reclam que va més enllà de l'àmbit local i atreu a visitants d'arreu de Catalunya. La regidora de Comerç i Fires de Sant Feliu, Anna Maria Vilarrasa, també destacava que la fira posa en valor tant els productes de proximitat com els productors locals i de la rodalia. Vilarrasa, a més, agraïa l'empenta de l'associació que fa possible la fira per l'empenta que ha donat a un esdeveniment que amb la pandèmia va quedar tocat de mort i anys després ha reeixit.
9: I que el que vol és donar valor a la carbassa, als productes de la terra, als productes nostres.
0: Això sí, l'eix neuràlgic del cap de setmana ha tornat a ser el concurs de carbasses i fruits gegants. En la categoria general, el primer premi va ser per Jordi Sandrí, de Sant Llorenç de Morunys, amb un exemplar de 500 quilos, mentre que en l'àmbit local el triomf va ser pel veí Cristino, amb una carbassa de 118 quilos, seguit de Miquel Segalés, de Can Figa, amb una carbassa de 154 quilos i mig. Aconseguir aquestes dimensions en una carbassa és una feina minuciosa i artesanal. Per això, Miquel Segalés explica com realitzen la pol·linització per assegurar el creixement de la carbassa.
10: Tu la plantes, fas un forat molt fondo, hi poses molt fem natural, i llavors la planta treu una tija. Quan fa 5 metres, comença a treure unes flors, que hi ha el mascle i la femella. Llavors agafes el mascle, que és el pare, i el mascle amb la femella. Obres la flor, la fregues i el pol·len del mascle es barreja amb el de la femella. Llavors agafes un cordill o el que vulguis, el lligues perquè no hi entri el borinot o les abelles, que el mesclin amb qualsevol altra planta, inclús pot mesclar-ho amb pol·len de les mongetes o del que sigui. Llavors, clar, la carbassa queda ella impregnada d'aquell pol·len seu. I per això, si estàs de sort, creixen tant.
0: A banda de les hortalisses de grans dimensions, el públic va omplir el recinte per adquirir tota mena de productes de proximitat i temporada. I és que un dels valors afegits de la fira és el tracte directe entre el productor i el comprador, tal com explicava Jaume Canals, productor i pagès d'Argentona, que no s'ha perdut cap de les edicions de la fira, excepte pel Covid.
11: Encantats, la gent, bé, com sempre, la gent pregunta i la gent s'informa i la gent vol saber el que compra, però bé, estem contents.
0: Una bona acollida que també compartien els productors locals, com Ramon Serra, de Can Feliu, ha dedicat a la producció d'oli d'oliva.
12: Ens ha passat força gent preguntant, parlant del tema, fent el tast que convidem la gent al tastal i agafant contactes, i bueno, és la fira, és això. Per mi és la més important. És la que mou més gent, vull dir, proves en tenim, no? Per mi és el número one de tot el que es fa.
0: La festa es va completar amb propostes gastronòmiques destacades, com el show cooking del xef Jan Fargas del restaurant Les Voltes de Mollà, que va preparar un estofat de botifarra, carbassa i bolets, que després van poder tastar un centenar d'assistents, a més de tallers d'elaboració de pa, una xocolatada pels més menuts i moltes activitats familiars. La inauguració oficial de la fira es va fer dissabte a les 10 del matí amb la regidora de Comerç, Anna Vilarrasa, i va comptar també amb la presència del conseller comarcal de Turisme del Consell Comarcal del Vallès Oriental, Àlex Valiente. I també Junts per Catalunya va voler convidar la seva presidenta de grup parlamentari, la Mònica Sales, que va destacar aquest tipus d'iniciatives. Escoltem per aquest ordre a Àlex Valiente del Consell Comarcal i a Mònica Sales.
13: Jo avui vinc com a conseller comarcal, perquè si no hagués vingut com a conseller comarcal, hagués vingut com a usuari, perquè per mi és una de les fires més importants de producte local que tenim a la nostra comarca. Per nosaltres aquestes fires que atrauen a gent de tota Catalunya, no només del Vallès Oriental, són importants perquè, a part de veure una activitat tan nostrada com la carbassa d'aquí, de Sant Feliu de Codines, també aprofitem per fer turisme, és a dir, aquí vens, esmorzes, fas una esmorza de forquilla, gaudeixes del poble, pots anar... Si vens en família pots anar al cim de les Àligues, pots anar a Sant Miquel del Fai, pots fer un dinar a qualsevol establiment d'aquí de Sant Feliu de Codines.
14: És important que nosaltres hi siguem, que acompanyem una activitat com aquesta, que trepitgem territori, que coneguem el batec de cadascuna de les localitats. Llarga vida aquesta fira, llarga vida als productes de la terra.
0: La comitiva institucional la va complementar el regidor Miquel Palau i altres regidors de grups de l'oposició, com Laia Jordana, Frederic Sala, Àlex de la Fuente i Manuela Jiménez.

0: Els esports.
1: I com cada dilluns anem a repassar ara els resultats esportius dels equips de la zona de l'Eix. Començant per l'hoquei, i ho fem amb el Caldes de Montbui, que ha tingut un cap de setmana amb una victòria i una derrota. Pel que fa al femení, s'ha estrenat per la porta gran a la Nacional Catalana, guanyant a casa del Voltregà per 2-3. Això sí, no ha tingut tanta sort l'equip masculí, que es troba a Primera Catalana i ha perdut a la pista del Vilaseca per 3-2. Si anem ara cap a Sant Feliu de Codines, els codinencs poden estar contents perquè l'equip del municipi ha aconseguit una victòria contundent a casa davant del Sant Cugat per 6-1. I acabem amb l'hoquei amb les noies del Palau, que han guanyat per 2-5 al Sant Cugat, una segona victòria consecutiva a la Lliga Catalana Femenina que els assegura la presència a les semifinals. I pel que fa al futbol, comencem també pel Caldes de Montbui, perquè en aquesta jornada no ha pogut sumar cap punt i ha perdut per 2-1 al camp del Figueres. Millor sort ha tingut el Sant Feliu de Codines, que ha tornat de Sant Quirze a Besora amb els 3 punts després de guanyar per 1-2 en un partit molt disputat. El Castellterçol, en canvi, ha patit una derrota contundent contra el Centelles per 4-0. El Moià sí que ha aconseguit la victòria fora de casa després que la jornada anterior no guanyés i ho ha fet al camp del Roda de Ter per la mínima, 1-2. I tanquem la secció esportiva del dilluns amb Bigues i Riells del Fai, que jugaven a casa contra el Folgueroles i s'han endut els 3 punts, mai millor dit, perquè han guanyat per 3-0.
0: El temps.
1: I per acabar l'informatiu d'avui, saludem el nostre home del temps de confiança i anem a saber quin temps ens depararà aquesta setmana de setembre, perquè en breus ens despedim d'aquest mes i entrem a l'octubre. Bona tarda, Pep Acosta.
2: Hola, benvinguts a Informació Meteorològica. Per fi una nova setmana, per fi dilluns i per fi canvis en el temps, canvis importants. I ahir la tarda es va començar a ennuvolar, a baixar una mica la temperatura, i és que, mica en mica, aquests canvis es faran més importants. A partir d'aquesta tarda-nit ja pot començar a ploure. Després de bastants dies d'anticicló, de molta tranquil·litat, la situació es va complicant, es va embolicant. I és que tenim ja pertorbacions a prop, i això farà que tinguem més inestabilitat. I sobretot demà serà segurament el dia més inestable de la setmana, el dia en què poden caure més tempestes i més precipitacions. Hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya per pluges fortes, per tant, atenció el dia de demà, precaució, perquè hi pot haver un aiguat sobtat una mica fort. Es preveuen més de 30-40 litres a les nostres poblacions. Les temperatures continuaran baixant. Avui ja no ha fet tanta calor, encara s'està bé, s'està molt bé, temperatures altetes, sí, està molt bé, però sí que ja fa una mica més de fresca que la setmana passada. I la temperatura nocturna quedarà igual que aquestes últimes nits. Es dorm molt bé, temperatura molt agradable a les nits. I demà baixarà encara una mica més, com deien, les temperatures màximes, al voltant dels 25-26 graus, amb un dia de força pluja. Dimecres, no tanta pluja, molts núvols, molta humitat, ambient carregat, ambient humit, però en principi dimecres sense pluja, amb una petita pujada de temperatures, màximes 28-29 graus. I dijous, tornar a ser un dia inestable, un dia de patacs d'aigua, i un dia força, que haurem d'estar pendents de la situació meteorològica, perquè serà força dinàmic, amb molta inestabilitat, amb molt dinamisme meteorològic també que tindrem dijous. Acabarem la setmana laboral divendres, amb un temps més tranquil, no tanta pluja, però no farà net. Pot fer algun ruixat, després pot sortir el sol. En definitiva, seran dies que haurem d'anar seguint el temps, dies en què la inestabilitat serà molt present i dies en què podem tenir un patac d'aigua bastant important i amb unes temperatures normalitzades per l'època de l'any. Moltes gràcies i que vagi molt bé. Adéu.
1: I fins aquí l'Eix 59 d'avui, dilluns 28 de setembre. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Boià, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem demà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Continguts en xarxa.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
1: Si us demanem que us imagineu un legionari romà, segurament us vindrà al cap el típic legionari de tota la vida. Un soldat disciplinat, protegit amb una armadura de plaques, empunyant una espasa curta, un escut rectangular vermell i un pilum. És a dir, una estampa immortalitzada pel cinema, la literatura i els còmics. Però si aquest mateix legionari clàssic aparegués en un camp de batalla al segle IV després de Crist, els seus propis companys el mirarien com una relíquia antiquada. Al Baix Imperi, les coses han canviat. L'escut rectangular ha desaparegut, l'espasa s'ha allargat i la infanteria pesada ja no és l'única que governa la guerra. Ara, al camp de batalla el dominen exèrcits més petits i mòbils i formacions de genets vestits de ferro de cap a peus que semblen l'avantsala de l'edat mitjana. Però com hem arribat a aquest punt? Què va provocar una transformació tan radical de la maquinària de guerra més eficient del món antic? Com es van organitzar les noves tropes de frontera per frenar les amenaces externes? I, sobretot, l'exèrcit tardoromà era una força decadent destinada a la derrota o simplement s'estava adaptant a la nova manera de fer la guerra i als nous temps que estava vivint l'imperi? Avui, a les portes de Troia, encetem una sèrie per analitzar l'evolució, l'equipament i les tàctiques de l'exèrcit del Baix Imperi. Benvinguts a la metamorfosi de les legions. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts a Les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui, per parlar sobre l'exèrcit tardoromà, decadència o adaptació. I ho fem molt especialment amb un convidat il·lustre de Les Portes de Troia, que ens acompanya sovint, Adrià Hernando, benvingut.
1: Hola, encantat d'estar aquí una altra vegada.
0: I avui no podrem fer bromes sobre les Malvines ni les Maldives.
1: No, de fet avui no tinc gaires bromes amb noms, em sap molt de greu.
0: No, perquè és el tema seriós.
1: Bueno, no, és perquè... No. Si no parlem de gaires espais geogràfics que puguem fer rimes xules.
0: Això és veritat. Bueno, alguna
1: però alguna n'hi ha.
0: Alguna sortirà segur, o sigui, segur. O sigui, una cosa que sabem segur és que quan tu vens hi ha alguna broma dolenta preparada i bona música.
1: Exacte.
0: En fi, Adrià. La pregunta que et vaig a fer ja queda una miqueta antiquada, però quants cops penses al dia en l'Imperi Romà?
1: Jo crec que la pregunta més adient seria quants cops no penso al dia en l'Imperi Romà.
0: Quants cops no penses al dia?
1: Jo creuo al carrer, miro el pas de vianants i penso, això els romans ja ho tenien. I això és el meu dia a dia.
0: Per tant, és una constant.
1: No parar.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Avui se vienen cançons èpiques, no, Adrià?
1: Sí, aquesta en concret és del Faria Faragi, el gran i inigualable Faria Faragi, que si algú no s'ha passat pel seu canal de YouTube ho hauria de fer, és brutal. Té música ambiental, vull dir, reconstruccions musicals de moltes cultures, no només de les cultures clàssiques mediterrànies, també fins i tot dels mongols o dels turcs. I aquesta en concret és una dedicada a l'exèrcit romà anomenada SPQR, i res, i em sembla que sentiríem més d'una del Faria Faragi en aquest programa.
0: Ja perfecte.
1: Me'n recordo de quines he posat.
0: No passa res.
1: Ja ho anirem veient.
0: Bueno, i tindràs diverses oportunitats, perquè avancem que això serà ja una sèrie de dos programes.
1: Exacte.
0: Per tant, tindràs sis músiques per posar.
1: Sí, a mi m'agrada, t'has fixat, m'agraden els dobletes.
0: T'agraden els dobletes? Sí, en tots els sentits. Comencem aquest doble programa sobre l'exèrcit tardoromà. I abans de tot, potser convindria situar-nos una miqueta, fer-nos una miqueta d'esquema, no? De què parlarem, exactament?
1: Mira, jo pensava que em preguntaries per què havia escollit aquest tema i m'he quedat així en blanc. Bueno, l'he escollit perquè vaig preparar una partida de rol sobre,
0: vale,
1: sobre
0: molt
1: el tema.
0: Bé.
1: Vale? I ja està, llavors vaig
0: van
1: preparar...
0: Van bé la partida?
1: Sí. Va ser un one-shot, però van anar bé.
0: Molt bé.
1: Llavors vas preparar tot document sobre l'exèrcit tardoromà, més o menys per ambientar-la, i vaig dir, això el portes, ho aprofitem.
0: Oh, dos guions, eh?
1: Dos guions,
0: un one-shot de rol. Perfecte.
1: Bueno, però ja em queda per un altre.
0: Exacte.
1: En fi, que avui parlarem de l'exèrcit tardoromà, que per qui no ho sàpiga és l'exèrcit de la Roma del segle III, el cinquè després de la nostra era. Fins i tot podríem arribar al sisè, perquè ja és una mica més complex. Ja sabem que les fronteres temporals en història no existeixen, no? Són aquells, són més com el limes romà, aquell ampli...
0: Que és fluid, no?
1: Fluid, sí, exacte. Sí. Però bueno, més o menys, sigles tercer al cinquè seria el nucli gruixut del que parlarem. Repassarem l'estructura, com i per què va evolucionar, la integració dels bàrbars i l'estratègia defensiva que va adoptar. Sobretot, jo crec que trencarem dos mites que, en la meva opinió, estan molt estesos, que són bàsicament la transformació... O sigui, que un d'ells és que la transformació de l'exèrcit abandonant les clàssiques legions marianes és una mostra o una conseqüència de la decadència de Roma i que, de fet, aquests canvis de l'exèrcit van debilitar tant que va ser la causa de la caiguda. Jo crec que molta gent encara té molt estesa la idea de que un dia els romans es van anar a dormir romans i es van aixecar francs o visigots.
0: Hòstia.
1: Un visigot, per cert, són dos gots.
0: Vale. Més una persona... Així, està molt bé perquè això és el que volem.
1: Això és el nivell, aquest és el nivell, vale? A partir d'aquí hi ha el que vingui.
0: Sí.
1: Bueno, vés a saber. Que no va ser així, vull dir que va ser un procés i que l'exèrcit va evolucionar d'acord amb una lògica, no va ser... No s'ha recortat.
0: Jo, pensant una miqueta en el que comentaves, no? Els segles aquests de l'Imperi Romà, etc. Quan t'he fet la primera pregunta de quants cops penses en l'Imperi Romà, també és un tema recurrent, no? Perquè en quin Imperi Romà pensem quan pensem en l'Imperi Romà?
1: Bé, quan parlem de Roma, normalment jo crec que la majoria de les persones se'n va a dues o tres èpoques concretes de la llarga i fascinant història d'aquesta civilització, no? Uh-huh. Una d'elles és les guerres púniques, l'altra és la transició entre república i imperi, que són les guerres civils entre César i Pompeu, August i Marco Antoni, i els dos o tres primers segles de l'època imperial coneguts com el Principat. Aquests són els moments que tothom té en ment. Però hi ha tota una part, la part de la monarquia, hi ha tota una part de la Primera República, i tanmateix hi ha una part d'imperi tardà, no? Aquests segles tercer, quart, cinquè, que moltes vegades queden com en l'oblit, allà com una neblina, no? I quan parlem de l'exèrcit romà, anem directament a l'època de les grans legions, aquelles sorgides de la reforma de Mario, no? Que per això les diem marianes, que van prolongar la seva utilitat durant segles, però pocs recorden que els exèrcits ciutadans de la monarquia de la primera època republicana i encara menys els exèrcits comitatenses i limitatenses de l'imperi tardà.
0: Que són dels que parlarem precisament avui. Quan pensem en aquesta època, no? Els segles després de l'alt imperi, no? Els segles tercer, quart, cinquè, inclús sisè, com has avançat abans, pensem molt en que l'imperi romà és una cosa que està en decadència, no? Aquella idea de Gibbon, no? De la caiguda i la decadència de l'imperi romà, no? Mm-hmm. L'exèrcit serà un exemple d'això o serà una excepció?
1: Sí, és una mica el que intentava introduir abans, és que hi ha aquesta imatge de que l'exèrcit tardoromà és un exèrcit on s'ha perdut la qualitat i el compromís. Mm-hmm. I jo mateix, durant molt de temps, pensava que la disminució en el nombre d'efectius, els canvis d'armament, etc., responien més a la gran decadència de l'exèrcit. Però això és una mica allunyat de la realitat. L'imperi estava caient, això és un fet, però no va ser la menor qualitat de les seves tropes o les armes, sinó pels propis conflictes interns, no? La pròpia lluita social interna, les classes altes, la desigualtat, etc. Van ser incapaços de superar les seves contradiccions i això va fer caure l'imperi.
0: Acabes de resumir la caiguda de l'imperi romà d'Occident en dues frases?
1: Sí.
0: Hòstia, vale. Bé, endavant, et portaré.
1: Però que et serveixen per... No només per l'imperi romà d'Occident, et serveix per...
0: En general, no?
1: És comodín, quasi, eh?
0: Sí.
1: Vull dir, hi ha algunes coses que són molt comunes en moltes caigudes.
0: Ahà. Uh-huh.
1: Estaràs d'acord amb
0: no
1: mi?
0: Només no, sé. No només d'imperis.
1: No només d'imperis, sí. Bueno, la realitat és que sabem que els canvis des de ser a tercer responen a una cosa que en els nostres temps contemporanis també veiem, que és l'adaptabilitat. No? Se sol dir que la guerra mai canvia i, en essència, aquesta afirmació és certa quan parlem de l'experiència humana. Però quan es tracta d'anar a un pla menys ètic i moral, més pragmàtic i estratègic, la guerra ha evolucionat molt al llarg de la història. I tot i que les experiències passades sempre serveixen de base per traçar les noves estratègies, les noves tàctiques ofensives, els nous tipus d'armament i les noves estratègies obliguen a adaptar-se.
0: En quin sentit ho comentes, això?
1: Doncs mira, ara mateix, en el ple segle XXI, estem assistint a la fi del domini dels portaavions i dels grans exèrcits com a reflex del poder. I les guerres estan evolucionant cap a un nivell en què una nació més petita i pobra, com Ucrània o l'Iran, pot aguantar el pols a una gran potència gràcies a armament barat, com els drons, organització descentralitzada, geografia, en definitiva, l'adaptabilitat. I això és del que parlarem avui en el canvi de l'imperi romà tardà, que va succeir, amb el que va passar amb l'exèrcit, no? que ho unirem desglossant en aquests dos programes.
0: Molt bé. Doncs, abans d'entrar en les fonts, no? A parlar de les legions, de l'equipament, de les xifres, avui us avisem que serà programa de comptar soldadets i de pintar miniatures, que això sempre...
1: Avui juguem al risc.
0: Avui juguem al risc. O a Warhammer.
1: No, a Warhammer, més aviat.
0: Exacte. No farem una partida de rol.
1: No.
0: No farem una partida de rol, però... Potser va bé situar-nos una miqueta, vale? Ja ho has anat fent a les primeres preguntes, però quan parlem d'això, no? De tardoromans, no? L'imperi tardà, no? El baix imperi, a quin període, zona, de què estem parlant? Situa'ns.
1: Vale, com dèiem, parlem dels segles III, V i en alguns casos VI de la nostra era. Vale? Cal recordar que l'imperi bizantí encara era Roma. I així mateixos ells es veien com a romans fins al dia de la seva caiguda.
0: Sí, vull
1: dir, quan l'últim emperador romà va anar a palmar-la ja contra els turcs, va dir, me voy a morir como el último emperador romano, bla, bla, bla. No?
0: Totalment.
1: Això no obstant, parlaríem sobretot d'aquests segles perquè quan parlem de la caiguda de Roma ens referim, òbviament, a la zona occidental de l'imperi. I té sentit, és a dir, no, jo no consideraria que parlar de la caiguda de Roma i centrar-nos només en la zona occidental és eurocèntric, sinó que té un sentit perquè la ciutat de Roma, que és l'origen d'aquest imperi, està a la zona occidental.
0: Mm-hmm.
1: Tanmateix, existeixen teories que parlen de que Roma no va caure i que, igual que l'imperi bizantí va mantenir-se ferm en la defensa de la seva romanitat, la zona occidental simplement es va transformar en un nou model, quelcom al que Roma ens tenia ja acostumats, no? Amb aquest canvi de monarquia, república, imperi, no? De principat a... al, bueno, que sigui,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Jo penso que va caure. Sí, que va ser un procés lent i, sobretot, que va ser intern. I així com l'imperi britànic encara queda la Commonwealth i el Regne Unit, doncs Bizanci va ser la Commonwealth i el Regne Unit de Roma durant mil anys més.
0: Vale, perfecte. O sigui, és la restes, no? Una miqueta
1: sí,
0: que...
1: bueno, allò va ser una cosa molt gran, no? Igual Espanya, no? L'estat espanyol, igual. Va tenir un imperi molt gran, va perdre l'imperi, però encara queda aquest remanent.
0: Una miqueta de rastre.
1: Que, bueno, un dia potser desapareixerà o vés a saber. Igual és etern, no? No ho sabem.
0: No ho sabem. Tampoc...
1: No farem història ficció.
0: Exacte, no farem història ficció sobre això.
1: No tenim cap bolada de vidre aquí.
0: Molt bé. Sempre va bé, no? Fer una miqueta de revisió de les fonts històriques. Si ens volguéssim acostar... O sigui, si tu ara tinguessis els oients de les Portes de Troia davant teu i et preguntessin, Adrià, com podem saber com era l'exèrcit tardoromà, on hauríem de buscar?
1: Bé, hi ha centenars d'articles acadèmics sobre el tema, però d'on hem obtingut la informació sobre l'evolució i la forma de l'exèrcit tardoromà als historiadors que van escriure aquests articles, que són els articles que jo m'he llegit per fer això, eh?
0: Sí.
1: Doncs bé, la principal font disponible és la Notitia Dignitatum, un document oficial que enumera tota la jerarquia de càrrecs, tant polítics i civils com militars. S'hi detalla l'ordre de la batalla de l'exèrcit romà. A finals del segle IV s'exposen les bases militars i guarnicions, així com les insígnies de cada unitat. Aquest document va ser redactat entre el 395 després de Crist i el 427 després de Crist. És com un àlbum de Panini del futbol, però de les nacions.
0: És preciós. La notícia és d'Ignatium és xulíssim.
1: És possible que passés per diferents actualitzacions, com el Panini.
0: Van fent diferents actualitzacions.
1: De fet, cal assenyalar que l'original ha desaparegut, ningú sap on és, però hi ha quatre manuscrits del segle XV i XVI a Oxford, París, Viena i Múnich. Tots ciutats molt centrals a l'imperi.
0: A l'imperi romà, i tant. Sí.
1: A banda d'aquesta font vital, disposem del Res Gestae, Damià Marcelí, soldat veterà i historiador del segle IV, considerat una de les fonts més fiables i valuoses del període. Els seus textos abasten del període del 353 al 378 de la nostra era.
0: Déu-n'hi-do. Però és que recomanem, de veritat, que recomanem molt fort, si teniu el buscador a mà, que busqueu Notitia Dignitatum a Google, us posarem algunes imatges a Instagram, però...
1: Hi ha una dels escuts...
0: És que és preciós.
1: Que és superxula.
0: És un document que és molt visual, no? I sí, sempre ajuda. Quines altres fonts?
1: Saps a què em recorda?
0: Aquest record.
1: Perdona-me. A les guies que feien... pels soldats americans no, pels soldats francesos sobre les tropes americanes que venien a desembarcar a Europa.
0: Que no s'equivoquessin, no?
1: Que deia, esto es un sargento, esto es un no sé què. I tenien allà amb el dibuix del paio.
0: Sí.
1: Si porta dos fletxes...
0: És que és un sargent, no?
1: Le saluda a usted. Pues això, em recordo una mica, és com para que no te pierdas.
0: Sí. Bueno, és que és això, és com un inventari, no? Sí. Com una mena de descripció i tot. Quines altres fonts podem trobar?
1: Altres fonts importants són els decrets imperials publicats a l'Imperi Romà d'Orient entre els segles 5è i 6è. Bàsicament el Codi de Teodosi del 438 després de Crist, o la nostra era, i el Corpus Iuris Civilis del 528 al 539. Això hem d'afegir l'obra Epitoma Rei Militaris de Vegeci Renat. Vegeci és gairebé vegeta, eh? Va ser datada a finals del segle IV i és un tractat en què es descriuen els usos militars de l'exèrcit romà i conté força informació sobre l'exèrcit tardà, encara que realment se centra en l'exèrcit de la República del Principat. Vegeci, per cert, no s'identificava com a militar, sinó com a huir illustris et comes, és a dir, una persona propera a l'emperador. La veritat és que no sabem gaires coses del Vegeci aquest. Vale. Totes aquestes fonts es contrasten i complementen amb un altre tipus de fonts documentals, com l'epigrafia, els diplomes militars, els epitafis i les consagracions honorífiques, religioses o commemoratives, així com fonts numismàtiques. Addicionalment, l'arqueologia no només proporciona inscripcions i monedes, sinó que l'estudi dels monuments funeraris i de les construccions militars, les fortaleses, muralles, i d'això en parlarem més endavant, així com l'estudi comparatiu d'aquestes amb altres èpoques, ens proporcionen informació important per completar el trencaclosques.
0: Perfecte. Jo crec que ens has donat prou material com per acostar-nos-hi nosaltres mateixos, però ja que ets aquí, ens hi acostaràs.
1: Ja que vaig dirigir una partida de rol...
0: Exacte. Abans, però, de començar a parlar sobre l'exèrcit tardoromà, potser valdria la pena descriure una miqueta de manera molt resumida, perquè això és un melonàs, de com era l'exèrcit imperial abans d'aquesta època de la que parlarem avui.
1: Ho intentaré. Vale? Les legions marianes són el resultat de les reformes introduïdes pel cònsul Gaius Marius, al voltant de l'any 107 abans de la nostra era. Fins aleshores, l'exèrcit havia estat format per ciutadans que pagaven les seves pròpies armes. Alguna cosa ben típica, no?, que es feia de l'antiga Grècia, etc. Però el Gaius va dir, fotrem aquí els pobres també a lluitar. I va professionalitzar l'exèrcit i ho va convertir de facto en una forma d'escala socialment, perquè tu entraves com un reclutilla i podies acabar allà de centurió com a mínim, no?, o més, o tribú, vés a saber. S'allistaven per uns 20 anys, obtenien un lot de terra en alguna província en llicenciar-se, els lliberts fins i tot guanyaven la ciutadania per ells i la seva família, no? Les legions eren exèrcits grans, s'organitzaven entorn a cohorts. La divisió anava des del contuberni, que són 8 soldats, que seria un esquadró, no? Una esquadra, normalment compartien una tenda de campanya, fins a la legió d'uns 5.000, passant per la centúria, 10 contubernis, el manípul, 2 centúries, la cohort, al voltant de 3 manípuls o 6 centúries, i la legió, unes 10 cohorts. Al capdavant hi havia algú de rang senatorial, el legatus legionis, i després comptava amb 6 tribuns. A part, existien oficials de rang més baix, tot i que el més important, l'eix vertebral, n'era el centurió, que era el cap de 10 contubernis, que eren uns 80 soldats.
0: El que ens sona a tots.
1: Exacte. Seria, jo crec que l'equivalent del centurió avui dia seria una espècie de... entre el sergent i el tinent. Perquè el sergent comanda poques tropes però i el tinent comanda una miqueta més. Però serien aquest punt, no?, que són aquests oficials de rang mig que són l'eix real de l'exèrcit. Són els que tenen el contacte amb la tropa i a la vegada són els que tenen el contacte amb l'oficialitat. Mm-hmm. No?
0: Perdona, que et talli un momentet, però vam dedicar precisament un programa a les reformes de Caius Marius, al programa 304. O sigui, que ja fa la tira. Que va venir l'Ivan González, que va tenir un paper molt important en el programa 500 en directe. Però res, que si voleu aprofundir més en això que està explicant també l'Adrià, doncs us el recomanem.
1: Bueno, jo segueixo.
0: Endavant, endavant, sisplau.
1: Bueno, parlem això d'exèrcits permanents, que a part de tropes romanes incorporaven entorn de 2-3.000 soldats auxiliars, que normalment eren tropes natives, etc., i implicava una logística important per funcionar. Per anar tancat aquest punt, afegirem que les cohorts havien suposat un avantatge al davant dels grans exèrcits de falanges del món hel·lènic, donat que les cohorts presentaven més mobilitat i flexibilitat, com també més adaptació al terreny i capacitat de rotació de les línies de combat.
0: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al segon nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
2: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
0: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
2: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, encetem el bloc central del programa amb un altre tema musical. Adrià.
1: Risus Sativus, del disc Pugnate, del grup de música romana. Es diuen música romana. No,
0: molt original.
1: No es van matar, vull dir, van dir, què farem, música romana, punt. Aquest és el nom. A mi em sembla genial perquè com a mínim saps el que estàs comprant.
0: Sí.
1: Bueno, és un grup reconegut internacionalment i dedicat a recrear música de l'antiga Roma, com era obvi. I la seva música, per cert, es va fer servir pel mot Europa Barbarorum del videojoc Rome Total War. El disc Pugnate en recrea la música dels gladiadors, tot i que no és el tema del programa, però mola igual.
0: Avui parlarem del Rome Total War. En algun moment.
1: Ho acabem de fer.
0: En parlarem més, perquè jo crec que per parlar d'aquest programa hauríem de parlar del Total War Attila. No sé si has jugat en aquest.
1: Jo vaig jugar 20 minuts.
0: I ja està. I vas veure que no eren les legions que tu volies. Vas veure
1: sí,
0: que eren molt diferents.
1: ¿Dónde están los legionarios? ¿Qué es esto de comitatense? No me agrada.
0: Torneu-me a les meves cohorts, no?
1: Claro, mis legiones. En fi...
0: No
1: vaig jugar
0: grans.
1: Molt, perquè jo ja quan va sortir la Tila, jo ja havia abandonat el Total War gairebé.
0: Vale,
1: després del Medieval 2 vaig dir, què heu fet? I ja, aquí ja...
0: Pos el Rome 2 i la Tila, jo trencaré una llança per ells, aniré a la trinxera a defensar-los, perquè per mi són un dels millors llocs del Total War.
1: Segur?
0: Per mi sí.
1: No sé, potser algun dia, quan els meus fills vagin a la uni o alguna
0: cosa... Ja s'hi posis,
1: pues, no? Ja els jugaré.
0: Vale. Quan diguis temps.
1: Exacte.
0: No? Vinga, va, som-hi. Ja ens has descrit una miqueta com era l'exèrcit a l'imperial, no? Gràcies a aquestes reformes marianes. I ara ens toca parlar sobre els principals canvis que hi haurà en l'exèrcit tardorromà.
1: Pues un dels principals té a veure amb la composició de la seva cadena de comandament. És a dir, qui dirigia les tropes? Aquí hi ha una tendència clau, ¿vale? Que es va començar a donar a partir del segle II. Hem dit que l'exèrcit de Roma perdem del segle III, IV, però com ja hem explicat, les fronteres temporals en història, en fi, són una mica àmplies. ¿Vale? Mm-hmm. A partir del segle II, els cavallers com a classe social, és a dir, si tenim la classe senatorial, que seria la més alta, els cavallers és una de les següents, que serien, normalment ocupaven rang de funcionariat, etc. Pues els cavallers començaran a assumir les funcions de comandància.
0: El segle segon, eh?
1: Sí. Vale. És aquella classe social coneguda com a eques que es situava entre plebeus i patricis. Massa acomodats per ser plebeus, massa mancats de noblesa per ser patricis. I aquesta classe anirà ocupant càrrecs de poder i funcionarials al llarg de l'imperi. I això inclouria

0: Cultural Rapid, ¿no? No has cumplido tu promesa. Foro. ¿No? Fuera, però a la manera romana.
1: A la manera... Molt ràpida.
0: Sí, sí, que no poguessis fer oposició després.
1: Això no podies aixecar tropes ni reclamar res. En fi, per tant, dels primers canvis és la idea aquesta, no? De qui comandava les legions. Quines altres coses hi haurà?
0: Bueno, un altre dels grans canvis que patirà l'exèrcit té a veure amb la divisió territorial. Al segle IV, les grans províncies es van reduir a nombrosos comandaments regionals de menor entitat. Uh-huh. Amb això, l'exèrcit es va dividir en dos tipus de forces. Els comitatenses, unitats de camp mòbil, i els limitani, que no es tradueix per limitadito, sinó per fronterers. ¿Vale?
1: Vale.
0: Forces estàtiques de frontera. Fixeu-vos que comitatenses s'assembla una mica a compte, eh?
1: S'assembla una mica...
0: Compte que comitatense sembla que diguem compte.
1: Uau. Ha estat quàdruple, aquesta.
0: Pam! I aquesta ha estat improvisada, eh?
1: Està perfecte.
0: Però ja hem marcat el límit, limitani.
1: Uau, avui estic... I has advertit que venies amb poques preparades, eh?
0: Amb poques, o sigui, molt poques.
1: Anem a desgranar-los, perquè comitatenses i limitani són les dues paraulotes que ens sonen, no?, dels exèrcits tardoromans.
0: Ah, exacte.
1: I si et sembla, comencem amb els limitani.
0: Els limitani concentraven la majoria d'efectius assignats a la guarnició d'una àrea determinada. En el cas de les fronteres fluvials, ens referim a ells com a ripenses. Els romans els imulava posar un nom per a cada cosa.
1: Ripenses.
0: No és el mateix un limitani i un ripense, perquè el ripense està en un riu. Sí, punt. Lògica romana.
1: Vale.
0: Ja, però fan el mateix. No, està en un riu. Vale. Eren tropes reclutades localment, vale? Sota el comandament d'oficials equestres, duches... Dux.
1: Una altra paraula que ens sona.
0: Exacte.
1: No?
0: De cada duche, però no duche del Mussolini, eh?
1: No.
0: Duche de duc.
1: De duc, sí.
0: Del gran ducat de Lituània, d'aquestes coses.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Duche, que és general, no?, en retí, de cada regió o praeposti limitis.
1: Prefereixo duche.
0: Sí, jo també. Jo crec que per això va triomfar la paraula. No hi ha el títol de preposti en joc, però de duque sí. En fi, el seu comandament no sempre coincidia amb els límits territorials de la província. És a dir, que podien tenir comandament sobre territoris de diverses províncies. Mm-hmm. I sí, això que dèiem, el concepte, per si no queda clar, el concepte posterior nobiliari de duc ve d'aquests duches.
1: Molt bé. Bueno, és que no ens oblidem que estem en els segles finals de l'Imperi Romà, per tant... Estem començant a entrar a una administració cada cop més feudal, medieval, no? Vull dir que al final el món feudal es construeix, no?
0: Això saps que ho explica molt bé? És en un llibre, que és un manual d'història, però és molt breu.
1: Digues quin és.
0: El Jean Florí, els cavallers i cavalleria de l'edat mitjana.
1: Vale.
0: No era el que tu pensaves.
1: No, jo estava pensant en el de l'antiguitat, el món de l'antiguitat tardana, de no, Peter Brown.
0: No l'he llegit aquest encara.
1: Doncs, però el Jean Florí, jo el vaig llegir a la carrera, aquest.
0: Sí, jo també. I és molt fi, és sobre la cavalleria medievalitat, però el primer capítol ja t'explica com es va formar en el feudalisme a l'Imperi Romà, i ho explica molt bé, en molt poquetes pàgines.
1: Molt bé, doncs recomanem. Mira, en una resposta, dues recomanacions de llibres.
0: Molt bé.
1: Per tant, molt bé, hem parlat breument dels limitani i ara toca comentar els comitatenses.
0: Els comitatenses eren unitats de camp, comitatus, comitatus, suposo que venia aquí una mica el tema del camp, subjectes a les ordres immediates d'un dels emperadors o dels seus subordinats directes. Eren tropes selectes, d'elit, per a la realització d'ofensives i campanyes a l'estranger, on el protagonisme principal quedava en mans de la cavalleria. Aquí, amb cavalleria, ens referim a soldats a cavall, no a la classe social.
1: Mm-hmm.
0: Vale? La Notitia Dignitatum ens informa que a l'Imperi Oriental es comptava amb 5 exèrcits de camp, 2 dels quals estaven associats a la cort imperial, i 7 regiments de cavalleria de la Guàrdia Imperial, els Escolae, cadascun sota el comandament d'un mestre de soldats, subordinat a l'emperador. Pel que fa a l'Imperi Occidental, comptava amb 7 exèrcits de camp, 3 dels quals eren relativament petits, estaven sota el comandament d'un comes, que es tradueix com a amic o company, i del qual deriva la paraula comte, que abans hem fet la broma, ara ja no entra. Aquests comes responien davant d'un mestre d'infanteria un mestre d'infanteria i un mestre de cavalleria, sempre sota les ordres de l'emperador.
1: Molt bé. Per tant, els limitanei vivien als límits de l'imperi, no?
0: Vivien als límits, que no al límit.
1: Bueno, depèn de quin.
0: Ui, ja hauria
1: hi havia algun
0: allà.
1: Pujadíssim, saps?
0: Algun Tito Pulo de l'època.
1: Gran sèrie.
0: Gran sèrie.
1: Gran sèrie Roma.
0: Avui estem...
1: Moltes recomanacions. Grandíssima sèrie. Bueno, a mi és una de les millors sèries històriques que hi ha per mi.
0: Jo crec que és una de les... Sí, de les millors sèries històriques i que la... Perquè això és una coproducció de la BBC amb...
1: HBO.
0: Aquí es van cobrir de glòria, eh?
1: Sí.
0: Dues temporades divines.
1: Hauran ballit una mica malament. Jo crec que em vagi d'una mica...
0: L'última vegada...

0: Que la vaig veure, a mi em va semblar igual de fantàstica.
1: Sí, perfecte.
0: Però no sé si fa massa anys. Jo, fa 6 anys que no sé on visc.
1: La paternitat.
0: Exacte.
1: Els Limitanei vivien als límits de l'imperi i els comitatenses on s'allotjaven, on s'assentaven?
0: Les unitats comitatenses estaven establertes força a l'interior de les províncies i han estat considerades reserves estratègiques mòbils capaces de desplaçar-se allà on els problemes les demandessin. Aquesta estratègia resolia dos problemes. El primer eren les dificultats i els riscos que suposava mobilitzar tropes de la frontera quan un enemic aconseguia travessar-la. És a dir, si has de mobilitzar tropes de la frontera, fas un altre forat allà. Llavors, si tu tens unes unitats ja que es puguin moure dintre de l'imperi, doncs deixes la frontera intacta, no? El segon és que, ja en època del Principat, en aquells dos primers segles d'imperi, les legions complien tantes funcions que resultava difícil desplaçar-les a altres àrees per al combat. Per això, es va començar a recórrer a l'ús de destacaments de legionaris en lloc de les legions senceres. És a dir, que ja comença a conformar-se aquesta idea d'exèrcits més petits i mòbils preparats per al desplaçament.
1: Important, eh? O sigui, aquí, a poc, anem veient com els exèrcits es van fragmentant...
0: És que és tot,
1: no?
0: Un procés, i és un procés lògic. I no hi ha, aquí no hi ha cap... No, recordàvem... Més útil així, no?
1: Bueno, té sentit, no?, amb la realitat de l'imperi.
0: Clar, moltes vegades la historiografia ha presentat els Limitanei com a milícies, també, que exercicia un paper de soldats pallesos de manera no continuada. Però la realitat és que eren tropes regulars entrenades.
1: Vale.
0: L'única diferència que tenia amb els comitatenses era el seu estatus. Ells tenien la funció de guardar les fronteres i, ocasionalment, zones amb problemes de desordre interns. I els Limitanei no havien d'enfrontar-se a incursions d'importància o invasions. El seu nombre no era adequat per això, sinó que s'enfrontaven a conflictes de menor escala o eren molt eren molt eficaces. Vull dir que ja tenien una tropa que era pels conflictes grans, que eren els comitatenses, i l'altra que era per guardar la frontera. Era, jo què sé, la Guàrdia Civil.
1: Bueno, però, però és que té molt sentit, no? Perquè fas unitats petitones per defensar les fronteres, que són més mòbils, més no sé què, i quan tens una invasió, com comentaves abans, si és una invasió a gran escala, doncs avises els comitatenses, no?, que arribi l'exèrcit gran, que a més depèn directament de l'emperador. Vull dir que, bueno, té molt sentit, que no és que estiguessin tontos. Arribem al moment del programa que ens toca comptar soldadets. Comptar soldadets i pintar-los, com dèiem abans, o personalitzar-los, depèn de què juguem, no?
0: Jo m'he fet un exèrcit imperial amb la senyera. No m'ho he fet perquè és molt car, Warhammer.
1: És car. Llavors pots jugar a videojocs, però clar, és que no tens temps. Quines unitats podem distingir en aquests exèrcits tardoromans?
0: Doncs mira, la notícia de Dignitatum recull una àmplia gamma d'unitats diferents segons el tipus d'exèrcit. Les tropes comitatenses es dividien en infanteria i cavalleria.
1: Vale.
0: Dins la infanteria trobaríem la infanteria legionària, que seria la infanteria passada, dividida al seu torn en sènior, veterans i júnior, no veus?
1: Fins aquí s'entén. Cavalleria, infanteria, sènior, júnior.
0: Falten els benjamines.
1: Aquests no els van posar.
0: Addicionalment, dins de la infanteria hi ha els auxilia palatina, similars a les cohorts auxiliars del Principat. No sembla que hi hagués massa diferència entre la infanteria legionària i l'auxiliar pel que fa a l'equipament i tàctiques. Sembla que van ser una creació de Constantí i van ser una de les portes de la germanització de l'exèrcit romà. La cavalleria, per la seva banda, es dividia entre els vexillationes comitatenses, que serien els regiments regulars, i les palatines, que serien regiments d'èlit amb un sou i rang més alts. Algunes unitats, poques, reben el títol honorífic de comites, companys. A banda d'això, trobem unitats especialitzades de cavalleria cuirassada anomenades Catafracti. Els amants de Age of Empires 2 segur que les coneixen.
1: I els que han jugat els bons jocs del Total War també, Adrià, em sap greu.
0: El 2 i el...
1: El Rome 2 i a la Tila, home. T'estic generant aquí una mica de salivera, eh?
0: No sé per què vinc, si sempre m'acaba explicant amb alguna cosa.
1: Sí, tenim els Catafracti.
0: Catafracti, no? I els Clivanari, que era cavalleria cuirassada, també.
1: Vale.
0: La resta d'unitats de cavalleria es dividien en escutari, anomenats així per l'escutum, un escut particular que tenien,
1: sí,
0: que eren tropes d'elit destinades a l'escolta de dignataris o de l'emperador, i els establesiani, nom del qual prové la paraula estable, cosa que suggereix que originalment eren el personal d'estables o cavalleria d'escolta, i els promoti, que originalment formaven liquides legionis, però que van ser ascendides per separar-les de les legions i poder formar unitats independents durant el segle III.
1: Déu-n'hi-do. Hi ha alguna cosa més que haguem de saber sobre els exèrcits comitatenses?
0: Sí.
1: Som-hi.
0: Anem. Dins de l'exèrcit comitatense, algunes unitats d'infanteria i cavalleria quedaven vinculades per formar brigades que sembla que no es separaven. A vegades apareixien com a numeri, una etiqueta poc clara que de vegades també s'utilitzava per anomenar Unitats estrangeres o federati, federades.
1: Que d'aquí ve la paraula feudalisme.
0: Feudalisme.
1: Els feudetari, no?
0: Ah, exacte. Feudalisme i federació, també.
1: Uh-huh.
0: Es reclutaven dins d'un mateix grup ètnic i solien especialitzar-se en una tècnica de combat particular. Però amb el temps van començar a reclutar sense distinció fins a no diferenciar-se de l'exèrcit regular. Ja va arribar un moment que vam dir, és que... No, mira, els números, endavant. Saps? Fotre un gal, un got, un no sé què.
1: Un egipci, no?
0: I... Una, un got, una copa, una gerra.
1: Uau, i et queda una vaixella fantàstica, no?
0: Avui anem. Vaixelles com una armada, no? També, de vaixells.
1: Sí, exacte.
0: Avui estem sembrats, vale.
1: Molt bé. Això sobre els comitatenses. Què hem de conèixer sobre els limitanei? Que recordem, comitatenses, exèrcit gran, més central, en territoris més centrals de l'imperi, limitanei, exèrcits més fraccionats, potser, no?, i dividits per tota la limes, no?, per
0: la frontera. Pel que fa als limitanei, la infanteria legionària també es dividia en destacaments sènior, la unitat antiga, i júnior, les més noves. Això s'hi sumava l'ala auxiliar. La cavalleria es dividia en esquadrons de 50 a 100 homes, amb els cunei equitum, cavalleria en falca, i després els equites. Els cunei equitum, cavalleria en falca, per qui no sabia, és la formació en cunya típica que els mola molt a les pel·lícules i tal. La fan servir a tot arreu. I,
1: sí.
0: Bueno, no sempre es feia servir, però vale. Okay. També dividits entre sèniors i juniors. Així com una cavalleria auxiliar a l'AE, dividida en primari i secundari. Uh-huh. S'inclourien els numeri sense gaire especificació. Addicionalment, existien altres tipus d'unitats, com les forces de segona línia o pseudocomitatenses, que eren antigues tropes de frontera, ara part de l'exèrcit de camp. També els regiments de la Guàrdia Imperial o Escolai, 12 en total, de 500 homes cadascun. En aquests períodes també eren utilitzats com a exèrcit de camp.
1: Molt bé, hem parlat de cavalleria, infanteria... Tot això és molt avorrit, no? És molt típic dels exèrcits. Tenien cossos especialitzats?
0: Home, una gent que anomena diferent els limitani, si és estan
1: veritat,
0: en un riu
1: veritat,
0: o no,
1: és veritat.
0: Com no ha de tenir cossos especialitzats?
1: És veritat, no sé, és que no seria perquè pregunto.
0: Tenim uns que porten pa, es diuen panetani. No, no és broma. Però
1: panetone, sí,
0: aquí
1: sí.
0: Trobem les primeres unitats especialitzades d'artilleria, encara que segurament la infanteria encara operava catapultes en moltes ocasions, que estaven especialitzades en la defensa de fortaleses i ciutats. Disposaven també d'esquadrons navals, tant comitatenses com limitani, quan era necessari. I finalment els arquers o sagitari, que no és que tots fossin sagitari, sagitari volia dir arquer.
1: Sí.
0: Unitats a peu o a cavall, mauri o dalmatai, segons si anaven a peu o a cavall. Vale?
1: Vale.
0: Tot i que es mencionen de manera especial a Notitia Dignitatum. Segurament les unitats regulars d'infanteria i cavalleria tenien homes entrenats amb aquest tipus d'armament i tàctiques. I hem de dir que les esquadrons navals, si no, aquí no tinc apuntat, però si no recordo malament, també tenien diferenciació entre els que estaven destinats al mar i als rius.
1: Què s'hi passa amb els rius? No?
0: Romans, no sé. Tot organitzat.
1: Tot ben quadradet.
0: Sí.
1: Molt bé. Fins ara ens has estat descrivint, no?, els comitatenses, els limitanei i els tipus d'unitat que hi podem trobar. I ara toca mullar-te. Sí, ara toca una miqueta fer allò que costa una miqueta, que és posar una miqueta de xifres. Com de grans seran aquests exèrcits en el camp de batalla?
0: La veritat és que la documentació referida a la mida de les unitats i a la seva organització interna és escassa. Se sol assenyalar que la mida de les unitats és rígida, però la manca d'evidències potser significa que es tractava d'alguna cosa més flexible. El que sí sabem, gràcies als testimonis, és que la legió d'uns 5.000 efectius d'èpoques anteriors va deixar d'existir. No sabem en claredat quan ni les causes. Potser la mobilitat més gran o la necessitat de cobrir millor limes, però sembla que no hi ha una evidència clara. Segons Vegesi, en temps de Dioclecia, algunes legions mantenien fins a 6.000 efectius. En general, el consens gira al voltant de 1.000-1.200 soldats durant el segle IV per als exèrcits comitatenses, i pel que fa als auxilia palatina, segurament rondaven una mida entre 500 i 600 genets. Tenim clar la mida de l'escolar, ja esmentat anteriorment, de 500 soldats. Però totes aquestes estimacions són teòriques. Quan a les tropes limitani no en tenim cap pista. Les estimacions que donaven autors com Arnold Hugh Martin Jones, basant-se en les dades de Gatias Escolàstic, un historiador bizantí del període de Justinià I, han estat descartades. Estava pensant que l'Arnold Hugh Martin Jones no s'aclara en quin nom té.
1: Té masses.
0: Bé, segons Agatias, rondava els 645.000 efectius en total.
1: Home.
0: Jones va deduir que Agatias incloia les forces navals i, basant-se en la Notitia Dignitatum, va estimar uns 600.000 efectius.
1: Déu-n'hi-do. Molt baix imperi, molta crisi, però no es quedaven curts. Vull dir, estem parlant de 600.000 efectius.
0: Més o menys el que té França.
1: Imagina't.
0: Sí, són 600.000 efectius. Hem de pensar que l'imperi era un imperi gran. Ocupava un gran espai de territori, tenia moltíssima població. Uh-huh. L'historiador Richard Duncan Jones va calcular que Arnold Hugh Martin Jones, tot queda entre Jones aquí, havia sobreestimat entre 2 i 6 vegades la mida de les unitats.
1: Hòstia!
0: Després de revisar-ho, basant-se en un gran corpus de proves arqueològiques de totes les fronteres imperials, va arribar a la conclusió que aquestes havien estat dissenyades per allotjar guarnicions molt més petites.
1: Vale.
0: Quan els jocs arqueològics s'aconsegueixen vincular a les fortaleses anomenades a la notícia, el resultat és que els residents que s'hi reflecteixen solen ser també pocs. Alguns exemples són la Legio Segona Hercúlia, creada per Dioclecià, que ocupava una setena part d'una base militar típica de l'època principal.
1: Una setena part, eh?
0: Una setena part. A Bucina, un altre exemple, la cohorts tercera, Britonum, estava ubicada en una fortalesa que constituïa només un 10% de l'antic fort de l'època de Trajà. Tot això s'ha d'analitzar amb cura, perquè de vegades les unitats reflectides a la notícia poden ser només destacaments. A vegades es mostra la mateixa unitat en 2 o 3 jocs. Avui es suggereix que l'exèrcit regular del segle II era molt més gran que el total de 300.000 efectius assumits. Es calcula que, tenint en compte els auxiliars, l'exèrcit del Principat van arribar als 450.000, sense comptar flotes i foederati. Per tant, per al Baix Imperi parlem d'un exèrcit menor a 450.000.
1: Per tant, no amb aquelles xifres estratosfèriques de 600.000, no?
0: No, seria... sí, entre 300 i 450.000 vale. Estaria normalment la fitxa, que ja és una xifra.
1: No, és una xifra important, i tant, i tant.
0: Vull dir, parlem d'una època de decadència econòmica, vull dir, que sí que és cert que hi ha una decadència econòmica, que el canvi de l'exèrcit no respon únicament a això, sinó a una estratègia lògica, és cert, però hi ha una decadència econòmica, hi ha problemes, no? És una època...
1: Sí. Molt bé, tenim divisions, tenim xifres, tenim comandaments, i ara toca pintar, vestir i equipar els nostres soldadets. Com ho farem? Què els hi posarem?
0: Bé, analitzarem en més detall l'armament. Observem que aquest armament nou correspon als canvis tàctics. El més famós o més visible quan veiem una representació d'un soldat romà del Baix Imperi és l'abandó de l'escut rectangular clàssic per un de rodó o ovalat.
1: Mm-hmm.
0: Aquest va ser adoptat al segle III, és més pla i s'adapta millor a les tàctiques d'escuts entrellaçats, així com a les tàctiques de falange d'estil grec, que es recuperen en aquesta època.
1: Curiós, perquè s'havien abandonat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, la falange no para de recuperar-se cada cert temps, no? El segle XX i ara el XXI sembla
1: el 21
0: que torna a estar de moda.
1: Van sortint coses de falange, no sé per què. No?
0: Sí, coses rares. Al segle II també veiem com es produeix una fusió de les influències gales i italians en la fabricació de casc per a les legions, estandarditzant i simplificant fins a arribar a un model caracteritzat per la senzillesa, la practicitat i el baix cost.
1: Això és molt important.
0: Es coneix com Spangenhelm, el nom és germànic, per cert, ja que és un casc que es va utilitzar molt durant l'edat mitjana.
1: Vale.
0: Es tracta d'un casc semiovalat format per tires de metall que es subjecta amb plaques d'acer i bronze, amb galteres articulades i, en alguns casos, amb protecció per platí.
1: Molt bé, ja tenim el casc. I la cuirassa, què?
0: Bé, les noves cuirasses buscaran la resistència, però també la mobilitat, ja que havien de felicitar el cos a cos de la infanteria passant. S'abandona la clàssica lòrica segmentata, substituïda cada cop més per la lòrica hamata, o cota de malles.
1: Millor així, que ho aguantarem tots, eh?
0: Vale. I per la lòrica squamata, o cuirassa d'escates.
1: Perfecte.
0: Algunes unitats de cavalleria van començar a adoptar armadures més pesants que les de la infanteria, com és el cas dels catafractí, i els clivenari, unitats en les quals tant el general com el cavall anaven cuirassats.
1: Anaven vestits de ferro, no?
0: Sí.
1: Bueno, per recordar, no? La clàssica lòrica segmentada a la que està fent referència a l'Adrià és aquella que quan tots vosaltres tanqueu els ulls i penseu en un legionari, és la que porta. No?
0: La de l'Astèrix.
1: Exacte, l'Astèrix Obélix, la Gladiator.
0: És superxula, però...
1: Va funcionar durant un temps concret.
0: Sí, la de Mayas és molt millor...
1: Mm-hmm. Més difícil
0: de
1: fabricar.
0: És la millor, però és molt cara. I llavors fan l'esquamata, que és una castanya, és bastant...
1: No, no t'agrada a tu l'esquamata, eh?
0: Són com escames posades, aguantades amb tires. Allò, bé, un cop mal donat te l'aguantava, però si apuntàvem bé, estaves
1: malament,
0: fotut,
1: no? Saps? Molt bé, ara ja ho estàs avançant. Anem a descriure-les una miqueta. Com eren aquestes armadures corporals?
0: La lòrica hamata, les mànigues a vegades arribaven fins als canells i l'extensió de la part superior fins al cap, cobrint-se amb una mena de còfia. era pesada, de 8 a 14 quilos. Oferia una bona protecció davant d'estocades i talls de fulla, encara que les anelles podien clavar-se a la pell i causar ferides. Però, clar, parlem que et causa una ferida superficial. Vull dir, t'està evitant que et clavin una espasa,
1: clar.
0: Però t'està deixant pues, les anelles marcades a la pell. Clar. Però, bueno,
1: sí.
0: Jo també prefereixo les anelles. Sí. Per aquest motiu, van afegir una vestimenta protectora a sota. ¿Vale? El seu major defecte és que eren lentes de produir, cosa que tampoc les feia barates.
1: Anell per anell, no? Enllaçant-los,
0: etc. Uh-huh. Que, per cert, et pots fer una amb les anelles de les llaunes de Coca-Cola, si vols.
1: Quina gran idea.
0: He vist gent que ho fa.
1: En tens una guardada a casa?
0: No, però estic pensant en guardar, perquè ve molta merda d'aquestes. Les guardaré. Potser algun dia quan tingui temps me'n la faig.
1: En fas una, clar.
0: La lòrica esquamata es fabricava aplicant petites peces de metall en forma d'escata més o menys grans, això que explicàvem fa un moment, enganxades entre si sobre una peça de lli o de cuir que fa de base. Oferia menys mobilitat i resistència que les de malla. Les escates no eren prou gruixudes per evitar cops de fulla i es podien travessar fàcilment amb una estocada d'espasa o de llança. Era barata i fàcil de fabricar i mantenir, sense requerir artesans especialitzats. O sigui, la feien servir pues, per això, perquè en fi, costava 4 duros, però això protegia pues, el mateix que costava. 4 duros, és clar.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa amb una nova cançó.
1: Sinfoniaki, o Sinfoniasi, és una cançó de Sinàulia, inclosa en el volum 2 del disc Roma Antiga. Sinàulia és un equip de músics, arqueòlegs, paleontòlegs i coreògrafs dedicats a l'aplicació de les seves recerques històriques en la dansa i la música antiga.
0: Brutal, brutal.
1: En particular per al món etrusqui i romà. Bàsicament fan quelcom similar al Faria Faragi, però potser més especialitzats, perquè estan especialitzats en el món etrusc i romà, i en Faria fa de tot el món, tot i que el Faria el que fa és col·laborar amb gent de diferents cultures i països i especialistes en diferents músiques per fer les seves peces. Vull dir que no és que sigui sol allà
0: fent les coses.
1: Aquest grup, per cert, és italià, si no m'equivoco.
0: Vale. Pel que fa, hem parlat de l'armament defensiu, no? Dels escuts, de les armadures, dels cascs. Parlem una miqueta de les armes, no? De l'equipament ofensiu.
1: Vale, les armes més famoses del legionari eren el gladius i el pilum. Tampoc se'n salven, acaben sent substituïdes per l'espata. Espada. Espasa.
0: Espata, sí.
1: Sí, vale, jo vaig...
0: Espasa, sí, l'espasa.
1: L'espasa i la lanquea, lancea, la llança, vale? Que era una javelina, la lancea, lanquea, era una javelina més lleugera que el pilum, amb una punta menor i una capacitat de penetració inferior. S'utilitzava com amb un propulsor de tires de cuir per augmentar el seu abast. Podia ser utilitzada com a arma llancívola, és a dir, que la llançaves, o com una llança que tenim tots en ment, no?
0: Sí, sí, la punta de punxar des de la mà.
1: I endollar-li el cavall que et ve de front. Es va adoptar intentant pal·liar l'abast del pilum tradicional, així com buscar una reducció del cost de fabricació. L'espasa, per la seva banda, havia estat emprada durant el Principat per part de les unitats d'infanteria passant a auxiliar, així com per la cavalleria. Des del segle II, s'estén entre la infanteria legionària. Era més llarga que el gladius, assolint entre 60 i 70 centímetres de fulla. El tamany no importa. Afegint-hi...
0: O qui punxa abans guanya, per tant...
1: I afegim 15-20 centímetres més d'empunyadura, vale? O sigui, són entre 80 i 90 centímetres en total. Amb una amplada entre 4 i 6 centímetres. És de clara influència bàrbara, germànica. Ara el soldat la porta al costat esquerre subjecta a un tahalí, una banda de cuir que creua des de l'espatlla dreta fins a la cintura esquerra, o la subjecta al cinturó. Està pensada per atacar amb el tall, però és útil com a arma d'estoc. No se sap bé el motiu pel qual es va adoptar, però segons l'historiador Adolfo Raúl Menéndez Arguín, segurament és deu al fet que la lancea té menor poder de penetració, evitant que l'enemic es vegi obligat a llançar el seu escut. Perquè la gràcia del pilum, per qui no ho sàpiga, és que es clavava l'escut i es feia impossible fer servir escut, llançaven l'escut i ja anaven sense escut, i llavors amb la gladius l'acabaves matant. Per tant, agafen l'espata, que respon a la necessitat de lluitar contra un enemic protegit amb un escut.
0: Molt bé, i clara influència germànica, no? S'assemblarà més a les espases medievals, que tenim al cap, etc. Hi ha alguna arma més que vulguis comentar?
1: La plombata.
0: Aquesta és curiosa.
1: Sí, a partir del segle III es fa servir la plombata, que és una fletxa d'un metre de longitud, amb una punta de metall allargada, l'estrada a l'extrem inferior amb un engruiximent de plom que fa de contrapès i augmenta la capacitat de penetració. És una arma llancívola...
0: Sí, sí, que estira amb les mans.
1: ...que et pot assolir els 60 metres de distància. I jo recomano buscar-la.
0: Hi ha vídeos a YouTube.
1: Hi ha vídeos a YouTube. Sí. És molt xula de veure-la i, sobretot, és molt xulo pensar hòstia puta si em claven això, saps? Finalment, la daga, o la pujo, estesa entre els legionaris del segle I després de Crist, experimenta un nou auge al segle III després de Crist.
0: Molt bé, i ja per anar tancant el programa, Adrià, quines tàctiques o formacions utilitzaven aquestes noves legions?
1: L'adopció de tàctiques falangètiques, no confondre amb falangistes...
0: Òbviament.
1: En detriment de la tradicional tàctica en cohorts, es deu a canvis de l'estil de guerra. Cal dir que les cohorts es van desenvolupar a partir de la falange etrusca, que és un dels molts exemples de la capacitat adaptativa romana. Per tant, no parlem de dos sistemes de lluita tan allunyats entre si. La falange és més compacta i Roma hi torna a aquest model quan se'n veu necessitada. La tàctica de cohorts, de fet, va resultar superior a les falanges helèniques gràcies a les seves unitats independents capaces de maniobrar de forma autònoma i adaptar-se a terrenys irregulars, permetent rotar de manera fluida les línies de combat. Això tenia sentit contra grans exèrcits, perquè els exèrcits helènics eren exèrcits grans.
0: Grossos.
1: Clar. Però ara les tàctiques enemigues han tornat a canviar i moure 8 o 10.000 homes ja no és tan senzill. Cal assenyalar també que hi ha clares diferències entre la frontera oriental i l'europea. Els parts i els perses lluiten essencialment amb cavalleria lleugera, arquers muntats i també cavalleria passant. Davant d'aquestes tropes, la infanteria passant era poc efectiva. Per això, la infanteria lleugera i la cavalleria es tornen essencials. Les legions necessitaven formar masses compactes capaces de resistir les embestides de la cavalleria i proporcionar un punt de suport a la resta de tropes durant la batalla. El terreny també era més apte per a aquest tipus de lluita.
0: Molt bé. Adrià, havíem preparat algunes preguntes al final del programa per si ens sobrava temps, però crec que estem acabant clavadets. Per tant, si et sembla, ens emplacem ja en el següent programa.
1: Doncs ja parlem al proper programa.
0: Parlem del proper programa, així que moltíssimes gràcies per començar-nos a fer aquest esquema, no?, dels canvis de l'exèrcit tardoromà.
1: Per mi és un plaer, sempre que em deixin fer els meus xistes, jo vinc.
0: Vine quan vulguis. L'Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i nosaltres us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Portes de Troia, amb Albert Torretxe i Albert Abril.
3: El control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antúnez.
4: Continguts en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla amb Mercè Roura. La crisi de l'habitatge plana ben segur en el debat de política general que comença just ara al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a partir de les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà, durant tot el dia, serà el torn dels grups que debataran amb el president. Dijous a la tarda es votaran les propostes que s'hagin fet. I des del sindicat de llogateres veuen el decret Mari Carmen que ha aprovat avui el Consell de Ministres com una victòria i asseguren que tot plegat demostra que les mobilitzacions donen resultats. Amb tot, adverteixen que hi ha línies vermelles. La seva portaveu, Carme Arcarazo, ha parlat avui a la xarxa.
3: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
2: A més d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona el nom al decret, Mari Carmen, hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, en concret el d'una família amb una persona que té una discapacitat del 87% i que feia uns anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat. El sindicat d'habitatge de Mataró afirma que el decret estatal aprovat avui hauria pogut aturar aquest cas concret. Més temes. L'episodi de pluges torrencials que ha escombrat Catalunya de sud a nord s'ha desplaçat a les comarques del litoral de Barcelona, que ja fa estona passat, i al sud de Girona. En les properes hores es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat ja en un llit de màxim de 5, de 5 sobre 6. Per tant, se'n reclama precaució. I la plantilla de la policia local de Palamós ha decidit deixar de fer hores extres, segons ha informat el sindicat CESIF, amb representació majoritària en aquest cos. La formació sindical denuncia el deteriorament, diu, de les condicions laborals i de salut dels professionals. Assegura que hi ha moltes baixes mèdiques per quadres d'ansietat i estrès, manca d'efectius i que s'abusa, diu, de l'ús d'agents interins per cobrir aquests torns de servei. I Tarragona ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives altes. Consideren que durant el nivell mostrat en aquesta temporada es donen condicions per viure una de les edicions més destacades de tots els anys.

0: pata côté.
1: Sí, carinyo, ho hem de dir.
0: Anna Morgades.
1: Anna? Com dius? Anna?
0: Anna Morgades.
1: Morgades.
0: Morgades.
1: Morgades. Valdosera.
0: Valdosera.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ona Codinenca.
1: Laia de Déu, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna, què tal?
1: Doncs prou bé, prou bé. Escolta'm, el primer dia d'aquest programa ens vas explicar per què el passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines es diu passatge Antoni Ribera, o sigui que qui era Antoni Ribera, que era un pioner de l'ufologia.
2: Correcte.
1: Més enllà d'aquesta història d'OVNIs, d'aquella primera connexió, també recordo dues coses. La primera és que toques el saxo com la Lisa Simpson.
2: Tant de bo.
1: I la segona és que ets integradora social amb molta experiència. I avui m'agradaria que ens descobrissis aquesta feina, no?, que molts, diguéssim, sí que n'hem sentit a parlar, però no sabem concretament quines són les tasques d'una integradora social. Laia, què fa una integradora social? Quina és exactament aquesta feina?
2: És molt difícil de definir, realment, perquè sempre s'acaba confonent amb la tasca d'educador social i no és exactament el mateix. O sigui, sí que estem fent atenció directa amb les persones mal anomenades usuàries, en aquest cas, però és sobretot estar 100% amb la persona, crear un vincle, intentar millorar-li l'autonomia, a ser possible, depèn dels casos, i fer un acompanyament. Al final jo crec que la base és acompanyar, ser-hi, i que en el cas dels més petits, sobretot, que tinguin referents positius també.
1: Tu ens deies, no és el mateix que la feina que fa un educador social. Quina seria la diferència? Potser és un acompanyament més emocional el que feu vosaltres que el que fa l'educador social, o com va això?
2: És que tampoc, perquè crec que la línia és extremadament fina. O sigui, jo, per exemple, la diferència més gran que hi veig és amb l'únic col·lectiu que jo no he pogut treballar, que és no per no voler-hi, però és amb el de dones. Sempre amb el col·lectiu de dones maltractades, que han patit violència de gènere, és el col·lectiu que sí que costa més. O, per exemple, treballar en una presó. Jo, com a integradora social, en aquests espais no hi puc treballar. Potser tinc més possibilitats de treballar amb dones, ja sigui perquè tingui formació amb gènere, perquè hagi sigut, perquè hagi militat en espais feministes, però sí que és veritat que exigeixen molta més experiència i molta més cura, i també potser l'educador té a vegades tasques una mica més administratives, no tant com el treballador social.
1: I tu quan vas començar a treballar d'integradora? Sempre havies volgut dedicar-te a aquesta tasca, o com hi vas arribar?
2: Hi vaig arribar per família, però no perquè fossin del sector social, sinó per experiències viscudes en el meu entorn més proper, més familiar. Jo tinc una cosina que té dos trastorns de conducta i és exdrogadicta, i de fet el meu pare era alcohòlic. Aleshores, suposo que inconscientment o conscientment sempre he intentat ser una mica conciliadora en aquest aspecte, i sempre m'ha cridat molt aquesta part més social i d'intentar ajudar d'alguna manera a una altra persona, o si més no, donar-li eines. Jo vaig arribar, doncs, crec que la primera feina devia tenir, doncs, 20 anys, com a molt.
1: Molt jove.
2: 20 anys. I fent suplències, vull dir que no. Jo estava estudiant i ho feia tot en aquell moment. Fent lo típic de estar estudiant durant tot l'any, i a l'estiu, per pagar-te els estudis, busques la primera feina. Jo sí que és veritat que vaig intentar treure'm la carrera d'educació social, no va sortir bé, però em permetia, o sigui, jo ja podia treballar del que volia, que era integradora social.
1: I has treballat amb col·lectius molt diversos, deies, me'n falten molt pocs, pisos tutelats, noies menors, menors nouvinguts, drogodependents, persones amb diversitat intel·lectual, amb trastorns de conducta. I imagino que cada cas requereix com un abordament diferent, no?, com recursos diferents o una atenció diferent.
2: Sí, o sigui, bàsicament jo diferencio entre adults i joves, adolescents i infants. Vull dir, la diferència és molt clara perquè no tens el mateix tracte. I tampoc entre adolescents i infants de primària. Però això també passa a la vida real, no tractes. O sigui, no tens el mateix tracte amb aquests tipus de grups. Però el tracte és diferent, els vincles que crees són diferents, les experiències que t'expliquen o el que han viscut, la feina que fas, l'acompanyament que pots fer, Sí, al final tot passa per la voluntat de la persona, tant de la treballadora com de la persona que estàs atenent en aquest cas. Sí, hi ha una voluntat de ser ajudat. Jo me'n recordo en el pis de noies, sobretot, que vaig dir, va ser molt divertit, vull dir, elles es feien el sopar, jo pràcticament no havia de fer res, simplement era una companya més que venia a passar la nit perquè no passés res.
1: Uh-huh. I si et faig escollir tots aquests col·lectius que has estat ajudant a integrar, si et faig escollir un d'aquests col·lectius, amb quin et quedaries? Alguna experiència o algun record que diguis, doncs potser aquest?
2: A veure, experiència com a tal, jo crec que em quedo... O sigui, més que experiència és el vincle, que de fet m'entristeix molt, però és el vincle que he creat amb una persona molt... Bueno, és un noi que té autisme i síndrome d'X fràgil. No es comunica, o sigui, sí que es comunica, però no verbalment. I amb la qual comparteixo i tinc un vincle que en el seu moment ell estava a la residència de trastorns de conducta on vaig treballar i en el seu moment, doncs, ell entenia perfectament quan jo no estava bé, quan jo necessitava una abraçada, quan m'havia de deixar espai, i a la inversa també, vull dir, crec que això és el més maco i que encara ara perdura, de fet.
1: Doncs sí, és molt bonic. Laia, perquè de fet ajudar a integrar-se o a caminar o a suportar senzillament el dia a dia els altres ha de tenir moments molt reconfortants, no?
2: Sí, però també té... O sigui, jo crec que sí. Jo les meves experiències gairebé totes han sigut positives, per sort. Uh-huh. Però, òbviament, també hi ha aquesta part, entre cometes, negativa, no? Que és la càrrega emocional que t'endús a casa, que en teoria et venen i t'expliquen la teoria quan estàs estudiant. Això passa en tots els sectors, o sigui, en totes les carreres del sector social, que has de ficar-te una barrera, no? Però quan et passes tots els dies de dilluns a divendres treballant amb persones i per persones, arriba un moment que ja, vull dir, a mi em va passar amb aquest noi de no saber on estava, de no haver la barrera perquè és impossible, vull dir, arriba un punt que acabes creant el vincle, vull dir, és clar, inevitable.
1: Clar, jo t'anava a dir, és una barrera impossible, no, la teva feina no és una feina d'oficina de 8 a 3 que deixes enrere quan es tanquen les portes, no?
2: Correcte.
1: Vull dir, és impossible no generar aquests vincles, sobretot perquè són persones que, en certa manera, et necessiten, no?
2: Sí, a vegades no és tant la necessitat, jo crec, sinó que hi ha vegades que sobretot es veuen amb col·lectius amb diversitat funcional o trastorns de conducta, que al final és, depèn de l'experiència que hagin viscut, tenen, o sigui, els hi falten les habilitats socials que són normals i habituals per nosaltres, com demanar permís, saludar... saber gestionar, entre cometes, quan estàs enfadat, quan estàs molt nerviós, és com donar-los aquestes eines que a vegades no és tan fàcil, perquè si parlem de trastorns de conducta, poden haver-hi agressions, poden haver-hi un seguit de coses, i amb infants igual, és com explicar les coses, donar-los les eines, amb drogodependents també. Vull dir, és com donar eines, acaba sent tot donar eines i fer un acompanyament que al final a vegades l'únic que volen és que tu estiguis allà i els escoltis.
1: Ens deies abans que gairebé totes les experiències han estat positives. Tampoc volem que aquesta sigui una entrevista per romantitzar les coses, perquè de moments durs i fins i tot desagradables també n'has passat.
2: Sí, de fet, una de les experiències que no desitjo a ningú és sentir-se acusada, no sé, ara mateix no em surt
1: assetjada,
2: el nom.
1: Assetjada.
2: Assetjada, perdó. Assetjada quan estàs treballant. Jo treballava de nits en un pis de reinserció, tot eren homes, en situació de... Bueno, eren ex-drogodependents. No vull deslegitimitzar el col·lectiu, vull dir, aquestes coses costen i passa un cop cada molt, segurament. Uh-huh. Però em vaig sentir assetjada per una de les persones. Jo estava sola treballant de nit en un pis. La resta, o sigui, per el norma general, molt macos, vull dir, només havia de donar medicacions, però, clar, estant sola de nit, després la resposta va ser que aquesta persona, doncs, no era la primera vegada que ho feia amb altres treballadores, però que si no podia seguir, jo ho havia de deixar.
1: Quina llàstima. Com dius sí. Tu, però com molt bé dius tu, és una excepció.
2: Sí, sí, és una excepció. També és veritat que una cosa que dic molt sovint, i més després d'haver treballat a una residència amb persones amb trastorns de conducta, és que estaria molt bé que la gent que no hi entén o no en parlés amb tanta frivolitat, com si nosaltres, els treballadors, fóssim sempre els dolents, perquè també hi ha vegades que és molt dur haver d'actuar com m'he trobat el cas d'haver d'actuar.
1: Clar, perquè socialment això jo crec que no està prou reconegut, aquestes tasques, i són necessàries.
2: Bueno, clar, o sigui, arriba un punt, sobretot en el cas no, de la residència de trastorns de conducta, només n'hi ha 5 a tot Catalunya, i no hi ha prou places per abarcar a tota la gent que necessita un espai com aquest, que simplement t'ajuda a tenir una autonomia i et donen uns límits, que molts cops fan molta falta tenir límits. Però després et trobes que per mitjans, per tal, et criminalitzen el treballador que està intentant fer la seva feina perquè ha de fer una contenció física, quan, ho sento molt, però jo no sóc ni segur... Vull dir, jo era la meva seguretat i, vull dir, jo no tenia uns... Bueno, ni tenen, de fet, uns goril·les que estan allà postrats com a policies i que ells actuen. Nosaltres actuem tota l'estona, nosaltres.
1: Que és el cos a cos, directament, no?
2: Sí, aleshores és defensa. O sigui, és defensa, vull dir, és com... Si jo et pregunto, tu deixaries que algú et pagués?
1: No, és clar.
2: Vale, pues, en aquest cas és el mateix. Òbviament, sempre s'intenten altres vies, la contenció verbal, intentar parlar amb la persona, però hi ha casos que és inviable i és molt trist, realment és molt trist, perquè no desitjo ningú que mai que hagi de fer ni hagi de passar per fer una contenció física, una contenció mecànica, per enviar algú a un time-out, per qualsevol... És que no ho desitjo ningú, perquè no és agradable ni per la persona que ho està patint ni per la persona que ho està fent.
1: Però ni per la final... persona que ho està escoltant hores d'ara, també t'ho dic.
2: Exacte.
1: Sí.
2: Però sí que és veritat que des de feia uns anys s'està intentant revertir totes aquestes contencions que se'n diuen més físiques i més contencions mecàniques, que són les que et lliguen al llit, per si algú no ho sabia. Però és això, cada vegada s'està intentant anar al contenció zero. Sí que és veritat que hi ha casos molt extrems dels quals... s'ha parlat, i sobretot amb quan parles amb gent que està treballant, els meus antics companys, hi ha casos que no és viable un grau de contenció zero, que no hi hagi aquest punt. No sé si m'he explicat.
1: Sí, perfectament. Laia, moltíssimes gràcies. Estic molt agraïda perquè ens hagis fet aquesta fotografia i ens hagis deixat entrar en la tasca i en el dia a dia de què fa un integrador, una integradora social. Tornem a ramblejar aviat. Una superabraçada.
2: Igualment, gràcies.
1: Fins aviat.
2: Fins aviat.
3: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
4: No, a la meva ràdio local.
3: Jo escolto Rambla 54, a la meva ràdio local.
5: Crec que ja està, no?
6: No sé, tu mateixa.
7: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Sant Fruitós.
1: Hi ha un racó del Bages, a prop de la confluència de l'antic camí ral que unia Manresa i Vic, on hi pots trobar un dels conjunts monàstics més interessants del país. És el monestir de Sant Benet de Bages, un dels espais més emblemàtics de Sant Fruitós i que han marcat bona part de l'evolució del poble. Doncs bé, avui la tornea gegantera del Rambla 54 coneixerà una parella de figures que hi estan estretament relacionades amb aquest monestir. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54.
8: Hola, Anna, moltes gràcies.
1: Ona, parlem del Sala i la Ricarda, dos gegants que, de fet, són un homenatge als fundadors d'aquest monestir, no?
8: Sí, t'explico. Ens hem de remuntar, però, al segle X. Llavors, el Sala era un noble, parent dels comtes de Conflent, que cap a l'any 925 es va dedicar a restaurar castells d'arreu del Bages i d'Osona. Dit així, sona molt maco i molt bonic, però realment el que feia llavors era ocupar terres i castells que estaven abandonats i els repoblava. Ho va fer, per exemple, amb els castells de Sant Salvador de Guardiola o també el de Castellfollit del Boix.
1: I l'altre gegant, la Ricarda?
8: Doncs he de dir-te que la geganta es coneix com a Ricardis, però efectivament representa, com ara deies tu, la Ricarda, que va ser la segona esposa d'aquest home del Sala. Després que la seva primera dona morís, Sala es va tornar a casar amb ella, que provenia de la Sala Vescomtal d'Osona i que a la vegada també era vídua. Tots dos van tenir dos fills, l'Isar i el Guifré, i dues filles, que eren la Igó i la Quíxol.
1: Quins noms tan bonics, eh? Jo sempre he tingut una debilitat pels noms medievals. Així doncs, tenim el Sala, i la Ricarda, o la Ricardis, com la coneixeu, que es casen el 926 i 24 anys més tard decideixen fundar un monestir al Bages.
8: Correcte, perquè qui no s'ha plantejat fundar un monestir en algun moment de la seva vida, oi? És
1: tots cada dia, diverses vegades, sí.
8: Doncs mira, ells van pensar i al Sala la idea li anava rondant pel cap durant uns anys fins que el 950 es va decidir per comprar les terres on tenia pensat edificar-lo. L'any següent i l'any següent se va haver d'anar a Roma a dir-li la Santa Seu. Atenció, no, alerta, que us muntaré un xiringuito a Sant Fruitós de Bages que serà xulíssim. Això a Roma, evidentment, els hi va encantar i sembla, es diu, es comenta, que d'allà va portar el cos de Sant Valentí, que és el copatró del monestir.
1: I tot això va ser al segle X, però haurien de passar 10 segles més perquè el poble de Sant Fruitós decidís reviure doncs, aquestes dues figures, el Sala i la Ricardis, a veure si a partir d'ara ho dic correctament, en forma de gegants.
8: Exacte. Sí, el Sala i la Ricardis es van fer esperar molt. De fet, van apurar moltíssim al segle XX perquè van arribar al poble un 14 de febrer de 1999, per tant, fa bastant poquet, i va ser justament per Sant Valentí i coincidint amb la festa de l'arròs, que ja en parlarem un altre dia, és una festa també xulíssima de Sant Fruitós, i va ser llavors que el poble va viure el bateig dels seus gegants.
1: I sembla que no s'hi van posar per poc, perquè si per alguna cosa destaquen aquestes dues figures és perquè tenen una envergadura important, no?
8: Sí, són molt grans i també s'ha d'estar molt en forma per fer-los ballar, com us podeu imaginar. La Ricardis frega els 4 metres i pesa uns 50 quilos, mentre que el Sala s'enfila fins als 4 i 15 centímetres i pesa més de 70 quilos. Aquestes dimensions i aquest pes fan que ell surti poques vegades. Això sí, no es perden cap... Clar, costa de portar-lo. Tot i això, no es perden cap festa de l'arròs, de Sant Fruitós, que és quan es van estrenar, com he dit abans. I, de fet, la de fa 2 anys, el 2024, van aprofitar per estrenar nous modelets, perquè ja que surten macos.
1: Doncs ben vestits, de dalt a baix. I abans d'acabar, hem de parlar d'un dels aspectes més exitosos i és realment una curiositat que m'ha sobtat quan he llegit la informació i el guió que ens has enviat, que envolten aquests dos gegants, el Sala i la Ricardis, i que té els més petits del poble completament enganxats a aquestes dues figures, perquè resulta que aquests gegants tenen una col·lecció pròpia de contes infantils.
8: Doncs sí, cada any, coincidint amb la Diada de Sant Jordi, la cita és gairebé obligada. S'edita un nou número de la col·lecció de contes protagonitzada, com tu deies ara, pels dos gegants. Ja s'han superat de llarg els 22 publicats i són històries on en Sala i la Ricardis viuen aventures fantàstiques pel poble i fins i tot més enllà. Jo no sóc experta en gegants, però no en conec cap que, a banda de ballar pels carrers, també cobri vida en contes pels més petits, per tant... Una curiositat més dels gegants de Sant Fruitós?
1: Doncs sí, no n'havíem sentit anomenar mai de cap llibre dedicat. Sabem dels llibres que hi ha que expliquen quins són els gegants de tot Catalunya, que els hi posen noms, però això de que siguin els protagonistes d'uns contes, i encara menys que tinguin 20 contes aquests dos gegants. Doncs és una manera molt bonica d'engrescar els més petits i d'apropar-los a la història i la tradició gegantera. Ens quedarà pendent parlar de la festa de l'arròs de Sant Fruitós, que només pel nom doncs, fa molt bona pinta.
8: Quan vulguis, Anna, parlem.
1: Vinga, moltes gràcies, Ona, i efectivament, parlem aviat.
8: Gràcies a vosaltres.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Hola, rambleres i ramblers. Hi ha personatges que formen part de la memòria d'una ciutat i que amb el pas dels anys acaben convertint-se gairebé en llegenda. A Tortosa, un d'aquells noms és el de Pepeta la Paisana. El seu nom era Josefa Subirats Favà. Va néixer a Tortosa l'any 1916, al barri de Remolins, i va morir el 1995. Filla de pagesos, des de molt petita va créixer envoltada de plantes i van adquirint coneixements sobre les seues propietats. Amb els anys, Pepeta la Paisana es va convertir en una remeiera i curandera de Gràcia, molt coneguda i estimada a Tortosa i a les Terres de l'Ebre. Al seu hort, a l'Horta de Pimpí, hi acudien persones que buscaven remeis per diferents mals, però també consell i ajuda. Qui era aquella dona que arribava a entendre a tantes persones? D'on li venien els seus coneixements? I per què, dècades després de la seva mort, Pepeta la Paisana continua formant part de la memòria de Tortosa? Per entendre fins a quin punt Pepeta la Paisana era coneguda i fins on arribava la seva fama, només cal escoltar el record d'un dels seus fills. Rafael Sol era un jove que va viure aquella realitat, però també conserva la imatge de la finca familiar plena de gent que arribava buscant ajuda de la seva mare.
2: Jo, de jovenet, doncs, hi havia molta gent a casa, a la finca que vivíem, i molts de cotxes i molta gent esperant en aquell carrer per anar buscant remeis perquè l'anella pogués ajudar el que sigués. Jo personalment directament no estava allí per treballar, en aquells moments treballava, era l'empresa que estava treballant, i el que sí que recordo és que l'era o la plaça que hi havia allí hi havia molts de cotxes, i sobretot a l'estiu matrícules inclús d'Andorra, franceses i suïsses que vinen doncs, a través d'algun familiar o algun altre. Havien tingut un problema, els havien portat allí en ella, doncs havia solucionat el problema i potser l'any següent tornaven a vindre, a donar les gràcies que s'havia solucionat el problema que tenien. I me'n recordo sempre diversos cotxes, m'estat aquest de cotxes i gent esperant en aquell carrer per anar a buscar el remei que li pogués donar a ell, el consell que pogués donar a ella per poder-la ajudar.
1: Aquella fama no es quedava només a Tortosa ni als pobles més propers. El boca a orella feia arribar a persones de llocs molt més allunyats. Algunes, fins i tot, feien un viatge

0: i recorda perfectament aquella imatge de la dona envoltada de persones que esperaven per poder-la visitar.
1: On jo vaig passar tota la meva infància, a l'hort de mons pares, on encara hi viuen. I, per tant, com a veïna era molt coneguda, però, claro, no només com a veïna, sinó que allí venia gent de tot arreu de Catalunya, de França i d'Espanya, de tot arreu. Sempre tenia aquella parra plena de gent des de molt pront de matí fins molt tard de nit, esperant a que pogués ser visitada per la paisana.
0: Però per aquí que Pedret, Pepeta no era només aquella veïna que veia envoltada de gent. També hi havia un record personal. De petit, ell mateix va acudir a Pepeta diverses vegades després de patir caigudes.
1: Quan nosaltres en Quico el Celi vam voler fer la cançó, pues a mi me tocava molt de prop. Jo la coneixia, a mi de minudet me va curar moltes vegades caigudes de canell, que en la bicicleta o per caigudes me la ficava al puesto. No li tenia que dir ni a quina mà era, si a la dreta o a l'esquerra. Ella ja m'ho adivinava.
0: La relació de Pepeta amb la gent del barri anava molt més enllà dels remeis. Era una dona molt coneguda i estimada, i encara avui el seu fill explica situacions en què persones que la van conèixer s'han emocionat simplement veient una fotografia.
2: Llavors, en aquella època, la gent se l'estimava molt. I a mi s'han posat gent davant de mi, s'han posat a plorar. Doncs veure la foto de la meva mare i d'un cas que veia un senyor de Tivenys, en aquest cas, que tenia de preparar el forn i per fer, van agafar un sac de farina i se va fer mal, que va quedar enganxat. En aquella època, això m'ho va dir si la seva dona m'ho va explicar, diu, veuràs, s'ensenya la foto de la teva mare. Vaig sentir la foto de la meva mare i va començar a plorar.
0: Tota aquesta memòria que avui expliquem també va arribar en forma de música. Quan Quico El Celio, el noi i el Mut de Ferreries van decidir dedicar una cançó a Pepeta la Paisana, Quique Pedret va tornar a parlar amb familiars i, sobretot, amb persones que havien passat per la seva consulta. I d'aquelles converses em va extreure una idea que acabaria sent clau en la cançó.
1: I allí te'n donaves compte de que aquella dona no només curava en les herbes, en les seues mans, sinó en el seu ànim. Ella dia, jo curo de gràcia de Déu. L'estima que tota la gent que havia passat per la seva consulta era, pues, infinita, era una estima que notaves en quan t'explicaven, pues, a mi me va curar això, a mi me va explicar això, a mi me va fer veure això.
0: Més enllà de les seves capacitats com a remeiera, el que va trobar Pedret en aquells testimonis va ser sobretot una història d'estima i de confiança. I la cançó volia conservar també una manera de viure que amb el pas del temps s'ha anat perdent. I tot este record va quedar condensat en una cançó. Una cançó que situa Pepeta en aquell paisatge d'Horta de Pimpí i de la Capelleta dels Reis i que contribueix de manera viva a mantindre la seva memòria.
1: Una cançó on, pues, diu, no? Paisana de nom, paisano remeix, pagesa per sort que tothom mereix, Capella dels Reis, Horta de Pimpí, baix la Parra Vella, que ha de fer bon vi. Pepeta la Paisana, sempre el nostre record. Paisana de...

0: De fer bon vi.
1: La cançó és una de les maneres com ha perdurat Pepeta la Paisana, però no és l'única. El seu record també és present en un monòlit al barri de Remolins i en una geganta que reprodueix la seva figura i que desfila sempre amb l'ogolafre de Remolins. El ple de l'Ajuntament de Tortosa també va aprovar per unanimitat dedicar a Pepeta la Paisana el tram final de l'Avinguda Felip Pedrell, molt prop de l'Horta de Pimpí. A l'agost es va instal·lar les plaques del nou carrer. Mari Lleixa és l'alcaldessa de Tortosa.
2: I que també pensàvem que era important incorporar-la dins del nomenclàtor de la nostra ciutat, que té també aquesta poca presència femenina. Igual que hi ha una zona molt propera en aquest espai dedicat a ella, que també vam dignificar al març de l'any passat.
1: Un carrer que porta el nom d'una dona que durant dècades va formar part del paisatge humà de Remolins. Pepeta la Paisana va morir l'any 1995, però el seu nom ha continuat passant de boca en boca, de generació en generació. En les històries dels que la van conèixer, en les fotografies que encara conserven algunes famílies, en la cançó, en una geganta, en un monòlit i ara també en una placa al carrer. Una manera de fer que aquella dona de l'Horta de Pimpí, que cada dia rebia persones sota la parra, continuï formant part de la memòria de Tortosa. Pepeta la Paisana, un nom que, dècades després, continua viu.

0: Hola, Anna. Us proposo un repte que avui voldria dedicar a un matemàtic alemany molt important, Carl Friedrich Gauss. Gauss va fer aportacions genials en pràcticament totes les branques de la matemàtica i en molts d'altres àmbits, en particular, per exemple, en astronomia i en geodèsia. Es diu que és el príncep dels matemàtics. Va néixer a Brunsvic el 30 d'abril del 1777. El proper any, precisament, farà 250 anys. I va morir a Göttingen el 23 de febrer de 1855. Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
1: Estàs escoltant Rambla 54, a Premià Mèdia.
2: Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
3: Hola, Anna, bona tarda, gràcies.
2: Gemma, avui parlem de debuts poètics. Tens amb tu algú que ha publicat el seu primer poemari, que es diu Crit. Ens el presentes?
3: I tant, ell és l'Adrián Salcedo, que és poeta, però també artista i crític cultural vinculat al Maresme. En el seu primer poemari, Crit, ens proposa diferents maneres de cridar, d'expressar allò que portem a dins i fins i tot també d'incomodar una mica el lector. Així que li donem la benvinguda al programa. Adrián, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Adrián, Crit és una obra que barreja allò íntim amb allò polític i que també juga amb l'experimentació, oi? Explica'ns a què va aquest poemari.
4: Ah, doncs el concepte del poemari, al final, és que cada poema, al final, té un crit. I aquest crit el que fa és, d'alguna manera, trenca la dinàmica de lectura que tenim normalment dels poemes, perquè normalment sempre busquem com un final alliberador, o busquem un final en què identificar-nos amb el poema. I d'aquesta manera, al final, li donem més atenció a si ens identifiquem o no, en si ens sentim emocionalment ajudats o ens sentim emocionalment alliberats, i de la manera de Crit el que farem és atendre més a les imatges que mostro, no? I si són artísticament belles o si són artísticament riques.
2: Uh-huh. Adrián, encantada de saludar-te. Una
4: Hola.
2: Cosa, això d'escriure poesia, d'on et sorgeix? Quan fa que ho fas? Perquè tu ets molt jove.
4: Uh-huh. A veure, ara ja en tinc 32.
2: Bueno, continua sent molt jove. Jo aquí en tinc 53, o sigui que guanyo per golejada, crec.
4: A veure, són molts motius. Quan anava a la secundària va ser més perquè la meva tutora de l'ESO, que era la Paola, del Santana, ella em va inculcar molt aquest sentiment i aquesta sensibilitat per la lectura, i sobretot la lectura de poesia. I després jo vaig anar llegint coses que m'agradaven a mi personalment, no?, que connectaven més amb les meves inquietuds i les meves... m'interessava molt trencar amb la poesia, amb el, diguéssim, artísticament, trencar i fer innovacions i diguéssim, desenvolupar la disciplina poètica. Uh-huh. I llavors, d'aquí també n'he escrit.
2: Que és una disciplina que t'obliga a treballar molt el llenguatge, potser més que la novel·la, no? Ho dic per
4: sí,
2: les formes, encara que vulguis ser rebel i trenquis coses, clar, t'obliga a unes formes que la novel·la potser et permet una mica més de laxitud.
4: Sí, tot i que la novel·la seria encara, jo crec, més complicat de trencar les dinàmiques que té, perquè jo encara no m'he endinsat en això, però jo sé que segurament sigui força més complicat. La poesia, al final, també tenim una trajectòria, sobretot a Catalunya, tenim una tradició de persones que trencaven molt i molt bé amb la poesia, no? I Papa Seid és un dels exemples. Però tenim molta tradició de poesia visual i molta tradició de poesia futurista. I és una cosa que a mi, almenys, doncs, m'ha ajudat també una mica a tenir més en el cap com puc trencar en la poesia. I no obstant això, amb la novel·la no ho tenim tan...
2: Tan fàcil, tan potser. O...
4: Fàcil, sí, sí.
3: Uh-huh. Explica'ns tot, també, Adrián... Ai, disculpa. Disculpa.
4: No, res, tot arribarà, però...
2: Uh-huh. Em sembla que està preparant la novel·la ja, Gemma? Uh-huh. No? Sí. O alguna cosa tens al cap, o no? O és una sensació equivocada?
4: Tinc moltes coses al cap.
3: Molt bé, doncs, si de cas, en breus en parlarem dels projectes a futur. Pel que fa al procés creatiu, com neix un poema teu, Adrián? D'una frase, d'una emoció, d'alguna cosa que veus pel carrer? Com s'origina, doncs, un poema des de l'inici, des de que el crees?
4: Tot s'inicia sempre des de l'experiència individual, o també col·lectiva, però des de l'experiència. Tot i així, lo diferent és el tractament que li fas, no? Però tot s'inicia sempre en una experiència, encara que sigui en un pensament, en una cosa que tu vius, en un sentiment, però després el que compta és com transformes aquesta experiència, això que has rebut de la realitat, com ho transformes, no? I com fas que sigui poètic.
3: Mm-hmm. Ets dels que hi posa molt la teva persona o com ets en els poemes? És a dir, doncs, ets un poeta que s'hi despulla emocionalment quan escrius o poses certa distància entre l'Adrián i el poeta?
4: No, jo crec que m'hi despullo força, eh? Al final, Crit també és una barreja entre coses íntimes, però coses íntimes a un nivell experimental i també coses, no sé com... com definir-les. La sinopsi diu polítiques, diu també hermètiques, però sí, jo trobo que sí que m'hi despullo força. Poso molt, molt de mi al final, i jo crec que sóc una persona també molt eclèctica i també divertida, eh? O sigui, tinc aquests rampells d'energia i de coses estranyes que provoquen molta diversió també.
2: Adrián, una pregunta. Tens el poemari a mà?
4: Doncs no.
2: Ara mateix no. Val, et anava a dir, perquè d'aquí darrere el vidre em diuen que llegeixi un poema, que llegeixi un poema. Però no, vull dir que els hi has generat curiositat.
4: Puc fer-ho, eh?
2: Pots fer-ho? Doncs vinga, un trosset curtet. No cal que sigui una cosa...
4: Però si em dones un segon...
2: Et dono tots els segons que vulguis. Estem parlant amb l'Adrián Salcedo, que com ens explicava molt bé la Gemma Palet, és un jove poeta que ha publicat Crit, que és doncs, el seu primer poemari, que també li preguntarem. Gemma, aquest poemari ve d'un premi, no?
3: Sí, efectivament, l'Adrián va rebre un premi l'any passat i doncs, podríem dir que aquest poemari es defineix sobretot perquè tracta temes socials, temes polítics, és la seva com forma de reivindicació d'aquestes qüestions més del nostre dia a dia, doncs amb aquest recull de poemes és la manera en la que ell s'expressa i crida, no?, entre cometes.
2: Exacte, exacte. Es diu Crit perquè ens ha explicat que tots acaben amb un crit. Adrián, no sé si hem guanyat prou temps perquè hagis localitzat el poema.
4: Sí, heu guanyat, sí.
2: Vinga, doncs, quan vulguis, el micròfon és teu.
4: Et sobrevolen tots els sentiments. I tu, que solament volies dir alguna cosa amb sentit, que fos amb el moment, et quedes allà, brillants lúmens, els ulls tancats, com una pluja d'estrella superior. La mort del moment és l'única bellesa que ens sorprèn. La mort del moment és l'única sortida.
2: Ostres, doncs potser sí que busques incomodar una mica el lector, no? Perquè és una mica dur, això de la mort del moment és l'única sortida.
4: Sí, a veure, i això no vol dir que l'experiència poètica sigui desagradable. Uh-huh. Incomodar moltes vegades és trencar la quarta paret, però en la poesia. I quan veiem una pel·lícula que el protagonista mira directament a càmera, moltes vegades és per deixar més clar un missatge, moltes vegades és perquè la persona que està veient la pel·lícula se senti més a dins d'aquesta pel·lícula. Llavors, jo també vull explorar altres formes de fer això, però en la poesia.
2: D'arribar a la gent, de colpir a la gent, no? De fer-la sentir malament, com deies tu, sinó de remoure-la d'alguna manera, no?
4: Sí, és una manera de dir, t'estic mirant, sé que estàs llegint aquest poema i vull que posis atenció a tot el que et dic, no? I no només a la sensació que et dona, que et produeix, sinó en altres formes d'experimentar el poema.
2: Per anar acabant, Adrián, deixa'm preguntar-te... la Gemma ho apuntava abans. Hem vist que lo de la novel·la no és un impossible. Quin és el pròxim crit de l'Adrián? En què estàs treballant ara?
4: En diverses coses. Ara mateix estic treballant amb la traductora Marta Pere Cucurell. Volem crear una associació d'amics de la poesia a Mataró. I totes aquestes experiències de poesia experimental, portar-les al públic i portar-les en viu i en tallers col·lectius. Volem donar una mica de personalitat poètica a Mataró, perquè el teixit cultural existeix, però no existeix la continuïtat, no? I jo crec que l'experimentació poètica és la via per aconseguir aquesta continuïtat. I això per una banda, que per cert necessitem una persona més, perquè per fer una associació sense ànim de lucre necessitem 3 persones.
2: Doncs fem una crida des d'aquí, la gent que ens escolta des de Mataró. Si hi ha algun interessat en la poesia, algun poeta que vulgui formar part d'aquest projecte, escolta'm, poseu-vos en contacte amb nosaltres i nosaltres us posem en contacte amb l'Adrián.
4: Seria meravellós, meravellós.
2: A veure si la ràdio fa la seva màgia.
4: A veure, sí, jo crec que sí. No, jo crec que hi ha molta gent que té ganes d'això i hi ha molta gent que es pot sentir emmirallada.
2: Doncs segur que sí. Gemma, Adrián, un plaer haver compartit amb vosaltres aquesta estona de poesia i reflexió a l'entorn de la creació poètica. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
3: Gràcies. Adéu.
4: Gràcies.
5: Hola, Jan.
6: Hola.
5: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
6: Esteu empostant.
5: No, esteu escoltant.
6: Vale, perdó. Esteu Esteu escoltant Rambla 54.
7: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.
2: Com neix un municipi? És una pregunta que algun dia aquí al Rambla ens hem de plantejar en genèric. No sé massa bé qui ens ho pot explicar, però farem una crida. De moment, avui ens quedem amb un origen concret, el de Santa Bàrbara, al Montsià. Per abordar-lo, cal fixar-se en unes construccions repartides pel seu paisatge, que són les Masades. Víctor Montecino Valls, ben tornat al Rambla.
8: Hola, gràcies, bé, és un honor. No sé si avui és a Rambla i avui el que farem, sempre que dieu ramblejar, avui potser masejarem.
2: Masejarem, no?
8: Sí, una miqueta.
2: Doncs aquestes masades, que són aquest origen, són evidentment anteriors al poble, no?
8: Doncs sí, perquè aquestes planes que complen el nostre territori eren precisament, o pràcticament estaven despoblades, i a partir de les primeres dècades del segle XVIII, cap als inicis, 1720-30, la gent procedent de municipis del voltant, sobretot de Tortosa, doncs començaven a ocupar aquestes terres, les posaven doncs en producció i llavors hi construïren cases, que eren aquestes masades. Al principi podien ser construccions molt humils, s'anaven ampliant llavors a mesura que les famílies prosperaven, i algunes van arribar a ser molt grans i fins i tot incorporaven un molí d'oli. Cap allà a meitat d'aquell segle, del XVIII, ja hi devia haver doncs prou gent vivint dispersa per que existís una petita ermita dedicada a Boreana, si endevines aquí.
2: A Santa Bàrbara, no?
8: Molt bé, premi, va, que et donarem un gomet d'estrella. Doncs sí.
2: I com passa d'aquestes cases escampades pel territori a tenir un poble?
8: Doncs és un procés, evidentment, gradual. A poc se va formant este nucli al voltant d'aquella església i llavors va creixent, especialment a partir d'aproximadament 1815. I és que viure al poble acabava tenint avantatges en seguretat, en serveis, i moltes famílies deixaven llavors les masades i feien cap a este nucli urbà. I hi ha una curiositat interessant aquí, i és que algunes masades se van començar a desmuntar perquè les famílies aprofitaven aquella pedra per a construir-se la casa nova al nucli urbà, dins del poble. Per tant, les masades podríem dir que d'alguna manera són doblement part de l'origen de Santa Bàrbara.
2: I tant. I Víctor, com era viure en una masada?
8: Doncs era una vida molt vinculada al camp, evidentment, i molt més autosuficient, ara ho he dit, que el que seria ara. Sí que tenien, doncs, cuina, el que podríem entendre per cuina, menjador, habitacions, però, clar, també hi havia corrals, espais per als animals, també havien de conservar els aliments i guardar-los, pou, i a vegades també inclús una sínia, i per als, com deia abans, no, les masades més grans, també el seu propi molí d'oli. I llavors, a partir d'aquí, la vida era molt diferent de la d'ara. S'havia de planificar llargament, tindré llenya per a l'hivern, oli, conserves, tomates penjades, carn preparada també per a durar, perquè, clar, no podies anar al poble com ara al súper, no? Cada vegada que necessitaves alguna cosa.
2: I avui aquestes masades encara es poden veure o visitar?
8: Sí, encara en queden moltes, tot i que algunes han desaparegut, motius com els que deia abans, que aprofitaven la pedra, altres s'han restaurat, algunes han quedat integrades dins del mateix poble. De fet, el Centre d'Estudis Planers, una entitat d'aquí al municipi, n'ha documentat més de 200, i una de les que ens permet conèixer les masades i, a més, el passat, és la Masada de Martí, que, de fet, per a nosaltres és el Museu de la Vida a la Plana o el Centre d'Interpretació de la Vida a la Plana. Al llarg dels anys s'han fet visites puntuals a diferents masades, tot i que cada vegada és més difícil accedir a algunes. I aquí també podríem parlar del Rijijiu, que és un festival que utilitza les masades precisament com a escenari per a propostes d'art contemporani. És una altra manera de posar en valor aquestes construccions i recordar que no són només cases antigues, sinó que expliquen d'on ve el poble.
2: Efectivament. Víctor, moltíssimes gràcies per portar-nos avui aquesta història al Rambla 54, una història que encara podem llegir en el paisatge de la Plana, com ens deies. Una abraçada i parlem aviat.
8: Gràcies a vosaltres, això espero. Anna i equip també, evidentment, que està al darrere.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Deixa'm explicar-te una cosa personal, perquè avui per mi és un dia trist, molt trist. Aquest matí m'ha arribat la notícia de la mort de la Mercè Capdevila, una donassa que per a molta gent és moltíssimes coses. Mare, àvia, mestra d'escola, ànima del Mercat de la Concepció de Barcelona, lluitadora i amiga. Fa 4 anys, amb l'Ivan, vam intentar engegar un projecte, el Veïnejant, que era una sèrie sonora de petits espais on escoltar les històries de persones anònimes excepcionals. Al final, la idea es va quedar en no res. O potser era la llavor d'aquest programa, Ivan. El cas és que sí, que vam fer un pilot d'aquell projecte i no vaig tenir cap dubte que amb qui l'havíem de fer era amb la Mercè. Avui hem rescatat aquell pilot com a homenatge. Mercè, gràcies per tant, i que la Terra et sigui lleu. Ens agrada veïnejar, per això us presentem herois que ho són a peu de carrer, els que lluiten pel bé després que soni el despertador.
9: Hola, Mercè.
10: Hola, què tal? Com estàs, Neus?
9: Fa molt de temps que no et veiem i et trobem a faltar.
10: Hombre, saps què passa? Que m'he jubilat.
2: Oh, ja, mira, Mercè Capdevila Noguer, 77 anys, Barcelona.
10: Jubilar-me m'ha costat, perquè el que m'ha costat més és no veure't a tu. Allò és que venies amb aquella il·lusió, explicant-me coses als Reis, quan anaves a l'escola. Jo això també ho trobo a faltar. Jo vaig arribar de fer de mestra quan ja tenia les 4 criatures, que com de joveneta ens vam quedar sense pare, som 7 germans i els 3 germans grans van haver d'ajudar la mare. Jo anava a escola a la tarda, a partir dels 11 anys, anava a l'acadèmia Porta, hores que deien que escola per a senyorites, feia el mateix, però no era com una escolaritat. I ajudar la mare al mercat. Em vaig casar als 19 anys i sempre em va quedar el coquet d'estudiar. I va haver-hi una oportunitat que va començar això de majors de 25 anys i quan vaig tenir la quarta criatura va sortir això i ho vaig fer. Com jo era l'edat que a mi m'agradava de primera etapa, que era de primer a cinquè, vaig pensar, ja ets gran, tens les quatre criatures, ho has pogut fer, trio el que m'agrada. La petita tenia un any i el gran en tenia 6-7 anys. Vaig pensar, mira, si puc anar fent substitucions per Barcelona, Cotrí, faré el que pugui. Em va servir molt perquè vaig anar en tres tipus d'escoles diferents i vaig aprendre molt, que era el que em va anar donant seguretat i que era el que jo volia fer. Amb tot això, a l'escola d'Ovella em van dir, tenim una plaça per aquest any. I l'any següent ja vaig quedar a l'escola d'Ovella. I vaig estar treballant allà 13 anys. Vaig estar fent primer, fins que per situacions familiars vaig veure... Jo també sempre deia que més als 50 anys jo no em veia en una escola. Em veia a l'escola fent un altre tipus de coses, però jo pensava que els nanos amb una certa edat necessiten un tremp i una manera de fer que jo no em veia. I vaig dir, bueno, ara ja tinc 50 anys, jo també sempre deia això, vaig deixar-ho i em va sortir una feina de vendre'm una botiga de roba de casa. Al cap d'uns anys, dos anys, tres anys, la meva mare es va retirar i com a casa el negoci era el mercat, una parada de 1902 que estàvem allà, érem la tercera generació i sempre hem viscut a la parada i m'ho estimava, jo m'agrada l'ambient del mercat, per tant que he fet tota una sèrie de feines, eh? Ja no tot hi he après i no estic molt contenta, però el que jo sí que em sento més, que he fet millor i que m'ho he treballat és el de mestre. I el que sí que m'ha servit molt és la pedagogia, perquè vendre no solament és entregar el gènere, sinó ensenyar què era aquell producte i anar ampliant. I després vaig pensar de moure'm amb ambient de cuiners, de restaurants, de buscar productes per aquest restaurant, anar a veure els productors, anar als grangers, a veure com criaven, anar a França, a les fires de l'alimentari a París. Vaig arrencar molt el del foie, del magret, del confit, de l'ànec, de les polardes, dels capons, que aquí ja hi havia una tradició, però era ampliar. I, verdaderament, penso que els estudis i el que he fet, vaig aplicar-ho a la parada del mercat. Hi havia molts pares de l'escola que em van venir a veure i dèiem, quan ens deien que estaves al mercat de la Concepció, dèiem, la Mercè, sí, és una mestra. Jo treballant moltes hores al mercat és un altre desgast, perquè si la pifiava, que podia ser? Que m'havia equivocat amb la compra i havia fet malbé 50 pollastres. Però el valor de 50 pollastres no és de no haver entrat en una criatura, que això no t'ho permets. I això, psíquicament i físicament, canvia molt, canvia molt. És un altre tipus d'escola, el mercat. I una altra cosa que m'ha agradat, perquè jo quan era petita, a l'ambient del mercat i la gent de plaça era l'ordinària, la que no era culta, hi havia una humanitat dintre, a la gent senzilla, però el que havien arribat a lluitar. I una altra cosa que penso que el mercat han sigut pioneros amb el treball de la dona. Al resta d'Espanya els mercats tots són homes. Aquí a Catalunya són dones. I llavors no hi havia permisos per criatura. Jo, ma mare, als 15 dies ja treballava. I a mi amb un cabasset em posava darrere el taulell i em donava el pit. I a les 6 del matí, a les 5, tant si era estiu com hivern. Ara se parla molt de la dona. I amb això penso que el mercat donava una imatge de que la dona tirava endavant. Anècdotes molt bones. N'hi ha una que va ser boníssima, que era un nano molt llest, molt viu, però no li agradava gens sortir a la pissarra o exposar. I pensava que tenia un llenguatge que podia arribar molt bé. I sí, explicava, però quan acabava deia, no m'ha agradat gens. Amb tot això, quan vaig anar al mercat, que es va fer les obres i es va trasladar al passeig Sant Joan, em ve aquesta alumna, periodista, i diu, va, que m'has de fer una entrevista, li vaig dir no, no. I diu, ah, noia, tu em feies sortir la pissarra, jo et faré sortir a la pantalla. I vaig dir, ara sí que m'has enganxat. Diu, jo ho esperava, això. Jo...

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. El president Salvador Illa ha dit que espera que l'expresident Carles Puigdemont sigui present en el següent debat de política general, perquè s'haurà aplicat l'amnistia. Justament aquesta tarda ha començat el debat de política general al Parlament. L'escoltem.
3: Com a president de la Generalitat de Catalunya, vull que en el proper debat que tinguem en aquest Parlament comptem amb la presència del president Puigdemont. Vull que el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, vegi restituïts els seus drets de participació política i cívica. Vull que la resta de diputats encara encausats, els senyors Lluís Puig i Josep Maria Jové, també se'ls apliqui l'amnistia tal com la va concebre el legislador. I així, el conjunt de ciutadans que n'han de ser beneficiaris i que encara no n'han vist que els hi sigui aplicada.
2: Precisament l'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretaria general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, pel delicte de desobediència per l'organització de l'1 d'octubre que va arribar al Tribunal Suprem. Rovira no va arribar a ser jutjada ni empresonada perquè el maig del 2018 va fugir a Suïssa. Va retornar el juliol de 2024 i se li van retirar tots els càrrecs. Encara seguint amb aquest debat, el president Salvador Illa acaba de proposar la creació d'un fons d'ajuda a l'emergència habitacional, dotat amb 25 milions per les persones que es troben en situació vulnerable, dit, i les que no puguin pagar el seu pis. Ho desenvoluparem en propers butlletins. Per cert, parlant de vulnerabilitat, el Consell de Ministres ha aprovat un reial decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Ha prorrogat el descompte dels combustibles i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que es van activar, recordem, fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra entre els Estats Units, Israel i l'Iran, i ara s'allarguen fins al 31 de desembre. Escoltem Carlos Cuerpo, vicepresident i ministre d'Economia.
4: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión. Y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual para minimizar también, por supuesto, el impacto presupuestario, el coste de estas medidas.
2: I Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid, dimecres passat ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble Urbagestión i tornarà al seu domicili quan tingui l'alta hospitalària, segons ha confirmat el Sindicat de Llogateres de Madrid. I darrer apunt sobre els aiguats d'avui que recorren Catalunya. La Ronda de Dalt està reoberta parcialment en sentit Llobregat després que s'hagi tallat a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron per inundacions. Ara hi ha un carril obert també a Canyelles.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa ha anunciat al debat de política general la creació d'un fons dotat amb 25 milions d'euros per ajudar a vulnerables en situació d'amenaça de desnonament. Amb aquest fons el govern podria comprar el pis de la persona amenaçada perquè no l'hagi d'abandonar.
3: Creem un nou fons d'emergència habitacional. Un fons específic per ajudar a les persones que es trobin en una situació d'amenaça per desnonament degut a la seva situació de vulnerabilitat. Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei, tinguem a punt un fons específic amb el que, un cop esgotades totes les altres vies, podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar. Dotarem aquest fons d'inici amb 25 milions d'euros.
2: El govern a més oferirà la compra conjunta d'habitatges a ciutadans majors de 40 anys perquè que no puguin fer front a una hipoteca. Dotarà aquest programa en 100 milions d'euros. I no deixem l'habitatge perquè el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa avui que el decret d'habitatge que ha aprovat el Consell de Ministres no tindrà resultats. Considera que el govern espanyol no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no ha desencallat en 8 anys.
4: Luego, con el primer partido del nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
2: L'Ajuntament de Sabadell investiga un regidor de Vox per simular un tret al clatell al ple municipal a una persona del públic. Es tracta del regidor César Gil. En un moment en què es debatia una moció sobre la situació a Ceuta i l'acció va quedar enregistrada per les càmeres de l'Ajuntament que retransmetien la sessió. En revisar-les, l'alcaldessa Marta Ferrés ho ha qualificat de gest indigne, immoral i alertat que buscaran totes les opcions legals per aplicar el règim sancionador. També han dit que ho faran els comuns en considerar que el gest anava adreçat a una assessora del partit. I l'episodi de pluja es perd intensitat, però es manté l'avís per xàfecs intensos al litoral i prelitoral central i nord de Catalunya. Fins al vespre, el PAINUNCAT continua activat. Hem arribat avui a un màxim de 97 litres per metre quadrat a Canaletes, al Penedès, i 94 en 3 hores en aquella mateixa zona. I ha obert les seves portes la 44a edició de la Fira Libera al gran recinte de l'Hospitalet de Llobregat. 250 expositors de 19 països amb 9.000 professionals.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
2: Salvador Illa anuncia un pla inèdit perquè majors de 40 anys puguin comprar un pis a mitges amb la Generalitat. Jordi Fortià.
3: L'habitatge ha centrat el discurs de Salvador Illa en el debat de política general que ha arrencat al Parlament aquest dimarts a la tarda.
4: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí no.
2: El govern espanyol aprova dos decrets amb mesures per l'habitatge que es votaran divendres al Congrés.
3: El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació, una amb les mesures que exigeix l'Esquerra i una altra amb demandes que tenen més consens. Isabel Rodríguez és la ministra d'Habitatge.
5: Para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad.
2: Les pluges acumulen ja més de 60 litres al Gironès i localment a la costa alta empordanesa i provoquen les primeres incidències.
3: Tot plegat després que el front hagi provocat inundacions al Penedès i a l'àrea de Barcelona aquest migdia. Des de Protecció Civil es demana encara màxima prudència. Imma Soler és la subdirectora d'Emergències.
6: Seguim demanant aquesta prudència, seguim demanant aquest manteniment de vigilància de tot el que són els desplaçaments, les activitats a l'exterior, vigilar els punts per on passi aquesta intensitat en el moment en què passi, doncs, de ser coherents amb les activitats que tinguem que fer, que s'adecuin a com està la situació meteorològica, informem-nos molt bé, seguim amatents de la previsió meteorològica avui durant tot el dia i també sobretot d'aquells moments que puguin haver intensitat.
2: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
3: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
2: Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
7: Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
8: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
2: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet, es troba immers en la disputa de la segona jornada de l'Eurolliga.
9: Els d'Alexander Sekulic estan jugant ara mateix a Dubai en un duel que enfronta els culers amb el seu exentrenador, Xavi Pascual. Al descans, de moment, males notícies pel Barça, que perd per 52-37.
10: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim plana de serveis, connectant ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i amb possibles o no afectacions per la pluja. Sílvia Del Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments hem de dir que ja s'ha restablert la circulació, per exemple, l'AP7, la Ronda de Dalt, que presentava problemes a la zona de Vall d'Hebron, on s'ha hagut de tallar totalment la via, i ara mateix tenim molta mobilitat en tots sentits de la marxa en aquesta Ronda de Dalt, però també la del litoral. També per problemes d'inundacions a la P7, ara sí, a Badia del Vallès, en sentit Tarragona, hi ha hagut molts problemes, molta congestió, ja se circula amb normalitat, no hi ha cap tram inundat, però són 9 quilòmetres de l'altitud i també afecta, per exemple, el seu lateral, la B30, a Badia en sentit Girona i a Cerdanyola en sentit Tarragona. També problemes, per exemple, la C33 i la C58 per accedir a l'àrea metropolitana i ara mateix, per exemple, tenim tallada per inundacions la C66 entre Forallac i Torrent a Girona i també, per exemple, tallada per un accident la C61 a Vallgorguina. Per tant, situació complexa i us demanem que no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Salvador Illa anuncia un pla inèdit perquè majors de 40 anys puguin comprar un pis a mitges amb la Generalitat.
3: L'habitatge ha centrat el discurs de Salvador Illa en el debat de política general que ha arrencat al Parlament aquest dimarts a la tarda. També ha anunciat la creació d'un fons específic per, quan no quedi més altre remei, comprar els pisos on viuen persones vulnerables amenaçades de desnonament. S'hi destinaran 25 milions d'euros ampliables en un futur. El president també ha defensat els decrets aprovats avui al Consell de Ministres, un doble decret que, a priori, compta amb el suport de Sumar, però que encara haurà de passar el tràmit del ple del Congrés convocat per aquest divendres.
0: De moment, Junts assegura que està a l'espera de llegir la lletra petita per assegurar el seu vot. De seguida en parlarem ara, però anem al ple del Parlament, on, com dèiem, l'habitatge ha centrat bona part del discurs de Salvador Illa. Mont Carvajal.
4: El president Illa ha assegurat que estem en una crisi de país a causa de l'habitatge i per això s'han de prendre més mesures. I ha anunciat una mesura pionera i és que gràcies al Codi Civil Català la Generalitat oferirà a majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitja el ciutadà durant 50 anys. Estarà dotat amb 100 milions d'euros. L'altre anunci és un fons de 25 milions per quan no quedi més remei, ha dit, comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya.
5: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
4: Illa ha assegurat que Catalunya està millor ara que fa 2 anys i que en la Catalunya retrobada, ha dit, vol que Puigdemont torni.
5: Com a president de la Generalitat de Catalunya, vull que en el proper debat que tinguem en aquest Parlament comptem amb la presència del president Puigdemont. Vull que el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, vegi restituïts els seus drets de participació política i cívica. Vull que la resta de diputats encara encausats, els senyors Lluís Puig i Josep Maria Jové, també se'ls apliqui l'amnistia, tal com la va concebre el legislador.
4: Ha proposat un debat per retornar el reconeixement i l'autoritat als mestres i ha anunciat una conferència de regions per la democràcia al novembre.
0: Gràcies, Mont. Tot plegat després que aquest migdia el Consell de Ministres hagi aprovat finalment 2 decrets per l'habitatge. És l'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins l'últim minut que ha comportat l'inici amb 1 hora de retard del Consell de Ministres per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz.
3: Per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, un dels 2 textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició. L'altre aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícil d'aprovar-se al ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà aquest mateix divendres.
0: Carina Bebe.
6: Si aquest paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 els desnonaments de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. Al segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Escoltem Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que està desgranant a aquesta hora tots els punts d'aquesta
7: acord. Marcha para paliar esta crisis de vivienda y estaba faltando un consenso y un acuerdo político y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy después de este esfuerzo que hemos hecho para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad. Y además vamos a tratar de que este texto vea la luz lo antes posible, llevando su convalidación también de manera inminente al Congreso de los Diputados con la previsión de que se celebre un pleno extraordinario el próximo viernes.
6: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport als grups d'aquestes mesures que considera més urgents d'aprovar aquest divendres, com sentíem que deia Isabel Rodríguez en aquest ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen.
0: Tot i això, l'acampada de la Puerta del Sol critica la divisió de mesures en dos decrets i no descarta seguir.
3: Les portaveus han advertit que si no s'aprova un únic text, qualsevol altra cosa serà un decret farsa i han dit que no faran cap valoració fins que no vegin la lletra petita. Des de Barcelona, la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha explicat la defensa que fan dels contractes de lloguer indefinits. Ha aclarit que són una realitat a països del nostre entorn, a Europa.
8: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
0: I el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa que el decret d'habitatge no tindrà resultats.
3: Considera que el govern espanyol no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un reial decret. Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
9: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
0: I enmig d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona nom al decret Mari Carmen hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, malgrat la pressió ciutadana i la sol·licitud d'ajornament de serveis socials.
3: En concret, el d'una família amb una persona que té una discapacitat i que feia 11 anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
10: En Jordi i la seva família han hagut de deixar el seu pis a la Ronda de Cerdanya de Mataró aquest matí. Finalment, el jutge ha pres la decisió d'executar el desnonament previst per aquest matí després de pràcticament 2 hores d'un ampli desplegament policial i d'una reunió de mitja hora entre els inquilins i la comitiva judicial a l'interior de l'habitatge. Un desnonament que s'ha acabat produint malgrat la sol·licitud d'ajornament dels serveis socials de l'Ajuntament de Mataró.
11: Jo pagava menys de l'alquiler perquè no me llegava a pagar tot l'alquiler. Si pagaba todo el alquiler pidiendo a gente o a amigos o lo que sea, es que no podía. No comíamos, no pagábamos, ¿qué hacíamos? El colegio de mi hijo.
10: Serveis socials de l'Ajuntament de Mataró ha posat a disposició de la família una estada de 3 nits en un hostal, tot i que la família ho considera insuficient. D'altra banda, aquest dimarts al matí hi havia previst un altre desnonament, en aquest cas al barri de Cerdanyola, que ha estat aturat.
0: I el Consell de Ministres també ha aprovat un altre reial decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra d'Estats Units i Israel contra l'Iran i que ara s'allarguen fins al 31 de desembre d'aquest any. Maite Polo.
12: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
13: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección tensión durante estos momentos de mayor tensión, y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
12: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
0: Un escut social que es manté davant la inflació creixent, que el mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada, impulsada pel preu dels carburants.
3: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes, fins al 3,1%.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Les pluges acumulen ja més de 60 litres al Gironès i localment a la costa alta empordanesa i provoquen les primeres incidències. Els bombers han atès aquesta tarda més de mitja dotzena d'avisos per acumulacions d'aigua amb afectacions a Cassà de la Selva i Girona.
3: Aquesta tarda les precipitacions s'han desplaçat cap al nord-est del país i han descarregat amb força comarques gironines. El Gironès i el Baix Empordà s'ha superat el llindar de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís d'alerta a Campllong, al Gironès, on una riera podria desbordar.
0: Anem, en qualsevol cas, fins a Girona en directe per saber quina és la situació ara mateix. Televisió de Girona, Marc Vives, bona tarda.
14: Bona tarda. Doncs sí, ja al matí han caigut els primers ruixats, però realment el gruix ha estat de les 2 a les 4 de la tarda. De fet, Protecció Civil ha elevat l'alerta de perill molt alt de 6 sobre 6 al Gironès i al Baix Empordà. En algunes poblacions, com comentàveu, Cassà de la Selva s'ha arribat als 105 litres per metre quadrat, mentre que Llagostera i Fornells de la Selva han caigut 90 i 80 litres, respectivament. És a dir, l'aigua ha travessat Llagostera i Cassà, on ha deixat registres de 100 litres, i l'episodi després s'ha creuat les Gavarres fins a la Bisbal d'Empordà, on ha descarregat amb força entre 90 i 100 litres per metre quadrat, ja avançada la tarda. Per tant, unes pluges que han afectat durant el dia les comarques gironines s'han passat ja fins a les Gavarres, però a hores d'ara ja hem pogut treure el paraigües perquè ara mateix es veuen les primeres clarianes.
0: Moltíssimes gràcies, Marc. Cap al migdia, això sí, les tempestes han impactat de ple a Barcelona i l'àrea metropolitana, amb trens suspesos, parades de metro inundades i vols cancel·lats pels aiguats, que deixen més de 100 litres per metre quadrat.
3: La Ronda de Dalt de Barcelona s'ha tallat durant més de 2 hores a l'altura de la Vall d'Hebron per inundacions. A la tarda s'ha pogut anar reobrint paulatinament. Les pluges han deixat imatges de carrers i carreteres totalment inundades en municipis de diverses comarques i també rius i rieres desbordats o que superen el llindar màxim, sobretot a l'Anoia i al Penedès. No hi ha hagut, però, danys materials ni personals, tot i que a Gavà, al Baix Llobregat, 2 persones han hagut de ser rescatades d'un cotxe que s'arrossegava a l'aigua.
0: Doncs anem a saber també què ens espera les properes hores. Luismi Pérez, bona tarda.
15: Bona tarda, senyora. Escombrada de tempestes que aquesta tarda han acabat arribant a molts indrets de Girona. De fet, només d'aquesta tarda, gairebé 74 litres per metre quadrat a Celrà, n'han caigut 86 a Llagostera, 47 a Girona, al barri de Fontejau, o 47 també tant a Verges com en el cas de la Bisbal d'Empordà, després d'aquestes molt fortes tempestes del matí del migdia, que ja havien deixat 111 litres per metre quadrat en el cas del barri del Rectoret a Barcelona, també 106 a Sant Pere de Riudebitlles o 105 a Sant Pau d'Ordal, 94 litres, per exemple, a Cerdanyola del Vallès. Encara a les immediates hores, fins aquesta mitjanit, tindrem algun xàfec intens a la Costa Brava, també a l'Ebre, a l'interior de l'Ebre, o cap al Prepirineu de Lleida, en el cas del Solsonès. Demà una situació ja més tranquil·la, amb núvols enganxats al matí, sobretot a la Costa Brava, i tarda d'algun xàfec al Prepirineu i cap a l'interior de l'Ebre, però sempre amb molta xafogor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen al món local. Esther Minguell.
16: Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
17: Tenir dades d'absentisme és fonamental, és l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
16: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que homologui els criteris. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
18: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme que fem a la ciutat de Girona, des de la intervenció del centre educatiu fins a la coordinació amb altres agents, serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, l'equip d'educació, fins i tot a intervencions més punitives des de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
16: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
0: L'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat aquest matí l'adjudicació del servei d'abastament d'aigua de 8 municipis durant els pròxims 25 anys. Una decisió que arriba després d'un llarg procés de licitació i que ha generat discrepàncies entre les administracions i diferents entitats. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
19: La concessió afecta municipis com Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei o Ripollet i és per un període de 25 anys. Aigües Vida qüestiona que s'hagi tirat endavant la licitació i recorda que un informe de l'AMB del 2022 apuntava que la gestió pública era l'opció més adequada, sostenible i eficient. Així ho denunciava Dante Masquio, portaveu d'Aigües Vida.
20: L'AMB mai ha fet públic aquest informe i el govern socialista el que ha fet és deixar-lo amagat en un calaix. I per tant, nosaltres avui publiquem aquest informe perquè sigui accessible per a tota la ciutadania i la premsa i perquè puguem comprovar que el model públic és el més eficient.
19: La plataforma reclama que es reconsideri el model i alerta que la concessió podria acabar als tribunals. També s'hi ha mostrat contrari el conseller delegat d'Acció Climàtica, que ha advertit que un eventual procés judicial podria allargar la transició. En cas que la licitació quedi suspesa, el concessionari tampoc podria executar el servei. Per això, les veus contràries demanen aturar l'adjudicació en un context en què consideren que l'aigua és un recurs estratègic il·limitat.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Més coses. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica reforçarà a partir de dijous 1 d'octubre la línia d'autobús interurbà C1 que connecta Castellà del Vallès amb Sabadell, que comportarà una freqüència de pas de 8 minuts dels combois en hores punta. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
21: Amb aquesta millora, la línia operada per Moventis i amb servei de dilluns a divendres incrementarà l'oferta de 89 a 103 expedicions diàries entre tots dos municipis. Així mateix, es reduiran les freqüències en hores punta, amb un pas cada 8 minuts entre les 7 i 3 quarts de 10 del matí i entre les 2 del migdia i 2 quarts de 8 del vespre en sentit Sabadell. Segons ha anunciat aquesta tarda la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López, s'ha prioritzat la connexió de Sabadell amb l'estació de tren de Plaça Espanya.
22: I per tant el que fem és incrementar l'oferta, però especialment en direcció cap a la Plaça Espanya. És a dir, repartim aquest recurs extra per tal de poder millorar molt la connectivitat amb Plaça Espanya i a la vegada mantenir una oferta sobrada per poder anar fins al centre de Sabadell.
21: L'actuació comporta una inversió anual de gairebé 154.000 euros i s'emmarca en el segon pla de xoc del bus interurbà. L'any passat, la línia C1 va registrar més de 1,2 milions de viatgers.
0: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
23: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
1: concurs.
4: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
23: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de pulseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.
0: I el Premi Planeta escalfa motors una mica més de 2 setmanes abans de la nit, on es coneixerà el guanyador del Premi Literari millor dotat de les lletres en castellà. Avui s'ha conegut que la 75a edició del Guardó ha batut el seu rècord de participació.
3: En total s'hi han presentat 1.424 originals, la major part provenen d'Espanya, més de la meitat, i de la resta, una gran proporció són obres d'autors provenents de l'Amèrica del Sud, prop de 400. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà el proper dia 15 d'octubre en una gala que es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Des de les 6 de la tarda el Barça de bàsquet està jugant partit d'Eurolliga a la pista del Dubai. Ara mateix falten 2 minuts per acabar el tercer quart i els d'Alexander Sekulić estan perdent per 74-56. Kabengele amb 14 punts i Bacon i Wright amb 12 estan sent un mal de cap pels blaugranes, que tenen a Gibson amb 12 punts com a màxim anotador. Qui també té competició europea, però demà, és el Kitsanas Manresa, que s'enfronta al PAOK de Salònica. Després de la derrota a la pista del Bilbao en l'estrena a l'ACB, el conjunt vegenc buscarà fer un bon paper a la sempre difícil plaça grega. Diego Campos recupera Timmy Allen, però tindrà les baixes de Pierre Oriola i Hugo Benítez. El tècnic admet el potencial del rival.
3: Sapiguem de la dificultat, del nivell de l'equip, però no és qüestió de plorar. És qüestió de que és un repte, hem de jugar molt millor que el dissabte, sabem que podem fer-ho, sobretot defensar bé la transició, l'1-1, que hem estat dolents en algunes situacions que han anotat molt fàcil i després en la defensa del perímetre, que hem d'entendre que no podem jugar al fight en aquest nivell. Si no tens la mà arriba en el moment adequat, te la fiquen en la cara.
2: En handbol, el Barça ha apallissat el Montada marroquí per 51-15 en l'últim partit de la fase de grups del Mundial de Clubs. Dani Fernández, amb 12 gols, ha estat el màxim golejador blaugrana. L'escoltem.
4: Sí, a part de la victòria també era l'objectiu principal avui, sortir concentrats, evitar qualsevol tipus de tonteria. Al final, si no vas 100% en aquests partits i aquest risc de lesió que hem evitat, i també objectiu complert per aquesta part. Sí, crec que també és important en aquests partits mostrar respecte per la competició i pel rival. Crec que hem fet molt bona feina. També la gent que necessitava minuts i rodatge ha aprofitat el temps molt bé. Així ens ajuda a tots per poder estar preparats el dijous de cara a la final.
2: Precisament demà a les 7 de la tarda el Barça jugarà aquesta final del Mundial contra el Veszprém hongarès. En futbol, el Barça femení ja és a Roma, on demà disputa la segona jornada de la Lliga de Campions a 6:45 de la tarda contra la Roma, les de Pere Romeu, que volen sumar la segona victòria en 2 partits a la màxima competició europea. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta rebrà demà el Marsella en la final de la Supercopa d'Europa a la piscina de Sant Sebastià. L'últim precedent d'aquest la competició és favorable pels barcelonins, perquè el 2014, quan van guanyar l'única Supercopa, també van jugar el duel decisiu a Barcelona. I per acabar, l'Ali, actualitzem el resultat del Barça a Dubai, que continua perdent en aquest cas per 76-58.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí. Vine al concert inaugural de l'OBC.

la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dimarts 29 de setembre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Mollà, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès.

0: I arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que la C-59 entre Mollà i Castellterçol se situa en el tercer tram de Catalunya amb més accidents per xoc amb animals. Caldes de Montbui projecta un complex fotovoltaic al polígon de la Borda per reduir al màxim la factura de l'enllumenament públic. L'entitat ecologista ADENC alerta que les obres de la C-59 entre Caldes i Palau mantindran els autobusos atrapats a les retencions.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: I comencem l'edició d'avui dimarts 29 de setembre explicant-vos que la C-59 entre Mollà i Castellterçol s'ubica en el tercer tram de Catalunya amb més accidents per xoc amb animals. En els últims 4 anys sumen 130 accidents, ens ho explica en Jordi Givert.
2: A Catalunya es registren cada dia una mitjana de 15 accidents de trànsit per xoc amb animals, una xifra que ha crescut un 50% en els darrers 5 anys i on el porc senglar protagonitza més del 60% dels impactes. Tal com recull el diari El 9-9, al Moianès la situació és especialment crítica. La comarca acumula 537 accidents per aquesta causa en els últims 4 anys, amb la carretera C-59 entre Moià i Castellterçol com el tercer tram de tot el país amb més sinistres registrats pels Mossos d'Esquadra, acumulant 130 col·lisions. Durant l'any 2025 es van comptabilitzar 104 xocs amb fauna al Moianès, tenint l'octubre com el pitjor mes amb 20 sinistres i on la C-59 va concentrar 17 actuacions policials, principalment en els punts entre Castellterçol i Moià, on no hi ha la tanca cinegètica instal·lada en l'última reforma de la carretera. En els primers 6 mesos d'aquest 2026, de gener a juny, la comarca ja sumava 53 accidents, dels quals 13 s'han produït a la C-59. Des del Departament de Territori assenyalen que caldrà més temps per avaluar l'impacte real de les noves tanques i passos de fauna instal·lats a les vies des del juliol del 2025.
0: L'Ajuntament de Caldes de Montbui ha presentat el projecte

0: Projecte per un nou complex fotovoltaic al polígon de la Borda, que permetrà doblar la producció d'energia solar en espais municipals. La instal·lació, dotada d'un gran sistema de bateries d'emmagatzematge, posicionaria el municipi com a pioner en l'autoconsum col·lectiu. Les obres tenen un pressupost de gairebé 1,9 milions d'euros, dels quals 1,2 milions seran finançats per la Diputació de Barcelona. A més de la generació energètica, el projecte permetrà asfaltar el solar actual per habilitar 238 places d'aparcament sota pèrgoles solars i instal·lar una electrolinera municipal. L'alcalde de Caldes, Isidre Pineda, destacava l'impacte d'aquesta infraestructura en la gestió dels recursos.
1: I és el fet de, amb aquesta energia, perquè farà molta energia, gairebé un megawatt, podrem seguir treballant i desplegant el projecte de la Cel de Caldes amb l'emmagatzematge de l'energia que es farà a través d'unes bateries, que, per dir-ho d'una manera molt senzilla, voldrà dir que l'energia que acumulem durant el dia la podrem gastar durant les nits en l'enllumenat públic del nostre municipi. Això és un tema d'eficiència, però és un tema de sostenibilitat i de reducció de recursos públics. Evidentment, també ens permetrà poder seguir fent iniciatives com el de ampliar la comunitat energètica local de Caldes o, per exemple, crear una xarxa de carregadors públics, una electrolinera, que també és una de les qüestions que presentarem més endavant, la manera com ho farem a través de la comunitat energètica.
0: Amb aquest projecte, la comunitat energètica local, la CEL, passarà d'1,2 a 2,2 megawatts de potència instal·lada. La clau del sistema serà la incorporació de bateries de liti, ferro i fosfat d'un megawatt de capacitat que permetran reduir el cost anual de la llum dels fanals dels 250.000 euros actuals a només 60.000. El regidor d'Acció Climàtica, Jordi Martín, detalla com s'aprofitarà aquesta electricitat emmagatzemada durant els moments de màxima demanda a la xarxa.
2: I aquestes bateries ens permetran una cosa que és molt xula, que és la possibilitat de, al vespre, quan tenim l'increment de consum energètic d'electricitat, per què? Perquè és quan totes les persones arribem a casa i, per tant, encenem llums, ens posem a cuinar, etc. El que s'anomena el bec d'ànec, que és un gran increment en la corba de consum de l'electricitat, nosaltres, amb aquestes bateries, el que podrem és injectar energia a la xarxa. Per tant, novament, estarem treballant per la sostenibilitat. Injectar aquesta energia ens permetrà, fent uns càlculs que hem fet per fer-ho gràficament, tenint en compte que ja portem a l'Ajuntament de Caldes de Montbui molts anys treballant el fet de canviar tots els fanals que tenim de l'enllumenat públic a LED i telegestionat, que això també continuem sent molt singulars, perquè no hi ha molts ajuntaments que ho tinguin, això. Per tant, ser el màxim eficients possibles.
0: Aquesta setmana es tanca el termini per a la presentació d'ofertes de licitació de les obres. La intenció de l'Àrea d'Acció Climàtica és començar els treballs durant el primer trimestre del 2027, amb un termini d'execució previst de 8 mesos. L'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura, l'ADENC i la campanya contra el Quart Cinturó reclamen un canvi radical en la planificació de la mobilitat al Vallès. I és que després de reunir-se amb el nou director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, l'entitat ecologista ha posat l'alerta en el disseny de les obres que s'estan executant a la C-59, entre Caldes i Palau. Segons denuncien, la pèrdua de la línia segregada en arribar a les rotondes de Can Valls i Palau farà que els autobusos continuïn patint les mateixes retencions que la resta de cotxes. Toni El Talló és membre de l'ADENC i ens explica que aquesta manca de prioritat fa que la població triï el vehicle privat.
3: La qüestió és que tots sabem que si un usuari, una persona que està utilitzant el vehicle privat i que podria estar utilitzant l'autobús, veu que l'autobús arriba a la cua igual que ell, no estarà temptat d'acudir al transport col·lectiu. En canvi, si veu que el bus passa pel seu costat i mentre ell està aturat encara en passa un altre i potser un altre, sí que s'acabarà plantejant que potser li sortiria a compte canviar el seu hàbit. Aquí el principal problema que tenim és que partim d'una interpretació diferent des de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat i la que tenim nosaltres, però l'altre element important és que això funciona en relació a Barcelona, però, com em dèiem abans, el principal forat que tenim en transport col·lectiu en l'àmbit comarcal és el transport col·lectiu. I, per tant, mentre no tinguem una bona xarxa de transport col·lectiu en el Vallès en general, serà molt difícil que els que, fins i tot nosaltres, no, membres d'entitats com ADEN i la campanya contra el quart cinturó, no tenim alternativa pràcticament a alguns desplaçaments, no tenim una alternativa en transport col·lectiu, necessitem, és a dir, estem obligats a utilitzar el vehicle privat.
0: Aquesta manca d'aposta decidida pel transport col·lectiu a la comarca, segons l'entitat, està lluny d'assolir les fites fixades al Pla Específic de Mobilitat del Vallès, aprovades l'any 2021. Les dades oficials revelen que la quota de transport públic a la zona amb prou feines ha augmentat un punt percentual i que les emissions de CO2 continuen augmentant en lloc de reduir-se.
3: El problema que tenim és que amb aquests anys d'aplicació del Pla Específic de Mobilitat del Vallès hem millorat només un 1%, la qual cosa vol dir que estem molt lluny de uns objectius, no només en transvasament modal, és a dir, en repartiment, com es reparteix la gent, quin mitjà prioritàriament utilitza, sinó també en emissió de gasos d'efecte hivernacle. En caràcter general, s'havia d'aconseguir una reducció del 6% i en aquests moments estem encara amb un increment que s'acosta al 9%. És a dir, que hi ha molts punts de diferència i, per tant, vol dir que els objectius del pla no s'estan complint.
0: Més enllà del tram sud de la C-59, l'ADEC manté oberta la seva oposició als projectes d'asfaltat i recorden que estan pendents de la resolució al contenciós que van presentar per les obres de la variant de Sant Feliu de Codines, previstes per començar aquesta tardor.
3: Vam presentar un contenciós administratiu contra l'aprovació de l'estudi d'impacte ambiental i del projecte executiu. La presentació d'aquest contenciós no comporta la suspensió de l'inici d'obres, no? Però sí que és veritat que ens podem trobar en una situació que s'hagin iniciat les obres d'aquí un temps i que ja podria arribar a haver-hi una sentència favorable al que nosaltres demanem, que és que bàsicament la tramitació que va utilitzar la Generalitat en el seu moment per tirar endavant en aquest projecte era una tramitació que estava fent frau de llei.
0: Davant d'aquest escenari, des de l'ADEC demanen al nou govern català que apliqui un canvi de rumb real a les polítiques d'infraestructures, reordenant la xarxa de concessions d'autobusos i prioritzant el transport públic per adaptar-se de veritat al context d'emergència climàtica. I ara anem cap al Moianès, perquè el teixit associatiu ja té a la seva disposició una nova oferta formativa amb l'Escola de Tardor 2026, una iniciativa que busca ajudar les entitats dels diferents pobles de la comarca. En Jordi Givert.
4: S'ha entrat en la gestió integral de petites associacions. El curs, reconegut dins del Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya, s'impartirà entre el 13 d'octubre i el 24 de novembre i consistirà en 7 sessions els dimarts a la tarda, a partir de 6:45. L'activitat serà impartida pel CAE i comptarà amb 2 sessions presencials a Can Carner i 5 més en línia. Les sessions abordaran aspectes claus com les obligacions legals, fiscals i econòmiques, la recerca de subvencions, l'elaboració de plans de comunicació i la gestió d'equips de voluntariat. Per obtenir la titulació oficial caldrà certificar el 75% de l'assistència, tot i que també es permet la inscripció a sessions individuals. Les inscripcions es poden tramitar per correu electrònic, de manera presencial, a la seu del Consell Comarcal del Moianès o també via telèfon.
0: I seguim amb tu, Jordi, perquè el Club Vòlei Moià fa un pas més en el seu creixement i incorporarà aquesta nova temporada un equip sènior femení que competirà a quarta catalana.
4: Després de crear l'equip masculí ara fa un any, coneguts com les Cabres, el club respon així a la demanda de la comarca, on al voltant de 30 noies van realitzar les proves d'accés per l'equip femení. La nova plantilla tancarà amb 15 o 16 fitxes i estarà dirigida per Armand Vilaseca, jugador del sènior masculí, que ara s'ha format com a tècnic. Més enllà del nou equip, el club col·laborarà aquesta temporada amb l'Institut Moianès com a primer pas per acostar el voleibol als joves. A més de la mà de l'Ajuntament, l'entitat ha promogut beques de formació per als seus propis jugadors per tal de cobrir el dèficit d'àrbits i entrenadors que pateix la Catalunya Central en aquest esport. En un futur no tanquen la porta, a més, a obrir equips de base.
0: La Fira de la Carbassa i Productes de la Terra de Sant Feliu de Codines ha tancat la seva 21a edició amb un cap de setmana de plena activitat amb més de 50 parades i una gran assistència de públic als carrers del municipi. Per segon any consecutiu, l'associació Amics de la Carbassa ha agafat les regnes de l'organització d'una cita que continua creixent. El president de l'entitat, Dani Fonoll, feia un balanç molt positiu de la resposta de firaires, veïnes i serveis municipals.
5: Ja ho pots veure, tu. Durant una volta veus la gent el que et diu, que en el fons t'emociona, no? Dius que la feina que has fet ha servit per algo i sembla que els firaires estan encantats de la vida, els que han portat carbasses estan encantats de la vida i l'organització està encantada de la vida. Que molt... És més, et diria que hasta la policia municipal està encantada de la vida, perquè hi ha molt de tràfic i tot, però no hi ha hagut cap problema. Tothom ha anat a buscar-se la vida on ha pogut, han aparcat, han tingut una miqueta de mà ampla amb què deixar una miqueta de tolerància en aquests dos dies, i això els hi agraïm, evidentment, però jo crec que en aquest moment a la Fira de la Carbassa i Productes de la Terra s'està convertint, jo crec que en la fira més important de Sant Feliu de Codines, la que atrau més gent.
0: L'esdeveniment s'ha reafirmat com un reclam que va més enllà de l'àmbit local i atreu a visitants d'arreu de Catalunya. La regidora de Comerç i Fires de Sant Feliu, Anna Maria Vilarrasa, també destacava que la fira posa en valor tant els productes de proximitat com els productors locals i de la rodalia. Vilarrasa, a més, agraïa l'empenta de l'associació que fa possible la fira per l'empenta que ha donat a un esdeveniment que amb la pandèmia va quedar tocat de mort i anys després ha reeixit.
6: I que el que vol és donar valor a la carbassa, als productes de la terra, als productes nostres.
0: Això sí, l'eix neuràlgic del cap de setmana ha tornat a ser el concurs de carbasses i fruits gegants. En la categoria general, el primer premi va ser per Jordi Sandrí, de Sant Llorenç de Morunys, amb un exemplar de 500 quilos, mentre que en l'àmbit local el triomf va ser pel veí Cristino, amb una carbassa de 118 quilos, seguit de Miquel Segalés, de Can Figa, amb una carbassa de 154 quilos i mig. Aconseguir aquestes dimensions en una carbassa és una feina minuciosa i artesanal. Per això, Miquel Segalés explica com realitzen la pol·linització per assegurar el creixement de la carbassa.
7: Tu la plantes, fas un forat molt fondo, hi poses molt fem natural, i llavors la planta treu una tija. Quan fa 5 metres, comença a treure unes flors, que hi ha el mascle i la femella. Llavors agafes el mascle, que és el pare, i el mascle amb la femella. Obres la flor, la fregues i el pol·len del mascle es barreja amb el de la femella. Llavors agafes un cordill o el que vulguis, el lligues perquè no hi entri el borinot o les abelles, que el mesclin amb qualsevol altra planta, inclús pot mesclar-ho amb pol·len de les mongetes o del que sigui. Llavors, clar, la carbassa queda ella impregnada d'aquell pol·len seu. I per això, si estàs de sort, creixen tant.
0: A banda de les hortalisses de grans dimensions, el públic va omplir el recinte per adquirir tota mena de productes de proximitat i temporada. I és que un dels valors afegits de la fira és el tracte directe entre el productor i el comprador, tal com explicava Jaume Canals, productor i pagès d'Argentona, que no s'ha perdut cap de les edicions de la fira, excepte pel Covid.
8: Encantats, la gent, bé, com sempre, la gent pregunta i la gent s'informa i la gent vol saber el que compra, però bé, estem contents.
0: Una bona acollida que també compartien els productors locals, com Ramon Serra, de Can Feliu, dedicat a la producció d'oli d'oliva.
9: Ens ha passat força gent preguntant, parlant del tema, fent el tast que convidem la gent al tastal i agafant contactes, i bueno, és la fira, és això. Per mi és la més important. És la que mou més gent, vull dir, proves en tenim, no? Per mi la número 1 de tot el que es fa.
0: La festa es va completar amb propostes gastronòmiques destacades, com el show cooking del chef Jan Fargas del restaurant Les Voltes de Mollà, que va preparar un estofat de botifarra, carbassa i bolets, que després van poder tastar un centenar d'assistents, a més de tallers d'elaboració de pa, una xocolatada pels més menuts i moltes activitats familiars. La inauguració oficial de la fira es va fer dissabte a les 10 del matí amb la regidora de Comerç, Anna Vilarrasa, i va comptar també amb la presència del conseller comarcal de Turisme del Consell Comarcal del Vallès Oriental, Àlex Valiente. I també Junts per Catalunya va voler convidar la seva presidenta de grup parlamentari, la Mònica Sales, que va destacar aquest tipus d'iniciatives. Escoltem per aquest ordre a Àlex Valiente del Consell Comarcal i a Mònica Sales.
10: Jo avui vinc com a conseller comarcal, però que si no hagués vingut com a conseller comarcal, hagués vingut com a usuari, perquè per mi és una de les fires més importants de producte local que tenim a la nostra comarca. Per nosaltres aquestes fires que atrauen a gent de tota Catalunya, no només del Vallès Oriental, són importants perquè, a part de veure una activitat tan nostrada com la carbassa aquí de Sant Feliu de Codines, també aprofitem per fer turisme, és a dir, aquí vens, esmorzes, fas una esmorza de forquilla, gaudeixes del poble, pots anar... Si vens en família pots anar al cim de les Àligues, pots anar a Sant Miquel del Fai, pots fer un dinar a qualsevol establiment d'aquí de Sant Feliu de Codines.
11: És important que nosaltres hi siguem, que acompanyem una activitat com aquesta, que trepitgem territori, que coneguem el batec de cadascuna de les localitats. Llarga vida aquesta fira, llarga vida als productes de la terra.
0: La comitiva institucional la va complementar el regidor Miquel Palau i altres regidors de grups de l'oposició, com Laia Jordana, Frederic Sala, Àlex de la Fuente i Manuela Jiménez. I fins aquí l'E59 d'avui dimarts 29 de setembre. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Moià, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem demà.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Parada i Fonda, amb Joan Moreno, David Capell i Ferran Dax. El programa amb rerefons gastronòmic d'Ona Codinenca.
2: Ja som aquí, després de l'aturada de l'estiu, de maletes amunt i avall, de terrasses que s'allarguen, de dinars amb grans sobretaules, de restaurants tancats per vacances i cuines de cases obertes fins a altes hores de la matinada. Tornem a fer Parada i Fonda. I ho diem així, tornem, perquè el Parada i Fonda mai ha estat només un programa. És una taula parada, un punt de trobada, el lloc on cada quinzena farem bullir l'olla i que pugueu escoltar el que es cou. Aquest estiu hem fet els deures, oi, Capell? Hem menjat fora, hem viatjat, hem tastat aquell arròs que feia temps que teníem pendent, hem descobert un petit celler que no surt a les guies, hem xerrat amb cuineres i cuiners cremats pel sol i per la feina, que no han fet vacances perquè nosaltres poguéssim fer-ne. Comencem una nova temporada, recuperats de les nits de festa major i ben envoltats de carbasses. I ho fem amb moltes ganes. Us prometem que seguirem fent el que més ens agrada. Obrir portes de restaurants, colar-nos a les cuines, anar a primera hora als mercats i preguntar d'on ve aquell producte i cap a on va aquella recepta. Als comensals que repetiu, gràcies per l'espera. I als que us incorporeu de primera vegada, ajusteu el volum i pareu bé l'orella. Un dimarts més us donem la benvinguda a la segona temporada del Parada i Fonda.
3: Fer cuina catalana és fer servir el receptori català. Posa't al dia si tu vols, però a la cuina catalana està pràcticament tot inventat. Lluís Barnils, al celler de Matapera, estrella Michelin l'any 1992.
1: L'entrevista.
4: Per allà a finals del segle passat, l'euro entrava en vigor com a moneda única en 11 països de la Unió Europea, inicialment només per operacions financeres. El Futbol Club Barcelona celebrava els seus 100 anys d'història amb un any replet d'actes institucionals, socials, esportius i culturals. El prestigiós xef francès Joël Rebuchon declarava públicament que Ferran Adrià era el millor cuiner del món. Això trencava definitivament l'hegemonia històrica de la cuina francesa. I aquell mateix any, la cuina d'avantguarda que es feia a la Cala Montjoi de Roses, concretament al restaurant El Bulli, ocupava portades en mitjans de referència com el suplement del New York Times, catapultant la marca Catalunya a nivell global. Mentre Adrià, Soler i tot l'equip revolucionava la gastronomia amb tècniques i processos innovadors, Santi Santa Maria del Racó de Can Faves reivindicava la cuina del producte excels i d'arrels tradicionals. El seu llibre de cuina rebia prestigiosos premis i també ubicava la cuina i els productes catalans a la cima. A la capital d'Osona, en Pep Palau i en Jaume Bonarent fundaven el Fòrum Gastronòmic de Vic, esdevenint el primer congrés en fira de tot el continent europeu, convertint-se en un model d'èxit, de debat i divulgació culinària que després s'exportaria a moltes altres ciutats de tot el món. A la mateixa plana, Nando Jovan rebia la seva primera estrella Michelin a Calldetenes, així com el Jordi Parramon a Vic. A Sant Feliu, molts pocs anys després, una colla d'amics i coneguts anomenats els Boines Negres, malgrat que pel nom poguessin semblar un grup d'insurgents o paramilitars, tipus el Farabundo Martí del Salvador, arrencaven la primera fira de la carbassa de Sant Feliu de Codines. Carbasses monumentals, cues inacabables, rius de gent amunt i avall. Avui, o una vintena d'anys després, digueu-ho com vulgueu, la fira sembla que continua ben viva, potser amb matisos o canvis sensibles vers edicions anteriors, però ben viva. Dani Fonoll, president dels Amics de la Carbassa i motor incombustible de la fira i de moltes altres coses. Benvingut.
5: Hola, molt bona tarda.
4: Tenim fira de la carbassa assegurada per anys?
5: En principi sí. En principi hi ha un grup que som Amics de la Carbassa, que està molt consolidat, que ens ho passem molt bé fent això, i que creiem que podem durant uns quants anys fer aquesta fira i fer-la més gran, més especialitzada, més concreta, i que cada any, avui mateix ja diem quin dia fem la propera reunió, perquè tenim apuntades moltíssimes coses que es poden millorar de lo que hem fet fins ara. Per tant, evidentment, jo estic convençut que farem fires com la d'avui o més grans encara.
4: Hi ha trempera. La fira ha passat per diferents mans. Quines i per què?
5: A veure, la fira va començar a l'any 2006, exactament, segons el diari 9-9, perquè tenim uns panells allà que hi ha totes les notícies que van sortir al 9-9, i normalment ens han enviat la notícia del diari del divendres, que és el que anuncia la fira, i el diari del dilluns, que és el que explica el que ha passat a la fira. Llavors ho tenim des del 2009. Van ser uns amics, com has dit, que es deien Boines Negres, que el van promocionar en el seu moment. Ells es dedicaven als bolets i havien fet fires de bolets a Sant Feliu, i van començar a cultivar carbasses. Eren tots pagesos, estem parlant de gent coneguda, molt coneguda de Sant Feliu, que es van dedicar a cultivar carbasses i les feien, començaven a fer carbasses grosses, i t'estic parlant en aquell moment que eren carbasses de 150, 200 quilos, no era res de l'altre món. I van decidir fer aquesta fira de la carbassa a l'any 2006, la van començar a fer Sant Feliu de Codines. Aleshores, aquests senyors van estar fins al, pràcticament, la pandèmia. La pandèmia va ser el trencament en moltes coses. Vull dir, la pandèmia va ser el límit que van dir fins aquí, i a partir d'aquí ja no vull. Jo en aquell moment estava de regidor a l'Ajuntament, que ha sigut una etapa que també he complert, i van venir els amics dels Boines Negres i em van dir: mira, l'any que ve ja no farem la fira de la carbassa. Dic, vols dir que l'any que ve no farem la fira de la carbassa? És una fira ja institucionalitzada, que ja portem a l'any 21, portàvem pues, les 15 edicions pertinents, o 16 i tal. Vull dir, a veure, com no voleu fer la fira de la carbassa? I llavors, com a regidor, vaig dir: l'encapçalaré i la tiraré endavant. La vam fer al pàrquing, la primera aquesta que vam fer, que no estava, i tenia hi havia notícies que plouria lo mai dit, i resulta que no va caure res, ni una punyetera gota, però la vam fer al pàrquing. Vam tancar el pàrquing i vam fer a baix la fira 8 o 10 parades, la majoria de carbasses, i ja està. Llavors, l'any següent, un grup de gent vam decidir agafar i formar el grup Amics de la Carbassa. Amics de la Carbassa és una entitat de Sant Feliu de Codines que el que pretén exclusivament és continuar amb la Fira de la Carbassa. Hi ha un nucli de mitja dotzena de persones que són els que en si estem portant, i per sort el dia de la fira doncs tenim 10-15 persones més que ens donen un cop de mà, si no seria impossible, perquè vas a altres fires por ahí i veus un fotimer de samarretes de color taronja que dius, coi, quina enveja, no? Però és això. Aleshores, què passa? Que vam decidir a partir d'aquell moment, que estic parlant de l'any 23, realment va ser el primer any que més o menys ho vam portar a terme, i vam començar a fer una fira que cada vegada l'hem fet més gran. Què passa? Que nosaltres no som pagesos, no sabem fer carbasses. Així, jo, per exemple, aquest any sí que he fet el planter, que he donat als col·legis per veure si intentàvem fer carbasses. L'he fet jo a casa, al meu jardí, perquè era un repte, dic, l'has de fer.
6: Com es nota que està jubilat, aquest
5: home? Es nota, que està jubilat.
6: Per fer més coses.
5: Però dic, el planter, a més a més, el dematí abans del cafè llet, m'anava a mirar el planter, a veure si creixia o no creixia. Vull dir que és aquesta, era un repte, no? Però, bueno, la idea és aquesta, que fem una fira de carbassa, que Sant Feliu, durant aquests darrers 3 o 4 anys, no hi ha hagut cap carbassa a Sant Feliu. A Sant Feliu els pagesos es van rendir, es van dir que no volien fer res més, i a partir d'aquest moment, doncs, el que estem intentant és promocionar. Nosaltres hem anat amb els pagesos que fan carbasses, intentar aprendre, intentar estar amb ells, que ens coneixin, perquè les portin aquí, si poden, al concurs, encara que no en tinguem nostres, però que les portin aquí. I això els últims anys ho hem aconseguit, que vinguin carbasses de fora cap aquí. I aquest any hem aconseguit tenir 4 carbasses de Sant Feliu, la més gran feia quasi 250 quilos, que ha guanyat la local, que era de l'Hort de Can Figa, i s'ha de dir, que ara era de Cristino, perquè hem fet el Miquel i el Cristino són els que les han cultivat, i hi havia 4 carbasses. Una de 200, quasi 250 quilos, l'altra de quasi 200 quilos, i dues de més petites de quasi 100 quilos. I aquestes han estat avui amb el concurs, que a mi m'ha semblat una satisfacció enorme. M'ha semblat perquè per fi tornava a haver carbasses de Sant Feliu, a la fira de carbasses de Sant Feliu. Què vam fer en el seu moment? També reconduir la fira. Fira de la carbassa no té sentit. Per què? Perquè no hi ha carbasses. No hi ha tantes carbasses com per fer una fira de la carbassa. Llavors, ho vam reconduir a una fira de carbasses i productes de la terra. Què significa això? Significa uns productes naturals, significa productes de la terra, però si hi ha artesania, que sigui natural, que sigui feta amb fusta, que sigui feta amb ganxet, que sigui feta, però que sigui feta a mà.
7: De proximitat, no?
5: Exactament, cosa de proximitat, buscar i tot això,
4: productes,
5: no?
4: Productes i processos més tradicionals.
5: Exactament, que siguin
4: no?
5: tradicionals i tot.
4: Coses que...
5: I amb un condicional molt especial. que no hi hagi parades repetides. Si hi ha una parada d'embotits, hi ha una parada d'embotits. I tots els que vulguin venir van a la cua. Si aquest falla, vindrà el següent. Si hi ha una parada de formatge sec, hi haurà una parada de formatge sec. Si hi ha una parada de formatge d'or, o de iogurts, o de mel, o de marmelada, o del que sigui, hi haurà una parada d'allò. Què fas amb això? Exacte. Si tens moltes parades de la mateixa cosa, el problema és que la gent a vegades no es decideix i a vegades no compra cap. Perquè dius, no sé si comprar-la allà o allà o allà, marxem.
7: Ja compraré, i al final...
5: En canvi, d'aquesta manera, si tu vols un embotit i hi ha una parada d'embotits, compres l'embotit a la parada d'embotits, i s'ha acabat el bròquil. Si vols un formatge, la compres amb aquella parada del formatge. Llavors, avui, aquesta edició del 2026, hem tingut unes 50 parades aproximadament, de les quals 35 eren parades forànies i unes 15 parades eren d'aquí, de Sant Feliu. Els col·legis, que no fallen mai, que allà hi són, que han de venir perquè han de fer un viatge final de curs i han de recaptar el que puguin. Exacte, l'Onco Vallès, que tampoc falla mai. I després, gent de casa. Hi ha la fruiteria de Travessia, que porta bolets, hi ha el Feliuàs, que porta el seu oli, hi ha la Birrada, que porta la seva cervesa. Clar, són parades locals que són benvingudes. Vamos, com més vinguin, millor.
4: Heu trobat l'equilibri, no?, una miqueta. És a dir, la carbassa hi segueix sent.
5: Exacte, carbassa, la carbassa és el fonamental.
4: Però després hi ha altres coses que, exacte, al final, és el que li agrada a la gent.
5: Exacte, ven a la carbassa... Ven a la carbassa, veuen carbasses grosses, avui aquest any hi havia una carbassa de 500 quilos de Sant Llorenç de Morunys, hi havia una carbassa de 400 i bastants quilos de Sidamon, hi havia les carbasses del Figa, veus carbasses grosses. No ha pogut venir una carbassa de quasi 1.000 quilos de Valtierra, perquè quan la van aixecar divendres, que creiem que venia, estava podrida de sota, quan la van aixecar del terra estava podrida, i llavors ja no podia participar.
8: Això, perdona, Dani... diria que ho he vist al TikTok.
5: Sí, sí, perquè ho ha publicat. Aquest senyor s'hi dedica. Aquest senyor s'hi dedica.
8: El rei de les calabazes.
5: Aquest senyor s'hi dedica, és el Rubén.
4: Tu saps què és això?
5: És el Rubén Mendi.
4: Què és això, el TikTok?
6: Que és una app d'aquestes també, no?
8: D'anar fent així amb el dit i anar veient vídeos. I em va sortir i vaig pensar, hòstia, aquest tio podria venir a la Fira de Carbassa. Doncs veig que havia de venir.
5: Ja havia de venir. Ho va anunciar, a més, per les xarxes. Ho va anunciar que venia aquí, però quan la va aixecar divendres em va enviar un àudio i un vídeo que estava podrida per sota i per venir amb una carbassa que no pot concursar, perquè, a veure, a més, les regles de concurs de les carbasses, a veure, hi ha una federació internacional.
6: És el que anava a dir. És un món... I aquestes carbasses d'aquí, les autòctones, també se'n van a fer aquests...
5: Sí, sí, jo tot el que hem passat avui aquí a Sant Feliu, això va a la ECP, que és la Lliga Internacional de Carbasses, que està establert als Estats Units, que nosaltres ens hem afiliat, cada any ens hi afiliem, perquè aquests pesos vagin allà i es registrin, i llavors nosaltres hem d'omplir tot un qüestionari perquè vagi... És més, aquest any jo he tingut que fer un curset de jutge, per poder jutjar aquestes carbasses.
6: Ja han passat dos jutges, perquè el de la cervesa i el de les carbasses, tu.
5: Veus? Sí, sí, hi ha un curset que fan, perquè la tija no pot tenir més d'un pam, que no pot tenir cap tara, que no sé què, si no pot participar. Si està... Hi ha unes normes molt estrictes i que, a més, a veure, mira, en aquest concurs et diré una anècdota. Un dels participants va portar una esvergínia que feia 1,6 kg, val?
7: I va portar...
5: Que es diu ràpid. I una xíndia que feia pràcticament uns 70 quilos. Vale? I llavors, a casa seva l'havia pesat i pesava més, tant una cosa com l'altra. I ens va fer calibrar la bàscula per veure si anava bé o no. A veure, jo no tinc les peces d'aquelles de 2 quilos, a veure si són 2 quilos i tal, no. Dues garrafes de 5 litres d'aigua que han de pesar 10 quilos. Ja està.
7: I aquí... Ja
4: tot és comestible, això, no, per això?
5: Sí, sí, tot, no tenen... A veure, poden tenir abonos perquè creixin més i poden tenir tot això, però perfectament. Avui hem partit el Jordi Madró, que des d'aquí li agraeixo perquè cada any ens fa el favor d'abrir amb la motoserra i agafar la carbassa. Avui l'hem partit una del Miquel, del Figa, i l'hem partit i l'hem repartit entre la gent. Aquí amb aquesta carbassa es pot fer cremar la carbassa, es pot partir a trossets i posar-se en qualsevol estofat i cap problema.
6: A ell no li interessa anar a un altre concurs? No...
5: A veure, mira... A les dues més grosses, amb una, l'empresa IAL, que la va portar, perquè d'aquí 15 dies hi ha el concurs de Sant Llorenç de Morunys i la vol presentar allà al concurs. El que passa que ja no pot registrar-se com a marca internacional perquè ja ha participat en un concurs. Pot ser d'exhibició. o pot ser perquè allà, per exemple, no estan inscrits en el concurs internacional i pot guanyar allà a Sant Llorenç de Morunys.
6: Però, si vale?
5: Però no estaria no. inscrit a la Lliga Internacional perquè ja ha participat en un concurs. Per exemple, de Valtierra, que es va fer el cap de setmana de l'11 de setembre, la que va guanyar era de Rubén Mendy, el de Valtierra, i pesava 1.033 quilos.
6: Però aquesta sí que deu tindre algun xupat, no?
5: Bueno, aquesta primera patrocina una casa de bonus. Llavors, ja deu tenir, però, a veure, tu haguessis vist, jo vaig anar a veure les carbasses de la finca del Figa, del Miquel, vaig anar, els va ensenyar, vaig anar cap allà amb el cotxe i vaig veure, i totes les carbasses tenien el seu cobert per protegir-les del sol i de tot, i aquest, a més a més, li fot ventiladors, li fot coses i tal, no, perquè la carbassa es mantingui.
7: Si un...
4: més bé que tu i jo, tio.
5: No, viuen les carbasses de meravella, vull dir que viuen les carbasses, les tenen supercuidades. Llavors, mira, com una anècdota, aquest any, la primera carbassa que vam tenir fa, aquest any passat, no l'altra, venia de prop d'Igualada, Capellades. I era una carbassa que va pesar gairebé 700 quilos, 600, no, perdó, gairebé 700 quilos, 690 i pico. I ens la vam, va dir, la vaig portar amb aquest concurs, però si voleu se la porto vosaltres, i va ser l'única carbassa grossa que hi havia aquell any, no hi havia cap més carbassa. I la vam portar aquí, la vam guardar al magatzem del Canyón, ens la va voler guardar, va ser una odissea poder descarregar-la i tot, no surt de compte.
6: Jo recordo que em va trucar a mi per si tenia
5: problemes. Sí, vaig mirar a veure on podia trucar. La Sidamon la vam anar a buscar ahir amb una furgoneta que ens van fer un preu especial per anar a recollir Sidamon i portar-la perquè m'interessava tenir-la aquí. És així. Un concurs de carbasses gegants. Sense carbasses gegants no és concurs.
7: No és concurs, sí, no. El nom ja no...
5: És així. Aleshores, doncs, fas el que sigui per poder-la tenir. I aquest xicot que va portar aquella de fa 2 anys em va trucar al mes de finals de juny, de Villancent, va enviar un àudio, diu, aquest any fotrem rècord de Catalunya, d'Espanya i de tot arreu, perquè estem a juny i ha fot quasi 800 quilos, una bèstia de carbassa que ja veuràs, tal. Em va trucar al cap d'una setmana, diu, s'ha rajat per baix.
7: Ui, clar, és que tant pes que té, clar.
5: Oi, va rajar per baix i s'ha acabat el bròquil.
7: Déu-n'hi-do.
5: Ja no serveix.
7: Un món, eh? És un món, això, les carbasses.
5: No, jo he averiguat que és un món. Jo no soc pagès, ni ho seré, ja t'ho dic ara.
6: Ara ets jutge, ara ets jutge.
5: Ara soc jutge, carbassa, perquè em sé les regles, però bueno, tenia al costat el Mogues, el Salvador Mogues, que és una institució, ha rebut premis als Estats Units i tot, a la Lliga aquesta internacional l'han cridat per premiar-lo, perquè és un tio que les ha promocionat durant tota la vida. És d'aquí de Santa Maria de Palautordera, que els primers anys es va ajudar molt perquè ens va enviar coses i tal per poder participar, i aquest any ha vingut i ha guanyat 2 premis, a la millor síndria i a la vergínia aquesta que et deia de quilos 600, i aquest senyor se'n va als Estats Units, se'n va a Xina, se'n va a Austràlia, se'n va on sigui.
6: Perquè la lliga aquesta és mundial.
5: És mundial. Allà és una lliga mundial que pot participar tothom. A Valtierra, l'any passat, vam conèixer a un sud-africà, vam conèixer a un alemany i vam conèixer a anglesos, que estaven allà, alguns participant. Que llavors els tenien que portar a les carbasses i tal.
8: Que vinguin aquí, no? Aquests internacionals.
5: Bueno, aquest és el tema. Estem a dintre del grup per intentar convèncer. Ara ja vam pujar una miqueta el premi, que era més baix. Ara ja les 2 últimes edicions vam pujar el primer premi a 800 euros, el segon premi em sembla que està a 600 i el tercer està a 400. No he portat el programa i ara mateix de memòria no m'ho sé. Aleshores, clar, no té res a veure amb Valtierra. El que passa que Valtierra aquest any hem fet la 14a edició. Sant Feliu hem fet la 21a edició.
7: Per tant, el que jo veig, que ara això ja està agafant una altra dimensió, potser aquí podria reivindicar una mica d'ajut públic.
5: Bueno,
7: no?
5: És el que intentaria, en primera, per part de l'Ajuntament. La veritat és que amb la regidoria corresponent sí que hi ha molt bon feeling, i avui, a més, ho he dit des del pedestal, vull dir, ni l'he dit des d'allà al micro, ni aquesta fira seria possible sense els Amics de la Carbassa, ni seria possible sense l'Ajuntament. És una col·laboració que hem d'anar agafats de la mà i hem de tirar-ho endavant. No hi ha cap possibilitat més de fer-ho.
7: Pel bé del poble, al final.
5: Pel bé del poble, que al final, a veure, fem un joc que és la carbassa amagada, que amaguem 6 làmines amb una carbassa a 6 botigues del poble. Per què? Perquè la majoria de gent que ve de fora agafi el pamfleto que hi ha allà amb el fulletó, que hi ha tots els diferents llocs on pot estar ubicada la carbassa, amb unes pistes que poden portar a aquella tenda i anar, que els hi segellin i entrin en un sorteig. hi ha famílies que no tenen res a veure a Sant Feliu que se'n van a donar la volta per Sant Feliu per veure si troben on estan les carbasses amagades. És una manera de potenciar això.
7: No, i tant, no, no, i que fa falta.
5: I llavors, doncs, nosaltres estem molt agraïts, a més de tots aquests comerços que ens donen coses per poder donar els premis, que ens, doncs, ens deixen participar i que deixen posar aquesta carbassa a les seves botigues, al seu aparador, i que col·laboren, que són còmplices de tot això. I això és el que fa créixer una miqueta la vida del país.
9: Del poble, del país, i exacte. I aquest any, bueno, no sé quina valoració fas tu d'aquesta edició d'enguany, però jo, com a persona externa, veig que aquest any s'ha promocionat molt, perquè ho hem vist per Instagram, per TV3, o sigui, hem vist molta gent.
5: La xarxa...
4: Ha vingut el Jan Fargues, aquest any.
5: Exacte.
9: El Tot es mou va sortir...
5: Això és una anècdota, perquè, per exemple, amb el Tot es mou va sortir perquè l'Anna, la meva dona, va veure la setmana anterior, una d'això de la Carme Ruscalleda, que feia, diu, la setmana que ve farem un estofat de carbassa, que no sé què, perquè com que és època de carbasses, farem un estofat de carbassa. I després posava whatsapps dels oients. I va dir, ai, collons. Diu, mira, resulta que a Sant Feliu de Codines fem una fira de carbassa el cap de setmana 26-27, envio el catàleg de tot el que fem, el fulletó de tot el que fem a Sant Feliu de Codines, i tal, i a més ve el Jan Fargues, que és col·laborador vostre del programa, i bla, bla, bla, bla, bla, i tal. I el dimarts, per casualitat, ens entenem que quan acaba la Carme Ruscalleda, la Melero, diu, ah, per cert, el cap de setmana que ve, el 26 i 27, teniu la safira de la carbassa a Feliu de Codines, que a més han enviat el cartell, que us el passo, i va passar el cartell de Sant Feliu, i a més, doncs, hi haurà el Jan Fargues, que és col·laborador nostre, que farà un plat especial en carbassa i bla, bla, bla. Bueno, això és una propaganda que no es pot pagar.
7: Això no es pot pagar.
5: Això és impagable. Llavors, l'Anna després, evidentment, els hi va enviar un missatge agraint que haguéssim dit i que haguéssim publicat tot, i el Jan, ahir al vespre, em va escriure, diu, passa'm, sisplau, el tall de TV3, que quan hi vagi ho diré. Molt bé. Vull dir que llavors tot això són coses que et fan créixer, encara que no vulguis.
7: Això és una propaganda pel futur també.
5: Ja està.
7: Superimportant.
5: I nosaltres a la fira el que volem és això, que tothom la disfruti, que tothom gaudeixi, que hi hagi molts jocs, que hi hagi moltes actuacions, moltes coses pels nanos, que puguin gaudir-les, sí, disfrutar-les, molts concursos, que estiguin ocupats tot el dia, si pot ser, que els pares ho agraeixen, a més.
7: Sí, sí. No, i que a més que és interessant, a més que exacte, és un món, jo que l'ignorava totalment... També t'haig de dir que hi havia una xantada ahir i avui.
5: Sí, sí, no, la gent jo crec que hem fet rècord.
4: Ahir a la tarda jo vaig quedar parat.
5: Hem fet rècord.
4: Baixava la tarda vespre.
7: Maco, era un ambient maco.
5: No, molt familiar, molt familiar. Molt xulo. Hem fet rècord, jo crec, de visites.
4: Molt xulo.
5: Amb el meu ull, que no sé si serà bo o dolent, però aquest any hem passat de les 6-7.000 visites, 6-7.000 persones a la fira, segur. El que passa que, segons els paradistes, han gastat menys que l'any passat. La crisi es nota.
9: Bueno, sí,
5: vull dir que les butxaques estan més buides, també es nota. I això, tal com una cosa, us dic, és com l'altra, no? Vull dir que això està. Però avui, per exemple, ha passat la Laia, d'aquí de la ràdio, que fa el programa de l'E59 i tot això, a fer una entrevista perquè no va poder anar i m'està... I la veritat és que, quan va fer l'entrevista, està ben emocionat, una miqueta, de dir, escolta, és que vas per les parades i estaran encantats de venir aquí a Sant Feliu, parles amb la gent i dius, hòstia, que bé que ho teniu muntat, això i tal, l'aparcament. El gran problema.
7: Això seria
5: el gran problema. El gran problema.
7: L'aparcament i les llums de la plaça.
5: Ho he parlat amb més d'un. No parlarem de la plaça. He parlat amb més d'un.
4: No
5: parlarem de la plaça. He parlat amb més d'un que m'ha dit, no em pregunto d'on ve la gent, però sí em pregunto on cony han aparcat.
9: No, el tema aparcament i el caos circulatori que es munta... És també
4: la geografia que tenim aquí. Em va dir que va haver dos o tres cotxes dalt sense dormir aparcats que baixaven a peu.
5: Sí, no, és que no hi ha aparcaments, no hi ha tampoc, no sé... Ja, és que no
4: segur que hi ha fórmules.
5: No em vull ficar on no em toca, eh? Vull dir,
4: segur que hi ha
5: fórmules que, parlant...
9: El de l'Olimpo es fregava les mans al migdia, saps? Veia que els cotxes, els de l'Olimpo, veia que els cotxes anaven parant allà i pensava, aquí hi ha vermoses.
5: Però hi ha segurament alguna fórmula. Segur que tenim una esplanada a Sant Feliu que puguem parlar amb algú, que la puguem arreglar, perquè...
4: Hi ha propietaris que segurament...
5: Darrere del cívic...
4: Bona voluntat...
9: Això és fer poble, al final.
4: Bona voluntat i algun cabaret. parlem-ne.
5: Home, evidentment, tot val diners. Collons. Darrere el Cívic hi ha un espai que hi caben 250 cotxes.
4: No? Hi ha pobles, hi ha fires, o hi ha events, o concerts, o coses que vas por ahí, que et foten aparcar a mitja hora d'on
5: mira,
4: estàs.
5: Mira, diumenge passat vam anar a la Fira de Sidamon, precisament per veure els cultivadors, per fer aquesta relació que hem de tenir amb ells, perquè no som nosaltres cultivadors. Per tant, hem de tenir aquestes relacions, i hem de veure. I vam anar a Sidamon. I a Sidamon just van canviar d'ubicació, perquè tenien una ubicació molt dolenta, i just van canviar d'ubicació a un lloc ple d'arbres, que hi havia una ombra preciosa per estar, però és que davant hi havia un camp que hi cabien 300 cotxes. Em va fer una enveja, us ho puc jurar, que em va fer una enveja que no saps com dir-ho. Sí,
7: sí. No. Algú s'haurà de fer, perquè hi ha part de vosaltres...
5: Clar, hi ha diverses fires,
7: per altres, Feliu. Més fires, més
5: events... Hi ha diverses events i tal, a l'Ocodines... S'ha de poder aparcar en algun lloc.
4: Hi ha els pols damnificats, no? Diguem, per la gent que... Cony, que passen per aquí i no tenen per què parar la fira, doncs jo, i estan encallats una pila de temps...
5: Sí, sí, exacte.
4: O una urgència o alguna cosa.
5: Sí, exacte.
4: Coses que s'han de millorar, i més quan... Pues es porten 20 i pico d'anys fent això. Ja,
9: no? Sí, sí, és una fira ja ben establerta.
4: L'any que ve més i millor.
5: No? Sí, no, bueno, la idea és aquesta. L'any que ve, ara segurament la setmana que ve ja tindrem la primera reunió post-fira, perquè està tot fresc i és allò que tens, està bullint a dintre, allò que hem de dir-ho, perquè allò que no ha sortit bé, i mira que l'any que ve no passi, ja està. No hi ha més.
7: És qüestió de millorar i de...
5: Però la veritat és que tota la gent que ha vingut, tots els paradistes que han vingut, que estan encantats de la vida i que tots ens han dit tornem. Per tant, això és una bona senyal. I totes les famílies encantades per tots els jocs, tots els concursos i tot el que hem muntat, doncs, bueno, això ens dona una satisfacció personal de dir, bueno, heu fet una feina que és fotuda, vull dir, perquè tots els que esteu entitats sabeu que, que tot això al final et trobes molt sol, en moltes ocasions, i que per sort, el dia que passa, doncs et trobes que hi ha molts voluntaris que venen a donar-te un cop de mà i ho pots tirar endavant.
9: Si passa bé,
5: però des de divendres a les 8 del matí fins avui a les 6 de la tarda que ens hem sentat a dinar, doncs ha sigut una atenció contínua i ja està.
8: Avui, bueno, fins diumenge a les 6, que avui és dimarts.
5: Avui crec que la fira no acaba dimarts, perquè si no, doncs això, fins diumenge a les 6 de la tarda, ha sigut dos dies i mig que han sigut caòtics, però bueno, és el que hi ha.
9: Si surt bé... És
5: satisfactori, no?
9: Si surt bé, és gratificant. Bueno, ara l'únic que et queda és anar repartint planter, que tots plantem una mica...
5: No, ara el que em queda és treure totes les carbasses que he penjat a les carreteres del voltant. Això és el primer.
9: Això és una cosa que a mi, quan vam fer la primera birrada, vaig dir, jo vull fer el que fa aquesta gent. Perquè et trobes carbasses, te'n vas a Lliçà, te'n vas a... I trobes les carbasses per allà i vaig dir, fem cartells de la birrada i ja.
5: Pues ja et dic, ara, el primer que toca... Primer, retirar tots els cartells, perquè les carreteres no tenen per què veure ressentides per la nostra carrossada.
9: El TikTok.
7: El TikTok.
4: Allà no has de treure res.
5: No, la veritat que a l'Instagram tenim el Pau i l'Eulàlia, que estan portant un Instagram acollonant. Vull dir que aquest any, per les xarxes, ha sortit per tot arreu i estem encantats.
4: Doncs, Dani, em sembla que t'esperen, que si no fotran alguna...
5: Si no, la dona em dirà que ja, a veure què faig. Així que moltes gràcies per cridar-me, i ja veieu que i a qualsevol cosa aquí estic. I
7: bona feina. Heu fet molt bona feina.
5: Gràcies a vosaltres per fer-vos el ressò.

0: En Capell va al mercat.
1: El mercat és el dilluns. El dilluns en compra llums. Llums!
2: Hola! Què, nois? Com hem acabat l'estiu?
3: Bueno, ja ho saps. Tu ho saps millor que ningú, eh?
2: No, ja estic jo. Per no veure-us més,
3: sí, bam, això mateix.
2: Tres dies amb el Moreno.
3: Sí, sí, mira,
2: a pizza...
3: aquesta recepta que fem té alguna cosa d'allò que el meu fill va poder carregar allà, correcte, quilos i quilos de guanciale d'aquell, però no farem servir guanciale, oi que no, el Ferran?
4: No,
3: farem servir... fem
2: col... producte de la terra.
4: Producte més ben parit.
3: Sí. Doncs sí, sí.
2: Ha provat bé, festa major, ens sí, hem recuperat.
3: També, tot recuperat, no?
2: Ho vam donar tot,
3: eh? Ho vam donar tot, bueno, a les barraques vam estar bastantes hores, entre cuinar i consumir.
2: La Susana, no?
3: També vam anar a esmorzar bastant.
2: Va cuidar la conversa de la Susana.

0: Era de mi, que no sé penso que jo.
1: Home, em podíeu aixecar la mà, no? I dir, Xavi, a finals d'octubre, novembre, comencem.
2: No ho sé, no hi vaig pensar.
0: Ja ens va anar bé,
3: quan vam saber que era un dijous, el 29, ja ens va trontollar tot. I a més, 29 d'octubre també és després de la festa major. També podria...
1: Bueno, sí, clar.
2: Sort hem tingut que aquesta setmana, a la vera fira de la carbassa, no hem tingut que anar gaire lluny per buscar,
0: ens ha salvat.
2: Per buscar els ingredients d'aquesta recepta. Exacte. Que fem. I ha estat bastant bé, no, David?
0: Correcte.
2: Vas baixar una volta
0: com
2: allà,
0: que
2: no?
0: Era la fira de carbassa, i aprofitant que farem un arròs de carbassa, doncs tot lligadet.
3: Farem? Qui ho farà, aquest arròs?
2: Bueno, aquest arròs no el farem, perquè aquesta temporada també canviem una mica el tema.
0: Espera, o sigui... espera. Exclusiva.
2: Exclusiva. Aquesta temporada, el que és la recepta del Corpus, seguirem fent receptes del Corpus, però tindrem una col·laboradora que ens farà la recepta en viu, en el moment que la faci, que pot donar.
3: La gravarà.
2: I ho gravarà i ho penjarem a l'Instagram.
3: Instagram, o allò que
2: en si obrim un TikTok d'aquest, això, un TikTok,
3: o YouTube,
2: potser també, potser arribarà...
0: Ens ho fotreu o no, després?
2: A la Berta Pineda, cuinant-nos receptes per nosaltres.
3: Son pare, d'allò, i sa mare, i la germana, ja veuràs, aniran engreixant amb aquestes receptes.
2: Cada dimecres tindran un plat a taula.
3: Soparan bé.
0: Per tant, partners de lujo, no? Partners de lujo.
2: Sí.
3: Col·laboradora top.
2: I aquesta setmana no, perquè anem això una mica agafats de temps, però ja que vam veure que a la Fira de la Carbassa en senyor Xavi Serrats i...
3: El Joan.
2: I en Joan Rius. En Joan Rius van fer un arròs de carbassa. I ells la van fer de costella, per això.
3: Arròs i
0: fideuà.
2: Però la fideuà no era la carbassa, em va dir Xavi.
3: Ah, val.
2: Però l'arròs sí, l'arròs era la carbassa.
3: Bueno, i tenien un col·laborador també per allà, pes important, que era el Paco.
2: Ah, jo el Paco no. Jo vaig veure el ganivet, que els Rius em va vindre directe a ensenyar-me el ganivet japonès, que li havia regalat al Paco, i el tio estava allà emocionadíssim.
3: Sí, no?
2: Però sí. Bueno, doncs això, vas baixar al mercat, jo vaig baixar al dematí amb tu, però després tu ja vas...
0: Ens vam encallar...
2: Allà
0: al FEDAC, a la cervesa.
2: Però tu jo crec que vas comprar després, no?
0: Després sí, després me'n vaig anar a comprar, vaig estar mirant, com no vaig anar a comprar unes carbasses... I, clar, també hi ha tipus de carbassa per avorrir, però em van recomanar que la carbassa per fer l'arròs... Hòstia, no me'n recordo el nom.
3: La carbassa cacauet.
0: No, però tenia un altre nom.
3: Del violí o...
0: Bueno, té diversos noms, però bueno, en definitiva, com diu el nom, doncs té forma de cacauet i té un gust molt dolç que li fa un toc molt especial. Després, per fer el sobreixit, vaig anar allà a comprar 4 cebes... i pebrots per fer una mica de caldo, un brou de verdura.
2: De rabequet,
0: es diu. De rabequet, això. I quan ja teníem això, vaig anar, també hi havia una cansaladeria, i vaig anar a comprar ja 2 talls de cansalada.
2: Si el guanxavi del meu fill no el volem, no?
0: No, el guanxavi...
2: No, ha baixat quilos i quilos, el tio d'allà a Itàlia.
3: O wasabi.
0: Però bueno, i això ja ho tenim tot.
2: Molt bé.
0: Després vaig comprar una ratafia.
2: La ratafia, que és de la ratafia. És com fumada, aquella ratafia, és forta, eh? Però bueno.
0: I ja ho tenim tot fet.
2: Pues
0: tot comprat i ja preparat perquè... Qui ens ho cuina ara, per això?
2: Ens ho cuinarà la Berta a partir de la... Aquesta setmana hem copiat la...
0: Correcte.
2: Els cuiners de la carbassa.
3: Si la vol fer ja que la faci, també.
2: Bueno, també podem deixar-li...
3: Així es pot anar fent ja alguna prova.
2: També,
3: sí. Si surt tot ella o no surt, perquè ahir tenia dubtes, eh?
2: Sí, que ens ajudarà, sí.
3: La bona de
0: Bueno, doncs comencem.
2: Va, anem cap a la recepta.
0: Fot el foc.
3: Va, diu que...
4: La recepta del Corpus. Dam dam darararam dam darararam dam
3: darararam. Dam dam darararam. Doncs sí, aquí estem. Hòstia, hi ha hagut una mica problema tècnic, però això és
2: no
3: normal,
2: passa,
3: perquè
2: bé.
3: Estem...
2: En viu.
0: Fals vacances.
3: No, i clar.
2: Va, bueno. Anem cap a aquest arròs de carbassa, que en el llibre del Corpus el tinc jo a la pàgina 111, és la recepta número 92.
3: Jo me l'he deixat avui.
2: I el llibre original no el tenim avui, però bueno, feu cas.
3: Me l'he deixat.
2: Vale? Què necessitem per aquest arròs?
3: Vale, doncs per aquest arròs necessitem els 800 grams de carbassa, en aquest cas la carbassa...
0: Que ens sobrarà, perquè vaig comprar... Cacauet.
3: Sí, que és una carbassa fina.

0: Tirana dolça, és molt bona. 300 grams d'arròs, 200 grams de cansalada. Quina cansalada fotem, Joan? Del coll, viada, què
1: bueno,
0: faries?
1: Bueno, què vas comprar?
2: La que vaig comprar.
0: Ja, però no, jo no hi era, que no vaig venir.
1: Era viada, viada. És cansalada viada. Viada la que va comprar. Tampoc no especifica ben bé aquí quina cansalada, però bueno.
0: Doncs ell posaria cansalada al coll.
1: Jo
0: però
1: també,
0: bueno,
1: del coll, no, també, perquè, però ell va comprar viada.
0: Una ceba, oli d'oliva, sal, aigua o brou de verdures.
1: L'oli també el vas comprar amb aquella gent que tenia l'oli allà?
2: L'oli d'oliva.
1: Molt bé.
0: No, no, està bé. Està bé matisar. A vegades, saps? Fotia oli de colza o castro.
2: Per què es diu viada?
0: Ui. Què?
2: Què vol dir viada?
1: Ja comencem.
2: No, home!
1: Busca-ho, busca-ho.
2: Ah, no ho sabeu. Hòsties.
1: Ensalada viada de tota la vida.
2: Collons. Va, segueix i ara us diré la resposta.
0: En una cassola, fregiu amb oli la cansalada tallada a trossets. Mentre es va daurant, s'hi afegeix la ceba tallada molt petita. Quan està ben rosseta, s'hi tira la carbassa tallada a daus i es deixa coure tot junt a foc lent. Es va remenant i quan la carbassa es comenci a estovar, s'hi tira l'arròs. Es remena, es mulla amb l'aigua o el brou de verdures molt calent, se sala i es deixa coure uns 18 minuts aproximadament, també tot depèn de l'arròs, oi, Joan?
1: Sí.
0: I remeneu de tant en tant perquè no s'enganxi. Com a variacions, es pot substituir la cansalada per costella de porc.
1: Que així és com la van fer
0: a la fira. S'hi pot afegir un tomàquet, s'hi pot afegir all picat, s'hi poden afegir mongetes bullides, s'hi pot afegir un pessic de sucre, i bàsicament...
1: Sí, però un ja pessic de sucre ja és prou dolça, no, la carbassa?
0: Sí, no bueno, sé. És curiós. Potser a l'hora que el tastes, si poder aquella carbassa no és prou dolça, no? Potser això t'acaba d'ajudar, doncs... Mm. Però sí, sí, curiós.
1: Molt bé, què, has trobat allò de cancel·lar aviat o no?
2: Estoy en ello.
1: Estoy en ello, pues doy... Aquí et deixem, eh? No sé si la vol provar de fer la Berta, si la vol provar de fer, ja penjarem a Insta i també penjarem les fotos d'aquests cuiners, grans cuiners que ens van fer un arròs deliciós. Pensem que era per 150 persones, eh? Ja no s'estan de res, aquí. Molt bé, doncs
0: bueno,
1: va.
0: No, ho tens o no, David? No? És la ventresca, ja. Va.
1: Ja ens ho explicarà.
2: Ja,
1: que aprofiti.
2: Clar.
3: El fast food.
2: Bueno, senyors, avui farem algo diferent, ja que no he tingut temps per preparar.
1: Ja s'ha preparat el fast food, el tio.
2: No, però avui farem un trio.
0: Bueno, però no és que no hem tingut temps.
4: Un trio?
2: Fotareu un trio aquí?
0: Hòstia. Temps hem tingut.
1: Temps hem tingut, tio.
4: Un trio radiofònic.
2: Un trio radiofònic.
1: No has trobat ningú, no?
2: I lo que surja. Va.
1: Què vol dir això?
2: Li fotro... No entrarem en temes escabrosos. Va, fotem-li?
0: Fotem-li. Dispara.
2: Va. Comencem per tu, Ferran?
0: Per què? Per mi.
2: Bueno, comencem per tu,
0: ara,
2: Joan?
0: Per què? Per mi. O cap aquí o cap allà, jo estic al mig.
2: Hòstia santa, tio, serà difícil això. Va, som-hi?
0: Som-hi. Per allà.
2: Ets cuinetes o prefereixes que et cuinin?
4: Una mica de tot.
2: Va, què mai falta a la teva nevera?
0: Salsa Perrins.
2: Quin seria el teu plat estrella?
1: El meu? Crec que se'm dona una mica bé els arrossos.
2: Mar o muntanya?
4: Muntanya.
2: Lloc i restaurant on et trobaríem quan vols desconnectar.
0: Collons, tio, com es diu allà baix?
4: Clar, clar.
0: Allà on volem anar, tio, collons. Allà on anirem al final de temporada?
1: Hòstia, sí,
0: a la Poniente.
1: Allà t'agradaria desconnectar.
2: Collons, vas fora, eh?
1: Sí, tio, no fort. 600 paus per desconnectar.
4: Clar, anireu. Clar. Si són 600 euros, em convideu o no vinc, eh?
1: Amb el maridatge de vins, 680 pavos. I hem d'anar a Càdiz.
0: Però tu hi vas.
4: Guapa, aquí.
0: Això no és com el McDonald's, que va... O sigui, primer pagues i llavors, saps? Vull dir, primer hi vas, disfrutes, i a l'hora de pagar, tio, fots allà dins aquelles basses que té, allà els esteus aquells, i marxes corrents, tio. Ja està.
1: Nadant.
2: Va, un plat memorable. Que hagis menjat.
1: Un pa memorable? Hòstia, no, em vaig fotre un cop un civet de senglar allà dalt a l'Empordà, tio, i era tremendo. Ah, no, i un arròs, això sí que és veritat, un arròs aquí a Can Benet, o sigui, a la fonda, no, a la fonda, a Benet, al Mont Sant Benet, un arròs de bledes amb conill, que era espectacular, tio.
0: Conill de... de balcó, no, sí, o de granja?
1: De balcó, de balcó. De balcó,
2: tio, pèl o sense pèl?
1: Espectacular era, tio. Però aquell civet també encara el recordo, tio. La cantina era. El civet era la cantina, tio.
2: Entenem. Xavi, un plat per oblidar.
4: Les empanades argentines.
2: I això?
4: Perquè està infestat a Barcelona. Allà del tio Bigotes.
1: El tio Bigotes.
4: Tot fora. Va, igual que el branch.
2: Com els xinos. Fora.
0: Mort el branch.
4: Mort el branch.
2: Ferran, quin és el plat o ingredient que detestes i no pots amb ell?
0: Hòstia, és que m'agrada tot, tio. Sóc un puto fart. Doncs
2: pues fora. Tu, aliment més estrany o exòtic que t'hagis posat a la boca.
1: Un saltamontes d'aquells fregits del México, tio. Jo era fa un... no sé com es diu, tio. T'ho donen com pipes i és... crash, només sents crash a la boca.
2: Xavi, qualsevol taula per menjar, amb estovalles o sense...
1: Chipolos rojos, en sé el que es diu. Oh, sí, és que no me'n recordo, tio, una cosa rara. Perdona.
4: Estovalles o sense, depèn de la... o sigui, depèn del nivell del sopar.
1: Home, no, que sense és de brunch, tio.
4: No, però vull dir, un hamburguesa i això sense... Wow. Si vas a menjar bé, doncs amb estovalles.
0: Cony de jovent.
2: Va, tu, què valores més del servei d'un restaurant?
0: L'atenció.
2: I per acabar, la truita amb ceba o sense ceba?
1: A mi m'agrada amb ceba.
2: Doncs fins aquí s'acaba el fast food d'avui. Sí, bon profit. I com deia el capità Enciam, els petits àpats són poderosos. Serà la meva frase final. This is the Rocksteady Beat on a Ruthless
3: Style. L'agenda quinzenal.
0: Oli, va.
1: Va, és tardor. Ja comencen també les fires de tardor. Hem passat la fira de la carbassa, estan molt bé. I ara tenim algunes fires per aquí al voltant, però aquest any també hem decidit que no marxarem molt lluny. Intentarem fer zona per fer... però bueno, hi ha una fira...
0: sí, perquè dèiem no sé què,
1: sí,
0: no sé on...
1: on i després... ningú. I hem dit, va, de la zona. I... però bueno, hi ha una fira bastant interessant aquest... del 2 al 4 d'octubre, que és la cinquena edició Mau Braves Fest, que es fa al Poble Espanyol, que va Braves Fest, aviam m'explica quan...
2: no, bueno, el més interessant és que van bars i bodegues de Barcelona.
1: Ahí està.
2: I van exposar, bueno, sobretot a fer les seves tapes de braves, però altres plats també per cuinar, les seves particularitats. I l'interessant és que és entrada gratuïta.
0: Podria anar el senyor Paco de Can Talet, no? Fotre braves.
1: També.
2: Bueno, podria.
1: Sí, no, ja, em sembla que hi ha uns abars típics, a l'Esquinita, hi ha el de Sarrià, hi ha tots aquests.
2: Sí. I res, però bueno, també, vull dir, no, és gratis l'entrada, però després per consumir haureu de consumir.
1: Hi ha entrades amb menús, crec, també.
2: I també hi haurà DJs, hi haurà, bueno...
0: una mica. Però s'ha d'anar a Barcelona.
2: Per no, que s'ha d'anar a Barcelona.
1: És del 2 al 4, o sigui, podem anar al 2 o al 4, perquè justament el dia 3, aquí...
2: home.
1: Hi ha la birrada artesanal codinenca. Ep. Edició especial Fals Oktoberfest.
0: Tothom dret, sisplau.
1: Això el 3 d'octubre. I tenim el gran Joan Lloberes Tell, perquè ens parli i ens digui quatre cosetes d'aquesta edició.
2: No, potser sí que ens hem d'aixecar ara, eh?
1: Ah, sí, posem drets. Bona nit, senyor Joan.
5: Bona nit.
1: Què tal?
2: Bona nit.
5: Com anem?
1: Bé, bé.
0: Hòstia, foto... bé. La veu així com una mica d'ultratomba, no?
1: D'ultratomba. Bueno, em sembla que és que ve ella de la Fira de Carbassa, que sé que van estar punxant també.
0: Vale.
1: Va...
2: bueno, què? Sí. Preparant ja la cervesada pel dissabte?
5: Sí, ja tenim tot quasi a punt. Estarem allà des de... obrim a les 4 de la tarda i ja fins que ens facin fora.
1: I... això, aquesta és la intenció, no?, que us facin fora.
5: Sí, com sempre, no?
1: Molt bé. Bueno, hem de dir que ja és la vuitena edició.
0: Però sempre us han fet fora, sí, de bones maneres, entenem.
5: Sí.
0: Va bé.
5: Sí, sí. Mai hi ha hagut vells de bastons.
0: Val.
5: Bueno, en principi serem nosaltres i tres cerveses més. Estarem allà anar punxant cerveses. Tindrem un parell de concertets i algun joc que farem. I al final acabarem, com sempre, amb DJ.
1: Al
5: carreres ja
4: hello.
5: Aquí Sant Feliu.
2: Ara sí que ens aixequem. Ara sí que ens aixequem.
1: Aquí estem. Ens ajuntaran allà dos grans mestres, eh?
0: I els concerts qui són, Joan?
5: Mira, això sóc un desastre i no me'n recordo els noms. Tampoc ho he portat jo.
1: Em sembla, el teu company, el Black, em sembla que em va dir que una era una cantautora de per aquí la zona. I l'altre era un grup així com un folk melòdic.
5: Sí, alguna cosa així perquè faci, ajudi a fer baixar la cervesa.
6: Molt bé. Sorpresa, són grups sorpresa.
1: Quins cervesers venen, sí, a part de vosaltres?
5: De Còmic, de Circòvol, que són d'aquí al costat, de Castellcí, i de la Barbarenca.
1: Ah, molt bé. Tot d'aquí, sí, proximitat.
5: Sí, tot d'aquí.
0: Eh? Sí. No?
1: Cervesers.
0: Sí.
1: Cervesers,
0: va. El Joan Arrofomàs, sí, que passa,
1: bueno,
0: tio?
1: Poden sorprendre molt, clar, poden sorprendre fent... Ah. Ja, fan hiper, bueno, el de Circòvol treballa per la Montseny. Si no m'haig equivocat, o sigui que...
5: Sí, al final és el que cuina, crec,
1: sí,
5: allà.
1: Sí, és el que cuina allà. Allà.
0: Molt bé.
1: Molt bé, molt bé. I doncs, vosaltres feu cervesa?
5: Nosaltres també, bueno, la Pilona.
1: La Pilona, molt bé.
5: Sí.
6: La Pilona és la que vam provar ahir, no?
1: Sí. Sí, a la fira de la calabassa. Sí, sí.
6: Molt recomanable, jo, molt recomanable.
0: S'ha preguntat mai per què es diu la Pilona?
1: Sí, sí, que s'ha preguntat, sí.
0: No? I però aquí a la ràdio diria que no m'han preguntat mai. Per què es diu la Pilona, Joan?
5: Bueno, perquè al final, quan la vam fer, semblava que la regalessin aquí, en aquest poble.
0: Era
5: les
0: allò, Sant Feliu de les Pilones, no?
1: Les Pilones.
5: Sí, sí, i clar, i l'eslògan ja quedava maco, la morra per la Pilona.
1: Sí, perquè quina temporada la vam fer, aquesta? Aquesta fa anys ja que l'està feta, oi? Sí. És una sí. Brown?
5: Ja, és de ja les... fa... Sí, no sé.
1: Sí, jo encara estava
5: sí.
1: La birrada, sí.
5: Hem fet 3 o 4 anys, poder?
1: Sí, sí. Sí,
5: sí. Sí. Bueno,
1: això, que és la 8a edició, ja, que han anat
0: són
1: seguint,
0: palaves,
1: encara que hi ha gent
0: palaves
1: que en Joan és dels primers que hi havia i hem anat callant uns quants pel camí, però ell fa que perduri.
0: Ha quedat lo bo.
1: Ha quedat lo bo, sí, sí. Han quedat els currantes.
6: Bueno, aviam si el jovent s'anima, no? Sí. I s'entra al món de la cervesa.
1: Però bueno, és el que diem.
5: Serem benvinguts.
1: És el que diem també, que ell doncs, clar, va estar l'altre dia a la Fira de la Terra, hòstia, doncs va portar la seva cervesa i allà va estar amb la carbassa. M'ha estat parlant un rato amb el Fonoll i he estat molt content amb tot.
5: Veus? Molt bé.
1: Bueno, doncs dissabte ens veiem per allà a fer uns brindis.
0: No
1: i...
0: ha estat el cas, on es fa? On heu dit?
5: El Xifreda.
0: Xifreda, vale, vale. Xifreda.
5: Sí, sí.
1: A les 4.
0: Guai. Bon lloc.
1: Sí, és un bon.
5: I tant. Sí, queda sí. Maco ja, sempre.
1: Sí, és maquíssim.
0: Súper.
6: Doncs allà ens hi veurem, no?
1: Farem uns brindis.
5: Allà us esperem.
6: Molt bé.
5: Vinga.
1: L'última birra.
7: Les recomanacions, tot.
1: Bueno, doncs amb recomanacions igual, seguirem igual també amb aquesta secció, intentarem tindre els partners i col·laboradors, el que passa que avui també per qüestió de temps no hem pogut i parlarem una mica de coses com sempre, llibres, restaurants, cosetes així. Tens algun llibre per recomanar?
0: Sí, jo en tinc un que em va vaig estar mirant així una miqueta per sobre i em va agradar bastant i justament el vaig veure a casa teva, tio. Mm. És un llibre que es diu Stick.
1: Ah, sí.
0: I és del Tim Hibbert i està publicat aquí a Espanya pel Planeta Gastro. Mm. I és una guia imprescindible i superaccessible pels que els agrada la cuina de la carn, o sigui, les barbacoes i totes aquestes coses, sobretot, i panxes i històries d'aquestes. Val, és un viatge pel sector càrnic, i des del punt de vista també des dels ganaders, dels sí, ganaders, no? Dels pagesos, de xefs, de restaurants, etc. Val? Expliquen també tècniques i preparació de les carns, mètodes que són innovadors a això de la regla 2x2x2, que és el sellado inverso, la cocción a l'assado vacío, bueno, coses d'aquestes que són, hòstia, són superxules i vaig estar com un quart d'hora, 20 minuts mirant-lo i em va semblar
1: sí, no, és xulo.
0: Superinteressant i
1: a
0: molt
1: més,
0: xulo.
1: El llibre, bueno, és de Gastrobar, bueno, de Planeta Grasto, i la veritat que el llibre és maquíssim, també. És tapadura, la
0: sí,
1: portada és com
0: és
1: si
0: maco.
1: Fos un bistec,
0: sí,
1: saps?
0: És
1: molt maco.
0: És com
1: i d'aquí vaig treure...
0: Eh?
1: El dia de Festa Major vaig fer un dinar que eren unes costelles a baixa temperatura, que el David les va poder disfrutar una mica, i la veritat que vaig treure idees d'aquí, que queda molt bon.
6: Molt doncs bo,
0: això,
6: molt bon.
0: El llibre Stick, bistec, o no? Sí. Del Tim Hibbert, i està a un preu d'uns 35 euros... format tapadura, 352 pàgines, sí, ja. I el podeu trobar al Corte Inglés, Amazon, sí. Planeta del
1: Libro,
0: a Gapé, a Libreria Canaima, etc.
1: Molt
6: bueno,
1: bé.
6: Interessant.
1: Sí. també per recomanar aquesta setmana, ja que fa poc que ha començat, una sèrie de TV3 que la fan cada dilluns, que es diu Gènesi. No sé si l'heu vist.
6: És curiosa. Vull dir, si realment és...
1: Fan cada dilluns, fan un episodi nou. Jo n'he vist dos, o sigui, em falta el d'aquest dilluns passat, que no sé si fan un o dos.
0: Dos en fan.
1: Vale. I és una sèrie que relata la revolució gastronòmica a Catalunya, liderada per Ferran Adrià.
0: Van començar dilluns passat i sí, tirar dos de cop. Dos, no sé si serà la dinàmica de cada dilluns, que en tiraran dos de cop, si més no el 3CAT. Jo crec que sí que n'hi ha cada dilluns dos episodis.
1: Clar, avui potser n'hi ha dos, ja.
6: I què? I, bueno, és bastant real o què?
1: A mi em va agradar molt. És una revolució, això, parlar de revolució gastronòmica a Catalunya, liderada pel Ferran Adrià, que el fa l'actor el Miquel Fernández, que el clava, a mi em va encantar.
0: Clavat.
1: I, bueno, et parla dels èxits del Bulli, l'obsessió per la cuina i l'explosió del talent de cuiners i cuineres catalanes. Jo el que he vist per ara, els dos episodis, em va agradar molt perquè surt el Fermí Puig, que també el fan molt bé, surt el germà del Ferran Adrià, bueno, el Soler, que és el que portava el Bulli. A mi m'ha agradat molt aquesta sèrie.
0: Sí.
1: Bueno, m'està agradant.
0: Hi ha com una part fictícia.
1: Sí, és la veritat, la sèrie va com amb dos bandes, no?
0: Sí, hi ha una mena de paral·lelisme i tal, que hi ha una part que és com més fictícia, bueno, és fictícia, de fet.
1: Que és la noia que...
0: És la periodista, la crítica gastronòmica,
1: que la seva neboda és una xef, bueno...
0: Sí, però tot això ja és...
1: És com dos temps paral·lels, no? Abans i el que és avui en dia. I està molt bé. Tu volies fer...
6: I un spoiler.
1: No fotis spoilers, tio. De què?
0: Què vols d'aquesta sèrie?
6: El restaurant tanca.
1: Hòstia, tio.
0: Que cabron, tio.
1: Ets dolent, tio, pobres oients.
6: Fins aquí la meva aportació.
1: Molt bé. Bueno, doncs això, la fan a TV3 els dilluns, després de les notícies, i si no, es troba a Trescat. Restaurants, teniu algun? No sé, aquest home que ha viatjat una mica per La Rioja té algú per...
4: Fa unes setmanes vaig anar cap allà a La Rioja i vam trobar un planazo, vam anar amb la meva nòvia. No vam fer tant Logroño, sinó vam fer més La Rioja.
1: La Rioja.
4: Un dia vam anar a visitar, volíem fer els pobles que és Cenicero, El Ciego i La Guàrdia, però ens vam quedar a Cenicero perquè hi havia un planazo de final d'agost, que bueno, que això s'ha d'apuntar a any vista, no? Però era la Fiesta del Vino, o la Feria del Vino, no me'n recordo exactament, que eren tots els productors locals només de Cenicero, productors locals només de Cenicero, allà, tots paradetes, pagues 12 euros, la copa de vi i vi infinit. Hòstia. Tant com vulguis, pots provar tots els tipus de vins de tots els productors locals.
1: I l'hora de halar, què?
0: I llavors aquí,
4: allà tots tenen un platet amb una mica d'embotits locals i pagant 12 euros tens tot.
6: A Moreno ja se'n sé galà.
4: Un pet com una gla.
1: Allò és Rioja Jalavesa i per mi són els millors vins que hi ha a Espanya.
4: Exacte. I...
1: Fora de l'Ucatalà.
6: Ho fan cada any o no?
4: Sí.
6: Fan cada any?
4: Sí, i llavors a la nit tens vaquilles amb foc. Llavors ja tens Espanyes profundes.
1: Això ja et sobra.
4: Llavors tens Espanyes profundes. Sí, però...
6: I amb l'estat que deus acabar, és perillós.
4: Sí, nosaltres vam fer els vins i vam marxar, perquè ja en teníem prou i de sobres.
1: Sí, ja t'imagino ja encenent el cigarro amb el cuerno de la vaquilla. No, molt bé, no. I vosaltres? Jo sé que veu anar a un restaurant per aquí a la vora també, vosaltres dos, que jo no vaig poder anar aquell dia.
6: Vam anar al Tiro.
1: El Tiro de Mollet. No? I què, Ferran?
0: Bé.
6: És curiós. Recomanar pica una mica, tot s'ha dit que pica, però realment molt bo. Tot va ser molt bo. El servei molt atent, superbé.
1: Amb estovalles?
6: Amb estovalles.
0: Llargues.
6: Si no, no m'hagués quedat.
0: Cambrers amb lito, ben servits, amables, educats... No em ve cap d'aquells que diu guapo!
1: Ara s'ha posat de moda, això.
0: No n'hi ha d'aquests allà.
6: No, i també tenen tot el producte exposat, la carn, el peix, tot allà exposat, impressionant. Té també una tirada de vins per avorrir allà darrere amb aquelles...
0: Una bodega espectacular.
6: Els que vulguis. Sí. I una parrilla per fotre allà tot, però què devia fotre allò? 8 metres?
0: Una cosa molt bèstia.
6: Però molt bé.
1: Què vau fer, carn i peix o...?
0: Una mica de tot.
6: Vam fer de tot, sí.
1: Jo sé que alguna ostra va caure per allà també, no?
6: Alguna ostra.
0: David i jo no, però...
1: Un acompanyant, sí, no?
6: La jefa, sí.
0: Jefa del tros, sí.
6: Molt bé, recomanable.
1: Molt bé. Alguna recomanació més o ja ens està tallant aquest senyor?
4: Bueno, jo recomanacions, sempre recomano la Vall d'Aran.
1: També has anat a punxar un altre cop, no?
4: I vaig anar-hi a Bussols un altre cop a punxar i sempre es recomana.
6: Bueno, aquest any t'han parlat i hauríem d'anar
1: a provar més coses,
6: eh?
2: Que aprofito per dir que si algú us vol patrocinar, convidar...
1: Els Halàsteus, no? Està bé, això. Molt bé.
0: Sí, sí.
2: Doncs res, aquí a Sant Feliu, què? Hi ha en vista el Vidal, què?
1: Bueno, hi ha perspectiva de que...
4: Obren nou, Vidal?
2: Ha d'obrir, no?
4: Obren nou, uns nous agafen el Vidal i l'obren? M'han dit que a la part de dalt han de fer lloc de copes? Es diu, vull dir...
1: Es diuen, no? Això ja
4: sí, exacte, aquest... això ja ho veurem, però...
1: No sé,
2: bueno, aviam què depara...
1: Aviam com va aquesta nova temporada.
0: Hem molt bé. Hem d'esperar la plaça, tenir la plaça acabada, sí. I a partir d'allà...
1: plaça tot nova, vida
0: terra
1: nova.
0: D'oportunitats allà.
2: Aviam. Doncs què? Ja bueno, preparats?
1: Ens despedim.
4: Ens despedim ja fins al pròxim.
1: Sí. Crec que al final, després de pensar que era el 29 d'octubre, encara l'hem quadrat una mica bé aquest programa.
4: Va, pròxim ja el 13 de setembre.
1: Ai,
4: ai d'octubre.
1: És boníssim.
2: També bé, eh?
1: Bueno, comensals, fins d'aquí 15 dies. Gràcies a tots i bon profit.
2: Bon profit.
0: Salut, Capitán Siam.
2: Us ha agradat, eh?

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Xoc d'Estics, el programa de l'hoquei català. Amb Artur Ávila, Nani Gil i Jordi Benavent.
2: Hola, hola, hola. Benvinguts, benvingudes a una nova temporada de Xoc d'Estics. Estrenem temporada, que ja és la desena, des de que començàvem aquest projecte molt a prop d'on ara som, a Ràdio Terra, una emissora cooperativa que malauradament va tancar uns anys després. Aquesta temporada 26-27 comença, però sense les dues hoquei lligues, com a conseqüència de la celebració del Mundial d'Assumpción, Paraguai, a celebrar entre el 2 i el 18 d'octubre. Mentre no s'iniciï la nova temporada de l'hoquei lliga masculina i femenina, el protagonisme serà per l'hoquei plata i per les nacionals catalanes, tot i que també farem un repàs de com van les lligues catalanes, especialment la masculina. Categories aquestes que sí que han iniciat competició i analitzarem a partir de ja la primera jornada. De moment, només us avancem que els primers líders són el Manlleu a l'hoquei plata sud, el Dominicos a l'hoquei plata nord, l'Alpicat a la nacional catalana masculina i el Manlleu a la nacional catalana femenina. Tot això ho analitzarem aquí, a Xoc d'Estics, el programa de l'hoquei català que cada dilluns està amb vosaltres per portar-vos les darreres informacions del món de l'hoquei sobre patins. Aquí a l'estudi central de la nova Ràdio de Reus estem en David Fernández, control tècnic, i els dos companys que renoven una temporada més amb nosaltres, la Nani Gil. Bona tarda, Nani. Com has passat l'estiu?
3: Bé, molta calor, però bé, bé, bon estiu.
2: I en Jordi Benavent, bona tarda, Jordi. Tot a punt per una nova temporada?
4: Doncs sí, com sempre, amb ganes de començar.
2: I a part de la Nani, d'en Jordi, del que us parla Artur Ávila, escoltareu també els nostres col·laboradors i col·laboradores escampats pel territori català. Alguns d'ells ja històrics, com en Roger Iger, de Ràdio Lot, en Jordi Quintana, de Ràdio Igualada, o d'en Fran Balanyado, a Uller de Ràdio. Altres que ens han renovat la confiança un any més, com la família Esmerats, de Ràdio d'Esvern, el Nil Sabina, des de Massanet, en Leo i Mamí, amb les seves excel·lents cròniques del Barça, en Nico Metxac, l'Albert Clavé, de Cerdanyola, en Carles Gallant, de Congrés, en Jordi Barrera, de la plataforma OKCAT, en Gerard Muñoz, del Primer.cat, l'Albert Sant Andrés, de Ràdio Castellà, en Cris Guardado, des de Ripoll, els companys de Ràdio Tordera i de Televisió de Mataró, i altres que s'incorporen a aquesta temporada i ja anireu coneixent, com Anton Ferrer, que ens informarà el Club Patí Manlleu, el Dani Aragón, que ens aproparà les novetats del Barberà, o els tribuneros, que seguiran fil parlant del filial del Noia en el debut a Hockey Plata, i aquells altres que col·laboren esporàdicament, com en Joel Vidal o en Jaume Poblet. Ah, i no podem oblidar-nos de tots aquells caps de premsa de molts clubs, delegats, delegades o fins i tot presidents i presidentes, que setmana rere setmana ens envien fotos, vídeos o ens faciliten declaracions de protagonistes. Moltes gràcies a tots i totes. I gràcies també a totes les emissores germanes que emeten setmana rere setmana el nostre programa. Inestimable col·laboració que enriqueix Xoc d'Estics. Gràcies, Ràdio Voltregà, Ràdio Castellà, Ona Codinenca, UBA Ulla i de Ràdio, Ràdio El Picat, Ràdio d'Esvern i Ona Esports Empordà.

0: OK Plata.
1: L'OK Plata inaugurava aquest cap de setmana la temporada 26-27 amb una primera jornada que va deparar-los aquests resultats. Comencem pel grup Nord Nani, on només s'han disputat 4 partits.
2: Ordes 4, Oviedo Roller 6.
1: Amb 9 jugadors golejadors diferents.
2: Jake 3, Vilaseca 3.
1: Repartiment de punts en un partit amb moltes alternatives.
2: Congrés 2, Escola Lubians 2.
1: Al Congrés se li escapen 2 punts a darrera hora.
2: Companyia de Maria 2, Dominico 5.
1: El Dominico s'endú el derbi coruñés.
2: El partit entre el Barça Atlètic i Holaceta no es disputarà fins al dia 8 de novembre.
1: El partit entre Reus i Sant Cugat no ho farà fins al dia 4 de novembre.
2: I el partit entre Olot Tordera s'ajorna fins al 25 de novembre.
1: La classificació després d'aquesta primera jornada i a manca dels 3 partits pendents queda així. Líder Dominicos amb 3 punts, segon i també amb 3 punts Oviedo Roller. Tercera, quarta, cinquena i sisena posició per Vilaseca, Escola Lubians, Congrés i Jaic amb 1 punt. I tanquen amb 0 Ordes, Companyia de Maria i tots els equips que encara no han jugat. 4 partits només aquesta jornada i només 2 en presència catalana, on teníem implicats a 3 catalans i que finalitzaven amb 2 amb empat. Jake i Vilaseca empataven a 3 al pavelló Lluís Bax, mentre que Congrés cedia un empat a casa a 2 davant els gallecs de l'Escola Lubians. A Girona, Jake i Vilaseca oferien a l'espectador un partit amb diferents alternatives en el marcador, on els tarragonins s'avançaven 0-2 amb gols de Nico Pascual i Alejandro Verdú, on els locals capgiraven del tot aquest resultat advers amb gols de Jordi Criado i doblet de Narcís Pijaume, i on Alejandro Verdú, amb el seu doblet, salvava un punt per l'equip de Bebo Morales. Tot i que la frase salvava un punt no seria exacta, perquè també va tenir molt a veure el porter visitant Xavi Fernández aturant un penal i una directa. Aquesta, mig minut després que el seu company Verdú hagués posat l'empat a 3. Bona tarda, Xavi, i felicitats per aquest punt fora de casa. Explica'ns una mica com va anar tot plegat i si estàs satisfet de la teva actuació.
3: Molt contents, al final, per treure aquest punt fora de casa. És el nostre primer partit d'un equip nou i de la nostra categoria Coll Plata. I la veritat que, bueno, per mi aquest punt és bastant satisfet. En que anéssim guanyant 2-0, al final... se juguen sempre micropartits dins d'un partit i ja se'n van ficar per davant i per sort i van poder empatar. També la veritat que estic molt content per com va jugar, la veritat que bastant satisfet i de poder ajudar l'equip tant a la pista com a fora i la veritat que contents i a seguir remant i a poc a poc i bona lletra.
1: I l'altre partit d'aquest grup nord en presència catalana era el que van disputar el pavelló Camp del Ferro, Congrés i Escola Lubians. Empat a 2 final del que ens informa el nostre company Carles Gallén. Bona tarda, Carles, i benvingut novament a Xoc d'Estics.
4: Primer partit de la temporada i primera ensopegada a casa del Club Patí Congrés, la Sagrera es mou, que va cedir un empat a 2 al Camp del Ferro contra el Calvo Escola Lubians Gallec, un equip recent ascendit a l'Hockey Lliga Plata, dirigit per l'exporter internacional català Ramon Canalda, que va sorprendre en la seva estrena. Tots semblaven flors i violes quan en el primer minut de joc Àlex Mainé va marcar l'1-0 al rematar en el segon pal una assistència des de l'esquerra de Guillem Muñoz. Aviat es va veure que no, perquè Eloi Mejino es va haver de lluir en dues rematades del jove Álvaro Trigo. Tot i així, el Congrés va ser superior a la primera part i a 7 minuts del descans, Guillem Muñoz va fer el 2-0 després de rebre una passada des de l'esquerra de Max Oliveres, que va aprofitar una relliscada de David Sánchez. L'equip groc i negre va tenir clares ocasions per fer més gols a la primera part, però va fallar molt en atac i va topar amb un encertat Rodrigo Ruiz sota els pals. A la segona, però, les coses van canviar perquè el Congrés va seguir sense encert en atac i el Lubians va creure en la remuntada, quan a 7-13 del final, Gorka Oliveira va marcar el 2-1 al desviar un potent xut de cullera d'Àlex Pérez. Malgrat haver comès la novena falta quan encara faltaven 11 minuts i mig, el Lubians es va mostrar molt sòlid a la recta final del partit i a manca de 3-0-1 va arribar al 2-2 en una jugada personal de l'andalús David Sánchez, exjugador del Ribas madrileny, que va acabar una diagonal des de la dreta cap al mig amb un bon xut de pala que va batre a Eloi Mejino.
2: Acabem aquesta informació del grup nord amb la classificació de Pichichis i propera jornada. La classificació de Pichichis que encapçala Tomàs Villares del Dominicos amb 3 gols. Fins a 4 jugadors van poder anotar 2 gols en aquesta primera jornada de només 4 partits. Sáenz de Buruaga, del Companyia de Maria, Narcís Pijaume, del Jeic, Alejandro Verdú, del Vilaseca, i Rodrigo Ramos, de l'Oviedo Roller.
1: I la propera jornada, que veurà aquests afrontaments?
2: Tordera Ordes.
1: Dominicos Congrés.
2: Vilaseca, Barça Atlètic.
1: Sant Cugat, Jeic.
2: Oviedo Roller, Reus.
1: Escola Lubians, Olot.
2: I Jolaseta, Companyia de Maria.
1: Passem al grup sud. Aquí es va disputar la jornada complerta amb aquests resultats, Nani.
2: Vendrell 4, Sporting Alcoi 3.
1: Els locals capgiren el marcador amb doblet de Ferretti.
2: Vilanova 1, Alcobendas 3.
1: Els vilanovins retornen amb derrota a l'Hockey Plata.
2: Manlleu 5, Mollerussa 1.
1: Els osonencs demostren el seu favoritisme des del primer dia.
2: Sant Just 4, Espanyol 1.
1: El duel no queda sentenciat fins al darrer minut.
2: Palafrugell 2, Mataró 2.
1: Els mataronins igualen 2 vegades un marcador advers.
2: Igualada 3, Cerdanyola 2.
1: Els igualadins capgiren un 0-2 en el debut de Xino Doncel.
2: I Noia 4, Vic 3.
1: Amb hat-trick de Nacho Garrido. La classificació en aquest grup queda així. Líder Manlleu amb 3 punts. També amb 3, Sant Just, Alcobendas, Vendrell, Noia i Igualada. Amb 1 trobem a Palafrugell i Mataró. I amb 0, Vic, Sporting Alcoi, Cerdanyola, Vilanova, Espanyol i Mollerussa. Un grup sud format majoritàriament per equips catalans, 12 dels 14, on només l'Alcobendas madrileny i l'Sporting Alcoi alacantí trenquen aquest predomini català. La primera jornada es tancava amb només una victòria visitant, un empat i 4 victòries locals. Aquestes 4 victòries locals, 2 eren força voltades i 2 ajustades. El Manlleu demostrava la seva condició de favorit ja des del primer dia, golejant per 5-1 al nou vingut mallorussa. Els malloencs van deixar quasi sentenciat el partit en una primera meitat on el debutant Petxi Armengol Júnior, amb un doblet, el primer des del punt de penal, i Rubén Martín deixaven un costerut 3-0 per l'equip mollerussec. Si a això hi afegim que només reprendre's el joc Nil López posava el quart pel conjunt de Jordi Boada, entendrem que la segona part fos plàcida per un equip quatribarrat que aprofitava un penal per fer el 5-0 i que només veia perforada la seva porteria a 14 segons pel final quan Miquel Serré transformava la directa de la desena falta d'equip dels locals. L'altra victòria voltada de la jornada era la que infringia el Sant Just de l'Espanyol. 4-1 era el resultat final a la Bonaigua en un duel que veia 4 directes i 33 faltes i que arribava al darrer minut amb un ajustat 2-1. Descans amb empat a 1, una segona que començava amb una directa per equip no materialitzada, més una segona directa pel Sant Just tampoc transformada al minut 6. Un Sant Just que a l'equador de la part s'avançava al marcador amb gol de Sergi Torner i amb aquest 2-1 l'encontre arribava als darrers 37 segons on Xavi Crespo anotava un doblet aprofitant un Espanyol totalment abocat en atac. L'única victòria a domicili d'aquesta primera jornada corria càrrec de l'Alcobendas, que s'imposava 1-3 a les casernes al Vilanova. En aquest encontre va ser el nostre company del primer.cat, Gerard Muñoz, que ens fa aquesta crònica. Bona tarda, Gerard, i benvingut una temporada més a Xoc d'Estics.
0: L'àrea jurídica global patí Vilanova a perdre per 1-3 dissabte contra l'Alcobendas en el retorn a l'Hockey Lliga Plata. Els verds van tenir contra les cordes l'equip madrileny, però no van obtenir recompensa. Va entrar millor al partit l'Alcobendas i al minut 3 marcava el 0-1 a través de Martín Alonso. Poc després, els madrilenys van disposar d'un penal, però mirament el nou porter del patí va evitar el gol. Abans de la pena màxima havia demanat temps mort Marco Malat, tècnic del patí. Volia ajustar coses i ho va aconseguir, ja que en el retorn a la pista el patí va créixer, sobretot a partir d'Axel Ruiz, el jugador del planter que debutava a l'Hockey Lliga Plata. Ell va protagonitzar les primeres ocasions del patí Vilanova. Malgrat tot, a 11 minuts del descans, el 0-2 s'obre de Garea, després d'una pèrdua de Jofre a la zona de mitjos. Tot i el 0-2, el patí no va perdre la cara al partit i l'Alcobendas va arribar a la mitja part amb 9 faltes. La desena va arribar només començar el segon temps, la va forçar Axel Ruiz i la va convertir en gol Pablo Torres en molta classe. Mirament destacava també a l'altra porteria, evitant el gol en la resposta als visitants, i el maig doncs, tenia arribades a les dues àrees. A poc menys de 2 minuts, pel final, el Vilanova va decidir atacar sense porter i va forçar un penal a través de Pau Margarit. Ara bé, aquest cop Pablo Torres no va poder marcar. Ja en els darrers segons va continuar amb 5 jugadors de pista sense porter el patí i va tenir l'empat en una opció de Jofre. En el contraatac, sense ningú a la porteria, Escudero va marcar l'1-3 definitiu per l'Alcobendas.
1: Gràcies, Gerard, per les teves informacions sobre aquest partit del retorn vilanoví a l'Hockey Plata. El Baix Penedès, Vendrell i Sporting Alcoi no escatimaven cap mil·ligram d'energia i oferien un duel emocionantíssim amb moltes alternatives en el marcador i aquella dosi de passió barra crispació propi de tot partit de campionat, de tot primer partit de Lliga. La primera meitat acabava amb empat a 1 després que Cels Portela inaugurés el marcador per l'Sporting al minut 19 i que Lluís Ferrer retornés l'igualtat a manca de 90 segons pel descans. La segona meitat començava amb una blava pel propi Lluís Ferrer i amb la desena d'equip visitant, el llançament Ferretti i 2-1 pels vendrellencs, que no obstant veien com en la inferioritat Cels Portela feia el seu doblet particular tornant l'empat a Lluminós. Aquests frenètics minuts inicials no s'acabaven aquí. Martí Portela transformava la directa de la desena vendrellenca, deixant un 2-3 dur de pair pels locals. Tot i això, dos dels il·lustres veterans de l'equip local, Ferretti i Lluís Ferrer, es posaven l'equip a l'esquena i capgiraven a Lluminós. A manca de 14 minuts, penetració de Lluís Ferrer a l'àrea, directa que assenyalen els col·legiats i directa que transforma Ferretti amb l'empat a 3. I minut 19, enèsim contracop que inicia Ferrer, fa la paret amb Ferretti, aquest assisteix Lluís Ferrer, qui des del segon pal bat per quarta vegada el porter alcoià Manu Monge, deixant el definitiu 4-3.
5: Doncs per part del Vendrell, el primer que felicitàvem és el Jordi Ferretti, que bé, Jordi, ja se m'acaba de córrer un titular així. La veterania salva els veteranos, rescaten el Vendrell, perquè entre tu i el Lluís, xiquet, aquests 10 últims minuts...
6: Bueno, jo crec que hem sigut tots, tots ha sigut un treball d'equip de tot el partit, no només aquests últims 10 minuts, com dius tu, sinó que ha sigut, com s'ha vist, un partit complicat, treballat, on anàvem, en ocasions anàvem per davant del marcador i en altres per darrere, i bueno, al final hem pogut treure els 3 punts i crec que hem treballat bé en equip i amb això ens hem de quedar.
5: Aquests primers partits sempre fan patir, no?, perquè és el debut, els primers i tal, i s'us ha posat complicat, però doncs heu tret l'orgull aquell, no?
6: Sí, el primer sempre és difícil. Jo crec que això ens pot ser un tòpic, però és així. És el primer, tothom està a l'expectativa, tothom està aviam com anirà la cosa. I ja s'ha vist avui que no hi haurà cap partit fàcil aquest any amb aquesta Lliga. I res, avui l'hem treballat bé, com et dic, hem sigut un equip i crec que ens hem de quedar amb això, hem de seguir.
5: I per part de l'Sporting Alcoi, doncs teníem el Cels Portela, un xicot d'aquí, del Vendrell, es tornant, no era la primera vegada, però el sentiment aquell encara és aquest, deu sentir alguna cosa especial, veritat, Cels?
7: Sí, era un partit molt difícil sentimentalment. Al final arribaves aquí, era el poble, és tot, però bueno, al final jo estic jugant per l'Sporting i és pel que defensava els 3 punts i pel que ho he donat tot i ho no seguiré donant fins final de temporada.
5: Escolta, tu i el teu germà s'ho ha afiançat moltíssim aquí en aquest equip, han donat aquesta oportunitat i vosaltres l'heu aprofitat i esteu creixent molt.
7: Sí, bueno, al final ho estem utilitzant per sumar minuts en aquesta categoria, sumar experiència i bueno, seguir donant-ho tot i aprenent cada dia més i millor.
5: A veure, heu demostrat que el vostre equip aquí plantant-li la cara que li heu plantat al Vendrell, potser no serà allò de que us veurem per baix.
7: Bueno, van sortir algunes declaracions que ens consideraven algun equip inferior a la resta dels equips. Doncs jo crec que hem demostrat que podem estar a l'alçada de competir i guanyar a tots els equips. Per les persones que ens han menyspreciat, doncs aquí estem i seguirem donant-ho tot fins a final de temporada.
5: Bé, doncs moltes gràcies, Cels, i sort per aquesta temporada.
7: Moltíssimes gràcies.
1: Les Comes, partidàs entre el filial igualadí, campió de grup la temporada passada, i Cerdanyola, que queia des d'Hockey Lliga. Un partit, partidàs com dèiem, que no va decebre les expectatives generades i que acabava en victòria local per 3-2 després que l'equip arlequinat capgirés en el darrer terç de partit al 0-2 que portava el Sarda amb els gols de Joel Borràs i de Xavi Rovira, aquest de falta directa. El vendaval ofensiu igualadí dels darrers 10 minuts feia que Roc Noguereda, Jan Berén i Arnau Poc anotessin 3 gols en 5 minuts i el duel agafés un gir de 360 graus. Hem fet una crònica breu perquè qui millor us ho explicarà ara tot plegat és el nou míster igualadí, Chino Nocel.
8: Doncs primer partit a les Comes, que tenia moltes ganes de tornar a casa i el primer partit ja tenia moltes ganes de jugar-lo. A més, partit també un mica especial contra el Cerdanyola, un dels favorits a pujar, amb el Raül, l'entrenador que ens coneixem de tota la vida, a més és l'exentrenador d'aquest equip que ara porto jo. Per tant, bueno, moltes ganes de començar la temporada i vam començar el partit no gaire bé. La primera part va ser fluixeta comparat amb el que jo vull. Dinamisme i joc molt ràpid i arribar molt a porteria, no vam arribar gaire, vam estar una mica espessos. I a la mitja part vam parlar-ho, vam canviar algunes coses i realment vam sortir molt bé. tot el que no vam arribar a la primera part ho vam arribar a la segona, i crec que a la segona vam fer un molt bon partit.
1: A Palafrugell, els locals de Fran González i el Mataró de Joan Carles Badillo es repartien els punts després que els maresmencs igualessin fins a dues vegades les avantatges locals. Pol Sala avançava els empordanesos ja al minut 2. David Ramírez, un dels fitxatges mataronins, igualava 1 al minut 8, i amb aquest empat s'arribava al descans. A la segona, el capità local Gerard Pujol feia de falta directa el 2-1, mentre que Miqui Grau, també fitxatge d'enguany, restablia el que ja seria definitiu empat a 2 a manca de 5 minuts pel final. A l'Ateneu de Sant Sadurní, debut en victòria agònica del filial cavista a Hockey Plata, 4-3 al Vic, amb hat-trick de Nacho Garrido. Aquest partit va ser el nostre company Jordi Gana, a qui donem la benvinguda a la família Xoc d'Estics. Bona tarda i benvingut, Jordi.
9: Bona tarda, companys de Xoc d'Estics. Què? Com estem? Espero que ho gaudiu, tant com ho gaudim nosaltres des dels Trioneros, i endavant i molta força per tothom.
10: Gran debut del noi afrescionet en la categoria de l'Hockey Plata, després de guanyar per 4-3 davant d'un club pativic que s'ha vengut la pell molt i molt cara. Era justament l'equip biguetà que començava a manar el marcador amb un gol de Gil Canal. Però molt poca estona després, un parell de minutets, Nacho Garrido feia l'1-1. Al minut 10:59, Nacho Garrido, que marcava el segon amb un gran llançament per l'esquadra, i a falta de 5 minuts i mig per acabar la primera part, el Noia feia el tercer, just abans que vingués la reacció del Vic, que al minut 3:20 feia el 3-2, i a falta de 1:20 per acabar la primera part, feia el 3-3. A la segona part, el Noia ha mantingut l'empat durant tota la resta del partit, fins que a falta de 1:14 per acabar, Pau Andreu, la perla de la Masia, la perla de la cantera del Noia Freixenet, feia el definitiu 4-3. Eufòria al pavelló Olímpic d'Ateneu en aquest debut del Noia Freixenet a l'Hockey Plata.
1: Gràcies, tribunero Jordi Gana, per les teves informacions.
2: I acabem les informacions de Crec Grup Sud amb la classificació de Pichichis i propera jornada. La classificació de màxims golejadors l'encapçalen Ferretti del Vendrell i Nacho Garrido del Noia amb 3 gols. I segueixen amb 2 Petsi Armengol del Manlleu, Cels Portela de l'Sporting Alcoi i Javi Crespo del Sant Just.
1: I la propera jornada, que anem a un surt que veurà aquests afrontaments.
2: Sporting Alcoi, Palafrugell.
1: Alcobendes Igualada.
2: Mollerussa Vilanova.
1: Vic Sant Just.
2: Cerdanyola Vendrell.
1: Mataró Noia.
2: I Espanyol Manlleu.

0: Nacional Catalana Masculina.
1: La Nacional Catalana Masculina va disputar la primera jornada de la temporada 26-27 que va deparar-los a aquest resultat, Nani.
2: Barberà 1, Caldes 4.
1: Debut de Galbes a la banqueta calderina derrotant el seu exequip.
2: Arenys 2, Voltregà 2.
1: Els arenyencs salven un punt igualant el 0-2 osonenc.
2: Ripoll 4, Barça 1.
1: Els ripollesos sentencien el duel en una bona primera meitat.
2: Castellà 4, Cadí 4.
1: 8 gols en un partit vibrant.
2: Girona 3, Belllloc 4.
1: Poblet d'Arnau Llanes en el seu debut amb el Belllloc.
2: El Picat 6, Capellades 1.
1: Amb repòquer de gols de Guillem Jiménez.
2: Juneda 0, Sant Ramon 4.
1: Els vilafranquins s'emporten el duel de nou vinguts.
2: Igualada 5, Sant Cugat 5.
1: Roc Noguereda salva un punt per l'Igualada al darrer segon. La classificació de pes d'aquesta primera jornada queda així. Líder, l'Alpicat amb 3 punts. També amb 3 trobem el Sant Ramon, el Ripoll, el Caldes i el Belllloc. Amb un punt el Castellà, el Cadí, el Voltregà, l'Igualada, l'Arenys i el Sanco. I tanquen amb 0 Girona, Barberà, Barça, Juneda i Capellades. La Nacional Catalana Masculina 26-27 donava el seu tret de sortida amb 7 nous equips en relació a la temporada passada. 16 equips competiran per una plaça d'ascens que en cap cas podrà ser pel filial del Barça ni pel filial de l'Igualada, ni pel del Sanco. Sí que podrien ascendre els dos altres filials de la categoria, Voltregà i Caldes. Una altra curiositat és que competiran en aquest grup 3 equips ex-Hockey Lliga, Arenys, Girona i el Picat. Dit això, aquesta primera jornada ha vist 3 victòries forànies i 3 empats. Només el Picat, líder, i Ripoll, segon classificat, han sabut guanyar els seus partits a casa. Anem a l'anàlisi dels diferents partits. El pavelló Torrent d'en Terra, l'Arenys iguala un 0-2 del Voltregà amb 2 gols seguits a manca de 5 minuts pel final. El debut a la banqueta, arenyenca, de Pep Mateo, acabava amb empat a 2 després que l'equip maresmenc, retornat a Nacional Catalana, igualés els gols osonencs de Marc Jurado, al darrer d'ell ja amb la segona meitat avançada, i després que Jordi Alutxa hagués disposat de la directa corresponent a les 10 faltes grupals de l'equip osonenc. Poc després del 0-2 eren els locals que arribaven a les 10 faltes i Lluc Serra tenia al seu abast posar una voltat 0-3. Arnau Angles ho evitava, deixant viu un Arenys que als vols del minut 20 d'aquesta segona part anotava 2 gols seguits de l'estic de Jofre Alemany i de Vial Martínez. Quedaven 5 minuts escassos. Cap dels equips es conformava amb l'empat, però ni maresmecs ni osonencs van poder anotar un tercer gol guanyador. El capità de l'Arenys és en Gerard Gallardo. Bona tarda, Gerard. Content pel debut o creus que us mereixeu més?
3: Una sensació així una mica contrariada. Sí que és veritat que tal com ha anat el partit, poder-lo empatar els últims 5 minuts, marxem amb bona sensació, també el debut a Nacional Catalana i tot això, però volíem més. I crec que, bueno, els dos equips han tingut bastantes ocasions, s'ha fallat bastant de cara a porta, bueno, els porters han parat bastant, però sí que és veritat que hem tingut moltes ocasions i bastant de clares que no es poden fallar. Però bueno, tal com ha anat el partit, veig un resultat just. I, bueno, a seguir. És només el primer partit, hem d'agafar ritme, també. Acabar de conèixer-nos amb els companys nous i agafar bona dinàmica, però, bueno, està bé un puntet.
1: I, Gerard, explica'ns una mica com veus l'equip per afrontar aquesta nova temporada.
3: Ho veig bé, ho veig bé. Sí que és veritat que necessitem una mica de temps, també, per... Ja que tenim entrenador nou, companys nous, fitxatges nous, que jo crec que ens poden ajudar moltíssim aquest any. Tenim una plantilla llarga de bastant, bueno, de 7 jugadors més en Jofre, que també pot aportar minuts de qualitat. I jo crec que entre tots intentarem fer bona temporada. L'únic que ja et dic, aquest any no ens marquem tampoc objectiu a llarg plaç. Al final, el primer que s'ha d'aconseguir és la salvació, però bueno, hem d'anar coneixent-nos, anar millorant una mica tàcticament, com bueno, ens comenta l'entrenador el que hem de fer, en Pep, i jo crec que bueno, podem fer bona temporada. I a nivell de vestidor també hi ha molt bon rotllo i tot, o sigui que intentarem treure coses molt positives d'aquest any.
1: A Barberà del Vallès, l'equip local debutava a la categoria i queia davant un dels grans favorits a la competició, un filial calderí, que tot i la marxa de Zanon i que varis joves estaven convocats amb el primer equip, Andreu Puigjuet, Arnau Serra, Pau Cardona, s'imposava per 1-4 a pista del Barberà, amb Lluís Galbes a la banqueta calderina enfrontant-se al seu ex-equip. En aquest partit va ser el nostre company Dani Aragón, a qui donem la benvinguda a Xoc d'Estics. Bona tarda, Dani. Tan superior va ser el Caldes?
4: Bon vespre, company de Xoc d'Estics. El Barberà no ha pogut estrenar amb victòria en el seu debut a la Nacional Catalana Masculina, però sí que ha viscut una jornada històrica per al Club del Vallès. Els locals han sortit freds a pista i el Caldes ho ha aprofitat a la perfecció. En només 3 minuts, els visitants han aconseguit posar un contundent 0-3 al marcador. Un cop que ha obligat el Barberà a remar contracorrent durant pràcticament tot el partit. A la represa, però, la història ha estat ben diferent. Les forces s'han igualat i els dos equips han disposat de nombroses ocasions. El Barberà ha buscat insistentment el gol, però la fortuna no ha acompanyat els locals, que s'han trobat amb més d'un xut al pal i quan la pilota no ha anat al ferro ha aparegut la figura del porter del Caldes, Adrià Fuente, protagonista amb una gran actuació sota pals. Quan només faltaven 2 minuts per al final, ha arribat el moment més especial de la tarda. La desena falta del Caldes ha donat al Barberà una directa i Àlex Olmo, amb una execució impecable, ha fet història. Ha marcat el primer gol del Barberà a la Nacional Catalana Masculina. Un gol per la història del club que ha donat ales als locals. El Barberà ha decidit arriscar-ho tot i jugar sense porter per buscar l'empat. Però la jugada no ha sortit com s'esperaven. El Caldes ha aprofitat l'ocasió per sentenciar el partit amb el 4-1, obra de Noel Oliana, que completava així el seu doblet personal. Finalment, derrota del Barberà en el seu debut, però amb un gol que ja forma part de la història del club.
1: Moltes gràcies, Dani, i contents amb el teu debut.
2: A les Comes, Igualada i Sant Cugat oferien al públic assistent un partit d'aquells que fan afició. Amb 10 gols, alternatives constants en el marcador i emoció fins al darrer segon. Els arlequinats només van anar per davant amb el gol inicial, al minut 4, que anotava Arnau Poc. A partir d'aquí, els vallesans capgiraven el marcador fins l'1-2 que lluïa el descans amb un doblet de Jordi Bosch. Només començar la segona, Marc Xicola augmentava a 2 la diferència pel Sanco. No obstant, els igualadins podien reaccionar i els vols del quart d'hora de la segona part anotaven 2 gols seguits. Roc Nogareda i Mauro Molto, i el duel quedava igualat a 3. Ara serien els santcugatens qui reaccionaven i Joel Fontan tornava a donar avantatge a l'equip d'Andy Colaiani. Poc duraria aquest avantatge, ja que Oriol Querol, aprofitant un llançament de penal, retornava la igualtat, aquest cop a 4. Amb aquest empat, l'apassionant duel de filials entrava en un darrer minut que encara hauria de veure 2 gols més. Primer era Lucas Vicent qui, aprofitant la directa de les 10 faltes locals, donava una nova avantatge al Sanco. I després, quasi amb el xiulet final, Roc Nogareda feia embogir la parròquia de les Comes anotant el definitiu empat a 5.
1: A Girona, un equip local totalment renovat i que inicia un nou projecte es veia sorprès pel Belllloc que, en una excel·lent segona meitat, capgirava el 3-1 que s'havien col·locat els gironins i s'emportava 3 importants punts de la capital de Girona. 5 dels 7 gols del maig arribaven a la segona meitat. La primera finalitzava amb empat a 1, després que Àlex Alpicat Arnau Llanes igualés el gol inicial de Grau Pérez pels gironins i de que Iker Bosch, un dels especialistes a bola aturada, no pogués materialitzar l'únic penal de la tarda. I en una segona part mogudíssima, Javi González i David Ariza posaven avantatge de 2 gols per l'equip que aquesta temporada entrena Martí Bau abans de que s'haguessin complert els 4 primers minuts. Quedava, però, molt de partit i els lleidatans compten a les seves files amb jugadors contrastats com els citats Llanes i Bosch, els germans Arnau, Pol Mestre o el Pichichi Pol Franci, que van començar a imprimir el seu ritme de joc i amb gols d'Enric Arnau, Arnau Llanes i Miquel Bros van reduir distàncies primer, empatar després i posar-se per davant definitivament amb el quart gol que arribava a manca de 4 minuts i que donava els 3 punts a l'equip de David Carrà.

0: havia culer.
1: D'aquí al final, una directa per equip que els blaugranes aprofitaven i els ripollesos no. Àlex Gutiérrez, per part culer, era qui anotava el gol de l'honor per l'equip de la capital.
2: A les Garrigues, el Jornada retornava a Nacional Catalana després d'uns anys trepitjant categories inferiors i no podia donar l'alegria a la seva fidel afició en forma de victòria. Era el Sant Ramon, també nouvingut a la categoria, qui escrivia un apèndix a la seva història, obtenint la primera victòria del club a Nacional Catalana. A més, ho feia d'una forma contundent, 0-4 amb un doblet d'Arnau Güell, un gol de Guillem Martí i un de Marc Carrasco. És precisament aquest darrer golejador a qui volem que escolteu.
3: Jo crec que ha sigut un partit on hem hagut de treballar tots moltíssim. Es podia haver decantat cap a un cantó o cap a l'altre, sobretot a la primera part. Hem vist que els dos equips hem tingut moltes arribades. Nosaltres hem pogut definir i amb aquest avantatge, doncs, a la segona, a la que hem fet el 2-0, se'ns ha començat encara més, hem tingut més espais i ho hem sabut aprofitar. També hem sigut molt conscients defensivament en tot moment de que no podíem encaixar el primer per no deixar-los entrar al partit. Llavors, hem estat molt sòlids i la veritat que molt content. Exacte, no tenim algú ben definit perquè al final hem de veure on estem dins del nivell d'aquesta lliga, que tots sabem que és molt exigent, llavors hem de guanyar tot el que puguem, començant per fer-nos forts a casa i òbviament quan anem a fora de casa ens ho deixarem tot com avui per treure el màxim número de punts. La veritat és que no, anàvem per feina tots, no? Però sí, és molt important i esperem que sigui el primer de molts, tant per mi en aquest club com per aquest club en aquesta categoria, que trobo que s'ho mereix des de fa molts anys i me n'alegro molt d'haver-lo fet. Al final és una anècdota més, però crec que era important fer-lo i guanyar avui. Bé, per mi és un club on el sento a casa meva. He sigut allà entrenador durant 5 temporades i coordinador, i llavors conec a tots els nens de la base, tinc moltíssima estima i al final quan entro al pavelló em sento a casa, i veure que aquest caliu ascent a totes les pistes on anem a jugar, doncs és un plus per nosaltres i ens fa que la suor pesi una miqueta menys i que ens puguem forçar sempre al màxim.
1: I en aquesta ocasió hem deixat pel final la golejada que el primer líder de la temporada, l'Alpicat, infringia al Capellades. 6-1 per l'equip de Rubén Fernández, amb un Guillem Jiménez com a gran protagonista amb el seu repòquer de gols. Els locals van aprofitar una primera blava del Cape anotant dos gols en els 2 minuts de superioritat. Eren els dos primers de l'inspirat Guillem Jiménez, que poc després posava el 3-0 amb només 8 minuts disputats. Els lleidatans van haver de resistir 2 minuts d'inferioritat per blava, però no van poder evitar que uns minuts més tard un dels fitxatges capelladins, Tiger Rex, escurcés distàncies, posant el 3-1 amb què s'arribava al descans. Després del descans, els visitants sortien amb intencions de notar un segon gol que el retornés al partit. No obstant, passats aquests primers minuts, el protagonista del dia tornava a fer sang als capelladins, anotant de falta directa el seu quart particular i del seu equip, que feia molt de mal a un Cape que ja portava 4 minuts d'inferioritat i veia una nova blava just després de rebre el 4-1. Els del Segrià aprofitaven novament el power play per anotar 2 gols més, un de Conrad Xicota i el 5è del compte de Guillem Jiménez, que deixaven el definitiu 6-1. El gran protagonista del partit, Guillem Jiménez, ho valorava així tot plegat a l'hora que primer el felicitàvem.
4: Molt content per la primera victòria a casa i per haver pogut ajudar a l'equip amb 5 gols. Més enllà dels 5 gols, em quedo amb tot el treball realitzat per l'equip. I bueno, el partit va anar que els primers 10 minuts, a través d'una superioritat, vam obtenir un avantatge de 3 gols. I això va portar que l'equip rival, el Capellades, anés a remolc tot el partit, fins que en un cas a la primera part van, a través d'un xut des de mig del camp, ens van fer gol i va portar que entressin al partit i fins a la mitja part vam acabar 3-1. Després, a la segona part, ells van fer un pas endavant i nosaltres vam aprofitar totes les ocasions que vam tindre i a través de les superioritats, principalment, vam tenir molta efectivitat i això va portar que acabés el partit amb el marcador tan avoltat com 6-1. També destacar i donar gràcies a tota l'afició que va vindre i per l'oportunitat que ens ha donat tota la Junta i els sponsors.
2: Acabarem el repàs de la Nacional Catalana amb la classificació de Pichichis i la propera jornada. Classificació de Pichichis que encapçala el jugador Guillem Jiménez de l'Alpicat amb 5 gols. El segueixen amb 2 gols Arnau Llan.

0: Planes, Arnau Güell, Oriol García, Noel Oliana, Marc Jurado, Roc Nogareda, Jordi Bosch i Arnau Font.
1: I la propera jornada d'aquesta nacional catalana serà aquesta.
0: Capellades Igualada.
1: Cadí, El Picat.
0: Sant Cugat, Ripoll.
1: Voltregà, Castellà.
0: Barça, Barberà.
1: Sant Ramon, Arenys.
0: Bell-lloc, Juneda.
1: I Caldes, Girona.

0: Nacional Catalana Femenina.
1: La Nacional Catalana Femenina va disputar també la primera jornada d'aquesta nova temporada 26-27 amb aquests resultats, Nani.
2: Vigues 3, Sant Cugat 2.
1: Un doblet de Lola Font dona els 3 punts al Vigues.
2: Igualada 2, Salt 6.
1: Les gironines debuten a la categoria amb una prestigiosa victòria.
2: Torrella 0, Olot 1.
1: Laia Castro dona el triomf a l'Olot a darrera hora en un duel de debutants.
2: Vilafranca 8, Vilassana 2.
1: Les germanes Ferrer segellen 7 dels 8 gols locals.
2: Palau 6, Cerdanyola 1.
1: Les balauenques mostren el seu excel·lent estat físic.
2: Vic 1, Vilanova 0.
1: Un solitari gol de Júlia Teixidor dona els 3 punts a les biguetanes.
2: Manlleu 9, Olesa 2.
1: Golejada i liderat per les mallauenques.
2: I Voltregà 2, Caldes 3.
1: Gran debut d'Ariadna Vilés en el seu retorn al Caldes. La primera classificació d'aquesta Nacional Catalana Femenina queda així. Líder, Manlleu amb 3 punts. També amb 3, Vilafranca, Salt, Palau, Vic, Vigues, Caldes i Olot. Amb 0, Voltregà, Torrelles, Vilanova, Sant Cugat, Cerdanyola, Igualada, Vilassana i Olesa. 7 filials, 4 nouvinguts i els ex Hockey Lliga Vilanova i Igualada han iniciat una Nacional Catalana Femenina que aquesta temporada sembla ser més igualada que la darrera, on el Mataró va imposar la seva llei des del primer moment. De moment, la primera jornada ens ha deparat 5 victòries locals i 3 visitants. De les locals destaquen la golejada 9-2 del Manlleu a l'Olesa i el 8-2 del Vilafranca al Vilassana. Comencem, però, pel partit que disputaven divendres Vigues i Sant Cugat. El titular, ja us l'hem dit, un doblet de Lola Font dona els 3 punts al Vigues. En el partit que inaugurava la temporada d'aquesta Nacional Catalana, el filial del Vigues doblegava per 3-2 el filial del Sant Cugat en un partit on era decisiu el doblet de la capitana local, Lola Font. Era precisament Font qui tenia el privilegi d'anotar el primer gol de la temporada a la categoria. Un primer gol que es va resistir fins al minut 20 i que podia haver-ho fet, molt abans, en un dels dos penals dels quals van gaudir les de Vigues i Riells o en un altre favorable al Sant Cugat que llançava Laia Paredes i que aturava Claudia Álvarez. Finalment, quan el rellotge del pavelló de Can Vedell marcava que restaven 4 minuts i mig pel descans, Lola Font podia batre per primera vegada la portera santcugatenca Carlota Sánchez, donant un avantatge a l'equip de Borregan, que aquest ja no abandonaria, a no ser pel provisional empat a 1, que posava cara al Bassomba al minut 12 de la segona part i que perdurava fins al 18. Uns minuts aquests, presidits per la igualtat, i on la millor ocasió era per les visitants en forma de penal, que no podia transformar l'ex-Caldes Júlia Montbrú. Seria en els 7 darrers minuts quan dos de les jugadores més decisives del Vigues, Gala Soler i Lola Font, afinarien la seva punteria per anotar els dos darrers gols locals i donar la primera victòria de la temporada a l'equip dirigit per José Borregán. Un triomf, però, que van haver de suar les de Vigues, que veien com Noah Avellán ajustava el marcador 3-2 amb encara 3 minuts per disputar i amb les locals amb 14 faltes. La capitana i golejadora local, Lola Font, valorava així aquesta primera victòria del seu equip.
3: La veritat és que molt contentes per la victòria. Començar el primer partit de Lliga a casa guanyant ens ha posat molt contentes i som els 3 punts. Sí que és veritat que no vam estar molt acertades amb els 3 penals ni amb les 2 directes, però al final ens vam poder acabar sortint amb la victòria. I la veritat és que molt contentes i ja pensant en el pròxim partit i amb moltes ganes d'anar sumant punts i victòries.
1: A les Comes, el nou vingut Salt donava la sorpresa derrotant un sempre aspirant Igualada femení, on debutava, amb gol inclòs, el darrer fitxatge Martín Assad, provinent del Sant Joanense. Les igualadines s'avançaven en el marcador amb gol de Guiomar Pardinya i s'arribava al descans amb aquest avantatge 2-0 per l'equip de Carles Piernas. Però, a la segona meitat, l'eficàcia golejadora visitant de la jove Mar Vila feia que es passés d'aquesta mínima avantatge igualadina al 2-6 final. El Festival Vila començava al minut 4 de la represa amb el gol de l'empat. I en els següents 4 minuts, aquesta jugadora, encara en edat juvenil, anotava un rere l'altre 4 gols més que deixaven pràcticament sentenciat el duel amb un 1-5 que maquillava l'argentina Martina Sat, deixant un 2-5 que ja no es mouria fins al minut 48 quan Arlet Carreras posava el definitiu 2-6. Des de Xoc d'Estics volíem felicitar el Salt i la seva golejadora Mar Vila. Felicitats, Marc. Què va sentir en fer 4 gols en una pista tan mítica com les Comes?
4: Bueno, molta alegria. Al final, el primer partit sempre costa i hi ha una pista tan complicada com és les Comes encara més. Per tant, molt contenta per l'equip i pels 3 punts.
1: Amb aquest resultat, ja pensarem tots que el Salt estarà per la part alta. Què en penses?
4: Crec que hem fet un bon partit, però el més important és anar partit i partit i aviam com van sortint les coses més endavant.
1: A la capital de l'Alt Penedès, el Vilafranca golejava 8-2 un jove vilassana plegat de jugadores fem-17. Sens dubte, el gran protagonisme del duel va ser per les germanes Ferrer Bertran, que debutaven en l'equip penedesenc procedent del Sarda i que van anotar 7 dels 8 gols del seu equip.
0: Doncs després d'aquesta primera golejada vilafranquina, d'aquest 8-2, tenim dos grans protagonistes, perquè ho heu escoltat a la crònica, que 7 dels gols han estat de les germanes Ferrer. Aquí tenim doncs l'Aina, que ha tingut l'honor de fer 3, un hat-trick, i la Carla, que n'ha fet 4. Comencem per la Carla, doncs suposo que un imborrable aquest debut, Carla.
5: Doncs avui hem sortit amb moltes ganes de voler guanyar i donar-ho tot, ja que tenim un objectiu marcat aquesta temporada, i doncs s'ha vist ja la pretemporada que hem treballat, i doncs seguir així durant el que ens queda, i amb moltes ganes, i donar-ho tot a cada partit, a cada minut, des del primer minut fins l'últim.
0: I tu, Aina, anava marcant ta germana i tu tornaves a marcar, i jo pensava entre mi, digues que la vol igualar, però al final t'ha hagut de guanyar.
5: Bueno, al final el que volem nosaltres és ajudar l'equip, hem vingut aquí pel simple fet d'això, d'ajudar i d'intentar sumar, i bueno, pues, cada partit ha d'anar millor, i bueno, pues, de mostrar el que pot fer Vilafranca en conjunt.
0: Parlant una mica doncs, del partit, perquè ara hem parlat individual, els primers minuts la Noa s'ha tirat, la Noa González del seu equip, no? S'ha tirat l'equip a l'esquena i ha tingut diverses ocasions, la vostra portera els ha salvat. Si hagués marcat, hagués canviat alguna cosa? Perquè al final dius, ostres, és com 8-2 i al principi estava igualat.
5: Doncs jo penso que no, que al final sempre hem de seguir intentant guanyar, no baixar els braços, i tenim aquesta filosofia de joc de que per molt que ens marquin un gol o dos, d'intentar seguir, marcar, no baixar els braços, com he dit, i tirar-ho endavant.
0: I tu, Aina, doncs, creus que teniu un equip doncs, per poder plantar cara doncs, també els altres que tenen bastant potencial? Us heu reforçat bé, no?
5: Jo penso que sí, que el nostre objectiu principal és aquest, intentar pujar, anar a Hockey Lliga, i pues, intentar aconseguir tot el que puguem aquesta temporada, tots els punts que puguem, i jo crec que ho podem aconseguir, que tenim plantilla per fer-ho. Sí, sí, sí.
0: Moltes gràcies a les dues, i bé, si sigueu així, doncs el nostre programa, al final us gastarem el nom, perquè sortireu les llistes de golejadores a les llistes dels que fan de tot. Moltes, moltes gràcies.
5: A vostès. Moltes gràcies.
1: Tornant al partit, aquest ens oferia una primera meitat que començava amb diverses intentones fallides de la visitant Noa González, que amb encara empat a 0 les vilafranquines resistien 2 minuts d'inferioritat i que acabava finalment amb una voltat 4-1 per les deixebles d'Àlex Batlle. Els gols es van fer esperar fins passar l'equador de la part, però a partir d'aleshores els encarregats del marcador no van tenir treva. Carla Ferrer feia el primer vilafranquí, Aina Ferrer el segon, Carla el tercer i Carla Guarda el quart. Entre gol i gol local, en Tia González havia inaugurat el casiller de les visitants. La segona part, molt semblant a la primera, primers 10 minuts sense gols, i a partir d'aquí, doblets de les germanes Ferrer i un segon gol d'en Tia González per les visitants, que deixaven el definitiu 8-2.
0: I per part del Vilassana tenim la seva violejadora, l'Antia González, que bé, em sembla que li feia una mica així de vergonya parlar, però li hem dit tranquil·la que només te volem felicitar perquè ets una fem-17 que ha debutat amb el Nacional Catalana i has debutat amb un doblet. Felicitats, Antia, com t'has vist dins la pista?
6: Moltes gràcies, primer de tot. I després, pues, la veritat és que, a veure, al principi tenia una mica de nervis, clar, era el primer partit que jugava, vulgui o no, són més grans que jo, i al principi una mica nerviosa, però també és veritat que l'equip no l'he trobat bé, fins alguns moments que hem tingut alguna altra desconnexió, però ens hem vist bé, i sí que és veritat que jo he fet els gols, però ha sigut mèrit de tot l'equip. Sense ells tampoc els hauria pogut fer.
0: Perquè vosaltres doncs, esteu aquí a la base del Vilassana una mica per això, no? Jugueu el vostre partit de fem-17 i en acabat, doncs, si us necessiten, qui sigui dels dos de dalt, doncs vosaltres cap allà i a controlar el que convingui.
6: Sí, sí, és clar, jo sóc jugadora del fem-17, però si em necessiten per un nacional, jo vinc encantada, a més les companyes i tothom, genial. Som un equip, jo crec que bastant competitiu, encara que avui hem tingut alguna altra desconnexió, jo no m'he vist bé i a les meves companyes també les he vist molt bé. I sí, sí, és això, estem el fem-17 i el fem-19 per tot el que faci falta amb un nacional o amb un primera o el que faci falta.
0: Pues a veure si d'aquí uns anys ja et podem entrevistar, però lluint alguna samarreta, no sé quina, però de toque lliga.
6: Ojalà, ojalà. Espero algun dia arribar.
0: Moltes gràcies, tia.
6: De res.
1: A Torrelles de Llobregat, un gol de la veterana Laia Castro a 75 segons pel final donava la primera victòria olotina a Nacional Catalana. S'enfrontaven en aquest duel dos equips recent ascendits a la primera catalana i que trepitgen la Nacional Catalana per primera vegada. Dos equips que coincidien en el play-off d'ascens de la passada temporada, que s'enfrontaven a semifinals i on les olotines deixaven fora de l'ascens el Torrelles, que posteriorment va poder també ascendir per la renúncia del Girona. Torrelles i Olot, doncs, que són dos vells coneguts, que amb dos han mantingut molta part de la plantilla, especialment les olotines, que tenen un bloc molt compacte i on només el reforç de l'ex-vilassana Clara Liáñez va poder dissabte tarda sumar tres suats i importants punts a pista d'un Torrelles que estrenava entrenador a la banqueta on David Bou substituïa Sergi Oliveras. Escoltem quina valoració feia de la important victòria olotina l'entrenador, el seu entrenador, Gravo.
7: Primer partit en la nova categoria contra un rival que, com nosaltres, també ha pujat aquesta temporada, en una pista complicada, perquè era una pista exterior i hoquei patins n'hi ha poques de pistes exteriors, llavors costa bastant adaptar-se, vull dir que les noies van haver de fer un esforç extra per poder competir. Tot i el resultat 0-1, s'ha de dir que va ser un partit amb forces ocasions de gol per les dues bandes, on per mi les porteres realment van tenir un paper molt destacat, sobretot la nostra, la Clara, que bé, va lograr deixar la porteria a zero i això ens va donar els tres punts. Bueno, molt contents de la primera victòria, dels tres punts, que són importants, però sobretot contents del treball, de l'esforç i de que, mica en mica, anem agafant doncs, conceptes que són els que volem inculcar a l'equip. Ara, aquesta setmana que ve, tenim partit a casa contra l'Igualada i a veure si podem continuar en aquesta dinàmica.
2: Al pavelló Maria Víctor de Palau, un jove filial palauenc li feia una maneta al filial del Sarda, tot i que durant molts minuts de joc les verdes no van estar massa lluny en el marcador. La primera part acabava amb un 2-0 per les locals, que, amb una fulgurant sortida, havien agafat aquesta distància ja abans del minut 5 amb gols de Martina Gai i Elia Singla. A poc d'iniciar-se la segona part, Gala Borrell ajustava el marcador anotant el primer gol cerdanyolenc del partit i de la temporada. Un gol que donava ales de Can Xarau, que durant els propers minuts van anivellar força el domini de bola. Tot i això, tornarien a ser les palauenques qui marcaven novament. Era Martina Solans, que batia per tercera vegada la portera Aurora Sapena. Aquest marcador de 3-1 ja no es mouria fins un darrer minut quan Maria Díaz i Martina Gai tancaven la maneta palauenca.
1: Els tres partits d'aquesta primera jornada que ens queden per analitzar van disputar-se tots a la comarca d'Osona i tots diumenge tarda. A la capital, un molt renovat Vic debutava a casa amb els flamants fitxatges de la portera Ali Iglesias, de Laia Bulló, d'Anna Riubrugent, d'Isona Serra i de Ruth Bayer. El seu rival, un Vilanova que estrenava entrenador, el jove Cesc Ortiz, i que no podia debutar com li hagués agradat. Com dèiem en titulars, un solitari gol de Julia Teixidor donava els tres punts a les biguetanes que per segona temporada consecutiva entrena Nara López. Escoltem la valoració que ens feia un dels fitxatges del Vic, Isona Serra.
8: Sabíem que seria un partit igualat, ja que el Vilanova té molt bones jugadores i amb experiència. Ha estat un partit bastant controlat per part dels dos equips, tot i alguns minuts de descontrol pels dos costats. Hem tingut bastantes oportunitats de cara a porteria, però també és veritat que la seva portera ha fet un gran partit i ens ha posat les coses bastant difícils. Ens quedem amb els tres punts molt importants i encara més en el primer partit de la temporada. I bueno, és una bona manera de començar i ens dona confiança per continuar treballant i millorant de cara als pròxims partits.
1: El Manlleu assolia la major golejada de la jornada en batre 9-2 al recent ascendit Olesa, cosa que ha portat a l'equip de Nil Baucells a ser el primer líder de la Nacional Catalana Femenina 26-27 i a col·locar a tres de les seves jugadores entre el top 7 a la llista de pitxitxis. Tornant al partit, aquest no es va decidir fins la segona part. La primera finalitzava amb empat a 2 després que la capitana de l'Olesa, Cristina Gramunt, avancés el seu equip, que Clàudia Domènech retornés la igualtat i que ja dins els darrers 5 minuts de la part, Ona Graells avancés per primera vegada les osonanques i a manca de 90 segons, Neus Martínez tornés a anivellar el resultat. Seria, com dèiem, a la segona meitat, on l'eficàcia golejadora de les locals Martina Cobo amb un hat-trick i Tània Pedrosa i Sigrid Rosquelles amb un doblet deixessin aquest contundent 9-2 pel Manlleu. Escoltem la valoració que ens feien dos de les jugadores manlleuenques Judit Serra i Sigrid Rosquelles.
9: El partit d'ahir vam trobar que al principi sí que se'ns va complicar bastant perquè vam començar perdent, però llavors vam saber solucionar bé i ens van començar a entrar els gols i doncs molt contentes.
10: Després del 2-2 a la mitja part, a la segona part vam començar amb molt millor peu, vam sortir molt més actives i controlant més el joc, que la primera part vam jugar com una mica més com jugaven elles i ens va costar entrar al nostre joc, i a la segona en defensa vam estar molt més actives, molt més amunt, i això també ens va permetre robar moltes més boles i sortir a la contra i pues, fer els gols que necessitàvem fer.
11: I ara amb ganes pel següent partit.
1: El Caldes iniciava la nova temporada amb les mateixes sensacions positives en què acabava l'anterior. L'equip d'Oriol Sapinya marxava de Sant Hipòlit amb els 3 punts en imposar-se per 2-3 al Voltregà en un maig on tornava a vestir la samarreta calderina Ariadna Vilés, que tenia un excel·lent debut anotant 2 dels 3 gols del seu equip, un d'ells des del punt de les directes, una de les seves grans especialitats. El partit va ser força igualat, tal com indica el marcador final de 2-3. Al minut 3 de joc, Jana Crespo avançava les voltreganeses, que aquest any entrena Sergi Ussart. Mig minut després, la citada Adriana Alavés s'estrenava amb el seu primer gol amb el seu nou equip i Aina Leonard donava un primer avantatge a les vallesanes amb gol al minut 17, que suposava l'1-2 en què s'arribava al descans. A la segona, Carlota Uller, la golejadora que la temporada passada començava amb el Voltregà, marxava després precisament al Caldes i ara, tornat a Sant Hipòlit, posava l'empat a 2. Les calderines no perdien però la seva bona estructura de joc i arrel de la desena falta d'equip, Ariana Vilés convertia en gol al llançament, deixant un 2-3 que ja no es movia, tot i que en els 15 minuts que restaven, amb dos equips van gaudir d'ocasions i tot i la darrera falta directa del Caldes del darrer minut, que aquest cop Avilés no podia materialitzar.
2: La primera classificació de Pichichis d'aquesta nacional catalana femenina queda així. Primera és Mar Vila del Salt amb 4 gols. Segona, Martina Cobo del Manlleu amb 3. Mentre que en dos trobem Tània Pedrosa, Martina Gai, Lola Font, Adriana Vilés i Sigrid Rosquelles.
1: I la primera jornada que veurà aquests enfrontaments.
2: Caldes-Vilassana.
1: Salt-Vic.
2: Vilanova-Voltregà.
1: Olesa-Vigues.
2: Vilafranca-Palau.
1: Cerdanyola-Manlleu.
2: Olot-Igualada.
1: I Sant Cugat-Torrelles. Acabem aquí aquest primer programa de xoc d'estics de la temporada 26-27, on us hem apropat les darreres informacions sobre l'hoquei plata i les nacionals catalanes. Fins la propera setmana, ens acomiadem de vosaltres des dels estudis centrals de la nova ràdio de Reus, desitjant-vos bona setmana a tots i totes. Salut i hoquei. Okay.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2% de bossa mig fet. Mai no tanco un clau, mai firmo paper.

0: Escolta, Zicat.
1: Comencen per F, però no són fades.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Andrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icatmans.

fins a surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només estatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

al bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar-ho.